0: Y algo que valga la pena es pasar tiempo con tu familia y con tus amigos, y es algo que valoro mucho.
1: I és que avui no hi ha hagut molta discussió. Tothom qui ha fet aquesta pregunta ha tingut ben clar des del principi que és el que realment val la pena.
2: Amics, família, tothom que sigui prop a mi val la pena en tots els sentits.
3: La felicitat, ser feliç. Intentar lo máximo posible disfrutar y ser feliz y hacer a la gente de alrededor tuya también feliz.
4: Val la pena, pues, la família, sobretot, la família és el més important. Això és el que val més la pena. I després, pues, disfrutar de la vida i fer un poc d'esport i fer feina a gust.
1: Mos ha quedat ben clar que és el que val la pena en aquesta vida. Tot el que el carrer mos ha comentat, la família, els amics, una bona feina i la felicitat.

0: Me salen mal, me saben mal.
1: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.
2: Li agafes una brasilina de Menorca per fer-la plena i no és igual que copis una brasilina de fora. Vull dir, almenys en el meu gust. La cooperativa és un lloc ideal. A més del personal que hi ha, que és excel·lent, us traten estupendament, el producte local que teniu és el que s'ha de cuidar. No és que de fora sigui dolent, però aquest està cuit quan toca. Per cuinaró, igual. El producte local s'ha de cuidar, sí o sí s'ha de cuidar. A Menorca tenim un producte molt bo, que la gent l'ha de conèixer, l'ha d'aprofitar, i la veritat és que a nosaltres ens encanta. Vols que te digui més?
3: Jo m'encanta venir perquè hablamos de planta i de todo.
4: Quants anys fa aquest soci de la cooperativa?
2: 40 llargs, però me vaig fer soci, perquè aquí és allà on trobava les coses que havia de menester.
4: Gracias,
3: guapa. Porque yo la
5: tengo
3: cada día
5: por el Instagram. Muy bien, ¿no?
2: Hombre,
3: es un encanto.
6: Aina, Juny, sabeu a qui se referia aquesta senyora quan deia que és un encanto? És un encant. I se referien a Lupe Pons, que és venedora de la botiga de Ciutadella, de la cooperativa del Camp de Menorca, i és la persona que ens acompanya a sopar avui. Lupe Pons, benvinguda, com anam?
7: Hola, bones tardes. Moltes gràcies per aquesta convidada. Estic superagraïda i molt contenta.
6: I nosaltres també. Ara saps que m'he imaginat sentint aquests dos clients. M'he imaginat la botiga de Ciutadella amb la Lupe allà com un lloc de trobada amb els clients. Més que una tenda on anar a comprar, carregar, pagar i sortir, m'he imaginat com un lloc de trobada. No sé si és així.
7: Sí, la veritat és que sí, tenim una clientela que fa moltíssims anys que venen i venen molta a la setmana, a vegades dues vegades i tres vegades a la setmana, i la veritat és que sí, tots d'estimes perquè són, tots d'aprecies, vull dir, i la veritat és que fan feina molt a gust, és bé que sí.
6: Que bé, que bé.
7: He fet feina sempre de cara a públic i la veritat és que m'encanta.
6: Se nota. Si volem saber què passa a Ciutadella, Lupe, hem de passar per la botiga.
7: Sí, us heu de venir a veure, clar que sí. Heu de venir a veure amb vos, hi ha força producte local, clar sí, que sí.
6: Sí, sí, jo volia també una micona d'això de xiu-xiueig, de Ciutadella, que segur que se saben moltes coses, però quants anys fa que ja fas feina a la cooperativa?
7: Pues jo, mira, quan vam fer la cooperativa del camp, pues 14 anys ara farà que es va fer la cooperativa del camp, sí.
6: I des del primer dia hi estàs involucrada.
7: Estic allà, sí, estic sempre fent feina cara a públic i ajudant-te el que puc i, bueno, i assessorant-te el que sé. Uh-huh. I, bueno, i sempre donant qualque petit detall, qualque recepteta, a vegades. I, bueno,
6: Clar, és que s'han de donar idees. A vegades tens un producte i dius, i això, què puc fer amb
7: i
6: això?
7: Com, clar, això mateix, i tu, bueno, i tu si saps una miqueta de cosa, sempre, bueno, vas aportant el seu granet d'arena.
6: Que bé. El primer dia el recordes, el primer dia de feina?
7: El primer dia de feina, pues sí, jo venia de la cooperativa Sant Llorenç, que era una delegació que teníem a Ciutadella, i, bueno, i després vaig començar la cooperativa del camp, i clar, el primer dia que vaig arribar a la cooperativa, clar, molta gent que ja venia allà, vull dir, molts de vaig trobar aquí, bueno, va ser una gran satisfacció, i, bueno, i després trobant els companys també, no, la veritat és que molt bé, me sent molt a gust.
6: Uh-huh, perquè tenies relació també amb el camp i amb el sector agrari?
7: Sí, vam viure 18 anys a la pagesia, sí, amb el pa i la mamà, vull dir, les germanes, i que jo sempre, bueno, m'ha agradat el camp, la veritat és que sí, que inclús a vegades quan hi vaig, allò que ja agafes una pala per llevar un poc menjar cap a les vaques, o no ho sé, m'agrada, o anar a formatjar, vull dir que sí.
6: Que bé, que bé. I a la cooperativa i en la feina que fas, s'arriben a fer amics?
7: Molts, moltíssims, moltíssims, la veritat és que sí. Sí, perquè has de pensar que et veus cada setmana i sempre qualcú de vegades te conta algun problema que té seu o de salut o familiar o, o coses que li han patat a la feina. Mira què m'ha passat avui, no ho sé. I sempre te conten qualque coseta i, bueno, i te tenen una estima, te tenen... Bueno, la veritat és que sí que encara que passen moltíssima gent cada dia, sempre hi ha persones que bueno, que te tens un feeling especial.
6: Mm-hmm. Que bé.
7: Sí. A més, insistiu, també ve molta gent que venen, que veranegen aquí a Menorca o a Ciutadella. d'ella, sí. I clar, i venen, clar, els dos d'en bany en bany, i ara l'altre dia ens van despedir amb uns francesos, bueno, fins l'any que ve, i esperem veure molts, clar, són persones que ja són majors, que fa molt més que veranegen aquí, i que, bueno, que venen cada setmana a la cooperativa a comprar sempre fruita i verdura de temporada, sí.
6: Sí.
7: Amb olis, amb altres coses, vull dir, que són productes.
6: I important, i sentíem aquest senyor que posava, aquest client que posava en començar, que parlava just, diu, els altres productes són bons, però és que és de temporada, són els que han de menjar. I aquest feeling que mos diu una Lupe Pons, li nota molt i el transmet molt bé, escolta, Lupe, a través del canal d'Instagram.
4: Tres coses que no sabies de les obregínies. En el forn queden més dolces. Quan se torren, se caramelitza el sucre natural. Perden l'amargor i guanyen molt de gustet. Sorbeixen molt d'oli. Són com esponja. Si li poses una miqueta d'oli ben pintadeta més d'un bon raig, te quedarà més gustosa i menys grassa. I per lo darrer, si se te consumin pocs dies, no els deposis dins la nevera. El fred altera la textura. Val més posar-les dins un puesto fresc i que no tinguin gaire llum. Recorda, només dins la nevera si has de fer molt de dies. Si no, fora de la nevera.
6: Molt bé, Lupe, com ho dus això de fer d'influencer?
7: Mai m'ho hauria pensat, tu, que tingués tanta... tantes visites i tant de mi gustes. No, la veritat és que no m'ho hagués pensat mai, però vull dir, estic molt contenta perquè faig, la veritat és que ho faig natural, com ja som, vull dir que no... Avui m'ho diu, avui vindran a gravar, i tal, vinga, vale, perfecte. Vinga, que gravem avui, que m'ho toca gravar. I, bueno, i surt com surt, espero que vagi bé, que surti bé, que la gent es digradi, que puguen donar qualque bon consell, sí, o qualque cosa que no saben i que t'hi puguem ajudar.
6: I jo crec que segur, no només per aquests consells que dones, sinó perquè és que se te nota i molt que ets així de natural. Avui han convidat aquí a sopar, o al Manco, que mos doni una recepta per sopar i un tàper, a Lupe Pons, de la cooperativa del Camp de Menorca.

0: Vos don una dada interessant per entendre la dimensió de la cooperativa del Camp de Menorca. Són 662 socis que fan feina en 489 referències de producte local. També promouen viure el Camp de Menorca amb visites i tats de producte local. Tots els socis són productors de Menorca, Lupe?
1: Els socis són productors de Menorca, sí, sí, sí. Hi ha uns socis que són actius i uns altres que són col·laboradors.
0: I qualsevol persona pot venir a comprar en aquesta botiga, no?
1: Sí, jo crec que sí, tothom. Tothom està ben arribat i benvingut, sí.
2: I deien, Aina, que feis feina amb 489 referències de producte local. Quines són les referències més habituals que manegeu?
1: Els formatges, el producte estrella. El tenim en fresc, semi, curat, després a més de 12 mesos, després tenim altres formatges també de Menorca, que són blaus, de bé, després de cabra. Tenim un gran sortit. Després també tenim embotits, bueno, sal, oli, vi, camamilles, marmelades... Bueno, un gran sortit.
3: Un gran sortit. I per cert, ara que deies això del formatge, teniu fira, no?, que cap de setmana?
1: Ah, que cap de setmana mostreu-vos la fira del formatge de Mau Menorca.
3: Molt bé.
1: Allà serem, amor. Allà serem amb unes quantes activitats preparades... Sí, sí.
3: Que bé, quin bon pla per aquest cap de setmana, aquesta fira del formatge Mau Menorca.
2: I ara mateix que estem ja adentrant-nos dins la tardor, què hi posaries dins una senalla de fruites i verdures que siguin de temporada?
1: Doncs pues mira, ara tenim pomes del barranc de Cal Emporter, tenim bunyacos, tenim patates, tenim melons tot l'any, tenim caquis... Bueno, després també tenim lletugues, colcale, carabasses...
2: Sí, ben variat, ben variat, idò.
1: Sí, tenim un gran sortidet. Ara, clar, evidentment no tenim tant de sortir com tenim ben estiu, però bueno, encara mos queden unes quantes obregínies, cebes, també mos en tenim... Bueno.
3: Una bona senalla aquesta del Camp de Menorca.

0: Ida, així cantaven els sis de ponents fa 20 anys. Aquesta cançó és de fa 20 anys, se titula El Camp Menorquí. Està clar que dificultats n'hi ha moltes, però gràcies a iniciatives com la cooperativa del Camp de Menorca segurament se poden anar superant. Lupe, com funciona la cooperativa agrícola?
1: La cooperativa, bueno, comprant bastanta cosa, els pagesos venen a comprar la cooperativa i nosaltres també tots els productes que puguen treure, que ells fabriquen, que ells produeixen. Per exemple, nosaltres tenim, comprem el formatge fresc, artesà, ha de ser finques, de ser productors, i després nosaltres el curam i el traïm a partir de 2 mesos fins a 5 mesos en semi, a partir de 5 mesos el traïm curat, i després a partir de 12 mesos ja el traïm a vell. Sí.
0: Uh-huh. O sigui, ja tota aquesta feina que també feis d'elaboració.
1: Sí, després també comercialitzam. Evidentment tenim diversos restaurants i hotels que nosaltres també els proporcionam, vull dir, la carn que ells necessiten, després marmelades, soli, la sal, l'embotit, els vins, vull dir...
0: Sí. Tot això, i hi ha molta tasca a fer i molta que se fa des de la cooperativa per mantenir viu el Camp de Menorca. Avui mos acompanya en Lupe Pons. I, Lupe, hem de fer les dues preguntes obligades. A veure, alguna idea de recepta, tu que maneges moltes receptes i moltes idees per sopar, per qui no tingui molt de temps de preparar sopar?
1: Pues mira, jo avui havia pensat de fer una truita de patata.
0: Molt bé, vinga.
1: Patates, ous, ceba... Vull dir, jo agafo les patates, les de pèl, els de tall entre els petitons i els poso en una paella amb oli. Després, quan les patates estan ja mig cuitetes, hi pots la ceba també tada petitona. I li davalles foc, que quedi confitadeta la ceba en la patata. Després trec les patates i la ceba dins una altra paella, bat els ous i faig la truita de patata.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Que bona. Sí. I un tàper que podem fer per estar per de demà?
1: Estar per de demà? Bueno, te pots quedar un trosset de truita
0: sí.
1: I la poses dins la nevera i després demà la pots acompanyar amb un poquet d'ensaladeta, de tuga i tomàtica, un pot de ceba, 4 olives, o després, si no, també podem fer un poquet de tombet. Virgínia, pebre i ceba.
0: Sí,
1: i la
0: sí.
1: Pots acompanyar, la truita.
0: Idò,
1: però, bueno,
0: bona idea.
1: Jo havia pensat una altra cosa.
0: Què havies pensat?
1: De fer pomes al forn.
0: Pomes al forn, quina bona idea. Aquesta no m'ho havien dit, a veure com
1: sí.
0: Ho fas.
1: Les pomes al forn. Vinga, poma de Menorca.
0: Sí.
1: L'illet pescoc, les pipidetes, l'illet, vale? Li posa una miqueta de sucre i canyella i els de pos dins el forn. Mitjoreta, molt foc, no, suau. I després tu els detreus, te pots menjar acabades de fer tabetes, o si no, dins el tàper per demà.
0: Que bones.
1: Te posant després dins la nevera. I el que són molt bones, quan te tens pelades, que tens un poquet de sucre i canyella, que ja s'ha caramelitzat una miqueta, i pots posar una curadeta de rop, que és molt bo.
0: Molt bé.
1: La pometa, sí, una curadeta de rop i sí. Sabies que queden superbones.
0: Quina bona idea, mira, tenim postres i tot. Que bones, Lupe. Idò, escolta, no te'n vais, que mos queden un minutet i Naina Marc, en juny t'han de fer res, 3 o 4 preguntetes breus.
1: Vinga.
2: Lupe, per al programa d'avui hem triat la paraula polisèmica pena. Però no passis pena, que són preguntes fàcils i de resposta curta que trobes.
1: Vinga, de vale, ja veurem que m'ho surt. Estàs molt improvisat.
2: No passis pena, ja t'ho dic, no te preocupis. Vinga, la primera. Quin producte de temporada te fa pena perdre ara que deixant l'estiu enrere?
1: Els melons de tot l'any. Perquè, clar, ja per novembre, desembre, ja no en tindrem més. I ja fa pena que després, dins de gener i febrer, no puguem tenir melons.
3: No. Sí, una gran pèrdua. I ja que xerram aquestes receptes de cuina menorquina que tantes vegades aconselles, quin plat d'aquesta cuina, de la cuina menorquina, val la pena no perdre's?
1: Sol i aigua. No podem perdre. sol i aigua, és un plat molt típic d'aquí, acompanyat amb les figues, o si no tens figues el pots acompanyar també amb patates frites, també, però jo amb les figues és el millor, sol i aigua, i és superbo de fer, vull dir, és superbo de fer.
2: I Lupe, tu ets una de les persones que solen passar molta pena.
1: Sí, moltíssima. Sóc molt sofridora, molt. Fas pena per tot, sí, sí, sí. Sí.
3: I ja acabant, hi ha algun plat o aliment que a penes t'agradi, que t'acosti, això que dius, uf, me'l puc menjar, però ix, preferiria no fer-ho?
1: Jo és que esbeno m'agrada. Esbeno, fu, esbeno m'agrada.
2: És curiós,
1: ni, ni costelles, ni esfor, vull dir, no. Mira que de petita, quan estiguem al camp, sempre teníem vents i allò que matàvem els vents i, so, i ho he vist a casa sempre, però vull dir, o fèiem formatjades, és que no hi ha manera, no, no m'agrada, no m'agrada. L'únic, l'únic m'agrada tot.
0: I de, mira, avui hem tingut unes confessions d'Anna Lupe. Escolta, Lupe Pons, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, ha estat un plaer, gràcies i molts anys en el Camp de Menorca, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt bé, moltes gràcies.
0: Bona nit.

0: moderna, no, no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
0: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que hem duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. Entre avui i demà, Araceli Bosch.

emoció. Però, primer de tot, ho diec, mos diu que la pena és un càstig imposat per la llei o per una autoritat qui comet una falta o un delicte. És un preu que se paga per rompre les normes, d'aquí ve la pena de mort, la pena capital o la pena de presó. Aquestes penes s'apliquen com aquest càstig en el que incompleixen això i el que incompleixen les normes de la religió se diuen en aquest cas les penes canòniques. I amb aquest mateix punt de vista, una pena és també la reparació que un culpable ha de complir per compensar un mal que ha fet. I'm feeling electric tonight. Però si sortim d'uns jutjats i feim una mirada interior, la paraula se transforma en el que hem comentat abans, un sentiment i una emoció humana. És un sentiment dolorós causat per una pèrdua o per una decepció. És la tristor, és el dol o allò que mos encoeixuca. Deien que qualcú se mor de pena, que una notícia fa molta pena o que una persona ofega les penes per intentar oblidar. D'aquesta mateixa definició neix també la compassió, és a dir, fer pena és despertar pietat i empatia davant la desgràcia d'un altre,

0: I en les creences populars i la literatura, una ànima en pena és l'esperit d'un difunt que vaga per un món pagant les culpes que li quedaven abans d'anar a cel. I així com ahir comentàvem que vol serveix per mesurar el temps, la paraula d'avui, pena, mesura el cansament, la dificultat i el valor de les coses. Una pena és una feina difícil, una molèstia. És una tasca que mos costa molt fer. Per això, deim contínuament que una cosa no val la pena quan no compensa l'esforç o deim que una tasca ha costat molta pena. I si qualcú fa una acció jufregant el límit, deim que ho ha fet a dures penes. El càstig d'un jutge, el dolor d'un cor, la compassió per us altres, una ànima difunta o esforç que val la pena assumir. Una paraula carregada de significats i imprescindible per entendre'ns a nosaltres mateixos.
1: Entre avui i demà amb Barçal i Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IB3 Ràdio.

0: 8 i 41 minuts, Miquel Àngel Riera, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Pujam en el tren.
1: Sí, és el quart pic que tinc la felicitat de poder venir a la vostra convidada i avui és un dia especial perquè xerrem d'un tema especial.
0: Ara anirem, però avui hem triat la paraula pena.
1: Bueno, la paraula pena té molts de significats, però jo en centraria en tres. Primer, la tristesa per la pèrdua del patrimoni ferroviari, per pèrdua de les vies, per pèrdua de màquines, per pèrdua tota una vida humana que se'n va revoltellar això. La segona, el càstig que haurien de donar als que varen fer que això se perdigués. Crec que és una pena, és dir, que és gent de fer. I finalment, un tema que per nosaltres és molt important, que és el concepte de l'esforç, de la dificultat, de passar pena per aconseguir una cosa. Això també crec que són elements que ens ajuden a definir aquesta paraula tan ben triada, per cert.
0: Sí, però jo som optimista com Naina Marc i crec que val la pena que després, o malgrat tot això que has dit, hi hagi una entitat com l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Han de ser positius.
1: Sí.
0: I saps què pens, Miquel Àngel? Que no han fet les presentacions formals. Que t'apareixi avui precisament xerrant de l'Associació d'Amics del Ferrocarril i, com dirien a les pel·lícules, conta-m'ho tot, des del principi no te guardis ni un detall.
2: ¿Quién ha dicho que no hay madera en este tren?
3: ¡Oh, está lleno!
2: ¡Pondremos el tren en marcha!
3: ¡Hay cajas, hay baúles, hay maletas!
4: ¡Es la guerra!

0: Vinga, més madera.
1: I bon començament. Bon començament.
0: I de xerrat de començaments, quan neix aquesta associació?
1: Sí, el 31 de maig de 1989, és a dir, ja fa pràcticament 37 anys, és a dir, unes persones molt importants en aquell moment, perquè eren el gerent de Ferrocarrils de Mallorca d'aquell temps, els tècnics superiors que controlava també el Ferrocarril de Soia i altres persones varen decidir fer una associació. Tomàs Morell, el senyor Sierra, que sempre l'hem dit així, de Soia, doncs, i a partir d'aquell moment va arrencar. Clar, les persones tenien 35, 40, 50 anys, han anat, diríem, creant una llavor que nosaltres hem anat continuant. Jo et puc dir que actualment el darrer soci del llibre de socis és el 314. El que passa és que hi ha hagut, òbviament, al llarg de la vida, pues, gent que no s'ha deixat, gent que per motius determinats pues, ha decidit no seguir la nostra entitat, però bé, el grup, diríem, actual és un grup variat, perquè és un grup jove, és un grup adult, és un grup molt responsable i tenim, com diríem, en la nostra llengua, una persona per cada cosa. I això és el més important. La veritat és que aquesta entitat ha passat diversos moments. Jo crec que ha tingut dues èpoques on els presidents han comptat molt d'anys i això no es permet que l'any passat el Consell de Mallorca ens va donar una distinció que per nosaltres és la màxima que a nivell de Mallorca podien tenir, que és la medalla d'honor i reconeixement a tota una tasca, que jo vaig tenir la sort de recollir, i enguany pues, ens han donat un premi Ramon Llull, que també, diríem, a nivell de premis, a nivell d'Òscars, diríem, ja no poden tenir més. És a dir, que amb això, jo, com president, estic molt orgullós d'aquest tema.
0: I deies, Miquel Àngel, que vos ajuntàveu molta gent diferent, hi ha moltes sensibilitats aquí dins, hi ha treballadors, hi ha aficionats, hi ha historiadors, vull dir, sumau moltes sensibilitats dins el sector ferroviari.
1: Sí, és a dir, l'afició, el concepte de mig de ferrocarril és, afortunadament, molt ample, inclús molt ample en pensament. És a dir, no tothom tenim una idea fixa de com ha de ser, sinó hi ha un debat sempre molt respectuós des de cada una de les idees, i al llarg d'aquests anys pues, s'han anat creant, diríem, impulsat per nosaltres, diverses, si dèiem, els cosinats, els cosins, és a dir, s'han anat sortint d'una branca, branca s'ha fet gran i s'ha tornat un arbre, jo a més sé que puc detallar més per la importància que tindrà al llarg d'aquests anys, va ser quan tot el material que tenia la nostra associació, recollits pels primers socis, Tomàs Morell, que va dir, aquests cotxes, aquests vagons que ens anem a cremar, sap que un parell agafeu-los i si teniu puestos de guardar-ho, pues tot el que se va poder guardar, que no va ser molt, se va aportar a la Fundació Ferrocaip. La Fundació Ferrocaip va triar un president, que hi havia en febrer, de Manacor, i a partir d'aquest moment la Fundació ha anat creixent i ha tingut la possibilitat en l'Ajuntament de Sant Llorenç de ser la columna vertebral del Museu de Ferrocarril, que enguany farà, ara fet aquí dos mesos, farà un any, i que sempre, en totes les seves necessitats de fer més coses, és un punt de referència. Que estem molt contents d'això, i després tenim pues, la gent que vol anar a excursió, vol fer maquetes, hi ha molta varietat.
0: I una altra cosa és el Club Ferroviari, no?
1: Sí, el Club Ferroviari és una sortida d'unes persones que exclusivament se volien centrar en el tema de lo que se diu el tren tripulat, és a dir, aquest tren on nosaltres tenim, diríem, la llicència per poder fer-ho a pobles, però hi tenen una estructura fixa. És el mateix, són unes màquines amb una sèrie de vagons on i les mamàs i els papàs i molt de baldes els han fet colcar i ells ens van tenir la gran sort, que jo estic molt feliç, perquè a través de l'Ajuntament de Marratxí van aconseguir una sessió d'un espai i, com dèiem, els ferroviaris, gota a gota, via a via, peça a peça, estan fent, i han fet ara faran 25 anys, una estructura molt agradable i que jo convido a totes les persones, sobretot que tinguin els lats, que hi passin. Està de bar Bauhaus i és recomanable. És a dir, Museu de Ferrocarril, Bauhaus, i ara nosaltres, que ja estem a l'Espondinga, l'estació antiga d'Espondinga, doncs pues, també és una altra referència.
0: I vos poden visitar un pic a la setmana, no dos pics a la setmana.
1: Sí, nosaltres per la trajectòria que teníem, hem estat durant 10 anys a l'estació intermodal. Era molt còmode, molt pràctic, però les necessitats, diríem, de l'estructura d'estip ha necessitat aquell espai. Vam haver de fer un trasllat complet. Hem anat a un lloc molt més ferroviari, però no tan a prop. És a dir, que has d'anar en tren, i per anar en tren, en cotxe, i els dijous de 5 a 7 i mitja, 8, tenim una maqueta en construcció, i després també a la Vileta tenim un local propi que obrim els divendres. També aquest local d'Espandinca, el dissabte, que és quan ve més gent, podem oferir-ho com una il·lusió per a les persones.
0: Molt bé, i hem de recordar que vos podem venir a veure i donar bona conversa en el vostre magatzem de l'estació del tren d'Espondinca i també a la Vileta.

0: Vinga, avui fent les presentacions formals amb en Miquel Àngel Riera, que és president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Anant viatjant en aquest tren, en quines àrees feis feina, Miquel Àngel?
1: Jo penso que en totes les que descobrim, practicam i les que vendran. En aquests moments tenim una ubicació física concreta, on tenim un arxiu raonable, on tot l'antic ho han donat a servei ferroviari, servei ferroviari té un arxiu ja com toca, i tots els documents antics que per motiu que siguin un soci tenia, no es van arribar, varen fer l'any passat una donació, i perquè és el lloc que avui ja hi ha un arxiu com toca. Allà també tenim una biblioteca bastant important, és a dir, no només de trens de Mallorca, de trens d'Espanya, de trens d'Europa, i per tant és una cosa que se pot oferir. I sobretot el que tenim és una conversa damunt del que estem fent, molt maca. La gent que ve, s'interessa, demana una cosa, i també l'emplean per fer petites conferències, petits temes, i això és, per nosaltres és bastant positiu. També, òbviament, com el modelisme és una pràctica important dins els nostres socis, i tenim diverses maquetes que diríem on representen, doncs, des d'una estació de muntanya a una estació d'esplà, on hi ha un pont, un túnel, i sobretot mostram a la gent com fer-ho com això.
0: És una afició que necessita espai, aquesta. És a dir,
1: sí,
0: un bon corral a una casa grossa.
1: Sí. No tant, perquè, clar, tot va evolucionant, i és quan la gent va fa 20 anys que va començar. La tecnologia era la que era. No eren trens de donar corda, però eren trens relativament grans. Avui hi ha trens amb una escala que es diu escala N, que és una 160 part, i un tren, una màquina té 4 dits de llarga, i això s'ha fet sobretot perquè la gent jove d'ara té maquetes petites, que pot tenir inclús davall el llit,
0: sí,
1: que
0: clar,
1: és el típic,
0: sí,
1: i allà pot fer molt més del que nosaltres podíem fer. Nosaltres podíem fer un rotllo i no podíem fer res més. Avui se pot fer molt cosa.
0: Molt bé, anem a xerrar de projectes, perquè també en teniu en marxa i d'alguns que hi eren i que voleu reprendre. Per on començar?
1: Començant per el que enyoram més, és a dir, però també som conscients que ja no està barat com antes el viatjar. És a dir, els amics de ferrocarril no s'agrada el nostre tren, el tenim, no vull dir molt vist, perquè sempre descobrim coses, però poder anar a Espanya, o sobretot anar a Europa a veure trens, en la mateixa il·lusió que molta gent d'aquest país els ve a veure el tren de Sonia. És a dir, jo tens la sort que per aquests motius he pogut viatjar un poc més especialitzat que altres persones, i vull veure-ho antes per dur la gent. Hem fet bons viatges, és a dir, hi ha a Espanya un museu molt important, el Museu d'Azpeitia, el País Basc, un museu tal vegada més operatiu i més interessant. Hi ha les venes de Rio Tinto, allà serà un dia un poc està programat, serà un dia més de viatges, però després també el que ens fa moltes ganes és la divulgació, és a dir, explicar aquest món del ferrocarril no és només els trens que veiem al nostre Inca, a Manacor, hi ha molt més darrere, i especialment jo, un dels aspectes que vull treballar més i que estem fent feina, és com ahir la conferència d'ahir, és el nostre passat ferroviari. Això, quan tu m'has demanat la paraula pena, dir una illa que als anys 30 tenia la concentració quilòmetre superfície més gran d'Europa, més gran d'Europa.
0: Com seríem avui, eh?
1: Avui hi hauria la meitat de cotxes, sí, i la gent usaria i s'hauria desenvolupat un tren per no anar com anàvem en aquests moments, que anàvem estrets, hi ha unes hores determinades, anàvem estrets, amb una potenciació del tren de sempre, tindríem una xarxa, bueno, idíl·lica,
0: sí, sincerament. Sí. Teniu la nova maqueta, no? Que...
1: Sí, aquesta maqueta és molt... Era molt maca quan la teníem allargada, era una estació de banda, a l'intermodal la van tenir que tear per la meitat, i hem aprofitat per fer una U. Vale. I aquesta U ens donarà moltes possibilitats, perquè el que li agrada és el sector de maquetistes, que és un sector molt, molt interessant, perquè se caracteritza per compartir.
0: Ja.
1: El maquetista comparteix, no vol fer una maqueta que seva, vol estar en dos o tres, ara com faríem aquest pontet, o com faríem aquest túnel d'aquesta muntanya, i aquesta muntanya que hi posam garrovers, o hi posam pins, i és un diàleg molt agradable. Penso que tenim joves maquetistes en 16 anys, I estan, quan han de fer determinades feines que s'han d'embrutar les mans, són els primers que se van a jàstics. Amb aquesta és un cas important. I després, una activitat que varen fer molt d'anys, però se nos va morir en Biel Solà, és a dir, que ha estat una gran persona, quan xerren dels personatges d'estrenes, xerren de pocs de mig, però en Biel en xerrar d'ell, perquè hi era la iniciativa de cada dilluns, primer dilluns de cada mes, anàvem a l'estació de Son Sardina, fèiem una petita conferència d'un tema variadíssim, és a dir, de 15 a 20 minuts, 25 com màxim, i després hi duia una coca. I fèiem allà de fora, vegem passar el tren de Solla tres vegades. Era ideal, era una cosa que la volen reenganxar, però estruï que ara duim en son... en la moguda del canvi de local i tot això no s'impides, però ja un dels objectius que per 2025, que sí o sí, tornar a fer aquest coc que s'hi havia que va ser tan interessant.
0: Que bé. I després teniu també activitats pels infants, no? Pels joves.
1: Sí, el que comentava abans, els infants els agrada veure un tren, però colcar un tren. Ja un moment deia el bateig té una connotació molt determinada, però la seva innocència de pujar un tren, i amb això han aconseguit que tenim un circuit, la paraula seria mòbil, on el duim a Sant Sebastià Petit, a la fira del Moto Inca, ara fa 2 anys ja el duim a Santa Maria, també el duim a la setmana de modelisme, on ja tenim 2 màquines, tenim 6 vagons, i bueno, 1.200, 1.500 nins per de matí, sempre és el que tenim, i nos agrada molt. És una cosa que veus, aquell nos tenen una cosa molt maca, que és la seva innocència, la seva cara de sorpresa, i això de veres que per nosaltres també és una gran satisfacció, perquè diu, val la pena haver-te aixecat a les 6, recollir materials, agafar cotxes o la furgoneta, anar allà, muntar-ho, comprovar-ho, i a les 10 quan s'obri, venen salotades, i això és molt satisfactori, molt.
0: Mira quina hora és. Saps que no és que passi, no és que jo condueixi un ave, és que els temps m'ho passa volant, Miquel Àngel.

0: Això és un tren de vapor, crec, segons documentació. Fa 150 anys se va construir un tren en el port de Palma, que des del moll vell duia mercaderies a tot Mallorca. Avui dia encara hi ha elements d'aquest traçat, com també del túnel urbà, que molts han passat caminant, que se va inaugurar l'any 31 i que va estar operatiu fins l'any 65. Ahir ho vas contar a una conferència. Ets capaç de fer 5 cèntims en 2 minuts i mig?
1: Sí, sí, sí, sí. Vaig estar una hora i 20 minuts xerrant seguit i la gent, crec, és que tenim més confiança en jo, dius, Miguel Àngel, per què t'has aturat? Si això va bé. Dic, bé, sí, és veritat que és un orgull fer aquesta conferència, preparar aquesta conferència, que avui qualsevol persona pugueu entrar a la pàgina web, no tant de YouTube, i a YouTube cercar serveis ferroviaris i la trobareu, i a part que no me veureu jo xerrar, veureu imatges, imatges de la que tu acabes de comentar, de la problemàtica que va haver per tu, les mercaderies exclusivament, des de on havien fet l'estació, que era fora Morades, a l'esport, que era a l'altra banda de la Morada. Aleshores, la primera solució era molt fàcil, anar donant voltes per les Morades, però els militars van dir que no, que les Morades eren per si venien els dolents. La segona solució va ser entrar per la porta de Jesús i a partir de la porta de Jesús baixar per Barón de Pinopar, si coneixeu els carrers, continuar per la Rambla, fer la volta per la plaça del Mercat, continuar a l'Esborn i Toni Maura pegar això. Això va anar molt bé quan anaven les mules. Les mules es tiraven els vagons per amunt i per avall. Era més fàcil perquè els vagons plens solien anar per avall i els que pujaven relativament pesaven menys. Però, clar, quan això va anar funcionant i el tren se va anar desenvolupant, les mules ja no varen poder. I vàrem començar a posar les locomotores. I, clar, les locomotores de vapor són, fan fum, fan renou, fan una escandalera que encara que només passar 5-4 pits per amunt i per avall, això va distorsionar un poc a la gent que sortia a prendre sol a l'Esborn, però, sobretot, quan van venir els cotxes, va crear un conflicte. A partir d'aquí, l'any 31, se va decidir fordar. Però una de les coses que jo vàrem aportar en aquell moment és que aquest forat, sobretot, era per dur les mercaderies i començar el tren cap a Andratx, cosa que se va aturar perquè no hi havia d'on veig. Però sí, va estar molt interessant i crec que se van aportar moltes coses novedoses i us aconsell que aquests cicles de conferències que fan els tèrminus, no només els nostres, sinó els que van fer, tenen el seu punt d'interès.
0: Jo crec que ara els oients s'estaran demanant això com va acabar, se pot recuperar, quines propostes teniu des de l'associació, això mos ho pots contar un altre
1: sí,
0: dia.
1: Molt ràpidament ho contarem. És molt difícil recuperar un ús ferroviari, però sí que és un monument que tenim dins la nostra ciutat i nosaltres hem fet una proposta que aquest túnel se converteix en part de centre d'interpretació de la ciutat de Palma. I si ho hem demanat a Esbalda, i ho seguirem demanant.
0: Fantàstic, Miquel Àngel Riera, gràcies.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. TV3 Ràdio.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula pena. Per il·lustrar aquesta paraula de múltiples significats, al·ludim a la seva vessant emocional. La pena provoca un lament. I això ens serveix per compartir una escolta amb vosaltres d'un dels músics més importants, probablement, del segle XX. Un dels meus saxofonistes predilectes. Es tracta de John Coltrane, amb el seu quartet clàssic, un enregistrament de l'any 64, del seu àlbum Crescent. Es tracta de la peça Lonnie's Lament, el lament de Lonnie.

0: 9 i 8 minuts, aquí ens teniu en directe, matem des de l'estudi d'IV3 Ràdio, a Palma, Arturo Cadenas, professor doctor en Filosofia del Dret, Ètica de la Comunicació i Dret de la Informació a la Universitat del CESAC. Com estàs? Benvingut.
1: Buenas noches, encantado de estar aquí.
0: Gràcies per venir. Avui que han triat...

0: José María Moreno, director de la Capella Mallorquina, benvingut entre avui i demà, com va?
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Que bé donar-te la benvinguda amb aquesta cançó a la nuit de la pel·lícula Els Chicos del Cor, Los Chicos del Cor, o Els Chiquets del Cor, que la podrem escoltar, a més, interpretada per la Capella Mallorquina, demà mateix, que és dia 15, si mos escoltau en directe, a l'església de Sant Felip Neri de Palma. Què tal la capella? Estan emocionats, ja preparats per aquest concert?
1: Molt contents, molt contents, molt emocionats, perquè és un repertori realment preciós. Ens agrada moltíssim interpretar-lo. Hi ha molta expectació creada, també, perquè en el públic també estic seguríssim que els agradarà moltíssim. Mm. Així que, doncs això, molt il·lusionats, molt contents i molt expectants, amb moltes ganes.
0: Que bé. I fareu un recorregut per alguns dels grans clàssics de cinema, bandes sonores, també del teatre musical, en grans, com Bernstein, com Lloyd Webber, com Mancini, tots els grans i, a més, molt reconeixibles per gaudir de la gent que vos vendrà a veure.
1: És així, és un repertori molt conegut, preciós, realment, diríem que dins el que és la música de bandes sonores del segle XX són peces molt famoses, no sé, fragments com el Moon River del Desayuno con Diamantes de Henry Mancini, no? Sí. Fragments de Sonrisas y Lágrimas, de Los Miserables, El Jorobado de Notre Dame, és a dir, són

0: Aquest Don't Cry For Me Argentina del musical Evita, també la cantareu demà. José María, tens una relació personal en les cançons que heu seleccionat en aquest recull?
1: Són peces molt especials i de qualque manera sí, realment me sent molt unit a aquestes peces, peces que he sentit des de petit o en la meva adolescència, peces que han cantat, no? Qui no ha cantat aquest repertori? Qui no ha cantat doncs aquesta mateixa de Don't Cry For Me Argentina o peces dels Miserables o del West Side Story de Leonard Bernstein o de Sonrises i Làgrimes, no? Són peces molt, molt... Jo crec que el que deia, són molt populars en sentit... I hem vist moltíssimes vegades aquestes pel·lícules, formen part de com deia abans, de la cultura fílmica, no? De tothom, i a mi personalment són peces que m'apareixen molt, molt inspirades. La majoria d'aquests compositors són compositors que han guanyat Oscars per la seva música, o premis Tommy, o premis Grammys. Són realment grans compositors de bandes sonores que varen ser capaços de crear obres magnífiques, obres mestres realment de la música del segle XX. I per això jo crec que fer un homenatge a través d'aquest concert amb aquestes peces tan precioses crec que és molt merescut i crec que el públic ho agrairà moltíssim.
2: I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die.
0: I ara que xerraven dels Miserables, aquest I Dream the Dream també forma part del repertori. Jo volia demanar-te també, com que avui estem tractant la paraula pena, com se treballa des del cor transmetre les emocions d'una peça musical?
1: És una de les grans preguntes, no? Perquè realment és una de les grans emocions, una de les més importants a transmetre quan fas música. De manera que és vital ser capaç de... Precisament ahir, a l'ensai general que feien la capella mallorquina, i quan estàvem treballant aquesta peça, vaig aturar l'assaig i vaig parlar precisament d'aquest tema, de l'importància de transmetre emocions, no? I en aquest sentit, evidentment, amb aquesta peça, de transmetre l'emoció de la tristor, de la pena profunda. En aquest moment, la protagonista està totalment destruïda. De fet, en aquesta peça, que hem de recordar que estem sentint en Anne Hathaway interpretant aquesta cançó, només per la interpretació d'aquests 3-4 minuts que dura aquesta peça, ella va rebre l'Òscar. S'Òscar com a actriu secundària, perquè realment la seva aparició en Els Miserables és molt curta, però ella és capaç de transmetre l'emoció de la tristesa més profunda, de la pena més profunda, perquè ella està absolutament devastada, i és extraordinari com és capaç d'ella, en sa veu, en sa expressió, en sa mirada, de transmetre tota aquesta emoció. I jo ahir a l'ensai ho deia, que és molt important no només cantar notes, no basta en cantar ses notes molt ben cantades, molt guapes, amb uns sons guapos, hem de transmetre emocions. I treballar això és complicat, perquè és necessari arribar en el cor de sa gent. Arribar al cor de sa gent i des d'allà transmetre aquestes emocions. De manera que és molt interessant, molt guapo, i això és el que fan els grans músics, no? Aconseguir transmetre emocions, perquè fan, canten o toquen els seus instruments des de l'autenticitat, no? I des de les emocions més profundes.
3: Que bé. I de totes aquestes emocions estem seguríssims que les podrà transmetre i les rebràs públic de la capella mallorquina demà a l'església de Sant Felip Neri, això és a Palma, a les 7:30, amb un donatiu a més d'entrada de 10 euros que se destinaran al projecte de formació professional per a joves de zones rurals de Gorga.

0: Però a Etiòpia per comprar l'entrada, José María, com s'ha de fer? No sé si directament des de la web de la capella.
1: Exactament, se pot
0: Perfecte.
1: aconseguir a través de la web de la capella, també a través de Web Mallorca, a la web de Web Mallorca, tenen les entrades disponibles, i si no, directament a l'iglesi de Sant Felinari, començant a les 7:30, a partir de les 6:30 estirant les taquilles obertes, i això també és molt important, no? A través de la música, ajudant els altres, i en aquest cas ajudar a joves d'aquesta regió d'Etiòpia, i crec que és molt important fer també, doncs això, ajudant els altres i fer projectes socials i benèfics a través de la música, doncs això crec que ens fa millors també com a societat.
0: Perfecte. I d'avui volíem també contar per als oients d'entre avui i demà. José María Moreno, que és el director de la Capella Mallorquina, entre altres moltes coses. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bona nit.

0: nou fascicle de dies de ràdio. Pep Díaz, productor d'Ivetres Ràdio, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Hola, molt bé, gràcies.
0: Avui hem de relacionar la ràdio amb la paraula pena, que és la paraula polisèmica que han triat per al programa d'avui. Encara que jo diria que la ràdio allunya les penes.
1: Sí, seria una forma de definir-nos, per això no vol dir que no es vagi bé la pena com una forma de generar continguts per dissenyar la graella de programació, com per exemple, radionovel·les, consultoris sentimentals o espais dedicats en els judicis.
0: Ai, per on vols començar, Pep Díaz?
1: Jo ho faria per la pregunta setmanal. Com ja vos he dit, la paraula pena podem incloure els consultoris sentimentals i un dels més famosos és...
0: en Elena Francis, s'intueix allà. Elena Francis, sí.
1: Exacte. D'aquí una estona donarem més detalls d'aquest consultori, però de moment la pregunta que vos faig és quina relació hi ha entre el consultori d'en Elena Francis amb el món de la tauromàquia?
0: Ui, ui, ui, no ho diràs per la quantitat de banyes que t'hauria en compte.
1: Sí, per les banyes dels bous, no per muntar una pel·lícula sense necessitat.
0: Val, d'acord, i d'aquí una estona sabrem quina relació hi ha entre el món de la tauromàquia i el consultori de la famosíssima Elena Francis. Això vol dir que ara centrem l'atenció en un altre aspecte relacionat amb la paraula pena.
1: I un lloc on es reparteixen penes és un jutjat, una vegada que finalitza un judici.
0: Sí, però la llei no permet l'emissió en directe de judicis.
1: Això és ben vera. Però en el cas que ens ocupa és una emissora molt especial que du per nom Ràdio del Judici. Del judici final.
0: A veure què és això que escoltem, Pep.
1: Això és una emissora UBB76, més coneguda com The Buzzer, pulsador, sí. O Ràdio del Judici Final. És una misteriosa estació de ràdio russa d'ona curta que emet des de la dècada dels 70. És un brunzit, com una espècie de cufen mecànic i monòton, uns 25 per minut les 24 hores del dia.
0: Wow.
1: Esporàdicament s'atura el brunzit i una veu en rus llegeix missatges xifrats en noms de persones, paraules claus i seqüències de números.
0: Això és una fantasia i tot això amb quina finalitat?
1: No està gens clar. Se pensen que poden ser comunicacions militars, com una xarxa de comandament i control de l'exèrcit rus. Altres teories la relacionen amb un sistema automàtic de represàlia nuclear si se detectés que la cúpula militar és destruïda i, òbviament, no se descarta que siguin ordres encobertes a agents d'intel·ligència i espies.
0: Així, de primera, és una miqueta inquietant, sí que sona, això.
1: Mm, i per a desronodir-vos, basta dir que hi ha una aplicació per mòbil que recrea aquesta emissora i que te permet jugar a enviar missatges com si fos una emissió en directe.
0: Val, millor canviant de tema, que això no me tranquil·litza gens.
1: Mm-hmm. I de si vols, podem explicar algunes històries de les que fan passar pena. A veure si els oients reconeixen a quina radionovel·la pertany aquest fragment.
2: Però què les passa? Per què no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. ¡Pero soy culpable! ¡Yo le maté! ¡Tienen que creerme! ¿Por qué se empeñan en no comprender?
3: Mira esta cruz que llevo en el pecho desde pequeño. Júralo por tu hijo muerto al nacer. Besa la cruz. I júralo si te atreves.
0: M'encanta aquesta dona, quin patiment, no?
1: Saps que em va passar de pena en Rosal Cázar. Ella va quedar viuda molt jove i tenia problemes econòmics. Després de parir, se pensa que morirà imminentment, així que decideix lliurar l'infant a sa família Riba, que ha tingut un fill mort en el mateix hospital. Però Rosa sobreviu i aconsegueix entrar a fer feina a Cals Riba, fent de vida dels fills d'en Riba. Però que és el seu i propi, en realitat, i ha de mantenir el secret de la seva identitat i criar en el seu fill sense que ningú sàpiga que és el seu fill.
0: Ai, això amb una passió desbordant, quin serial.
1: I d'una radionovel·la en tota, de l'any 1959, escrita per Guillermo Sautier Casaseca, amb Juana Ginfa com a protagonista.
0: I les respostes?
1: Si se nom Rosa i es Dida, que en castellà seria nodriza o ama.
0: Ama Rosa.
1: Ama Rosa.
4: Ama Rosa. con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí.
0: Clar, en Doroteo era l'home que li donava la rèplica, no?
1: Anar
0: a Marrosa, molt bé. Venga, més, que això a mi me comença a agradar.
1: I d'una altra història, però també protagonitzada per una atleta jove, és Si Ama Rosa, de l'any 1959. Aquesta és de l'any 1971. Se va emetre fins l'any 1974. En total, 501 episodis. Va ser una adaptació d'una obra de Celia Alcántara per Pert de Guillermo Sautier Casaseca, és guionista de serials per excel·lència. Maria és una jove de províncies que arriba a ciutat. És una mare fredina, se'n surt de ses adversitats i aconsegueix convertir-se en una gran modista.

0: Pep Díaz, no podríem tenir una banda sonora així per la radionovel·la d'entre avui i demà, el Palau del Vent?
1: Li poden demanar en Jairo, que és el cantant que escoltau. Simplemente Maria, que Espanya va protagonitzar Maria Salerno, però que a Mèxic també se va adaptar. Espanya era una hora diària i arreplegava 2 milions d'oients que escoltaven les emissores de Cadena Azul de Radiodifusió, Cadena d'Emissores Sindicales i Red d'Emissores del Movimiento, i que més tard s'unificarien amb el nom de Radio Cadena Espanyola. I a Mèxic poden recuperar un fragment gràcies a la Fonoteca Nacional de Mèxic.
2: Carlos, sí. Quiero que vea a Tony, por eso lo llamé. Pienso que tenemos que hacer algo.
3: ¿Cómo está él?
2: Pasa las horas inmóvil, sin hablar. Está perdido en su mundo, como si no le importara nada de lo que pasa a su alrededor.
3: Lo mismo que Inés.
2: Si le hablo, contesta mecánicamente.
3: Sí.
0: Parece simplemente María, versió mexicana, no?
1: Exacte. Per cert, que es fina final se fa mitja.
0: Ah, bé, idò ja me quedo molt més tranquil·la. Vinga, finals dels anys 70, no sé si varen de caure una micona aquestes radionovel·les, les dones començaven a incorporar-se en el món laboral.
1: Sí, varen començar de caure, però encara n'hi va haver de serials. Però d'això en xerrarem en una altra ocasió, perquè avui ens volen centrar en serials de passar pena, com per exemple el serial d'IV3 Ràdio, Manacor Complot.
4: Quiero que sepas que te quiero pedir el divorcio. Me siento vacía.
5: ¿Vacía? No, y con este ruedo que llevas, lo dudo.
4: ¿Qué has dicho? ¡Te soy oído!
5: Francisca María, somos de Manacor, mi amor. Tenemos mucho dinero. La fábrica de perlas...
0: Per favor, compta amb qui xerra aquest Manacor en Ca Complot.
1: És un serial molt nostrat. Amb en Joan Boussà, que s'emetia dins del programa La Bàmbola.
0: Molt bé, podem passar una micona més de pena?
1: En poden passar més amb els consultoris sentimentals.
0: I aquí torna Elena Francis, que no pot fallar.
1: No, un consultori que va estar en ventana des de 1947 fins l'any 1984. Se va emetre per Ràdio Barcelona i llavors Ràdio Peninsular i Ràdio Intercontinental. I a Mallorca la podíem escoltar per Ràdio Cadena. Ses veus d'Elena Francis varen ser Maria Garriga, Maruja Fernández durant 22 anys i Rosario Caballé, encara que sa seva ànima va ser sa de Juan Soto Viñolo.
0: Val, és que aquesta senyora realment era un senyor, no? Mm-hmm. Elena Francis.
1: Sí.
0: I no existia.
1: No. No.
0: Era un home, no?, que escrivia els guions.
1: Va ser un home. Si idea original la va tenir na Francisca Elena Bes Calvet, una de ses propietaris de l'Institut Francis. Elena Francisca.
0: Val.
1: Francisca Elena, vull dir. Elena Francis. Te sona. Sí. La resta ja és història.
6: Con mucho gusto e interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los
0: pies...
6: Ay,
0: cuánto mal va fer Elena Francis i aquest senyor que escrivia els guions. Però bé, hi ha hagut més consultors a la ràdio on precisament consultar les penes competents.
1: I tant, a Ràdio Reloj de Ràdio Espanya, que va començar un consultori 12 anys abans des de l'Elena Francis. Me refereix en el consultori de Montserrat Fortuny.
7: Consultorio femenino y de belleza, Eupartol, a cargo de doña Montserrat Fortuny, de Laboratorios Eupartol, Chifré 48, Barcelona 26.
1: A l'any 1935 comença Ràdio Barcelona, però quan se fa l'adscisió a Ràdio Barcelona i una part passa a Unió Ràdio i l'altra funda Ràdio Associació de Catalunya, el consultori se queda a Ràdio Associació, que acabada la guerra va passar a Ràdio Espanya. La veu de na Montserrat Fortuny va ser la de Mercedes Laspra fins l'any 1981, que va ser substituïda per Carmen Nubiola.
0: Que bo. I també se centrava a contestar cartes?
1: Efectivament.
8: Distinguida senyora, le ruego ante todo que no me juzgue mal, sobre todo porque no he hecho nada de lo que pueda arrepentirme o avergonzarme. Pero necesito que alguien me haga reaccionar y tiene que ser forzosamente una persona que reúna las condiciones que usted posee. Portarse como una buena amiga y en cambio ser desconocida. Señora, me siento profundamente atraída por el suegro de mi hija. No puedo remediarlo y se ha convertido para mí en una obsesión. Jamás me había
0: contado. Oh, my God, clar. I no contava ningú, però ho demanava a la ràdio, a veure si podien ajudar.
1: Sí, però ella firmava, en aquest cas, firmava com, crec que era Aquario.
0: Val, bé.
1: No, no deia. No deia res.
0: Que hauria esperat la resposta, no sé, no sé. Les cartes en penes, però no sempre han estat escrites.
1: No, també han arribat a les xarxes socials, i així en el consultori d'IV3 Ràdio del doctor Amó, les penes s'exposaven per escrit o per notes de veu.
9: El consultori del doctor Amó.
10: Molt bon dia, canaris lliures, que aneu a la recerca d'aquella escalfor a qui els poetes han batejat com a felicitat. El vostre patir té les hores comptades perquè invocam aquí i ara l'esperit de l'amor.
11: Hola, som de Santa Margalida, tinc 38 anys i fa 3 mesos vaig conèixer per xat un jove de Croàcia. M'ha convidat a anar a casa seva i, com us coneguem, i estic tan nerviosa, crec que ets l'home de la meva vida. Què serà, serà?
10: Ja t'ho ha dit Doris Day, què serà, serà? Però, estimada oient de Santa Margarida, no m'agradaria ser una xafa guitarres ni tirar-te sobre un gerro.
0: M'encanta, és que no podia fer d'altre. Xisco Nadal, hereu d'Helena Francis i de Montserrat Fortuny, que posava seu granet d'arena de sorra per conhortar el cor dels oients.
1: Mira, ja no ho hagués dit millor.
0: I des una pena, Pep Díaz, però és que no tenim més temps. Però abans hem de dir quina és la relació del consultori en Helena Francis, que no se m'ha oblidat la pregunteta en la tauromàquia.
1: I de la relació és en Juan Soto Viñolo, el que va ser guionista, l'ànima d'Helena Francis. Era crític taurí.

Gran Pep Díaz, productor d'IV3 Ràdio, cada 15 dies en aquesta hora, dies de ràdio que ja comença a tenir fans. Ai, Namarc, han de canviar de música, que mos han de demanar, i de maca.

0: Idò, demà és dijous, per tant, toca fer feina. Què faràs demà?
1: Demà a treballar, de xapista.
0: Tens bons horaris.
1: Sí.
0: Ja va bé, idò.
1: Sí, sí, sí.
2: Fer feina també, en l'aeroport de transportista.
0: I seguim amb més gent que demà anirà a fer feina. Què faràs demà?
3: Demà faré feina, igual que avui.
0: De què fas feina?
3: Soc funcionari.
0: Tens bons horaris.
3: Tens bons horaris, sí, sí, sí, però m'he d'aixecar prest. És una pena.
0: Avui és un d'aquests dies complets, que ja han sentit que fan feina i ara escoltam-ho l'enlot, que demà feina no, però escola sí. Què faràs demà?
4: Pues bueno, yo mañana iré al colegio y por la tarde quedaré con mis amigos, por ejemplo.
0: I acabam amb que demà tenen un dia per ells.
5: Relajarme con él y a lo mejor preparar el ordenador, que lo llevo posponiendo demasiado.
0: Porque has de preparar un ordenador, te dediques a algo relacionado amb això.
5: Sí, quiero empezar a ponerme a estudiar mejor programación informática, así que toca pues renovar un poco el ordenador.
6: Demà toca descansar.
0: Tens lliure?
6: Sí, sí, lliure. Una setmana de vacances i ja era hora.
0: Ah, veus? De què fas feina o estudies?
6: Jo sóc cambrer ara mateix.
0: Toca acabar la temporada, idò.
6: Sí, sí, sí, ja feia falta un descanset que m'ha nascut.
0: I do molt d'ànims a tots que els hi queda poc per acabar la temporada. I fins demà.
7: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
8: I avui ens ajuda Antoni Cifra, que és terapeuta, que és part de l'equip directiu de l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer, AFAMA. Toni, benvingut entre avui i demà, com estàs?
9: Hola, bones. Molt bé, moltes gràcies.
8: A vosaltres i a tu per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa. Avui en triar la paraula pena, que se pot mirar des de molts de punts de vista. Si a tu te dic pena, que te venes cap primer de tot?
9: Bueno, coses que és una, com bé dius, és una paraula que pot tenir moltes connotacions, però bueno, no podem enfocar cap a la part positiva, que és coses que valen la pena, no? Coses que s'han de fer i que passes gust de fer-les.
8: I tant. Segurament vos han dit més d'una vegada i de cent des de l'any 1997 que val la pena que existeixi una entitat com a AFAMA, no?
9: Sí. La veritat és que amb això sí que tenim bastant d'agraïment per part de tota la gent que envolta l'associació, perquè en el final bé, tota la gent que recorre a ella, perquè bueno, en el final es veu que hi ha pocs recursos a nivell social destinats a l'Alzheimer, precisament aquí a Mallorca, i bueno, sempre disposats a donar una ajuda, i la gent això pues, ho valora i ho agraeix.
8: Uh-huh. I per què neix aquesta entitat l'any 97, que ja fa temps, ja fa anys, i precisament a Pollença?
9: Bueno, la veritat és que com que va ser com una cosa molt pionera dins Mallorca, perquè sí, sí. No, a nivell associatiu no hi havia cap recurs, i bueno, sorgeix en el final d'un grup de familiars que estaven afectats per un familiar malalt d'Alzheimer, i bueno, amb la disposició de cercar ajudes i crear recursos per facilitar la convivència i la malaltia i poder atendre en aquestes persones que també la pateixen, no? I és veritat que són iniciatives que en el final de cada dia costa més trobar, perquè en el final la part associativa requereix un esforç que la veritat és que abans estava més, hi havia més gent predisposada a donar la seva part, i ara de cada vegada costa més. I bueno, va sorgir un pollet espontani i és veritat que no hi ha molt de casos tampoc tant a Mallorca com a la resta de les illes, però bueno, va sortir un pollet d'aquesta necessitat social.
8: Ja, necessitat, perquè l'Alzheimer és una malaltia dura, és una malaltia degenerativa. Segurament, no ho sé, no ha canviat molt la situació en tots aquests anys. Se coneix cada vegada més la malaltia, però bé, saben que és una malaltia dura en si mateixa. Què és el que més sol necessitar, sobretot l'entorn d'un pacient d'Alzheimer, Toni?
9: Depèn molt dels casos, però bueno, el que al final estem trobant és una necessitat de... és a dir, per una part hi ha la persona que pateix l'Alzheimer, que al final el que necessita és una estimulació des de tots els àmbits per poder alentir el que és l'evolució de la sintomatologia. I després hi ha la part familiar, que moltes vegades el que se necessita pues, són o bé recursos de suport psicològic, suport social, i després molt assessorament, al final, amb gestions de el que comporta la malaltia en el seu dia a dia.
8: I com podeu ajudar en general? Donar tallers, com deies, tota la part administrativa, quin tipus de serveis podeu estar donant des de Fama?
9: Bueno, nosaltres gestionem un centre de dia i un centre d'estimulació, que és la part d'atenció directa, es veu que hem anat creixent en serveis, perquè de cada vegada ho intentam enfocar més a el que és la prevenció, no? Però al final el que fem és una estimulació a l'usuari, intentant tocar pues, tota l'àrea funcional a nivell d'activitats de la vida diària, les funcions cognitives, la funció física i la funció social també, que és molt important que a determinades edats pues, també queda molt aïllada. No? I això és el que intentem tractar amb els usuaris i després... Hi ha la part d'atenció a les famílies que intentem és donar aquest suport psicològic tant a nivell individual com a nivell grupal i intentar donar aquesta xarxa de suport a les famílies perquè puguin conviure de la millor manera en la malaltia. I això de cada vegada ho anem enfocant més a la part de prevenció perquè, bueno, en el final si ja es veurem que ens estem trobant de cada vegada més casos que manifesten alguns símptomes més prest i bueno, se tracta d'anar d'allafar-ho tot amb temps i sí. Bueno,
8: Sí, perquè no sé, ara te sentim un poquet malament. Jo crec que un altre dia hem de tornar a xerrar de voltros i de tota la feina que feis, d'anar acabant. Preguntes obligades en aquesta secció. Tens algun costum, Toni Cifra, abans d'anar a dormir, que mos ajudi a dormir millor?
9: La veritat és que costum no ho tens. És a dir, jo xap de sopar, m'arrelats tranquil·lament. I així és com mos preparant per anar a dormir.
8: Acabes el dia. I nosaltres necessitem una cançó per compartir amb els oients i acabar de baixar barrera fins demà, que mos proposes?
9: Bueno, la cançó que tens en ment és el missatge esclar de Nellats, sí. Que, bueno, al final el que diu aquesta cançó és el que també aprenen nosaltres en la nostra feina. I és que ens hem d'apropar a les persones majors per conservar aquesta part d'identitat nostra, aquestes arrels.
8: Idò, amb aquesta cançó baixarem programa, capítol, barrera, i amb el nostre agraïment a en Toni Cifra des de l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer, AFAMA. Toni, moltíssimes gràcies i bona nit.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícies d'última hora.
3: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un factor.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu avui a l'Aviador parlant de jazz i de moltes propostes escèniques? Benvingut tothom.

0: I és que demà comença la 7a edició del Jazz Point d'Eivissa. Parlarem amb dos dels músics que tocaran aquest dia, el trompetista eivissenc Pere Navarro i també el saxofonista cubà Michael Vistel. Divendres comença també una nova edició del Festival de la Paraula. Hem assistit a la presentació i hem pogut conversar amb la majoria de protagonistes d'aquesta trobada anual amb la dramatúrgia contemporània. I per acabar tindrem encara més propostes d'actualitat escènica amb el productor Javier Matesanz.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: Així sona Michael Bistel, que serà un dels artistes que trobareu aquest cap de setmana. Comença demà dijous, trobareu concerts a les 2:30 i a les 9 del vespre en aquest hotel Standard d'Eivissa. Allà també hi haurà, a part d'en Michael, en Pere Navarro i tants d'altres músics, els quals esperen que s'ho passin tots molt bé.
1: I de moltes gràcies, Pere, per atendre-nos una vegada més.
2: Moltes gràcies a vosaltres, bona nit a tothom i mos veiem cap de setmana.
1: I bon festival. Michael, gràcies. Buen festival, que disfrutes mucho.
3: Gràcies, muchas gracias.
1: I que...
3: Gràcies por llamarme.
1: Gràcies a ti. Mucho gusto. Vinga. Idò, acabam amb la música d'en Pere Navarro, aquest blog de la vida.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. L'aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: A Xena, amb Javier Matesanz.
4: En Javier, que avui ve acompanyat de dues convidades que ens agrada sempre rebre en aquest programa. Javier, com estàs?
5: Molt bé, i tu?
4: Molt bé. Després parlarem també del Festival de la Paraula, que es va presentar ahir. Varen estar ja en tots els creadors i creadores, tots no, però una bona representació d'allò que serà aquesta edició. Però abans volem parlar d'un muntatge, que, per cert, arriba de València, se continua mostrant aquí a les Illes, i avui repassant aquestes funcions també, que són a tocar.
5: Efectivament, amb un títol xulíssim. La veritat és que jo vaig tenir la sort de ser jurat del Bòtil. Ara ho parlava amb les protagonistes, que si vols les presentam.
4: Vinga, Núria Esbert, com estàs?
5: Núria Esbert.
4: Protagonista. Hola. De la Sal de la Ferida, n'he fet un tatuatge.
5: I na Marfiol, la directora. Doncs fa...
4: Com estàs, Marc? Deixa que xerri, no?
5: ara parlàvem amb la Núria que fa un any, més o menys, a l'anterior Bòtil, perquè ja n'hi ha en marxa una altra edició, vareu presentar amb en Manel Serrano, autor d'aquesta peça, un work in progress, que molt va agradar, que va tirar endavant i s'ha convertit en això. I ja llavors tenia

0: I digue'ns què passa damunt l'escenari amb aquest... perquè és un monòleg, ets tu, el monòleg poètic, ets tu l'única que puja a l'escenari. I, per exemple, Marc, què has fet en la nostra Núria?
1: Que no és la primera vegada que la dirigeix.
2: No, ets la segona. Concretament. Per tant, clar, és interessant perquè hi ha una cosa que ella ja sap com faig feina, jo ja sé també com ella fa feina i crec que el punt de partida ja era un poc més avançat i està molt positiu perquè ho hem fet en poc temps. Mm. O sigui que sí, que ens ha ajudat això, que no es pot ser la primera vegada.
0: Deu ser un muntatge apassionat, no sé, o feridor, perquè la crostera, la sal de la ferida, no sé, aquí, com a mínim, amb l'amor patim, com va la cosa? Perquè aquí hi ha una... Havia un coixinet que era un co. Te'n recordaré, Anna, no hi ha això, no li agrada que ho recordi.
3: És que no me'n recordava gens.
0: No te'n recordaves tu, eh? No. T'he tret jo la foto. Què passa damunt l'escenari?
2: Mira, jo aquesta pregunta la trobo interessant perquè és una cosa que hem parlat amb la Núria. O sigui, jo ara aquest projecte vaig arribar una mica més tard que l'autor i l'actriu. I clar, és vera que, així com ha dit la Núria, és una versió lliure, però jo la crostera hi ha com un tema principal que ho vertebra, que té a veure amb l'amor, que tu deies, però que no forma part de la nostra peça. És a dir, com que també hi ha altres subtemes, el que se transita té a veure amb la solitud, aquesta cosa de no acceptació d'una mateixa, una part com a vulnerable, i tot el procés, tot el viatge, com per anar acceptant qui som, I com en les ferides de llarg de la nostra vida en poden fer, bueno, un tatuatge vell, no?
0: Mos deixa una empremta.
1: Clar, es deixa davant un drama, no?
3: Ara pensava que, ara fent referència al coixí, que podríem ser un coixí del sofà que forma part de l'escenografia on veu passar dia rere dia un adolescent. Que un adolescent que després se fa gran, no? I pensava, justament, el públic crec que pot ser és un moller en aquest sentit.
0: I és dolorós aquest procés.
3: Té llums i ombres com l'adolescència mateixa i la post-adolescència, i crec que el que... Bueno, anem fent molta feina de que a vegades pensant que l'adolescència només té ombres, però també entra allà molt en les llums.
0: I a mi m'ha cridat molt l'atenció de que jo tinc a les mans el programa de les sales municipals de Palma, que es va presentar tant, i aquí encara no surt una mar, no? A direcció i guió en Manel Serrano i na Núria. Sí. Però hi ha un moment en què en Manel diu aquí falta què? Una direcció que porti... però li estic demanant a la Núria, eh? No, Mar, li demana a la Núria.
2: No, si jo aquesta resposta no la tenc. Jo vaig rebre una telefonada.
1: Però qui dirigia al principi?
3: Ell, en Manel. Vale.
0: I per això, però és decisió d'en Manel cridar a na Mar. Per què? Què aporta na Mar en aquest muntatge, a part de tot el que ja heu comentat?
3: Sí, per jo, bueno, i per Manel també, perquè no han xerrat molt, ha enriquit moltíssim la mirada de na Mar. De cop, amb en Manel estem una mica estancades també. Penso que és molt difícil escriure i dirigir una peça.
1: I d'on fa practicar amb tothom. Jo no, eh?
3: Però,
1: jo no dirigeix ni que m'ha matat.
3: Però també ell no sé si ha dirigit molt o no. Sí. I clar, i era com... Sí, estàvem estancades, trobàvem que hi havia d'haver una direcció així potent, forta, perquè s'apostava molt per aquesta peça.
0: Una mirada externa, potser, que ni hagi escrit ni interpreti, no? Que te vegi i pugui aportar coses des de fora.
3: Clar, i jo anem ja amb Cul de Sac, ja havíem estat juntes, I jo trobava, bueno, que era un perfil increïble. I ha estat, no sé, però jo ha estat increïble.
0: I Mar, des d'on ho enfoques? Poesia, feminitat, aquesta visió, o a lo millor recordant també, transportant vosaltres mateixes en aquesta adolescència vostra, portant biografia, no sé...
2: Clar, hi ha una cosa important, que és que hi ha un text escrit que jo he de respectar. Bé, he de respectar, això ho dic, a mitges, perquè he fet qualque proposta, evidentment, per afavorir el muntatge, que ho he consultat amb en Manel, de poder girar, intercanviar escenes o passar unes rèpliques abans d'unes altres, perquè sí, a nivell de muntatge i de coherència, amb la meva nova proposta,

0: trobava que tenia més sentit. O sigui, i quan me demanaves si era una cosa molt poètica, és vera que hi ha un espai com a més poètic, però a mi m'ha interessat més aterrar-ho bastant i que fos una cosa més quotidiana i propera, també per si ve públic adolescent i juvenil, que se puguin sentir interpel·lats.
1: Perquè
0: Però
1: escapa...
0: aquí...
2: Sí, perdona, Javier, que hi ha una peculiaritat que normalment el director o la directora s'incorpora al principi del procés, per tant, sí que pot intervenir en els textos, bueno, depèn també del dramaturg en qüestió, de la
0: Total.
2: dramaturga, però normalment intervé, proposa i al final s'arriben a consensos. Aquí te trobes ja amb el tren en marxa i t'has de pujar i has de fer canvis sobre una cosa que Manel va dirigir ja pensant en una estrena. Vull dir que ja hi havia una proposta de direcció quan tu arribes en el projecte, o encara no estava madura.
0: Bueno, quan m'ho va proposar, clar, era un tema i em varen xerrar obertament i jo li vaig dir que si ho havia de dirigir necessitava tenir com una certa llibertat com per no saber què havia passat abans i poder-ho fer des d'un lloc nou si m'havia d'incorporar, perquè si no crec que hagués estat més bueno, més complicat, no ho sé, és una altra manera de fer feina, però sí que hagués requerit un altre temps. Sí.
1: Escapa de la lectura poètica o també hi haurà part de lectura poètica o l'heu convertit en teatre per molt que tingui un rerefons de poesia d'un poemari?
0: Què trobes?
1: Recites poemes a
3: Sí,
1: l'escenari?
3: sí, sí. Sense jo ser una recitadora de poemes, però...
2: Tu ho fas de
3: però
2: tot
3: sí.
2: i ho fas bé. El que has de dir ara, que no és recitadora de poemes,
3: no,
2: ets
3: perquè
2: actriu.
3: Pensava...
2: Per tant, ara jo te dic, pots llegir el menú del restaurant que va en Javi d'aquí una estona i ho fas.
3: Sí.
0: Llegir menú.
2: Llegir menú amb intenció.
1: Això ho van fer a televisió en Lola Flores amb una llista de la compra del supermercat.
0: Ideal.
3: I havia una cançó?
1: No, una cançó no, a recitar així com feia ella allò. I començava, una lletuga, tres tomàtiques.
2: Però en castellà.
1: En castellà. Feia. Sí,
2: per repetir-ho, però en castellà.
1: I va començar a llegir-ho i a fer cops damunt la taula amb el seu temperament.
2: Javier té dues habilitats, ara aprofit per dir-ho. Dos imitacions que les broda. Gorbachev, que vosaltres no havia nascut encara quan Gorbachev feia perestroika, i després en Lola Flores, que tampoc havia nascut, però la coneixia una
3: segona
2: cosa. Ell imita molt bé, m'ho comprova.
3: Se m'ha vermell,
1: eh? Som l'ataca d'en Gorbachev, ara. Bé, continuem. No sé per on anava. Ja ho has aconseguit.
3: La poesia.
1: Ah, sí, la poesia, la poesia. Escapant de la lectura poètica per fer teatre, o està tot...
3: Està tot...
0: integrat.
3: Està tot integrat, sí. Sí.
0: Sí que recites uns versos, el percentatge és menor.
3: Sí.
0: Això també és així.
2: Sí. La veritat és que estem parlant de la sal de la ferida, n'he fet un tatuatge i està molt bé parlar-ne, però, per favor, aneu a veure-la, si encara no ho heu fet.
3: Sí.
2: Venen de València, ara m'ho explicareu l'experiència, però dia 16, de 7 i de 8, és a Palma, imagino que el Maruja Alfaro Mariterra. Després, el 29, estem parlant d'octubre, òbviament, a Inca, i ja mos anem al desembre, que aneu a Manacor, dins d'aquesta nova temporada, 20 de desembre, Manacor.
1: I veniu de València, que ja l'heu mostrada.
3: Sí.
1: Com
3: clar.
1: Reacciona el públic? Què li mostreu?
3: És que...
1: La mentesa, sí, no?
2: En català,
3: sí,
2: la mentesa.
3: També vàrem anar a Móra d'Ebre. Clar, el seu Premi d'Esbòtil vàrem estrenar la Fiat l'any passat.
1: Sí.
3: I després hem anat a Formentera, hem anat un parell d'instis d'aquí, i ara fa res, érem a València. I molt guai, perquè aquí ja vaig poder començar a fer un Frankenstein en coses que havia començat en la mà. Jo allà estava com mesclant dues informacions diferents, perquè hi havia com a dos recorreguts, i de cop ja començava a integrar-se de la mà. Però va ser molt guai perquè ho fèiem a un públic adolescent, varen connectar moltíssim, els hi va agradar molt, i varen comentar coses de la proposta de la mà. En plan... que bé que quan dius això...
1: Que havia col·loqui després.
3: Sí, Sí, quan ho fem amb model adolescent.
4: No, perquè no, és bona.
1: És que és molt estrany.
0: Tinc una calorada.
1: Aquest muntatge que estem parlant avui és molt estrany, perquè, clar, vas estrenar a la FIET de l'any després del Bòtil, un espectacle que no era de Namà.
3: No.
1: Que no havia dirigit... O sigui, tu has fet dos espectacles amb el mateix, amb els mateixos ingredients. Sí. I me dius que a València quasi era la mesca del Frankenstein, li has dit, de tots dos. O sigui, ja van tres,
3: Amb una escenografia nova que provava en aquell moment.
1: És multidisciplinar i multifacètic. I aquest espectacle no acabarà mai, clar, perquè l'any que ve el tornem a veure.
3: L'allargarem, de fet, perquè ara és breu.
2: Que estigui viu és una cosa molt estimulant. Sí. Que estigui viu.
3: Sí, sí. I això... I no, Mora va ser... Ai, Mora d'Ebre també va anar molt bé. Però connecta molt guai amb els adolescents, perquè crec que, bueno, els hi xerran de tu a tu, com ho xerramos les adultes, i crec que això que és cara beníssim.
2: Se'ns va el temps volant.
3: Ai, sempre
2: és molt.
1: Sempre passa.
2: Tenim una hora de programa.
1: Si li dones 5 minuts més, fan
2: la setmana que ve. Efectivament, com que la setmana que ve ja l'espectacle haurà canviat, podem parlar de versió 3.0 de la sal de la ferida.
3: No, per favor, jo tinc ganes ja que no canviï.
2: Que no canviï més, no? De fer-te teu ja d'una manera definitiva.
1: Jo vindré diumenge. Jo vindré diumenge. O sigui, haureu fet ja dos de diferents, el 7 i el 17.
3: En realitat ja m'invem.
2: Però parlant ja de ja, clar.
3: Quin dia vendrà Rafa?
2: És que, clar, ho he d'encaixar, perquè saps que tinc amics i amigues que estrenen coses.
0: És que hi ha moltes coses que
2: de
0: setmana.
2: Jo crec que hauré d'anar a Inca ja.
3: Bueno, està bé.
2: Sí, perquè s'estrenen també...
1: Bé, si sabeu que
2: veuràs. La Rosa Marcilli, que fa lo del cabaret. En l'equip de Literal, que ara xerrarem també. Vull dir que...
3: I a Seslam, també.
1: Jo dissabte...
2: Seslam no puc anar.
1: Jo dissabte vaig a Lateral, aquí.
2: Literal.
1: Literal. Què dic?
3: Lateral.
1: Ell, Lateral.
2: Pensamiento Lateral és el que tu tienes.
1: Me sec el Lateral de la...
3: Ells també fan diferents espectacles.
0: Jo t'he de dir una cosa, divendres que s'estrena. Jo no hi som, perquè som a Sant Jordi, amb el
1: Teatre de Barra. Amb el Teatre de Barra, és bona. Això...
2: Un programa que no sortia al Teatre de Barra i l'has tret tu.
1: És bona que jo no puc anar divendres perquè estem a Sant Jordi fent Teatre de Barra. Quina feina!
3: Quina feinada!
0: Tant de bo n'hi hagi sempre.
2: Sí. Marc Fiol, moltes gràcies per venir. Núria Esbert, desitjant veure damunt l'escenari. De la sal de la ferida n'he fet un tatuatge que pinta molt bé i en Manel, si mos està escoltant, també enhorabona i gràcies per escriure textos tan guapos. Molta merda.
3: Gràcies. Vinga. Moltes gràcies.
2: Javier, quedes a parlar una estoneta del Festival de la Paraula?
1: Va, quin remei.
2: Vinga, parlant del Festival de la Paraula.

0: Idò, parlant d'una cita ja imprescindible a la temporada d'Arts Escèniques, un esdeveniment dedicat a la dramatúrgia contemporània que durant els pròxims 6 mesos es convertirà també en aparador de projectes teatrals, creadors i creadores de les illes, també contenidor de lectures dramatitzades i del torneig de dramatúrgia, també espai de trobada per parlar de l'ofici d'escriure i més concretament d'escriure teatre. Un any més arriba el Festival de la Paraula, varen estar acompanyant els protagonistes, se va fer la presentació ahir al Teatre del Mar, i Cristina Bugallo, que és membre de la Produccions de Ferro, la companyia que organitza tot aquest esdeveniment, ens posava un poquet en situació del que veurem enguany.
1: Bé, com a punts a destacar d'enguany, sempre cercam quins elements podem destacar de cada edició, i com a punts a destacar d'enguany en triaríem 3 de principals, que són, oferim 3 estrenes teatrals absolutes, la incorporació de nous espais en el festival, com és el cas del Teatre de Manacor, que s'assumen ja col·laboradors habituals, com són el Teatre del Mar, el Teatre Principal d'Inca i el Teatre Maruja Alfaro, i també, sobretot, la voluntat d'ampliar els temps d'exhibició dels espectacles, amb l'objectiu de, és un objectiu doble, donar oportunitat en el públic, més oportunitats per veure espectacles de qualitat, perquè no se'ls pugui perdre, però també, per altra banda, donar més oportunitats a les companyies i als creadors i creadores a rendibilitzar els seus esforços artístics i econòmics.
0: I dona Cristina, que parla d'un festival que posa en valor, evidentment, la dramatúrgia d'aquí, que hi ha molta i molt de talent, Javi, però també creadors de fora. Escolta, perquè venen espectacles també que venen precedits d'una trajectòria important.
1: Bé, en el Festival de la Paraula, el principal objectiu, evidentment, és donar visibilitat i suport a produccions fetes a les Illes Balears, però també ens agrada cada any obrir una miqueta una finestra a produccions que ens fan fora de les illes. En aquest cas, però, enguany, es dona la circumstància que aquestes dues produccions que hem triat són d'autors i autores balears, o amb molta relació amb les Illes Balears, com és el cas d'en Joan Llago, flamant guanyador del Premi Nacional de Literatura Dramàtica, que enguany durà el seu espectacle I Say Potato, que és una producció de la Sala Trono, arribarà dia 11 d'abril en el Teatre Principal d'Inca, i estem molt contents perquè és un espectacle que ha tingut molt d'èxit, es va estrenar fa poquíssim, i tenim la sort de tenir-lo també dins el festival. I després un altre espectacle que es titula La Protagonista, que l'autora del qual és una autora menorquina que ens feia moltes ganes descobrir, és la Melanie Werder, que ha desenvolupat la major part de la seva carrera a Madrid, però és menorquina, i ens feia també moltíssimes ganes descobrir el seu teatre. Aquest text va ser Premio Lope de Vega l'any 2023, ara fa no res ha participat a la darrera muestra de Teatro Espanyol d'Autores Contemporáneos, i res, i vindrà aquí, en el Teatre del Mar, del 12 al 14 de febrer. I també dins aquest intent d'acostar també els pensaments, les obres de no només autors i autores de les Balears, sinó també de fora de les illes, organitzam com cada any les trobades dramàtiques, que és una activitat amb la qual participam amb l'Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears, i enguany també les organitzarem, en aquest cas com a novetat ho farem en el Teatre del Mar de Palma, en el bar, i són aquestes trobades que fèiem al voltant d'un vermut a les 12 del migdia, i en el qual enguany participaran na Caral Riera, en Marc Rosic, en Jordi Oriol i també la companyia valenciana El Pont Flotant. Aprofitarem que són aquí en el Teatre del Mar participant a la seva temporada de tardor, i els hi hem proposat també que participin a una d'aquestes trobades dramàtiques, i han dit que sí, o sigui que també els atendrem aquí.
0: I precisament el Festival de la Paraula, Javi, comença divendres de mateix amb Literal, em feia referència, m'ha dit que vas el mateix divendres.
2: No, dissabte. No, perquè divendres, com a Eina Mar, estem a Sant Jordi fent teatre de barra.
0: Molt bé, doncs tens de Xavier Uriz, que és vera que no és molt
2: prolífic,
0: però allò que fas ho fa molt.
2: Sí, i és un guanyador de premis.
0: Sí,
2: com tu dius, escriu de tant en tant, i bé que fa, si no escriu al seu ritme i sense compromisos, però normalment no passa desapercebut. Els seus textos, quan els enllesteix, els presenta, guanyen, se representen, s'estrenen, sí. I funcionen. No? És una persona molt interessant i que escapa bastant d'estereotips i de teatre, si més convencional. I clar, en mans d'en Sergi Baos, també un dels habituals de l'escena tant com dirigint com interpretant, a Marga López per allà, bueno, en fi...
0: Marga López i Laura Morones són les tres intèrprets, perquè en Sergi, a part de dirigir, també interpreta.
2: Efectivament, molt interessant, evidentment, i...
0: I del vol saber de què va, si no ho saps ja, els oients de Per Ventura No, en Xavi ens ho conta.
3: Pues, literal, mos explica la història d'un professor de filosofia anomenat Max Roig, que el problema que té, bàsicament, és que ningú li fa cas, els seus alumnes no li fan cas, la seva família pues, també és una mica insignificant, i com que és una persona que la seva premissa còmica com a personatge és que és una mica narcisista, pues, no ho pot sofrir, i res, pues, simplement està dispost a fer gairebé qualsevol cosa per pues, recuperar l'atenció, el valor, la importància que en qualque moment a lo millor va tenir.
0: En Sergi Baos, que ha dirigit, com dèiem, la peça, li demanaven per el procés, no? per això de tenir també l'autoviu molt a prop, i també un poquet com havia estat l'experiència, tenint en compte que tots dos són docents. La cosa també va de... O diguem que l'ambientació, l'atmosfera i l'univers és el món de l'educació, i tant en Sergi Baos com en Xavi Uriz són docents, i això ens deia en Sergi.
4: Bé, aquesta obra té una sèrie de semblances, jo com som professor i som amic d'en Xavi Uriz des de fa infinitat d'anys, era fàcil el diàleg entre l'autor i el director, no? De vegades massa i tot. I bueno, la meva tasca ha estat bàsicament posar en marxa això. Sí que tenia com una petita dificultat o repte, que era el fet que jo també interpret a la vegada que estic dirigint, tot i que tinc la Sara Palomo, que és ajudant de direcció, que està fent com a la mirada externa, però sí que ha estat com aquest repte de dir bueno, com se fa això. No? La posada en escena passava per... És a dir, una de les coses curioses que té aquest text és que d'alguna manera tot està dins el cap de Max Roig, no? D'aquest personatge principal. I bueno, intentàvem com crear aquest univers profund del seu cervell. No? Bàsicament ha estat això. Després, evidentment, hi ha, tant la Marga López com la Laura Morones fan fan més d'un personatge, i aquest era també com el repte, no?, d'aconseguir, perquè clar, aconseguir que la Marga López, que té 53 anys, faci d'un adolescent, sempre és divertit. Bàsicament, bueno, també com la meva experiència docent també m'ha servit com per intentar crear aquesta humanitat d'aquests personatges adolescents. No només fan adolescents, na Marga fa de na Joana, que és la dona d'en Max, na Laura fa de na Gemma, que és la filla d'en Max. Vull dir que na Laura i na Marga fan infinitat de personatges, no? Mentre que jo me mantenc en un sol personatge, que és en Max. I també això m'ajudava, me facilitava la feina a l'hora de dirigir.
0: I Javier, un amic comú, en David Mataró, que està d'enhorabona acabant el projecte de Res non verba, que estarà dirigit per Albert Boronat, sobre un test d'en David, acaba de guanyar el Quim Masó. Això implica anar-se'n a la temporada alta, al grec, i és un obra que s'estrenarà en el decurs del Festival de la Paraula, també.
2: Efectivament, en David també... També, bueno, de temps enrere, perquè ell era molt cinematogràfic i
0: sí,
2: televisiu,
0: guionista,
2: i va fer la passa cap a la dramatúrgia, i amb bons resultats, no? I bueno, tenim ja ganes de veure el resultat final d'aquesta peça i donar-li l'enhorabona pels premis.
0: Eh? El mes de febrer s'estrenarà. En el marc del Festival de la Paraula, també coproducció del Principal de Palma, escoltant David Mataró parlant de Res non verba.
5: Doncs el Premi Quim Masó és una empenta extraordinària per la peça, és a dir, ja el fet d'aconseguir la coproducció del Principal ja va ser una molt bona empenta, però clar, això ha sigut una sorpresa perquè és un premi molt top, i clar, això a part de l'ajuda econòmica i de l'impuls que ens dona, jo diria que el que destacaria més és que anem al grec i anem a temporada alta. És a dir, clar, que de cop i volta volíem fer temporada a Barcelona, però amb aquesta presentació al grec i a temporada alta ja ens dona pues, l'empenta que faltava. Ara només queda escriure-la.
0: I aquest Festival de la Paraula, que té un monogràfic o diguem una dedicació especial a Xesca Vedell. Ella ha escrit Solc i Perla i també interpreta, i ens contava això dels dos projectes.
6: Idò, aquestes dues propostes, quan me varen proposar ajuntar-les, vaig trobar que tenien certa coherència, perquè en el fons parlaven d'aquestes dones obreres, tant sigui de la indústria de les fàbriques de les perles com del camp de Mallorca. A mi m'agrada molt l'oralitat, la seva gestualitat, la seva manera de ser, i els he recollides, i una ha estat una obra, i l'altra ha esdevingut Perla, i l'altra ha esdevingut Solc. Perla, parlant més de tot el món d'objectes, hi ha la companyia Les Pinyes, de teatre visual, i feim una dramatúrgia on barrejam la paraula i l'objecte. Hi ha projeccions en directe dels objectes i de les manipulacions de les actrius, i és un espectacle que ja vàrem estrenar en el Teatre de Manacor i que l'han rodat, han fet unes 60 representacions. I Solc està en construcció. També parla d'aquestes dones, en aquest cas del sector primari, que també els he replegat amb àudios el seu testimoni, més de 30 entrevistes, m'ha fet molt feliç escoltar-les i conèixer-les, i ara estan en format de lectura dramatitzada, i Solc reuneix aquesta culpa que ells senten, que és que jo no soc ningú, jo no sé de lletra, i jo he volgut investigar qui hi havia darrere d'això, i m'he trobat la figura de l'educació, com pot ser de determinant en seguir perpetuant certs privilegis d'unes persones envers unes altres, i part de l'educació a partir del rei Alfons XIII, en endavant, passant per la reforma de l'educació de la república, amb mètodes com el mètode Freinet, que va ser super revolucionari, i va venir a les escoles mallorquines, o també part de la revolta de les dones de l'Oliva a Calvià. I amb això arribam als nostres dies i perpetuam aquesta pregunta de que és tan important la nostra educació i com es marca i com es pot travessar.
0: I cita també ineludible d'aquest festival de paraula el Torneig de Dramatúrgia, que no sé ara quina edició és, però crec que prou 12, no?
2: Són unes quantes ja, sí, molt interessant. I és una altra pedrera importantíssima, perquè ara no la recordaríem, però són molts i molts els que han guanyat o no han convertit el seu projecte del combat en unes obres, finalment, que s'han estrenades. O sigui que és una llavor important pels participants, pels dramaturgs que participen, per tirar endavant projectes, aprofitar per provar, per tastar-los, no? I que la gent opini de lo que veuen aquell dia allà damunt l'escenari, però també per animar-se després a convertir-los en textos ja sencers i poder-los estrenar.
0: Efectivament, i els participants d'enguany, que són Héctor Seoanen, Melanie Werder, Sebastià Moreno i Rosa Marcellí, escoltam en Héctor i na Rosa parlant del torneig.
7: Bé, i del procés d'escriptura està sent un tema, perquè, clar, hi ha unes bases molt, molt clares, molt fixes, i t'has de fer amb elles, i bé, duc tot l'estiu amb un atac de nervis de... novada total de quins nervis amb que faig. I bé, crec que més o manco ja està la cosa, està muntada ja, més o manco.
8: Això d'escriure sense acotacions, que és una de les bases, és una cosa que habitualment faig, no pens massa en acotacions, sinó només amb el text dramàtic, i penso que som de la corrent de gent que pensa que l'acotació ve a ser una direcció en definitiva, no? I això ja és feina del director, o sigui, ja s'apanyarà, no? Nosaltres hem d'escriure i ja s'arreglarà el director. Per tant, això no és una cosa que m'hagi vengut de nou, però sí que els plaços, que ens queda molt poquet, està sent la part més complicada, no? Aquesta carrera de fondo que tenim, que hem d'entregar d'aquí no res. Jo encara estic donant moltes voltes, encara no he agafat un camí definitiu, però bueno, estic a poc a poc encaminant l'obra.
0: I de tot això i més coses en el Festival de la Paraula, Javi, què t'assembla?
2: Bueno, pues com sempre,
0: que t'has apuntat, no?
2: que realment és difícil absorbir tanta proposta, tant de material. És un dels grans impulsors de l'escena d'aquí, ho mou a tots els nivells, i amb propostes molt diferents i clar, doncs és un gust que hi hagi, que hi hagi un motor així a les illes i que doni oportunitats a tots, i a tot el ventall de creadors i artistes de les arts escèniques.
0: Idò, anem comentant totes aquestes propostes al llarg de les setmanes i concretament els dimecres aquí a Sena. Gràcies, Javier, fins la setmana que ve.
2: A vosaltres.
0: Vinga, i acabam avui amb una recomanació perquè torna al cinema Can Vivot, el cicle de cinema, recorda el passat del Palau, al centre de Palma, una casa senyoral que acull la projecció de 4 pel·lícules rodades precisament a les seves estances, comptaran la presència d'Antoni Eloi, de Marga Amelià, de Jaime Chavarri, entre d'altres. Escoltam a Sol Montaner, una de les responsables del cicle.
9: Hola a tots els oients de l'Aviador. Som na Sol Montaner, de l'associació Can Vivot. Aquesta tardor us convidam a viure una experiència molt especial, on el cinema i la història es troben. Un cicle en què projectarem 4 pel·lícules que han rodat part de les seves escenes dins del Palau Can Vivot. Els dies 16, 17, 19 i 20 d'octubre, a les 7 del vespre, podreu veure cada pel·lícula en el mateix escenari on es va rodar. I, després, gaudir d'un col·loqui amb professionals del món del cinema, entre ells directors de les pròpies pel·lícules. A més, hi haurà una exposició fotogràfica dels rodatges i acabarem compartint un còctel entre assistents i convidats. Les entrades ja són a la venda a Ticketiver. Vos esperem a Can Vivot.
0: I amb aquesta recomanació cinematogràfica i cinèfila també, i un poquet de música que vam per avui, Pere Navarro, hem parlat amb ell, és un dels protagonistes del Jazz Point, l'edició d'enguany, amb bona música, en jazz, acabant la viada d'avui. Demà més, a partir de les 10, ja sabeu.

0: Li he demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
1: Xiu Xiu wa ano sekai ichi saikou na ano reporter ano shaberu hito tachi ga imasu.
0: Wow!
2: Thank you, thank you. Arigato.
0: Thank you. Arigato.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Xavi Oliver, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I tu? Ben tornada.
0: Moltes gràcies. Jordi Suárez, com anem?
2: Molt bé, molt bé.
0: Com heu dormit de nit passada?
3: Bé, bé.
2: Bastant normal.
0: Escoltau aquest temacle. Aquesta Olivia, aquesta nova cançó, és l'avançament del disc d'en Kiko Veneno, que se titula Precisamente. I en aquesta cançó li canten en Olivia i diuen Olivia, com és?
1: Me haces volar.
0: Uau, Xavi, ai, quina veu que tens.
2: Què passarà en Olivia? Què passarà en Olivia amb en Kiko Veneno? No ho cap d'entendre.
1: Mira, no ho diries mai, Jordi, escolta'm, però... És una veu tan coneguda com desconeguda en aquesta cançó, que fas coses en francès.
0: Eh? A veure, si
1: fan, per aquí fan que sí. Mem, escolta-ho, escolta'm, ens diu qui és.
4: Ves la vitre que l'air me décoiffe.
5: Ves la vitre que l'air me décoiffe.
4: En arrière, tous mes cheveux.
5: En arrière, tous mes cheveux.
4: Je te comprends, mais je...
1: Jordi, saps qui és aquesta veu?
2: Clar que no.
0: No l'has conegut?
2: No, no, no. No conec molt de francesos. Ja.
1: Marca xifres contra el tenis, saps qui és de qui és aquesta veu, qui li pertoca.
0: Kiko Veneno en col·laboració amb una persona que mos pega a prop a tots nosaltres. En Miquel Barceló, el pintor felanitxer, s'ha colat en el darrer projecte musical de Kiko Veneno, no només a través de sa veu, sinó que també ha creat sa portada i fa els coros d'aquesta cançó Olivia.
2: Ja, està molt bé, però vos he de dir que jo ja tenia una Olivia preferida.
1: Què vols dir?
2: Home, per favor.

0: O sigui, dues cançons que se titulen Olivia, sí, però completament diferents, generacional, estilísticament.
1: Bé, realment, unes Olivia i altres Olivia, no?
2: És vera. Bé, no
1: que
2: ho sé.
1: Diferència.
2: Bé, més o menys. Sí, també... Bé, jo crec que hi ha espai per les dues Olivia, es vulguis o no.
0: Sí.
1: Jo no ho tinc
0: clar. És un nom que està de moda, Olivia.
2: Sí, sí, de fet, molt, sí. Mm-hmm. És vera, això. Bueno, Olivia de Kiko Veneno o Olivia de Miquel Barceló amb Kiko Veneno o la de Tietz.
0: Quina vos agrada més?
2: Això és de Miquel Barceló.
0: Sí?
2: Sempre per davant, sí.
1: Home, jo la de Tietz,
2: Tietz,
1: per favor.
2: Clar. Inés?
0: No he escoltat suficientment la d'en Kiko Veneno.
2: Ja ho veurem.
0: Sí. Jo, és que la de Tietz la tenc molt escoltada ja, perquè és d'un disc de l'any 23, si no vaig malament. Bé, en definitiva, si voleu triar entre les dues Olívies, escriviu-mos @xiuxiu.tv3, que ja sabeu que sempre mos agrada sentir-vos a prop. Avui tenim Nana Gallardo a la producció i na Marga Cifra en el control tècnic.

0: sabeu que a Xiu Xiu mos encanta que mos vengueu a veure.
1: Efectivament, i de fet, hem de dir que cada vegada que mos telefonau, sempre mos convidem a venir, sí, a conèixer les instal·lacions.
2: Exacte. És que vos ho deim una vegada i una altra que telefonant, el telèfon que ja sabeu de memòria, té premi.
0: Nosaltres repetim un número de telèfon una i una altra vegada. Quin número sé?
1: Quin és? I deu ser 971-1399-00, 971-1399-00.
2: El telèfon,
0: no el
2: deim
0: mai.
1: Man, jo l'he dit un pit mai.
0: Una vegada en el dia el deim, i ja està.
1: Me telefonau sempre que vulgueu.
0: Sí. Qüestió que quan mos telefonau estem encantats, tan contents que vos convidam a venir. I l'altre dia, quan xerràvem d'Estardeo d'Autònoms, que ha organitzat en Parisio, varen rebre una telefonada.
3: Bones, molt bona hora baixa.
0: Amb qui parlam?
3: Rafael Picornell.
0: Molt bé, Rafael, de Porreres, a veure, mem. Sap quina pel·lícula és de moment? Si no, en Jordi té més pistes preparades, eh?
3: Primer, no me demaneu si som autònom.
0: Idò, si en Rafael va telefonar per endevinar també una pel·lícula que jugam precisament des dimecres a final d'hora. Qüestió que mos ha vengut a veure Rafael Picornell. Benvingut a Xiu Xiu.
4: Bones.
0: Com estàs?
4: Bé, bé.
0: Havies estat a la ràdio?
4: Havia estat un parell de vegades a programes diferents. Fa estona, fa estona. Però bueno.
0: T'agrada Xiu Xiu?
4: Molt. M'encanta i Betres sempre d'escoltar-me.
0: És que nosaltres t'hem fet venir perquè diguis això, que escoltes Xiu Xiu.
4: Escolta Xiu Xiu cada dia.
0: Molt
4: bé, xic.
0: Molt bé. I ja està, perfecte. No, ara, seriosament, Rafael...
4: Sobretot quan vaig dins el cotxe, sempre.
0: Això te volia demanar. Mos vares telefonant quan xerràvem amb en Parisio sobre el seu Tarde d'Autònoms, que se celebrarà dia 24 d'octubre, si neu. Tu mos vares dir, no me demaneu si som autònom. I van dir, sí, ho ets autònom,
4: sí,
0: o no?
4: Sí, fa molt d'anys.
0: Aniràs a l'Estardeo d'en París,
4: no,
0: si n'és?
4: No ho sé.
0: Quan fa que ets autònom?
4: Jo som la tercera generació de fusters, ara ja som artesà, i que duim la nostra empresa en seu germà del 2007. Uh-huh. I autònom deu fer 30 anys, algo així.
0: Mare meva, idò, hi pots anar, jo crec que te regalaran qualque cosa, tant menys que fa. Què te dediques exactament? A què vos dedicau?
4: És, t'he dit, la tercera generació de fusteria artesana, feim de tot, persianes, portes, vidrieres, armaris, cuines, tot un estil un poc nostre. Uh-huh. Tipo de Porreres. I molt bé.
0: I sobretot gandules mallorquines.
4: Bueno, les gandules va ser una cosa que llavors jo me vaig treure i un altre estre que els autònoms no molt basta.
1: Bueno, gandules mallorquines la gent vos en compra, n'hi ha, i sap com un pot de moda, ara no?
4: Sí, hi ha vegades que sí, sobretot quan comença l'estiu. Estem en contacte amb els tres telers de Telers de Llengos i sí, és una cosa que... Però vaja, faig més feina de fusteria que no de ser gandules,
1: i
4: evidentment.
1: I com sabem, Rafael, si una gandula és mallorquina o és estrangera?
4: No poden xerrar amb ella. Però bueno, les teles que duen tenen el segell dels tres telers mallorquins, teixits Bujosa, teixits Vicenç i teixits Riera. I sempre té el segell.
0: Molt bé. I aguanten espès bé, aquestes gandules?
4: Comprovar fins a 105 quilos.
1: 105?
0: Ah, perfecte.
1: Jo vendria just, idò.
0: Bé, però és que tu no hi cats una gandula, Xavi.
1: Bé, segur que em podríem fer una aposta a mida
4: sí,
1: per jo.
4: Sí que hi cats, és grossa.
0: I d'on surten les gandules? Quina història tenen? Perquè jo he sentit a dir que venien d'un vaixell, o una cosa així... No.
4: Les primeres gandules que hi va haver... La gandula ve a ser la cadira aquesta batible, sí, que quan s'obri t'aquesta estirada i la tela te fa la forma de l'esquena.
0: Exacte.
4: Aquestes crec que varen néixer a la coberta del Titanic, crec. El que passa que llavors se varen posar de moda per les plages, antes que hi hagués aquesta massificació d'aquestes hamaques blaves, sí, horroroses.
0: Aquestes sí, sí que les identificam,
4: sí,
0: bé.
4: I ara és el meu moment. I jo vaig fer aquest producte un canvi radical, perquè les gandules antes era la tela doblegada damunt la mateixa barra i en tatxes, i sempre la gandula estava fixa. Quan tu la deixaves final de setembre i l'anaves a cercar a principis d'abril, tenia aquella taca negra d'humitat, també no la podies fer netar mai.
0: Sí. Tothom si la té, sí, en escap, aquesta taca.
4: Es nien en la Coca-Cola, o...
0: Sí.
4: O es cubata, no ho sé. I nosaltres havent patatat i havent inventat que la tela de llengua te fas forat, la barra queda encaixada sense... queda encaixada en forma... ara no explicarem tot el procés, en forma d'U, i te queda travada. Se pot rentar un programa fred i te queda perfecte.
1: Molta gent, clar, per aventures, pensament generalitzat, que seguiran superfícies i que altres, evidentment, han fet mal, però és a dir, moltíssima gent encara compra i encara valora la feina feta a mà. M'equivoc.
4: Això ha fet mal, bueno, totes aquestes marques que no em porta a dir que són, això m'haurà fet bastanta mal. El que passa que és... més normal que s'han juntat dues coses que han coincidit que és una cosa barata i cutre, perquè si hagués estat barata i bona, però no pot ser. Se'ls dir que ja una vegada em varen fer unes que quan te tombaves i suaves un poc t'endues el dibuix a l'esquena.
0: Això és una demostració més que han de comprar poc, bo i local, sobretot. Perquè les gandules, jo tens imatges que sortien a les postals, Rafael. Les postals típiques de
4: sí,
0: la platja.
4: Sí, però ara aquestes postals que surten de Mallorca en la gandula, aquesta és la meva.
0: Ah, veus? Aquesta és l'autèntica.
4: No és autèntica, no, sí.
0: Sí,
4: feta meva,
0: sí, exacte.
4: La que tenen aquestes puntes, tot això és tela de llengos.
0: I heu tingut clients il·lustres, o no? Vos ve gent a comprar així un pa famosa. Perquè com que estan tan de moda, les revistes de disseny d'interiors surten les gandules, o?
4: Qualcun... sí, sí.
1: Secret professional.
4: Sí, sí.
1: No
4: sí.
1: Ho poden dir, això. I és que, clar, Nina sempre intenta treure el bessó de
0: xiu-xiu,
1: i estira, però, bueno...
4: Mos va venir una modelo de... de que se diu Victoria's Secret, ho dic bé.
0: Sí.
4: Un àngel d'aquells.
0: Sí. Un àngel de Victoria's Secret.
4: Que va entrar a la fusteria, jo dic... algo d'uso, aquesta dona.
1: I va dir,
0: era
1: espectacular.
0: Era un
1: muy bonitas estas gandules.
4: Bueno, era brasileña.
1: Idò, com seria? No es carnirem ningú.
4: I somo la va dur, van anar allà. No, però aquesta gent ho cerquen. Els agrada lo cosa, lo peculiar i lo estrany.
1: Home, se valora la feina feta a mà, l'artesania, sobretot el producte local.
0: Sí, sí. I tot això tu fas viatges durant tot el dia, perquè tu m'has dit, els qui feien feina vos escoltam durant l'hora baixa. Clar, tu te mous molt, vull dir, utilitzes molt el cotxe i és quan mos escoltes.
4: Bueno, jo tens empresa porreres i clar, m'he de moure i llavors es fent feina més o manco sí. No sé, procurant, o jo almenys som molt feliç perquè muntant les feines llavors anem a muntar, perquè si has d'estar sempre tipo assegut a una taula d'un bany comptant tot bé.
0: Ho heu sentit en Rafael que ha dit som molt feliç.
4: Sí, això sí.
0: Que bé, Rafael. I de... una ferrada a tots els que mos estàveu escoltant i sou autònoms, utilitzeu el cotxe per fer feina que vos moveu tant. No estàveu tots sols, en Rafael és un d'ells i nosaltres que vos feim companyia. Rafael, tu quan vares venir te varen dir, si mos telefones, quan vares telefonar, te varen dir, te farem un tour per Ivetra Ràdio.
4: Sí.
0: Ha arribat el moment. I a més el farem per tothom, perquè ja te'n pots anar amb en Xavi Oliver, que te faràs tour en directe.
4: D'acord.
0: Ves.
4: Ok.
1: Ara estan acoplant, feu una acoplació radiofònica.
0: Si surts, anirà bé, Xavi.
1: Sí, però m'agrada jo, però amb poca intenció, ara això, els tècnics, ara me barrejaran. No, ja sortim.
0: Ara sortim.
1: En Rafael, acompanyem. Bé, molt bé, ara sortim d'estudi. Rafael, m'ajudes a narrar aquesta visita? Vine.
4: Sí.
1: Ara veiem, això és la peixera, nana. Què te pareix aquesta peixera?
4: Aquí els renaus un poc raros que els presentadors no poden fer.
1: Exactament. Bueno, vine, Rafael. Ara entram en el control tècnic.
4: Molt bé.
1: Men, què veus per aquí? Veus una...
4: Veig molt...
1: bé, saludem.
4: Molts quadros, tot molt bé.
1: Moltes coses.
0: Botons, molt de botons allà.
1: Rafael, aquest passadís és el passadís on se produeix la màgia d'aquesta casa.
4: Sí?
1: Perquè aquí hi ha l'estudi 3. Vine, per les. Aquí estan gravant, fent gravacions.
4: Ah! És un estudi que se fa antes de que surti.
1: Més o manco. Però bueno, en aquest passadís aquí hi ha la producció musical d'aquesta casa.
4: Vale.
1: Què te pareix de moment? Bé?
4: Molt guapo. Pareix que heu fet tot reformes.
0: No, és que Lletra Ràdio és un...
1: Mirau.
0: Luxe.
2: Darrere ara, tecnologia.
1: Aquí tenim una eminència d'aquesta ràdio. Aquest és en Tito Fuster. Tito.
5: Com anem? Què tal? Com estàu?
1: Molt bé. En Rafael, en Tito Fuster, Òrbita 3.
4: Sí, me sona. El que és vespre i...
6: Cap de setmana. Dissabte i dimonja, hora baixa.
1: Què te pareix?
4: Sí, tio. Bueno, a coses pitjors.
1: No.
6: Estàs en òrbita, està en òrbita.
4: Sí.
6: Bona feina.
1: Molt bé. I d'aquí s'ha produït la màgia d'en Tito Fuster. Gràcies, Tito.
0: Un gran oient d'Ivetra Ràdio. en Rafael.
1: Salut, diu salut. Men, Rafael, com ho veus?
4: Per què feim... No ho sé, m'encanta.
1: Rafael, mira, si has d'anar excusat, aquí tenim un excusat, naturalment, per homes i per dones.
0: No importa on treus excusat, ja.
1: No, no, tranquil. Ara passam els passadís. Endavant, Rafael, per favor. Endavant. I ara venim al que vendria a ser...
7: Un,
1: efectivament. I tenim aquí ja dos col·laboradors preparats. Ben col·laborador, en Marc Escafí.
8: Hola, com va?
1: Molt bé, te presenten, Rafael.
7: Com va això?
1: Molt bé. Estic fent un house tour, un radio tour. Bé, i n'Aleix?
9: Hola, perdó.
1: Ara bevia. Perdona?
10: Bé, surto més tard, llavors...
1: Sí, ara ja estan esperant. I en Miquel també, de la porta. Bé, Miquel de la porta, que és el passager.
0: Clar, això són les bambalines de la ràdio.
1: Bé, de moment estic fent, presentant tothom.
10: Sí, sí, sí.
1: I ara entram en
10: a la zona d'edició, no?
1: Efectivament. Bé, primer la cuina. Vol conèixer...
2: Important, la cuina.
10: Bueno, està buida, però...
1: Sí, bueno. Vine, però... Podem obrir la gilera, també.
10: No.
1: Bé, mireu, això és la redacció. Rafael, què t'assembla?
0: El lloc important, on creàvem la màgia davant de veres.
10: S'assembla bastant a la tele, però bueno.
1: Exactament. Sí. Bueno, aquí hi ha programes, entre avui i demà, preparen el programa, secció de lingüistes... Després per allà l'informatiu vespre. Endavant, endavant. I, bueno, aquí és on preparen tots l'informatiu per després.
10: Estàs per fer un programa, una edició, un dia, no?
1: Per fer un informatiu?
10: No, un informatiu no, per preparar un programa un dia per l'altre, no?
1: Home, nosaltres arribem de matí, per exemple, tot el dia... Mira, podem demanar entre avui i demà. Vine, vine, Rafael. En Rafael... No. En Rafael té una pregunta. Demana quan tens vostre orbau a preparar un programa.
4: Un dia antes de fer el programa.
11: Depèn. Normalment, la producció la tenim tancada abans, però el que és escriure, el que és tancar detalls d'entrevista...
10: Tot això, no?
11: Maquetació no...
10: Sí, sí, però escriure... Sí. Prepararò.
11: Sí, això sí que ho feim en el període abans de començar el programa de la nostra jornada laboral. Sí que és veritat que normalment venim amb producció tancada, o sigui que això ja mos estalvia de temps.
10: Ja. Bé. Sou molt, veig.
1: Sí, som molts, molt, i fem una feinada relativa.
0: Un equipàs.
1: Bueno, exacte. Rafael, què t'assembla? Tornem.
4: Molt bé.
1: T'ha agradat la redacció?
4: Sí, sí.
1: Anem més tort, si vols, cabines...
0: Li han mostrat la gelera, Xavi, o no importa?
1: Em diu que no la vol veure.
0: Millor.
4: Sí, hombre.
1: La gelera, dic. Ah! Tanmateix.
0: Ei, té gelera a la fusteria o no?
1: Me demanen si tens gelera a la fusteria.
4: Sí, petita, però.
1: Petita.
0: Molt bé.
1: Bueno, beníssim.
4: De producte local.
1: De producte local, aquí anem. Això no és bessó, això és el que m'ho interessa. Bueno, Rafael, mira, ja podem tornar aquí a l'estudi.
0: Sí.
1: I ara tancarem...
0: Tornau.
1: Tancarem el micròfon i la visita queda oficialment clausurada. Molt bé.
0: Molt bé. Ja, Rafael, t'ha agradat?
4: Sí.
0: Què has trobat d'aquesta visita? Què has trobat, Rafael?
4: Molt bé, sou, crec que són molts.
0: Sí,
4: oi? Aquest matí de veig més, no?
0: El de matí encara més, imagina't, perquè els companys informatius, altres programes...
4: Una visita en
0: directe. Ara d'atento el Jan Partit. Molt bé. Idò, Rafael, moltes gràcies per haver vengut.
4: No ha de què. Vos ho mereixeu per la feina que feis.
1: Que bé.
0: Gràcies.
1: No, i tu també, Rafael, la feinada que fas.
0: Les gandules mallorquines. Gràcies.
4: Perfecte.
0: Molt bé. Torna'm a volar, a veure-vos.
4: Vinga, gràcies.
1: Moltes gràcies. Adéu.
12: Com una Shakira.
13: Ah, jo no canto com Shakira, jo soy andaluza.
14: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez. Everybody.

0: La situació SOS dels judoques de les Balears.
1: Patinada!
2: La Federació Balear de Judo cerca patrocinadors per aconseguir 80.000 euros i garantir la continuïtat del programa de tecnificació durant la temporada 26-27, després que un error administratiu la deixés sense subvenció del govern.
0: El programa beneficia 49 esportistes de totes les Balears i ha aconseguit 11 medalles nacionals i internacionals a les dues darreres temporades. El fons permetrien mantenir els entrenaments, l'equip tècnic i també les competicions.
2: La Federació fa una crida a empreses i particulars amb aportacions a partir de 750 euros, patrocinis i col·laboracions en espècies per evitar que l'error afecti el futur dels joves judoques.
1: Patinada!

0: IB3 Ràdio és formació. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, fer-me jaure.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
4: No, jo no soc sa moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o els no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
7: Hola, hola. Idò, per tot el que ha fet per mi aquests últims mesos i ajudar-me a aconseguir els meus somnis, crec que aquesta cançó la dedicaré a Ana Maria Garalbe i a la cançó de Burn, de Sir Heinz. També perquè sempre és un bon moment per escoltar aquest grup i sempre és un bon moment també per moure un poc l'esquelet en el ritme d'aquestes guitarres. Res, que les gaudiu. Una forta abraçada.

0: Moltes gràcies per utilitzar-nos de fil conductor per dedicar les cançons a aquelles persones que estimau. Ja sabeu que mos podeu enviar un àudio en el 646-93-45-01 i fer feliç a qualcú. A dedicar-vos una cançó a vosaltres mateixos, també.
1: Mm-hmm. O un concepte.
0: Com, per exemple? A la gandula mallorquina d'en Rafel.
1: Sí, no ho sé, a qualsevol concepte, és que te vulguis inventar.
2: Li vull dedicar una cançó a la soledat.
1: Per exemple. Així no, així, aquí podem inventar el que vulguem.
0: Mirau, jo li dedicaria una cançó als companys d'informatius, perquè, atenció, han fet una patinada. No, no els hi volem aquí ara, no els volem fer quedar malament, però, companys d'informatius, heu de saber que vos ha escapat una exclusiva, una informació institucional de les Balears molt important, perquè aquí des de Xiu Xiu tenim una notícia exclusiva de màxima importància per les Balears, una notícia que, com dèiem, se'ls ha escapat en els companys informatius.
1: Així és, de Xiu Xiu, per damunt de tot, ho sabeu, som periodistes i per això avui venim a informar, com dèiem, d'una notícia fonamental, diríem la notícia de l'any 2026. Per primera vegada a la història de les Balears, Cabrera ha tret el seu propi Consell Insular.
0: Història de les Balears!
1: Oh,
2: història, fita completament històrica. I és que ja era ben hora que els ciutadans de Cabrera tinguessin un pot de representació.
0: Triomf ben important amb un consell que ha començat ben fort perquè fa dues setmanes que se va crear i ja ha aplicat les següents mesures. Jordi Suárez, ah no, Xavi Oliver.
1: Efectivament, s'ha frenat l'ampliació de l'aeroport de Cabrera, ni més ni manco, ja heu sentit. S'ha aprovat la construcció d'un tren submarí fins

0: farem història i entrevistarem en el president del Consell de Cabrera. Benvingut a Xiu Xiu.
1: Bones tardes.
0: Bones tardes, com anam?
1: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Estic molt content de xerrar amb vosaltres.
0: Estàvem molt contents, nosaltres, de parlar amb vostè, senyor president. Per començar, president, enhorabona per aquesta fita històrica. Com se viu en la responsabilitat de governar una illa que fins ara no tenia representació?
1: Clar, és una cosa complicada, però... Res, venim amb la intenció, no?, de fer a Cabrera el que a Mallorca ja no se pot fer i bueno, amb molta esperança de començar una nova etapa dins l'història de les Illes Balears.
2: Que bé, fantàstica, president, és un honor el primer programa d'aquesta ràdio que vos entrevista al Manco en directe. Heu demanat mantenir l'anonimat, no sé si podeu explicar per què heu pres aquesta decisió, president.
1: És una mesura, no, de protecció, una figura política tan important que res.
0: Ho entenem.
1: No, atemptats terroristes o...
0: Clar, ho entenem.
1: S'ha d'anar a l'època.
0: Molt bé, ho entenem, president. Hem de dir que ara ja davant de veres, a Xiu Xiu, també... Amortinant la veritat, això del Consell de Cabrera, la nova conta d'humor i memes, @ConsellDeCabrera. I nosaltres tenim aquí el creador del conte, que de moment, deu dir, vol mantenir l'anonimat, però també li demanarem com li ven al cap crear una conta com aquesta, sobretot també dedicada una mica a Cabrera.
1: No ho sé, jo tenia idees dins el cap i vaig dir... per aventurar qualcú que vol veure les meves idees, i això fa un poc més de dues setmanes vaig posar això de l'aeroport i un parell de likes, qualque cosa més, i ara no és que tingui molt de seguidors, però de cada dia veig que n'hi ha un parell més i res, això.
3: Clar, entenem que està sent bona la resposta del públic, perquè és veritat que és un humor que funciona molt bé, no?, aquest humor nostrat.
1: Sí, jo m'he centrat en públic de Mallorca, ha estat una cosa així un poc crítica, però dins humor, i jo no dic que siguin memes, jo dic que són dois, perquè
0: si
1: hi ha una paraula en mallorquí per dir-ho, no fa falta anar-se'n més enfora.
0: També és vera. Les competències del Consell de Cabrera, quines són? Carretera, aeroport...
1: Per ara, no ho sé, ja ho he dit que estan començant, però no sé, Posidònia.
0: Posidònia, també.
2: Turisme, podries fer un hotel submarí, una muntanya russa.
1: Un hotel submarí, muntanya
2: exemple,
1: russa.
2: Són propostes ciutadanes.
1: Ja pensaven de fer un casino dins la Cova Blava.
2: També, home, ens estim toreres.
0: Un casino dins la Cova Blava, que
2: clar,
0: no m'anirà.
2: Clar.
1: És el pròxim projecte. Per ara només tenim cap de premsa, que també són jo, i anem fent.
2: Bé,
1: només fent notícies, no fent res més.
2: Heu de professionalitzar la institució i heu de... Clar, i després, clar, els votants de Cabrera, qui són els residents?
1: Clar, com que són jo tot sol, sempre guanyaré les eleccions. És bo de fer.
2: Molt bé.
0: També nosaltres vam entrevistar en Pep Roig, que és un marger de Pedra en Sec, que va viure a Cabrera durant unes setmanes.
2: La Dragonera,
0: m'he confós, perdona.
1: La Dragonera, bé.
0: Ja està, idò, no he dit res.
2: Bé, però més o manco.
0: No, m'he confós. M'he confós d'illa, clarament. No me sé ja ni les Balears. Bé, i d'això, que res, que va estar tot sol, president.
1: Per ara sí, si qualcú vol venir, està més que convidat.
2: Mira, ja ben bé.
3: Jo no sé si t'inspires amb qualque altre conte d'humor, perquè ara n'estan sortint moltes, no? No sé si també ve un poc de tot aquest boom de contes d'humor balears.
1: Jo crec que ara és molt bo de fer, si tens dues idees, és molt bo de fer publicar coses, però... No sé, hi ha grans contes molt de seguidors que, vull dir, sempre, ja fa anys que són allà i que sempre m'han fet molta gràcia. Per exemple, Mallorca Starter Pack, que serveixen d'inspiració i de motivació d'arribar a semblar-se en això, perquè...
2: Sa president, però clar, això és un humor molt de l'absurd, és un humor molt nostrat, que entrem entre nosaltres, i de la mateixa manera, Starter Pack, aquest Consell de

0: Cabrera, jo no sé què té aquest humor que tant molts encisa. Quins són els elements d'aquest humor? Aquestes característiques?
1: Perquè és un humor nostre. Sabem que no arribarà més enfora de Mallorca o de les Balears i això el fa especial. Al final, si està en la nostra llengua, si xerra del que nosaltres veiem el dia a dia, ens agafarà més que un que estigui fet a un altre lloc. Jo penso així.
2: Molt bé, idò, senyor president, no de feia així, estem en vostre.
1: Gràcies, gràcies.
2: Moltes gràcies per aquesta telefonada, estem en contacte, ara ja som al seu programa Estrella, la primera entrevista institucional serà aquí, no?
0: Exacte.
1: Exacte, sí, sí, sempre ho recordarem, això.
0: La pròxima exclusiva que tinguis, president, endavant en Sasatxa, xiu-xiu el seu programa.
1: Exacte, bueno, i ja podeu seguir, @consellde_cabrera, tothom convidat.
2: Molt bé, això farem. Moltes gràcies, president, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu, visca Cabrera.
1: Visca!

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Dissabte a les 2:30 segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
2: Dani Toni!
3: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
4: Però hem de veure aquest puntet de calidad més, d'aquest ritme més.
1: I en acabar serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles U d'Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
5: Xiu, xiu.

0: continuem a Xiu Xiu i com cada setmana us ha vengut a contar la seva historieta personal amb Marc Escafí. Marc, com has dormit la nit passada?
1: Idò, he dormit poquet perquè estic traumatitzat.
2: Ui, ja comença així.
1: És que...
2: És
1: que avui vos venc a contar una experiència traumàtica.
0: Estàs avançant la nit de les ànimes?
1: És que ho he patit quasi igual perquè... Jo vos he de confessar que a mi les pel·lícules de por me fan molta por.
0: És que les pel·lícules de por no són bona idea per ningú.
1: No les disfruto, jo les patesc. Val? Entenc que pugui ser igual l'objectiu, no?, de la pel·lícula, però jo crec que també l'experiència t'ha de compensar de qualque forma, no? A mi no. Jo les escolt, val? És com si fos un podcast, perquè com que estic així tapat tot el rato, no veig res, només procés el que se sent.
0: Te tapes amb el coixí.
1: Sí, perquè no sóc capaç.
0: Angelmans.
1: A mi ja el lleó de la Metro-Goldwyn-Mayer me fa por. Ja és una cosa... Jo quan era petit no vaig poder veure Casper perquè ja seria que fos un fantasma i a més... que ell anava de que era un fantasma simpàtic, això me feia encara més por, perquè algo amagava. Sí, sóc poruc.
0: I mos contes això perquè aquesta setmana has mirat una pel·lícula de por.
1: És que aquesta setmana m'ha passat una cosa.
0: Sempre diu, m'ha passat una cosa.
1: Jo, aquesta setmana, volia anar, com tothom, corrent-se al cine, a veure La Bola Negra, no? Perquè no l'he vist encara i... Sí, me deia que, bueno, que una passada i que tal, bueno, i que me feia ganes, no? Així que vaig quadrar amb un amic, perquè com sabeu a mi m'han de dur per tot, vaig quadrar amb un amic que ell també la volia veure, perfecte, no? Jo ja me visualitzava, perquè clar, jo volia aquest moment com a de cultura, jo ja me visualitzava emocionat, no? Fent reflexions sobre el que me donava la pel·lícula. Jo volia sortir ja dient aquests comentaris de que quina fotografia, no? O sigui, com a, jo volia aquest moment.
0: Sí, tu, i a més anaves disposat. Estaves obert a l'experiència completa.
1: I de... res d'això. Per què? Perquè, com sempre, per culpa meva... Vàrem arribar tard, no? És a dir...
0: Fins i tot en el cinema.
1: Me varen venir a cercar, me posen els missatges, som a baix, jo estic entrant dins la dutxa, no? I a part, després jo ja, ara, sabeu que estic visquent una realitat pel roig i ja no és aixugar-me els cabells, sinó sellar el color, clar, no vaig baixar en 5 minuts. I...
0: Però tu, si t'havien dit tal hora, per què no estaves preparat a tal hora?
1: És que aquí... Qui té la culpa? Jo, que sempre faig tard, o la persona que me ve a cercar, que ja sap que jo faré tard i no gestiona tot el viatge, tenint en compte els 30-40 minuts de marge que jo necessito?
2: La persona, perquè t'hauria de citar, jo en aquest cas seria l'altra persona. I jo ja ho dic, a mi meu en concret, que sempre baixa tard, jo quan surt de canostra dic 3 minuts, i vol dir que en 15, i allà, més o manco, ja començava a coincidir.
0: Jo això no ho sé, perquè com que no sé dir mentides, no ho sé fer.
3: Clar. També diré que arribar tard en el cine és mal de fer, sí. Perquè te posen els anuncis, els tràilers...
0: És la meva part preferida, els tràilers.
1: I de, lògicament, quan vàrem arribar... ja havia començat La Bola Negra. Uf.
0: I que... Mira, arriba tard a La Bola Negra, Marc.
2: El teu amic devia estar content, ara.
1: El meu amic, ja tot el camí cap al cine, ja me va...
0: També t'he dit La Bola Negra i qualsevol pel·lícula.
1: No, però... sí, està clar, a qualsevol pla. Però és vera que... Bueno, concretament aquesta havia de començar a una hora concreta.
0: Tot Espanya, pendent d'aquesta pel·lícula, puntual en el cinema, que si no l'has vista per ahí que no és ningú... Jo encara no l'he vista, etcètera, etcètera. I en Marc arriba tard a la cita de l'any, pràcticament.
3: Però més val no entrar ja, perquè quan ha començat, entres allà, portes la llanterna, ai, perdona, perdona, clar. I fas allà, això tampoc és lo seu.
1: Exacte, jo no volia molestar la gent, no? És lo seu, i ja, quan vàrem arribar allà, que ja havia començat, però encara no érem ni en el cinema, i ja estava la pel·lícula en marxa, ja vàrem dir, bé, anem a veure les propostes, a menys que hi ha, que mos encaixi per ara. No?
0: I doncs vàrem descartar La Bola Negra.
1: Sí, vàrem dir, bé, serà una altra experiència, un altre moment, no? I vàrem dir, que comença d'aquí 10-15 minuts. I només hi havia una opció, que era Resident Evil. Val? Jo he de dir... O sigui, va ser com quan tu vas a demanar el menú del dia, que te dona un poc igual, no? Va ser un poc així. Què hi ha? Aquesta. Venga modificant, que si no enredant, tal, no sé quantos. Val. Bueno, he de dir que si qualcú no l'ha vista, no passi pena, que no donaré informació que no surti en el tràiler.
0: Jo no sé ni quina pel·lícula parles.
1: Jo tampoc. Perquè no sabia res de l'univers Resident Evil, que és un univers de videojocs i d'una saga de pel·lícules i de no sé quines històries.
0: Aquí hi ha en Jordi, que és el graduat, que segur que ho sap.
3: Sí, és una saga de videojocs. Que
1: tenen després les seves pel·lícules, no?
3: De zombis, que han tret ara la primera pel·lícula.
2: Ah, zombis!
3: Zombis, que està agradant moltíssim. De fet, en Marta Grau, companya d'Ivetres Ràdio, comentava que li havia encantat aquesta pel·lícula.
2: Ah, que bé.
3: Vull dir que...
1: Està bé que hi hagi opinions diferents, perquè... Amem. Resident Evil no entes de lo que va, val? És a dir, jo me vaig... embestir tot el primer, ja vaig dir Resident, Residència, aquí, no sé, m'esperava... Claro,
2: descompte Resident.
3: Gent dolenta en la residència. No?
1: M'esperava com algo rollo El Orfanato de Belén Rueda, no? Una cosa així. No. Per lo que jo vaig entendre de sa pel·lícula, va de com unes bolles de carn que són com si fossin pilotes que tenen braços, cames, ulls i dents, però són informes... I, pues, tu has d'escapar d'aquesta gent,
0: ai,
1: no?
0: Ai, per favor. Bé.
1: I el protagonista és un repartidor que ha de dur una cosa a un puesto, no?
2: Bé, no facin més spoiler.
1: No, tot això surt en el tràiler. Ha de dur un paquet a un hospital. Això surt en el tràiler, que ja...
0: Però el repartidor no és una pilota.
1: No, el repartidor és una persona normal, aparentment.
0: Parlant de pilota de menjar, entenc.
1: Sí, o sigui, de pilotes, de mandonguilles,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ser de Miquel Montoro.
1: Exacte. Val, jo...
2: Bé, què els hi passen, aquestes pilotes?
1: No,
2: ah, no,
1: si tampoc... No, me vaig enterar. Què passa? Que comences la pel·lícula. I jo ja... tensió. Jo ja no estava ni assegut. Estava com una sentadilla eterna, no? Estava així.
0: Com quan no t'acabes de seure, que és que estàs incòmode perquè estàs en tensió.
1: Una hora d'abdominals, no? Estava jo ja... Estava com un croissant però de benzinero. És una cosa que he anat en afició. Vaig anar després i em va dir, Marc, tens escona... Com un zombi, no? Perquè tens rígida, gris i amb gana de mossegar, pràcticament. Però, jo primer vull saber, a banda de comentar la meva experiència de pel·lis de por, jo vull saber si vosaltres sou de pel·lis de por, si vosaltres ho passeu malament, o sigui, un poquet de quina és la vostra realitat en les pel·lícules de por.
2: Jo m'agraden molt les pel·lícules de por. I m'han dit que la gent que li agraden les pel·lícules de por són, en realitat, els porucs.
1: E poruc.
2: Pot ser.
3: No m'acaba
0: de
3: quadrar.
0: Diuen des de la peixera que sí, que és vera.
2: I doncs sí.
3: A mi és que m'agraden tot tipus de cine.
0: Ah, ja cas, que és el graduat.
3: No, sí. M'agrada veure un poc
2: no,
3: de tot.
2: Jordi, com dona aquesta resposta?
4: El graduat.
3: M'agrada un poc de tot.
0: No.
2: Hauries de pensar que...
3: Són bones i...
2: Que la pel·lícula que més li agrada en Jordi és en Charles Chaplin. És a dir, que és supergraduat.
1: Sí.
3: Però això ja ho havien superat, Xavi.
2: Perdona,
3: no tornem aquí.
1: Però està bé, si t'agrada tot el cine, quedes bé amb tothom.
0: Sí. Jo tinc la resposta molt clara i és absolutament diferent a la del meu company. La resposta és no m'agraden les pel·lícules de por, no les miro, no em miro una des de fa més de 15 anys de quan era adolescent, afortunadament, i molt, molt, molt contenta de que sigui una decisió voluntària i clara.
1: Molt alerta, començar una pel·lícula i que de sobte és de por.
0: No. És que no. Jo, quan començo una pel·lícula, més o menys sé de què anirà.
1: Però un thriller així...
0: No,
1: res.
0: No m'arrisc.
1: Només animació
0: de Pixar.
1: Ha de posar
0: com a molt drama.
1: Val.
0: Ja està.
1: Molt bé. I de recerca en tu no hauria... O sigui, és que hauria d'haver anat en tu al cine si
0: no
1: així
0: entrat...
1: no haguéssim acabat aquí.
0: No, no, ja t'ho puc ben assegurar.
1: Perquè duiem 3 minuts de pel·lícula i ja és aquesta por de susto, no? Perquè hi ha com a dos tipus de cine de por. Aquest cine que com que te fa por com en general, no?
0: Clar, que és més psicològic, sí. No? I aquest encara el puc tolerar.
1: Clar, i després hi ha Resident Evil, que és... I, pues, literalment...
0: És que és absurd.
1: Això és el que va passar en els 3 minuts de pel·lícula i jo tenia un bol de crispetes i vaig fer una contracció molt forta, molt profunda en les crispetes i nevava per tot.
0: Per tot.
1: Nevava per la persona de davant, nevava el meu amic que m'acompanyava, la lota de darrere... Va ser com a... Jo vaig repartir, no? És a dir, jo m'havia gastat el meu 8 euros en les crispetes i vaig fer de Robin Hood, no? Vaig repartir un poc per tothom. Així ningú se pot queixar de l'espectacle que estava donant. Perquè... És que aquí vull demanar perdó a la gent que estava en jo a la sala. Hi havia poca gent, eh? També t'ho dic.
0: És que Resident Evil.
1: És que Resident Evil.
0: Cada vegada.
1: Però he de demanar perdó perquè els hi vaig donar una experiència. Jo crec que els hi va agradar, en
0: està
1: realitat.
0: Està bé.
1: No?
0: És a dir, perquè, quan vas a veure una pel·lícula d'aquestes, ho has de saber que hi haurà gent així.
1: És que jo estava a la meva cadira, jo l'agafava amb una força que movia tota la fila i era com aquests cines 4D que és com una atracció.
2: Que volen
1: crispetes.
2: No?
1: Exacte,
2: sí.
1: Clar, jo, les crispetes, el moviment de la cadira, els crits, ara es vent que... Clar, jo me tapava així. Clar.
0: Era el túnel del terror del RAM en vez de la sala de cine.
1: Exacte. Jo crec que hi ha gent que va dir, bé, la pel·lícula normaleta, l'experiència increïble, no? Gràcies a jo. Però he de confessar que me va passar una cosa que odi. I que supos que vosaltres també odiareu. Soc d'aquestes persones... que se li va oblidar posar el telèfon en silenci i me va sonar una telefonada a mig de la pel·lícula. També t'he dit, clar, és que jo entre la confusió, l'adrenalina, me va sonar el telèfon, vaig veure que era ma mare i és que li vaig contestar, en lloc de penjar, li vaig contestar i li vaig dir ara no puc, que m'estan matant, saps? I però jo crec que això va... Se va sumar a l'harmonia de...
0: Ningú te va criar l'atenció, Marc.
1: A menys, jo crec que en els 3 primers minuts sí que ja... O sigui, jo notava ressentiment, mirades i tal, però després ja se van veure abrumats per la meva experiència i ja varen dir, mira, l'espectacle no està a la pantalla, l'espectacle està aquí. Així que bé, se varen entretenir i jo no els hi vaig cobrar res, no? És a dir, en el final... Però bé, és a dir, el que vos deia, no sé de què va la pel·lícula perquè la vaig veure tapat. La vaig veure en ses mans davant, pareixia com a través d'una persiana.
2: Sí, fes-te
1: una
2: pantalleta, que
1: exacte,
2: li diuen.
1: Exacte, exacte.
0: Que vaig ja m'ho veure... diràs, no té cap tipus de sentit tapar-se.
1: A mi, és que jo no volia estar allà.
0: És que és això, una vegada, quan la darrera pel·lícula que vaig veure de poc, ja a lo millor tenia 15 anys, i vaig sortir del cine, perquè la frase era, no vull ser aquí.
2: Ben fet, no sé si jo conscient, quina pel·lícula era?
0: Vaig sortir Hostel. Hostel, no sé quina. Sí. Sortien tortures. Ho vaig passar fatal. Encara l'estem dins
1: del cap. Però això és com a més gore, no? El gore forma part del terror.
0: Encara somí, jo, 15 anys més tard.
2: Pobreta.
0: Sí.
2: Ai, somís encara?
0: A vegades me venen al cap aquella imatge. Ara fa estona que no la recordava.
1: I ara, gràcies a nosaltres, avui vespre...
0: Espero que no.
3: Somiarà amb bolles de casa.
1: Somiarà sense les bolles de can que feien cucabeles, les pilotes. Res, i llavors això en el final vos ha passat qualque vegada que a Instagram hi ha aquesta gent que no entén per què que se dedica a dividir pel·lícules en vídeos de 30 segons i tu pots veure una pel·lícula de 2 hores i mitja enllaçant vídeos de 30 segons i d'això va ser exactament el que jo feia perquè clar, jo mirava 30 segons després me tornava a tapar, tornava a mirar així que bé, no sé si igual el que jo li vaig aportar a l'experiència de pel·lícula a la pel·lícula va fer que m'agradàs més, no? Perquè igual... No ho sé, aquí...
0: Tu vas passar bé a tot això? Vull dir, aquesta experiència fa que tu t'ho passis bé?
1: no.
0: passant-ho malament, perquè molta
1: no,
0: gent,
1: no,
0: no sé, Xavi, tu...
2: Això m'agrada.
0: És estall, no?
2: Sí, jo crec que t'estimula de qualque manera i... És una sensació...
0: O sigui, t'ho passes bé passant-ho malament.
2: Sí, no sé com explicar.
3: I després surts, quan surts, surts amb una adrenalina.
2: Sí,
3: no?
2: Exacte, és aquesta adrenalina. I te poses com a... No ho sé què dir-te. I jo m'ha passat una cosa molt curiosa.
0: Uf,
2: i és que és desagradable, però... I és que quan estic en tensió o m'assusta qualque cosa, som ric. És a dir, en lloc de... És a dir,
1: no pot, tu estàs allà mirant Resident Evil de gires i el veus ahir... Sí.
2: Me fa com a gràcia.
1: Disfrut. És que...
2: En situacions tenses a vida m'ha passat... En que... No ric, però no ric molt, però per sa cova de sa boca trec un somriure. I és curiós...
0: És molt estrany, això, Xavi.
2: Sí, com seria sa categoria...
0: Una cosa és riure perquè estàs nerviós estètica. I l'altra és somriure, que és el teu cas.
1: Sí. Ja. Desdolent de sa pel·lícula.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: De
3: psicòpata. Hauríem d'encendre junts a sa sala de cop.
2: Però és una reacció del meu cos, és a dir, emocional, cap a una situació que me desagrada, que no m'agrada, que me puja ser adrenalina, que me fa por.
1: Però a tu t'agrada perquè tu te predisposes a que en aquell...
2: Sí,
1: clar,
2: i no
1: pas
2: malament.
1: Clar. No, jo vaig... Me va sorprendre també que hi havia gent que reia, jo, de que reia.
2: Reien fort.
1: Sí, això, clar, man, perquè eren aquests sustos de... no? Ah, que te menys, que te mossec, sóc un zombi. Hi havia gent que reia. I no ho entenia, no podia...
0: És que a vegades és tan absurd que te fa gràcia. Perquè què és això de com una bolla de carn te mossegui?
1: És que, per favor, ara, si la gent que mos escolta, si no l'heu vista, ara només l'heu de veure per a menys com interpretar vosaltres aquestes bolles de carn i vosaltres tres també, és que l'heu de veure perquè... No vull insultar en els seguidors de Resident Evil, en els univers dels videojocs, però si els videojocs van d'aquestes bolles de carn, no sé jo. Però res, l'únic és això, jo ara estic traumatitzat, cada vegada que ets a hielera, me vaig poder descongelar un paquet de carn picada i ho tinc allà, que no sé què faré. Ja m'han dit que no volen tornar al cine en jo.
2: O que vagis en bus i quedeu allà, o a peu.
1: Clar. Ja està, només és això. Un altre fracàs, és la meva setmana. No puc veure La Bola Negra. He vist una pel·lícula que no volia. M'he enduit el trauma a casa. I ja està.
0: I
1: ja
0: tot
1: està.
0: Això, dues setmanes o una i pico de... No, dues setmanes, 15 dies bons, de La Nit de les Ànimes. Que parlarem molt de totes aquestes qüestions, de pel·lícules de por, de... No, aquestes coses que mos diuen allò que ara s'anomena Halloween. En Marc ja s'ha tenyit els cabells de pèl roig, un poc per l'ocasió, i ara va voler anar... Va voler anar a veure una pel·lícula de por.
1: M'he enterat
0: sense voler-ho, en realitat.
1: No sé si exactament el dia de Halloween o un dia abans o un dia després, fan... De 8 hores de cinema de terror seguits.
0: Jordi
2: ha anat. Jordi anirà.
0: Ho va contar moltes vegades.
3: Jo hi vaig anar l'any passat. Hi vaig anar. És la pitjor experiència de la meva vida, probablement.
1: Sí, però jo crec que el de menys és les pel·lícules de por.
3: Ja, no,
1: no?
3: El que feia por no va fer por la pel·lícula, va fer por kebab que se varen obrir de vora jo. Feia un olor...
1: Clar,
3: bé,
1: clar.
3: Un desastre, no vull tornar.
1: També per aguantar de 8 hores allà has d'anar preparat, sí. No pots anar
0: amb unes crispetes...
3: Sí, van pijames, coixins, compren menjar i s'enduen, o sigui, tota la gent
1: també
3: va, clar.
1: Has de decidir... És com acampar un poc, no?
0: Deu quedar de sala, que deu fer por. Jo sí que deu fer por.
1: Clar, i jo, amb una pel·lícula de 3 hores, l'aguant sense anar al banyo. Però una pel·lícula... Bé, o sigui, una sèrie de pel·lícules que duren de 8 hores, hi ha un moment que tu has de decidir perdre't un tros de pel·lícula.
0: Clar.
1: Perquè no pots anar justament de com passant tot a cada descans. Perquè funciona com a descans.
3: Sí, tens 15 minuts de descans per anar a plorar. I després tornes i tu mateix.
0: Entre pel·lícula i pel·lícula,
3: entre pel·lícules,
0: no?
3: 15 minutets.
0: Mare meva, quines idees.
3: Però quan comences la quarta pel·lícula, tu veus coses. No veus una pel·lícula, no t'enteres. No saps què està passant.
1: Sí, no?
0: Tu quantes hores vas estar?
1: La tortura aquesta de la naranja mecànica, que no saps imatges, no?
3: Exacte, era això, la naranja mecànica, talment. Jo vaig entrar a les 8 i vaig partir d'allà a les 6 de matí. I encara posaven-se darrere. Jo no la vaig... Ja
1: i no vas quedar... no dormir...
3: Sí, clar que vaig dormir. Clar. Que jo vaig veure 3 pel·lícules aquell dia, de 6. L'altre vaig dormir. No, és impossible.
0: Jo encara me demano com vas acceptar aquesta proposta.
3: Jo tampoc, quines.
2: Bé. Experiències.
1: Experiències. Bé, vos asseguro que aquesta no serà una de les experiències que vos vendré a contar.
0: Estarem pendents la setmana que ve, ara, man, que mos durs, Marc.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, nova jornada de cel variable, sol al matí i núvols a partir del migdia amb possibilitat d'alguna brusca, temperatures sense canvis respecte d'ahir, amb màximes que poden arribar als 28 graus. La mà arrissada i fins i tot plana a tot l'arxipèlag. Només un 8% dels joves de les Balears es varen poder emancipar l'any passat. És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en un sol any, ja que el 2024 la taxa d'emancipació dels joves es va situar en el 16%. Les dades també mostren que l'any passat hi havia un 15,5% dels joves d'entre 25 i 29 anys en risc de pobresa. El president del Consell de la Joventut de les Balears, Pau Emili Muñoz, ha demanat solucions als polítics.
2: A totes les forces polítiques que ara que tenen la decisió amb aquest tema, estiguin en el govern o no estiguin en el govern, per favor, perquè és un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
1: La Policia Nacional investiga com ha intencionat l'incendi que aquest dimecres a migdia ha calcinat una caravana i n'ha afectat a dues més a l'aparcament de Son Hugo a Palma. De moment es contemplen totes les hipòtesis i una de les que agafa més força és la possibilitat que el responsable del foc sigui l'exparella de la propietària del vehicle. Els testimonis expliquen com ho han viscut.
3: Jo estava dentro de la caravana, escuché un puff, un golpe, un algo, no sé qué era. Miro por la ventana y veo a alguien correr.
4: Llorando la chica, llorando porque dijo que se le había quemado los papeles, el pasaporte. Estaba sentada ya en la sillita llorando.
1: I el govern continua avui amb la ronda de reunions amb els agents socials i econòmics. És el torn del sector primari. Així expliquen com esperen que sigui aquesta trobada el conseller d'Agricultura i Pesca, Joan Simonet, i Rafael Figuera, soci fundador d'Agromart i productor.
5: Analitzarem quina és la situació actual, les previsions que poden tenir de futur i no descartant treure noves actuacions en aquest sentit. Veurem menys, si després se converteixen en coses estructurals, sí que pensem que la Unió Europea ha d'actuar.
6: Nosaltres desitjam i demanem que això no s'allargui molt al llarg del temps, perquè pensam que, i és un fet contrastat en tots els meus amics pagesos, que si això s'allarga molt amb el temps, ho passarem malament, és que hi produïm aquí silla.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat a la Comissió Europea que se suspengui o que el manco es flexibilitzi la regla comunitària de mínims perquè les empreses de les illes puguin competir en igualtat de condicions amb les del continent.
7: No se tracta de demanar privilegis, sinó que les nostres empreses, que els nostres sectors econòmics, que tenen aquesta capacitat de competir, que tenen un producte diferenciat, que tenen el talent i que tenen el valor, puguin competir en les mateixes condicions en la resta d'empreses del territori continental.
1: I ha conclòs el viatge històric de Felip VI i Letícia a Ceuta i Melilla. Els monarques varen visitar i Melilla en la segona i darrera etapa de la primera visita oficial a les ciutats autònomes. El rei ha fet una crida a la unitat institucional i ha puntualitzat que la frontera de Melilla és la d'Espanya i, per tant, la Unió Europea ja ha exigit al Marroc una relació de bons veïnats.
8: España y Marruecos debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad. Que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación.
1: I amb aquestes paraules de Felip VI arribam a les 6:04, tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí avui amb Vicent López.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Començant segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardella en el control tècnic i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Toni Amé, el pescador de Pokémons.
3: Buah, gelanto!
4: No. Començant ben prest, a banda que ha sortit sol, són les 7 del matí. Estem aquí amb en Miquel Àngel, un professional del sector. Veterà, almenys.
5: Bueno, un molt d'anys pegant-me amb aquesta tècnica. A lo millor no és la més productiva, però sí que és molt satisfactori.
4: I divertida.
5: I divertim a provar almenys qualques sí. Per a primera hora i després, almenys més tard, qualque verderol, qualque verdureta.

0: Benvingut a Xiu Xiu, Toni Amé, com anam?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Estic encantat d'estar aquí. Com has dormit de nit passada?
1: No, molt bé.
0: No, ho demanam perquè ho demanam a tothom que passa per aquí.
1: He dormit bé. Estava nerviós a nit passada, no, però avui ja van de venir, sí.
2: Per venir aquí?
1: Sí, hi havia nit.
2: Ah. Però és que no s'ha de posar nerviós.
1: No, però venguem a la ràdio de Vetres.
2: Sí,
0: no, és important, no direm que no.
1: És important, sí.
0: Toni, què ets, pescador o entrenador de Pokémon?
1: Intent de pescador. Entrenador
0: de Pokémon.
1: Encara... Sí, de Pokémon. De Pokémon.
0: Això m'ho haurà d'explicar.
2: Exactament. Internet, ho sabeu, s'ha convertit en un espai en què la gent fa i desfa. Alguns amb més mà destra que d'altres. A les Balears, per exemple, ho sabem. Toni Rac, Toni Iscafre, Rabassó, el Cromes, entre molts altres. El Cromes no és menorquí?
1: Menorquí.
0: Sí, és menorquí.
2: Bueno, aquesta setmana ha florit un nou creador de contingut que ha generat molta expectativa, sobretot entre els amants de la pesca i també, ho direm, entre els del món Pokémon. Aquest nou influencer, si encara o ja li poden considerar, ha creat, atenció, una Pokédex, que és com una agenda en què guardaríem els Pokémons que capturant. Però en aquest cas ho ha fet dels peixos de la Mediterrània i no aturarà fins a omplir-la sencera.
0: A veure, Toni, clar, jo m'he d'ubicar, perquè si no manejam el món dels Pokémons, tampoc, és a dir, en Xavi ho ha explicat molt bé. Una Pokédex és una graella dels Pokémons que vas caçant, i tu ho fas amb els peixos. Però tu t'has marcat els tipus de peixos que vols arribar a pescar?
1: Mira, de moment, bé, com tu has dit, la Pokédex està tret de joc o la sèrie, és una, com hi ha el joc i la sèrie, que és una llista, pues aquí ho estic fent versió peixos de les Balears. Com vaig dir al principi, no només serà peixos, potser un dia me poso a bussejar i trec un eriçó, trec una estrella de mà i ets a mostre.
0: Molt bé.
1: Però bé, l'objectiu, vaig dir que era una sèrie pràcticament infinita perquè no tenc un nombre d'espècies marcat, de moment. A lo millor sí que ho faig, perquè evidentment hi ha espècies que no són realistes o són molt complicades, però la gràcia de que n'hi hagi tantes és que puc fer vídeo rere vídeo, puc anar amb molta gent, puc fer diferents modalitats de pesca, i que pot ser una sèrie que pot durar moltíssim.
2: Clar.
1: Per tant, ara mateix no hi ha aquest nombre definit, per això mateix, que poden fer que la sèrie sigui bastant llarga.
2: És una sèrie, ho dèiem amb Antònia Mé, que funciona a xarxes socials, te poden veure a Instagram, te poden veure a TikTok també.
1: Mm, clar, exacte.
2: I poden seguir tots aquests capítols que fas en què vas omplint aquesta Pokédex, que vendria a ser com a Sextel de Nash Ketchup.
1: Sí, sí, bàsicament.
3: Ketchum, sí, però...
2: Ketchum!
3: Ketchup és la salsa.
2: Però... Perdoneu, no ho sabia, ja, és que m'ha...
0: Jo ja m'he perdut.
2: Bé, és igual. En qualsevol cas, el que fas tu és cercar gent perquè t'acompanyi a pescar i pescar peixos i anar omplint. De moment, quant de visió has fet, quines experiències has tingudes, quina gent t'has conegut...
0: Quin peix els tens?
1: De moment, he fet 3 vídeos, un tercer que penjaré, encara l'he editat i tot, però segurament o a final de setmana o dilluns qui ve jo crec que el tindré. I res, de moment, el primer vídeo hi vaig anar... Bé, el primer i el segon he anat amb amics. I el tercer vaig anar amb en Rabassó, que també és un amic, que ja el veureu. Bàsicament, ell mos coneixent de com m'ha convidat per la ràdio, evidentment, de xarxes socials he vist molt. I arrel d'això m'ha convidat per anar amb barca i no vaig poder dir que no. És una persona que he conegut per xarxes, però ja puc considerar un amic. I espero que ens ho tens en els capítols, a més de sortir més amics, també vagin sortint més cares conegudes de xarxes socials, que m'oferia molta il·lusió fer vídeos amb ells.
2: I des d'aquí fa insa crida, per exemple, ho hem dit abans, Toni Iscafre, t'encantaria fer un vídeo amb ell, podríem anar a pescar.
0: Però anant de sabre de pescar...
1: També és un pot ser gràcia d'anar aprenguent. Ho dic en el primer
0: perquè
1: episodi.
0: En Xavi perquè... pesca molt bé, no sé si ho saps.
2: No. Sí. Home, jo no som bon pescador, m'agrada molt pescar, però no som un gran pescador.
0: Bé, però tu ho has mamat des de petit.
2: Sí, això sí.
1: Si experiència compta molt.
3: Un vídeo somiat amb en Xavi Oliver.
2: Si vol venir jo a pescar, t'ho convido formalment a venir a pescar qualque
1: dia. Jo estic encantat que fes un vídeo.
0: No és a tothom que convida en Xavi.
1: I dos un o no.
2: Home, no. Escolta, Toni, quin peixos has pescat ja?
1: Ja he pescat, bé, he pescat un parell de peixos roquers, ma per mi que han estat esparrà i variada, vaca tort i un fadrí, i després en el segon vídeo ja vaig pescar peixos més grossos, per sort, que varen ser un espet i verderols.
2: Ah, molt bé, així mateix.
1: Ja són captures de més bon tamany.
0: Són els fàcils, aquests?
2: Home, una les torts, les variades, l'esparrà i tot això són relativament fàcils, el roquer, però l'espet t'he de dir que aquí és un bon peix, eh? L'espet sí, ja comença a ser un legendari, que diria Nash.
1: Se podria dir.
3: Exacte, això anava a dir, perquè quin és el peix somiat dins aquesta sèrie? No sé si n'hi ha un.
0: Quin és en Pikachu?
2: El llegendari. És a dir, en el món Pokémon hi havia una sèrie de
1: llegendaris.
2: Articuno, qui més?
3: No, a mi no m'ha mirat.
0: Jo m'agradava en Charmander.
2: Per mi és un esparrall. En Charmander seria com un esparraller.
1: Sí, és un comú. No, man, jo ara mateix de llegendaris no sabria què dir-te. Evidentment, podrien somiar molt i tirar molt en fora, perquè són molt grossos.
2: Tonyina,
1: evidentment. Però sempre faig la broma de la dorada llegendari, mm-hmm. perquè una dorada que tingui un tamany molt gros.
2: Entesos?
1: Sempre faig aquesta broma perquè la dorada és molt bona, m'agrada molt, i m'encantaria un dia pescar una dorada que tingui un tamany bastant gros. Això seria un llegendari per jo, una dorada molt grossa.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo crec que hauries d'establir com a, és a dir, per aquesta sèrie, una sèrie de llegendaris que podrien ser, per exemple, un Carroig, un Gall de Sant Pere... I una altra, una llampuga, per exemple.
1: Estic d'acord.
2: Podrien ser com a tres bons peixos.
1: Estic d'acord, de fet, l'idea d'això, estava pensant i vaig dir, i si fes una sèrie com a pescant, perquè feia la broma de s'adorar el llegendari, mm-hmm. i vaig pensar, i si fes una sèrie pescant peixos llegendaris? I d'aquí va passar, no fem només això, sinó que anem a completar una llista sencera de tots els peixos, i estaria bé ficar una secció d'això, dels llegendaris, doncs que siguin com unes captures més apreciades,
2: clar.
1: Que pugui... agafar i concedir això, no? Mm. Per això els llegendaris, captures que estiguin més orgullots, jo.
2: Clar, això seria espectacular.
0: Tu fas, Toni, en consciència de captura, amb el sentit de que pots en cuis un, en pesques un, no? I després
1: sí.
0: pots ser tal vegada i te'l quedes.
1: Evidentment, si jo procuro que si es peix no fa la talla, si no fa la mida mínima...
0: Clar.
1: Bé, que hi ha peixos que sí, hi ha peixos que no en tenen, però molts en tenen, mm-hmm. Mollen-lo dins aigua, bàsicament. Jo trobo que és algo bàsic, en el final... sí, evidentment, els avui capturar per menjar més, perquè n'hi ha que són molt bons, però no trobo la gràcia de pescar un peix que sigui més petit de lo que toca. Per voler més i més, trobo que no val la pena.
2: Uh-huh. Home, evidentment, i s'ha de respectar la llei en aquest cas.
1: Evidentment.
2: Verderols, hi ha un vídeo que pescau verderols
1: sí.
2: I n'ha de fer 35, no fa la mida i els tirau tot.
1: Sí, de fet, això en el segon vídeo em vaig pescar 3 i 3 que vaig mullar,
2: clar.
1: Perquè no feien la mida. Uh-huh.
2: I paciència, fiat, escolta. Sí.
1: Se pesca així, és paciència, uh-huh. en molts sentits.
0: Toni, quina és la teva història?
1: fins a arribar aquí?
0: Sí.
1: Val, doncs jo començo... Per no tirar massa enrere, tampoc.
2: Vaig néixer, tant.
1: Sí, no. Bé, d'estudis puc dir que he fet un grau mitjà de forestal, un grau superior d'esports, i d'aquí, en el grau superior, va sorgir la idea de partir a un altre país i en el mateix temps de crear contingut. Jo crear contingut des de petit sempre ho he somiat molt, perquè sempre veig youtubers de petit, etc. I he fet intents en el passat, ja de més nin i tot això. I com que en el grau superior va sortir la idea de partir... Vaig dir, mira, com que tant mateix partiré, no fa vergonya, perquè ja no veuré la gent. Si a qualcú no li agrada, no ho podré veure. Per tant, partesc, aprofit per començar a fer vídeos i així me llep dues coses que m'ha fet molta il·lusió.
0: On vas anar?
1: A Nova Zelanda.
0: Uh-huh. Quant de temps vas estar allà?
1: A Nova Zelanda he estat uns 6 mesos. I bé, 6 mesos i mig, després hem passat...
0: I què has fet per allà?
1: Per allà molta feina. Per allà hem fet molta feina, sí. L'objectiu d'anar a Nova Zelanda, a més de... fer feina, que en el final hem de viure d'alguna, no podem estar 6 mesos i mig de turisme, era haver d'aprendre, de viure tot sol, de partir a altres bandes del món, de que no tingués ningú que me pogués ajudar, que me vegés a un entorn que estava completament fora de la meva zona de confort, i allà haver de ser una persona completament adulta i fer-me càrrec de problemes de si és cotxe o quan en comprar un cotxe, de lloguers, de feines, etc. Mm-hmm. Després d'això, sí que vàrem anar ja cap a Tailàndia i Vietnam, que va ser turisme total, evidentment. Ja, després d'aquest mes fent feina, com hem fet molta feina, feines de llargues jornades, de molts de dies seguits, etc. Vàrem fer turisme i després d'això, pues, tornem-nos aquí.
0: Molt bé. I aquí, i ara, aquest objectiu? Perquè tu havies pescat quan eres petit?
1: Jo havia pescat.
0: Pescat... Te l'ha ensenyat qualcú?
1: Sí, o sigui, jo he pescat en ocasions, a vegades li ficava creu a ma mare, pobreta, i m'havia de dur a pescar, no pescava en res perquè no en tenien ni idea. Després d'anar a qualque pica en sot meus tios, que en barca, que m'han ensenyat això, a pescar peixos mitjançant plom amb bams i calamar, etc. Ara, spinning. Que el que estic fent ara, que és bàsicament tirar un peixet de plàstic en fora i anar recuint per enganar el peix, sí que és algo completament nou per jo, és algo que m'interessa molt, però estic aprenent de zero. Per tant, podríem dir que sí que sé un poc, sé nocions molt bàsiques de la pesca, si vull tirar un poc de la canya, etc. però n'estic aprenent.
0: Spinning no era ja les bicicletes?
2: També.
1: També.
2: També, suposo que són sinònims.
1: Cert. Sí.
2: Crec que podria guanyar molt, és a dir, guanyar en sentit de... Bé, en sentit que vulguis, però... Aquells patrocinadors que te patrocinin, perquè en el món de la pesca hi ha molta gent que estic convençut que estaria interessadíssima a donar-te material a canvi de fer una petita promoció, perquè imagino que els creadors de continguts també cercau un poc això. Tu, per exemple, estaries obert a fer una col·laboració?
1: Evidentment, estaria obert en això. Encara sent que me queda molt per créixer, molt per donar-me a conèixer, que la gent me vegi més. No sé si ara mateix amb una col·laboració me sentiria bé a nivell de sentir que estic donant abastament per... Estic retornant abastament per el que me donen, però sí que, evidentment, de cara a futur, no només faig vídeos per gust, sinó que també passaria molt de gust. També m'agradaria molt que, haver de col·laborar i me donessin material, és algo que jo crec que seria difícil de rechaçar.
2: Mm-hmm. Molt bé, has cuinat ja qualque peix que hagis pescat?
1: He de dir que l'ha cuinat mo mare.
2: Bé, pas, no us entenem.
1: Seré sincer. Però sí, he cuinat tant s'espet com els verderols i han estat boníssims.
2: Com els vareu fer?
1: S'espet el varen fer en tombet, varen fer un tombet de peix, bàsicament, i va ser molt, molt gustós. I el verderol, per l'estil, varen fer patates, varen fer, crec que, en llimona, per mi. Se fan un tall, se posa llimona, all, etc. I els dos peixos molt gustosos, he de dir que els millors peixos que he provat o dels millors, perquè fresc, recent pescat, se nota molt la qualitat del producte.
2: I a més és que els has pescat tu, que també és una
1: altra
2: història.
1: Sí, és tot el procés.
0: Molt satisfactori.
1: Sí, anar a pescar, recollir i dur-lo a casa teva i cuinar-lo.
0: Perquè abans de sortir a pescar, tu dius quina espècie vols trobar o vas... Un poc improvisat.
1: A meva mare, sí. No és que faci un estudi així exacte de cada espècie que vull pescar, però sí que segons el tipus de pesca que facis, cerques tens un peix als objectius. I sobretot ara, a l'època de l'any, són això, són verderols, són cervioles. Aquest peixos que hi ha certes èpoques de l'any amb més abundància, i ara anem en això, en aquests.
0: Molt bé, Toni, tu jugues amb els peixos i nosaltres ara jugarem amb tu, però també amb els peixos.
1: Vinga.
2: I amb els pokémons. Molt bé, Toni, i d'avui hem vingut com a pescador de Pokémons, t'hem presentat d'aquesta manera, hem conegut també un poc la teva història, però ara comprovarem si domines més la mà o més el món Pokémon.
1: Vinga.
2: Te direm un nom i tu has de respondre el poder que tindria. D'acord? Són peixos nostres, nostrats. Un raó. Quin poder Pokémon tindria, un raó?
1: Un raó, jo crec que tindria el poder de multiplicar-se. Com que en surten tants, si tu el vas atacar, el vas agafar, raó comença a multiplicar-se, treure'n d'altres, falsos, evidentment, i ja no saps a quin has d'agafar.
2: Molt bé.
1: S'escapa.
2: Sabies que raons tenen personalitat?
1: Sí?
2: Sí, l'altre dia vàrem entrevistar... Bé, vàrem fer un estudi de la UIB...
0: Un investigador,
2: fent un estudi de la UIB, en què vàrem concloure que, efectivament, els raons tenien personalitat. N'hi havia qualcuns que eren més curiosos que d'altres, i, de fet, els més curiosos eren els quals pescaven, per tant, els de fer sa pell.
1: Ja.
0: N'hi havia que era més introvertit i que se salvaven una mica de sa pesca.
1: He de dir que tenen tota sa cara de tenir personalitat.
2: Sí, perquè, quan te rinco que mossegada ja n'he de... Bueno, men, llampuga!
1: La llampuga, com que són peixos així, has de fer fluixa, molt de pits... Jo crec que una habilitat podria ser acceleració o sprint o alguna així. Va molt ràpid, comença a accelerar i allò és un cot.
0: La velocitat.
1: Sí, un cot dins aigua.
4: Com els fills dels Increïbles.
2: Exactament, en dash.
1: Un torpedo, sí.
2: Dash. No me l'havia dash, en flash.
4: No ho sé, no ho sé.
0: Jo, de veres, no entenc res del que deies avui.
2: Avui hi ha una part dels nostres oients que per ventura no. No ho sé. Bueno, una donzella.
1: Una donzella... Com que és molt guapa, té el seu encant, que en la seva bellesa t'enamora i així ja no...
0: Epa.
1: Ja no la pesques.
2: Però escolta, Toni, tu eres molt fan de Pokémon? És a dir, eres d'aquella gent que tenia la Game Boy tot el dia en la maquineta per amunt i per avall?
1: Jo no et diré que sigui el major fan. Hi ha molta gent que li agradarà molt més que jo. Sí que he de dir que tinc el gust de... Tinc un germà gran que tenia la Game Boy antiga i he pogut jugar les primeres generacions... a les màquines antigues, com si hagués nascut a l'època, i m'agradava molt. Me'n recordo sobretot de la Game Boy Advance, que jugaven el Pokémon Zafiroma per mi, que crec que és tercera generació o alguna cosa així. aquí sí que estava molt enganxat i passava molt de gust. A més, el meu germà tenia la partida acabada, tenia Pokémon molt bons i m'encantava jugar amb Pokémon bons. Sí.
2: Molt bé, Mem, un cap roig.
1: Un cap roig... s'amaga entre les pedres i quan passes t'ataca. S'amaga i ataca, com una emboscada.
2: Entesos? Un cabotet, un cabot?
1: Un cabot, són aquests petitonets sí. allargats, no?
2: Exactament.
1: En veig dues, en veig una d'escapada i... Bé, com que és tan petitona té fi, se pot amagar entre les pedres molt fàcil, per tant, si el vols agafar, se te'n va tot d'una. O, si vol que no pot escapar, s'aferra ben fort a la pedra i ja no hi ha qui el tregui d'allà.
0: Camuflatge.
2: I, escolta, m'agradaria molt que aquests Pokémons els fessin. Seria molt interessant.
1: Estaria molt bé,
3: Tenim un Pokémon de les illes.
2: Quin?
3: Bé, no hi havia això, és que aquesta conta d'Instagram sí. que fa una versió de Pokémon. Idò.
1: De fet, podríem fer peixos, vols?
2: Podríeu col·laborar. Mira,
0: tenim el nostre propi món aquí. Toni, a mi, moltes gràcies per haver vengut a xiu-xiu. A la teva conta, per a qui te vulgui seguir, és...
1: Bé, Toni Amé tot junt, doble I, doble E, s'escriu
0: molt bé, idò el trobareu, Toni Amé, si el cercau. Sí. Veurem si completa aquesta Pokédex de peixos de les Balears. Nosaltres estarem ben pendents. Gràcies, Toni,
1: per
0: haver vengut.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Ara tot d'una, tornant per abans, Plana Internacional.
4: Plana Internacional.

0: Un home de Michigan ha descobert que la roca que ha utilitzat durant 30 anys per aguantar la porta del cobert és, en realitat, un meteorit valorat en 100.000 dòlars.
1: La història de la pedra es remunta als anys 30, quan va caure del cel dins una finca rural. Un pagès i son pare la varen trobar l'endemà, encara que lenta, i dècades després va acabar en mans del nou propietari, que la va conservar sense saber molt bé què era.
2: El 2018, després que un meteorit atravessàs el cel de Michigan, el propietari va decidir consultar especialistes. Les anàlisis varen confirmar que la roca era un meteorit autèntic.
1: Escoltam les declaracions del propietari després del descobriment.
3: Jo la que vaig veure era una parada com un microbús.
0: Spider-Man ja té un carrer amb el seu nom a Nova York. El superheroi ha estat homenatjat al districte de Queens, on han inaugurat un rètol amb el nom de Spider-Man Way.
1: La ubicació no és casualitat. El carrer és la intersecció d'Ingram Street i Ascan Avenue, perquè en un còmic de l'any 1989 s'explicava que Peter Parker vivia precisament en aquesta zona.
2: La proposta la va presentar una regidora de la ciutat per reconèixer la importància del personatge per a la comunitat de Queens.
1: L'Home Aranya ja té un carrer propi. A les Balears encara esperàvem el carrer d'en Guai.

0: Més notícies. A la ciutat de Doha, a Qatar, centenars de col·leccionistes s'han reunit en una convenció dedicada als jocs de cartes col·leccionables com Pokémon i One Piece.
1: El mercat creix impulsat per la nostàlgia, les xarxes socials i l'interès dels inversors. Algunes cartes poden arribar a valer milers d'euros, especialment si són rares o tenen un valor especial pels col·leccionistes.
2: El que abans era una afició per intercanviar cartes, ara és un negoci multimilionari. Les cartes ja s'han convertit en autèntics objectes d'inversió.
1: Una vegada més, l'especulació llevant-li tota la gràcia a l'assumpte.
3: Fa mal estar avui aquí. Tu veig el món no haver vengut.

0: seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Continuem a xiu-xiu i ara és moment de donar la benvinguda a la gran col·laboradora estrella d'aquesta ràdio, perquè sí, ella és la més xula de la ràdio i per això se'n recorda de tots aquells moments de la memòria col·lectiva amb el seu...
1: Aquell gran moment.
0: Ella és la Mònica Borràs, però de moment encara no ha arribat a l'estudi.
2: Exactament. Mònica, si m'ho sents de les ràdios que estan posades a la redacció, sí. Ara ja acaba d'entrar amb Mònica Borràs, ve corrents-nos pel passadís, a obrir la porta, Mònica. Ja ha arribat Jordi Sabanyes darrere.
0: Ella, això és camp boom. Ella mai falla la seva cita. Així. Mònica Borràs, com està?
2: In extremis, eh?
0: Com has dormit la nit passada?
3: Molt bé, in extremis no.
2: Bé, no, però... tens raó.
3: Però bé, molt bé. Vosaltres?
2: Bé, així mateix. Bastant bé.
3: In extremis.
0: Moltes gràcies per demanar. Perquè molt poca gent mos demani vosaltres.
2: Com?
0: Que no, quan demanem, com has dormit la nit passada, molt poca gent mos demana
2: vera,
0: a nosaltres. La Mònica sí, perquè és una gran companya. Mm.
3: I vosaltres bé, per m'heu de contestar.
4: Sí, molt bé.
0: Què hem de dir?
3: Sí.
0: Ara no t'ho direm malament.
3: No, bé, se pot dir si no s'ha dormit bé.
0: Jo he dormit bastant bé, perquè ahir me'n vaig anar a dormir llegint un llibre per relaxar-me una mica, i en vez d'estar amb el mòbil.
2: Clar, important.
0: I m'està agradant el llibre.
2: Sí?
0: Que...
2: sí. De què va?
0: Bé, és de gran, vull ser una casa de Naina Fullana.
3: Ah, sí, jo també l'estic llegint.
0: Ah, sí, que bé, ja compartir en ressenya. Bueno, una ferrada Naina, que és companya nostra. Naina.
3: I molt bé, Borduc, dos temes. Com estàu? Bé, animats o no?
0: Bé, quins temes triam avui, Mònica?
3: Idò, vinga, avui tenim dos. La primera pista dels primers temes, aquesta.

0: Vols sonar o no?
1: Home, jo crec que sona inconfusible, no?
0: Sí, a mi me sonaria molt. Però això vol dir què és?
2: Sí.
0: Ah, molt bé. Tu també, Jordi?
3: Jo me sona.
0: Bueno, molt bé, molt bé.
3: Fins aquí puc dir.
0: Idò, bé, és una sèrie de la qual podríem parlar avui, una icona dels anys 80, l'Equipo A, que tenia aquests quatre fugitius, una furgoneta, i si recordeu tenien allò de 1972. Bé, de fet ho tenim, tenim aquest fragment també, si el voleu escoltar, per, jo què sé, per ambientar-vos, per ambientar-vos un poc.
4: En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos.
0: Soldados de fortuna serien com a mercenaris, no? És a dir, que estan fora de sa llei.
1: Jo crec que han desbloquejat algun record avui, eh?
0: Sí? Bé, és una sèrie que se va fer en els anys 80. Realment només hi ha 5 temporades, però amb molt d'episodis, pràcticament un centenar, i en podríem parlar un poc d'algunes curiositats d'aquesta sèrie. Però també hi ha un músic, bé, que la veritat, tal vegada, no sé si a vosaltres el nom vos sonarà molt, però heu escoltat algunes, com a mínim, cançons seves, i és que avui, 14 d'octubre, en Cliff Richard fa 86 anys, va néixer l'any 40 i té cançons mítiques, com aquesta, The Young Ones.

0: Idò, aquesta cançó, que bé, era de joves, d'enamorats, així típica dels anys 60, la varen fer servir per una sèrie de la qual un dia n'hem de parlar també, que és aquesta dels joves, que feia servir també aquesta cançó com a sintonia. Curiós, perquè en Cliff Richard és una icona també de Gran Bretanya, però també va néixer a l'Índia com altres personatges, i també bé, va tenir grans èxits. També recordem Apache, que és un dels temes que va fer amb la seva banda, The Shadows, aquesta versió no és original, perquè no la teníem, aquesta versió que feien Los Pequeñiques, però bé, aquesta versió d'Apache. Què vos agrada més? Què voleu? Un pop de Cliff Richard, o voleu entrar en aquesta cosa pop dels 80 de l'Equipo A? L'Equipo A té gràcia, té un pop de gràcia, la veritat.
1: Sí, jo m'agraden els dos temes, però no sabria què dir, també, Jordi, decideix tu?
2: Jo, però és que justament són dos temes que jo no controlo.
3: Ai, per favor.
2: Avui li toca decidir a la jefa del programa.
0: Ai, Inés, quina responsabilitat, sempre.
3: Com que som molt, molt pop, triaré l'Equipo A.
0: Molt bé, l'Equipo A. Jo quan dinava...
3: Jo crec que és més memòria col·lectiva, no?
0: Sí, pot ser més...
3: No ho faig per jo, ho faig per la col·lectivitat.
0: Sí, la gent li agrada. La gent li agrada recordar,
3: no,
0: sobretot...
3: No, però jo crec que avui hem desbloquejat algun record i crec que la gent li agradarà, no, recordar l'Equipo A, perquè és una sèrie que va marcar tota una generació i crec que connectam molts en,
0: sí,
3: amb aquesta sèrie.
0: Jo record que la posaven, supos que quan va arribar a Espanya, en els finals dels 80 o els 90, la posaven a l'hora de dinar, quan venia de l'escola, i estava posada a la tele i jo ho trobava horrorós. Però és vera que de fons sempre hi era, i ara, clar, si te poses a mirar els episodis, té la seva gràcia, no? Perquè té una miqueta de tot. De fet, per aquells que no vos ubicau, són quatre fugitius que van amb una furgoneta, hi ha 50.000 explosions a cada episodi, bombes, trets, de tot, però ningú mor. Tothom, com a mínim, com a molt, un s'ha ferit un poc en el braç o una cama, però morts cap ni un. Llavors, també en aquestes sèries no era com ara, que per seguir una sèrie has d'haver vist els primers capítols i poder entrar en tota aquesta dinàmica. Aquí no, perquè cada principi de capítol en la sintonia te deia això. En 1972, quatre soldats, quatre dels millors homes de l'exèrcit. Clar, aquesta gent viu com a una realitat paral·lela, és a dir, una il·legalitat o una cosa, i realment van ajudar. Aquests homes havien estat empresonats, bé, com diu, justament a aquesta locució que acabam d'escoltar, però si estaves en necessitat, els podies contractar i llavors apareixien. Era una sèrie narrada i també creada amb música de Mike Post i de Pete Carpenter, i que realment va mesclar diferents elements. En els anys 80, recordem que als Estats Units governava Ronald Reagan, era l'època d'aquesta ostentació, no? Dels anys 80, al principi dels gimnasos, en aquell temps només anaven en el gimnàs esculturistes, realment. No era una cosa que estava molt ben vista. A més, en aquell temps se deia que si eres així molt, molt musculat o musculós, que no tenien molt de cervell. Clar, avui en dia ja no. Avui ja se segueixen aquestes altres normes o aquests altres postulats de ment sana, incorporé sano, no? I vos cultivau un poc per tot, voltros.
3: Tu també, Mònica.
0: Ja, bé, de tant en quant. I de, res de 6 temporades per saber qui eres dolent. Aquí, realment, a cada episodi, tot se planteja i s'acaba. Des del principi ja sabem qui són els dolents, que fan alguna barbaritat, i 40 minuts després ja acaba amb aquest cotxe cap per avall, que era un clàssic també de cada capítol. Sempre hi havia un cotxe que pujava per una rampa i caia així en revés. Però bé, era una manera de fer televisió, de grans meravelles, una sèrie plena de metralletes, com he dit, explosions, persecucions, granades, cotxes que es tallen, i així tot, com vos he dit, tampoc ningú moria. Aquesta sèrie se va estrenar al gener del 83 al canal NBC dels Estats Units. Va tenir només 5 temporades i va durar fins al març del 87. Els creadors van ser Stephen Canell i Frank Lupo, i a més, com vos dic, en aquell moment hi havia en Sylvester Stallone, en Rambo, en Schwarzenegger, vull dir, tots aquests personatges tan cridaners.
3: Clar, que abans en Rafael, que ha vengut, mos ha dit que... que un dels personatges...
1: Sí, Economia, aquell que era tan fort, en Murdoch.
3: Que després va ser el company...
1: Mr. T.
3: Va ser el company de Rocky.
1: No,
3: el
1: company no, justament era el que s'apareava amb en Rocky.
0: Era rival. Sí,
3: de fet, quina frase de, perdona?
1: Uf, ai, no me'n
3: recordo. M'encanta que los planes...
0: Sí, això ho sentirem, però això no era ell, això ho deia un altre.
3: Perdona, Mònica.
0: No, és que és veritat que abans hem parlat un poc. De fet... això que dèiem ara d'en Rambo i el que heu contat també de Rocky va ser abans de la sèrie. Va ser, clar, en aquesta època en Mr. T, que és d'aquest senyor negre tan fort, mm-hmm. amb aquesta cresta que sempre du moltes cadenes d'or, carregat d'or. De fet, era així perquè era un senyor que feia feina a una de porter de discoteca, però va entrar realment en Stallone, el va veure i el va convidar a participar a la seva pel·lícula per lluitar contra elles. Això va ser l'any 82 i aquí va ser ja és un personatge molt reconeixible, no? Però aquí tot era una fórmula un poc diferent, perquè mesclaven aquesta acció militar amb humor pràcticament de dibuixos animats, mm-hmm. no? Que ningú mor, que moltes explosions. Aquests veterans del Vietnam, ja sabeu que va deixar ferides molt profundes als Estats Units, però no surten com homes derrotats, sinó que són superherois, mm-hmm. perquè realment ajuden a qui pateix injustícies, pagesos amenaçats, petits comerciants, famílies que realment estan extorsionades o pateixen per qualque grup de persones dolentes. Així, aquesta gent, l'equip OA, que els criden, no saben com, però els poden cridar, els ajuden a defensar-se dels criminals, d'empresaris corruptes, de bandes violentes, i clar, ho feien cobrant perquè eren mercenaris, no? Soldats de fortuna viuen realment un poc d'això. Hannibal, o Aníbal, que era aquest senyor, el cervell, diguéssim, el senyor dels cabells blancs, era en George Peppard, que és un actor que de jove va ser un galant. Va actuar a Desayuno con Diamantes, en Audrey Hepburn, i en moltes altres pel·lícules. Realment era un senyor molt atractiu. I clar, aquí ja és un senyor més gran, molta gent tal vegada no ho relacionava, però és el cap dels grups, sempre va amb un puro, i és un poc el que té les coses clares, una confiança extraordinària, encara que els plans siguin una xapussa, però ell sempre confia que...
3: Era un poc el líder, o no?
0: Sí, era el cap d'aquesta sèrie. Llavors, aquí sí que tenim aquesta frase, que és la que ell diu, perquè fan uns plans que no s'aguanten enlloc, però al final surt bé, i quan surt bé, ell diu aquesta frase que tu deies.
4: Me encanta que los planes salgan bien.
0: Però la tenim també en versió original, si la voleu sentir.
5: I love it when a plan comes together.
0: I love it when the plan comes together.
2: Sona més elegant. És veritat que el doblatge sona un poc més. Me encanta.
0: Bé,
2: no?
0: Encanta. Sí, és molt un poc 80.
3: Tu notes perquè ets el graduat.
0: El graduat.
2: Au.
1: Ja ha rebut.
0: Clar, que això ho deia justament quan havien destrossat o havia explotat una benzinera, un magatzem, explosions, i ell deia, m'encanta que surtin bé els plats, no? Però bé, canviava molt de registre, era un tipus clar ficat en aquesta sèrie d'acció. Però és curiós perquè dins la sèrie aquest senyor, en Aníbal, té un altre personatge, feia feina d'actor de pel·lícules de monstres de baix pressupost, interpretava un personatge anomenat Aquamaniac, un aquamaniaco, que realment d'aquesta manera s'amagava de les autoritats, que era justament sortint a una pel·lícula, clar, disfressat, no? Però era com la seva tapadera. Ja hi havia un altre personatge que era en Templeton Peck, li deien Face, sa cara, als Estats Units, però aquí se va traduir com a Fènix. Era el guapo, l'interpretava en Dirk Benedict, era elegant i era el que ho aconseguia tot. Vehicles, uniformes, llibres, documentació, habitacions d'hotel, qualsevol cosa, sense res, simplement com que era guapo, no tenien dos bes, però ell ho trobava a la seva manera.
3: S'encarregava de la producció, no?
0: Sí, un poc de exactament, de la producció. És curiós perquè ell, aquest actor, ja havia fet un personatge Battlestar Galactica, una d'aquestes sèries de ciència-ficció, i és curiós perquè a la capçalera, quan sortien els personatges, quan ell sortia, sortia un robot enemic del seu personatge en aquesta altra sèrie de ciència-ficció. I ell el mirava com que deia això, i clar, era una broma per la gent que el reconeixia.
3: M'encanta quan passa això.
0: Ah, que sí, és molt mono, és molt graciós.
3: Això té un nom tècnic, segurament.
2: No ho sé, no me mireu.
1: Què, com és això?
3: Que quan un personatge fa un gag a un personatge que té una altra sèrie o pel·lícula, això ho teniu un nom.
1: Sí, no ho sé. No... Un cameo, no?
3: No, això no. És quan un famós intervé.
0: No,
3: no,
0: no, no.
3: Bé,
0: sé com
3: en qualsevol seria, cas, tampoc. És divertit, no? Perquè tothom entén la referència. Mm-hmm.
0: Sí, és una broma simpàtica. Sí. Llavors hi havia un altre personatge que era Murdoch, Howling Mad en anglès, però que era una persona que estava... És que té coses molt fortes, la sèrie, que avui en dia no sé si les podríem aguantar.
3: Com aquest personatge, racistes?
0: No, aquest personatge està ingressat a un hospital psiquiàtric, perquè no està bé. Però es veu que llavors és una persona capaç de conduir o de ser pilot de qualsevol tipus d'avió, helicòpter, el que sigui. Ell ho pot fer volar i en el final és qui els salva a tots. Però sempre que el necessiten l'han de treure d'aquest hospital psiquiàtric. Llavors ell està com a un altre món, però quan s'ha de centrar i manar l'helicòpter o el que sigui, se concentra, ho fa beníssim. És que està més centrat de tots en el final, no? Llavors, aquesta cosa curiosa. És veure que ell parla amb objectes, inventa personatges, llavors està un poc així al marge, però realment llavors soluciona el que ha de fer. Llavors, Mr. T, que em feia referència al principi, aquí li varen dir M.A., que eren les inicials del seu personatge en anglès. Com vos he dit, feia feina en aquesta discoteca, en Sylvester Stallone el va agafar i llavors ja va començar a sortir a més pel·lícules. Però ell anava així, en ses cadenes, de fet deia que ses cadenes, moltes eren de clients de ses discoteques on havia fet feina que se les havien deixades o perdudes.
3: I per tant, ell, era la seva estètica real?
0: Era la seva estètica real. I sa cresta se la va fer també en homenatge a unes tribus africanes que varen veure. Avui cercant algun episodi he vist, perquè també hi ha una altra curiositat, i és que Mr. T és superfort, supervalent, tot, però li fa por volar. I en aquesta sèrie, cada vegada que han de volar, què fan? Com que no, jo no vull volar, jo no vull volar, i li donen qualque droga sense consentiment.
3: Ostres,
0: perquè s'adormi...
3: Sí que avui en dia estaria una mica...
0: Clar, avui en dia això és fort, però en aquell moment era, mira, ja l'han dormit. I ell diu, no, jo no vull volar, jo no vull volar, però realment ja li donen alguna cosa per veure, o el punxen, o el que sigui, i ja l'altre diu, 4, 3, 2, 1, i aquell, claca, cau rodó.
3: Perquè, Mònica, aquesta sèrie, qui anava dirigida?
0: Jo suposo que homes, bàsicament.
3: Adults,
0: no? Homes adults, joves...
3: Però no era per més jovenets.
0: No sé què dir-te, podria ser també per joves, però jo el que he vist és que en el públic masculí tothom ha quedat impressionat per aquesta sèrie. De fet, tenim qualque company enamoradíssim que m'ha fet una explicació molt completa, que és en Lluís, i en Lluís Fortesa. Però és vera que a nines no n'he sentit cap que me digui uap, que bona l'equip o... És vera que ara, en sa perspectiva dels temps, dic, bueno, a lo millor podria veure un episodi.
3: Tu no t'agradava l'equip?
0: Jo no, jo trobava un rotllo, sincerament.
2: Però sí, hi havia granades i dispars i bombes i explosions, com és bon.
0: No m'agradava això, no m'agradava. I a més, clar, jo no li veia sa gràcia, perquè tal vegada me pensava que era una sèrie que anava en sèrio, que era seriós, i tal, però no, tot era realment un poc de broma. Tenim per escoltar, si voleu, una d'aquestes, un fragment d'un episodi qualsevol en el qual diuen, vinga, anem a volar, i ell diu, Nemea, no, tal, bueno, i és quan diu, però li hauríeu d'haver donat alguna cosa? Bé, sentiu-ho.
6: No voy.
7: Nemea, no seas así. Iremos como un rayo.
6: Flap. Es un vuelo de 6 horas, tío.
7: Una vez arriba no es nada. El despegue es lo peor, y cuando la gasolina se empieza a derramar por las alas, salen chispas de los motores y todo hace ¡boom! Pero tú no te enteras.
8: M.A.
7: Tenías que haberle dormido.
8: 4, 3, 2, 1.
7: Menuda pildorita.
0: Aquí, borrador.
9: Menuda pildorita.
0: I dius, que fort, no? Perquè...
3: Sí, no era molt per infants, no?
0: Clar, no. Però bé, el seu mamí feia gràcia. I clar, el millor és com lo dels pallassos que te peguen amb un martell en el cap i ai, ai, però
3: era
0: no
3: més comèdia.
0: Sí, perquè no moria ningú. Era un poc blanca, la sèrie en el final, no?
9: Clar.
0: És curiós perquè també hi ha un dels episodis que no hi diu gens, o ja ho trobo, però va sortir en Boy George, que no sé si el recordareu, que era el cantant de Culture Club, que tenien cançons molt conegudes com aquest Karma Chameleon, que se va fer molt conegut. Ell va sortir com a personatge a un episodi que ho he trobat molt interessant i va ser el 86. Sembla que en aquest episodi el que passava, bé, sempre hi havia gent amb problemes que els cridaven, ells venien, intentaven, pensaven que havien de fer, tenien un moment d'èxit, llavors un moment de fracàs, que els tal vegada els tancaven a un magatzem o qualsevol banc, però sempre hi havia coses útils per poder escapar. Hi havia, jo què sé, eines o un tractor,
3: una escala,
0: o no sé
3: què,
0: una escala, i fent com un poc amb MacGyver, que amb allò, pam, han fet un tanc, i ara sortim i llavors tot explota. No?
3: Això és molt divertit.
0: És molt divertit. I en aquest episodi, on va sortir en Boy George, sembla que un local havia contractat un grup superconegut. Per al seu lloc va arribar en Boy George. I clar, van dir, nosaltres en aquest no el volem. I ell va dir, jo aquí no m'han dit per tocar en aquest cutre bar perquè m'han dit per tocar un estadi. Bé, hi ha un pont de rotllo, però curiosament surten cantant dues cançons amb la seva banda i és un fet que, clar, no t'esperes, és super 80 total, no? Perquè també en Mr. T diu, aquest tio amb tanta purpurina i tanta cosa, no? Arbara. Però bé, és una sèrie, com vos deia, havien quedat en aquest moment en què M.A. no vol volar, però Arbara, que entre els personatges, com que és una sèrie així blanca i tal, però no seduïen del tot bé.
3: Ah, no, no eren amics.
0: Sembla que en George Peppard, que clar, que era un senyor...
3: A la vida real, dius.
0: Sí, a la vida real, no s'ho diuen bé, sí. En George Peppard, clar, tenia molta classe, molta elegància, i quan anaven a qualque banda, sembla que en Mr. T s'hi anava loc amb aquest senyor. I ell se posava un poc gelós.
3: Qüestió d'egos, no? Sí, sempre passa.
0: Exactament, era qüestió d'egos. I, clar, tenien aquestes coses. Però, a veure, que la furgoneta que tenien, que era una furgoneta tampoc massa nova, una GMC Bandura, no me diu res a mi, vol dir res aquest model?
3: No, la veritat és que no. Doncs, sóc de l'equip A.
0: Era negra i gris fosca, tenia una franja vermella i llandes vermelles, i realment és un cotxe, una furgoneta icònica d'aquesta sèrie, com va ser també en Kit, el cotxe fantàstic de Michael Knight, o com ho va ser el DeLorean, de Regreso al Futuro, o d'altres sèries, no? Aquest cotxe aguantava molt d'accidents, sempre aguantava, no se rompia, sempre continuava funcionant, se xocava, pujava, baixava, però sempre continuava funcionant. I també es veia que un dels rituals de la sèrie era això, que sempre, quan quedaven tancats, hi havia un soldador, hi havia una planxa de ferro, un tub...
1: Sempre
0: alguna cosa...
1: L'enginyaven.
0: Exactament. I és com si fos un bricomania. Ai, un dia podríem fer bricomania. Que bo, ho
1: has vist? Atac.
3: Jo era els meus diumenges a casa nostra amb mon pare, i amb mon mare i el meu germà eren bricomania.
1: Jo era més d'Art Attack.
0: És que mira,
3: però bricomania avui... era per adults.
0: Que fort, avui és...
3: Jo me'n recordo que sortíem els diumenges i havíem de ser a tal hora perquè començava bricomania.
0: Sí, i avui, justament, Art Attack, aquest jove, en Jordi Cruz, fa 50 anys.
3: Molt d'anys, Jordi Cruz.
0: Que és un altre tema que havia
3: una
0: pensat
3: veu,
0: per fer.
3: Una també generacional. Per cert, en Jeroni, un oient, mos escriu a Instagram, @xiuxiu.tv3, crossover podria ser la paraula que cercava el... que cercàveu pel creuament entre personatges i sèries. I doncs sí, Terro, en Jeroni. Crossover, gràcies, Jeroni. Mos encanta que mos escriviu
0: que bé,
3: per solucionar moltes vides, oients.
0: Sí, sí,
3: @xiuxiu.ivetres.
0: No havien quigut, fantàstic. I de, hi havia aquest punt bricomania que potser deien avui construirem un vehicle de salt, jo què sé, amb una rentadora, dues rodes i un pot de cinta americana, no? Com, sí. En, com en Mac Digibert.
3: Això estava molt de mal, el 80, 90, sí. Dormir. Fem de Mac Digibert, en definitiva.
0: Sí, la veritat. Però bé, és una sèrie que és curiós que a la cinquena temporada només va tenir 5 temporades, uns no arriba a 100 sí, capítols.
3: És molt curiós que sempre molts dos sèries i pel·lícules que han marcat tota una generació, però que realment
0: no han durat tant.
3: No són gens longeves, no, no. Com podria ser Cuéntame, per exemple.
0: És curiós. Sí, sí. I en aquesta cinquena temporada el que varen fer va ser un canvi que ho va destrossar tot. Oh. Sembla que els guionistes varen introduir una fórmula i és que ja deixaven de ser mercenaris i era un militar important, un general, que els contactava perquè fessin feina per l'exèrcit americà. I amb aquest canvi sembla que la cosa sí, no va anar massa bé. Varen entrar alguns personatges nous, en Robert Vaughan, que feia d'aquest general, però es veurà que l'audiència va començar a baixar, perquè tal vegada la gent volia la mateixa fórmula de sempre.
3: Volien els bajos.
0: La furgoneta, l'explosió... clar, era una més fantasia, no? Perquè es veurà que no moria ningú, és a dir...
3: Que això et fa gràcia, perquè te sí. Fa sentir bé, perquè sí. Afortunadament no m'ha ningú...
1: Ja saps que no passarà res.
3: Exacte. Això te deixa certament tranquil. Sí. És d'aquestes mm-hmm. sèries que mires per estar tranquil.
0: Mm-hmm. Però descarreguen carregadors i carregador de bales i metralletes i
3: no
0: pa, pa, pa, pa, pa, pa,
3: pa.
0: I al final, ai, només m'he fet un poquet aquí. Però bé, ja hem sentit tot el que teníem per sentir, Los Planes i en Murdoch,
3: tota. Jo crec que sí.
0: Tota.
3: Sí, sí,
0: oh, quina
3: sí.
0: Pena.
3: Però, Mònica, si vols, poden jugar.
0: Sí.
3: Jugant als cines,
0: sí, sí, sí.
3: Endevinar pel·lícules, que ja sabeu que és el joc que mos encanta jugar amb Mònica Borràs, i també amb vosaltres, si voleu jugar a endevinar la pel·lícula que vos proposam a través de les pistes, heu de cridar...
1: En el 971-13-99-00. 971-13-99-00.
10: IB3 Ràdio és participació.
11: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
12: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
13: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
12: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
13: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
12: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
11: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
14: Companys, començant temporada, què poden fer?
15: No sé, per exemple, fer-me jaure.
14: Què?
16: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
15: No, jo no soc la moderna és ella.
17: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
14: Però què fan exactament?
15: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
14: Però ho fan els joves o no tan joves?
17: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
16: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
11: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
10: IB3 Ràdio és servei públic.
3: Molt bé, ja sabeu que si voleu endevinar la pel·lícula en nosaltres, 971-13-99-00 i la primera pel·lícula a endevinar, Xavi Oliver, quina és?
1: Efectivament, una pista del títol, eh? És una pista, hauria de ser Plàtan de fusta.
3: Saps la pista?
1: Saps una pista?
3: Mare meva.
1: Heu de ser molt, molt
3: vius. Començant bé.
1: Molt vius. Plàtan de fusta.
3: D'acord.
1: Què vos suggereix, això?
2: Un plàtan fet de fusta.
3: Sí.
1: Igual. 1971. El missatge central de la pel·lícula és la defensa del lliure albir. D'acord? I l'advertència sobre el control social en el condicionament...
3: Ah, ja ho sé.
1: ...que destrueix la humanitat. Molt bé, apunteu...
0: De quin any, 71?
1: 1971, efectivament.
3: Però hi ha moltes versions.
1: Amem-la? Mèmela Tarzan, no?
0: Oh!
1: Quines? És a dir, Tarzan, una pel·lícula de lliure albir i l'advertència sobre el control social i el condicionament destruït de la humanitat.
2: En Tarzan és lliure.
1: Qualsevol pel·lícula del món...
3: I arriben aquells dos...
1: Sí, qualsevol pel·lícula del món pot anar sobre això.
3: A Pocahontas.
1: També, a lo que vulguis. Bé, pista musical. El títol...
3: Tu, Jordi, ho saps, que ets el graduat?
2: No.
1: El títol dona lloc a una metàfora. Parla d'un organisme viu, orgànic i dolç per fora, com una fruita, al qual s'imposa una moralitat freda i artificial per de dins.
2: T'ha volgut lluir, avui.
3: Ah, ja sé, cos.
1: Sí?
3: Sí.
1: Amem. Una metàfora.
3: Vinga, 97139900. Sabeu de quina pel·lícula parla en Xavi?
1: Comença... amb un grup d'amics, d'acord? Un protagonista que du un capell. Van per una ciutat, increpant rodamons. Hi ha molta violència i molt d'odi en aquestes persones.
3: És de por, no?
1: No.
3: Sí.
1: Sí, Mena Mònica, plàtan de fusta, plàtan... no ho sé, amb meló, rovellat...
3: Plàtan o...
1: Oh?
3: O taronja.
1: Amem? Amem, Mònica?
0: Ja, m'he de ser música, ara que és una pista.

0: Això vos ha de sonar, si vos ha de revenir qualque cosa, això. Puja-ho, Toni.
1: Clar, això sí, sí, sí.
2: Ara sí, ara sí.
3: Ja has caigut, Jordi.
2: Ara sí.
3: I vosaltres hi heu caigut. Vinga, va, 971-13-9900. Si mos telefoneu, mos podeu venir a veure.
0: Va, la pel·lícula.
3: En directe.
0: 971-13-9900. Res, donant...
3: És molt fàcil, ja.
0: Men, molt fàcil, tampoc.
1: No està...
0: Sí.
3: Ja ho dona moltes pistes.
0: 1961.
1: És una distopia.
0: Exactament.
3: En Tito Fuster.
0: Home.
3: Tito, entra, entra.
0: Entra. Va, conyerà, una visita per als estudis de ràdio, en Tito Fuster, eh?
1: Per entrar ràpid.
0: Tito, se mos acabes temps.
1: Vinga, ràpid, ràpid.
3: Tito Fuster.
0: Si encertes la pel·lícula...
3: Històric de IB3 Ràdio.
4: Hola, com estàu?
0: Molt bé.
4: Clockwork Orange, La naranja mecànica.
0: Home.
4: Stanley Kubrick.
3: Bravo, Tito.
0: En anglès, eh? En anglès.
3: Havies d'entrar per fer-ho. Gràcies.
0: Molt bé, fantàstic, Tito.
2: Ole.
3: En Tito Fuster mos ha donat la resposta. Moment històric aquí a Xiu Xiu. Quina emoció.
0: Molt bé, La naranja mecànica, efectivament.
1: Molt bé, molt,
3: molt bé.
0: Sí.
1: Bueno, jo l'havia endivinada.
0: Sí, Herbert, perdona, la Mònica ho havies brinat.
3: Ha entrat
1: en Tito, perquè que mos ha salvat la vida.
0: La Inés havia dit Tarzan, que no era Tarzan, era una naranja mecànica.
2: Bé, més o manco.
3: La tan de fusta i jo ja m'he embuat.
0: I en Jordi ha dit que has apuntat tu...
2: Jo n'he apuntat res.
0: Monstru S.A. No, Monstru S.A. tampoc. Era una naranja mecànica.
3: Hem arribat en el xiu-xiu número 494, Mònica Borràs. Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve, gràcies.
3: Nosaltres tornem demà puntuals a les 5:04.
0: Adéu, fins demà.
3: Gràcies per ser-hi. He demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
5: Xiu Xiu ha, ano, sekai ichi saikou na, ano, reporta, ano, shaberu hito tachi ga imasu.
3: Bye!
0: Thank you, thank you. Arigato.
3: Thank you, arigato.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 7. És dijous 15 d'octubre i el Consell de la Joventut de les Balears sosté que només el 8 de cada 100 joves d'entre 16 i 29 anys s'havien pogut emancipar l'any passat. És el percentatge més baix d'Espanya i el més baix registrat mai a les Balears. El 2024 aquesta taxa era del 16%, el doble. Els elevats preus de l'habitatge ja fan impossible per a molts formar un projecte de vida independent al dels seus pares. El president del Consell de la Joventut, Joan Emili Muñoz, reclama solucions a tots els polítics independentment del partit.
2: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada, que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això, se volen afectats? És que és impossible que no ho siguin estadísticament.
1: Però si parlem...
2: Els amics dels seus fills?
1: Si parlem de preus elevats, han d'anar més enllà dels de l'habitatge, perquè la inflació es dispara a les illes per l'encariment del combustible i ja supera el 5% interanual. Cristina Bausà, bon dia.
3: Bon dia. Viure a les Balears ja és un 5,1% més car que fa un any, segons l'IPC. Els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Avui continuen les reunions del vicepresident Antoni Costa amb representants de diferents sectors econòmics.
1: I des de Brussel·les, la presidenta Marga Proens ha reclamat que es flexibilitzin les regles perquè les empreses d'aquí puguin cobrar més ajudes per compensar la insularitat.
3: L'objectiu, diu, és poder competir en igualtat de condicions amb les de la península.
4: I per això, evidentment, quan parlam d'increment dels preus dels hidrocarburs, quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
1: El pròxim ple del Consell d'Eivissa aprovarà el reglament de protecció del medi nocturn, que serà el segon de les Balears després del que ja té Menorca.
3: Es tracta d'una normativa que regularà la quantitat de llum emesa des dels edificis públics i privats i establirà mesures per evitar la contaminació lumínica amb un termini de 4 anys per adaptar-se a les instal·lacions més nocives.
1: I l'Ajuntament de Palma ja ho té tot preparat per acollir avui els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal de Saigua Dolça.
3: A les 4 i mitja de l'obra baixa obriran les instal·lacions i també els aparcaments. Es començarà amb un horari reduït de 4 i mitja de l'hora baixa a 9 i mitja del vespre i demà ja s'hi podrà estacionar.
1: I el Mallorca ja prepara el partit de dissabte contra l'Eibar i ho fa amb absències. Miqui Tous, bon dia.
5: Bon dia. La més destacada, la de Pablo Torre. El migcampista està malalt i ahir no es va entrenar. Torre es dubta per visitar l'estadi d'Ipurua. Al marge del grup fa feina Sumaoro. El defensa arrossega problemes musculars i també és incerta la seva presència contra l'Eibar. I a la Champions, el Madrid i el Betis completaren el pla de victòries espanyoles aquesta jornada. El conjunt blanc, que perdia per 3-1 al minut 82, va acabar guanyant per 3-4 al camp de la Roma i el Betis, també en remuntada, va guanyar per 3-2 al Porto.
1: I pel que fa a la previsió meteorològica, quin dia ens espera avui? Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Ens torna a esperar un dia de cel molt canviant, cel variable, amb estones de sol, però també amb estones de núvols que, de manera molt localitzada, tornaran a deixar quatre gotes, qualque brusca, en conjunt. Però no esperant precipitacions importants avui, amb temperatures que tornaran a ser suaus, una altra vegada de finals d'estiu, amb màximes que se situaran entre els 26 i 28 graus. El vent bufarà molt fluix durant tota la jornada, a la mà també tindrem un temps tranquil, amb mar rissada o marejol. Demà també una situació molt similar, de temps bastant tranquil, només en quatre gotes, però comença a canviar el temps a partir, sobretot, de dissabte cap vespre, en davallada de la temperatura i en precipitacions. De moment, però, situació tranquil·la en termòmetres que ara oscil·len entre els 17 i 21 graus.
1: I pel que fa al trànsit, Toni Escanelles, bon dia. Quin és l'estat ara mateix de les carreteres?
7: Bon dia. I d'atenció, ara mateix un petit xoc que hi ha hagut a l'autopista de Llucmajor, just allà on comença l'MA de nou, sense conseqüències, això sí, de moment, en el trànsit. on sí que hi ha embús ja, i és habitual en aquestes hores, a l'enllaç de la via de cintura, l'autopista d'Inca, i també més endavant, ja dins l'autopista d'Inca, des de Marratxina fins a Binissalem, ja trànsit lent.
1: Són les 7 i 5 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Només un 8% dels joves de les Balears es van poder emancipar l'any passat, el 2025. És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en un sol any, ja que l'any 2024 la taxa d'emancipació dels joves se situava en el 16%. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes, Carme Moreno.
8: Les dades també mostren que l'any passat un 15,5% dels joves d'entre 25 i 29 anys estaven en risc de pobresa, una dada que gairebé dobla els emancipats. Mentre la taxa d'emancipació se situava entre un 30 i un 40% en els anys 2007-2014, l'any 2025 aquesta proporció es va reduir a mínims històrics fins a situar-se, com dèiem, en el 8%. Rere aquestes xifres hi ha el fet que el preu mitjà d'un lloguer es va situar l'any passat en el 1.528 euros i els joves tenen uns ingressos mitjans de 14.600 euros anuals. El president del Consell de la Joventut de les Illes, Pau Emili Muñoz, ha demanat solucions als polítics.
2: A totes les forces polítiques que ara que tenen por de decisió amb aquest tema, estiguin en el govern o no estiguin en el govern, per favor, perquè és un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
8: Segons el Consell de la Joventut, les solucions passen per topar els preus dels lloguers i prohibir la compra d'habitatges estrangers. La vicepresidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Lucía Silis, també ha demanat solucions perquè diu que els joves tenen drets.
9: Les nostres vides estan segrestades per la impossibilitat d'accedir a un habitatge i pel desrealment forçós al qual ens condemnen un preus que ens expulsen dels nostres propis barris.
8: Tot i que l'any passat a les Illes varen tenir un saldo migratori positiu, el Consell de la Joventut destaca que el 80% dels joves que varen venir a cercar feina se'n varen tornar.
1: La dificultat per trobar sostre ha fet proliferar darrerament, ja ho sabeu, els infrahabitatges arreu. A Palma, un dels assentaments de caravanes més conegut és el de San Hugo. Allà els seus residents van viure moments de tensió ahir. La Policia Nacional investiga com ha intencionat un incendi que ha destruït una caravana i n'ha afectat dues més a l'aparcament d'aquestes instal·lacions esportives. De moment s'estudien totes les hipòtesis i una de les que agafa més força és la possibilitat que el responsable del foc sigui l'exparella de la propietària del vehicle.
3: L'incendi es va declarar ahir a la una del migdia i té l'origen en una bombona de butaca. Estava de vora la caravana. Els veïnats que expliquen que hi havia molt de fum i que han passat por.
10: Jo veo negro y boom boom, yo estaba muy asustado.
11: Yo estaba dentro de la caravana, escuché un puff, un golpe, un algo, no sé.
10: Llorando la chica, llorando porque dijo que se le había quemado los papeles, el pasaporte. Estaba sentada allá en la sillita llorando.
3: A part dels danys materials, l'incendi també ha deixat tres persones ferides, com és el cas d'aquest resident.
12: Sí, yo inhalé bastante porque, claro, el humo me estaba viniendo a mí. Como las llamas venían hacia mí, yo tenía que hacer algo para mover la caravana.
3: El primer tinent de Batla de Palma, Javier Bonet, ha explicat que l'Ajuntament ha reallotjat a quatre persones afectades.
13: Y las otras han manifestado ellas que no necesitaban ayuda por parte de los servicios sociales. Desde hace un año el Ayuntamiento de Palma tiene una comisión de sinhogarismo en la cual hay involucradas diferentes áreas del Ayuntamiento, desde servicios sociales, urbanismo, policía, bomberos, EMAIA y coordinación de alcaldía, en la cual se han ido haciendo diferentes trabajos.
3: A més, Cort ha ordenat als ocupants del recinte que retirin les bombones de butà de manera immediata i els hi ha donat 48 hores per llevar qualsevol material inflamable.
1: Són les 7 i gairebé 10 minuts. La inflació s'ha disparat a les Balears fins al 5,1% al setembre. Són 7 dècimes més que el mes anterior. Els preus d'aquesta manera s'encadenen 5 mesos consecutius de pujades. Els increments més desbocats en el transport, també en l'habitatge, en l'aigua i en el subministrament elèctric. Al carrer hi ha malestar i preocupació.
14: El que més ho he notat ha estat en la benzina, perquè malament donin s'ajuda al govern, ha pujat moltíssim, i els productes bàsics, sobretot, també.
15: I dice, un melón a 3 euros el quilo, i dice, i què compra, i què come?
16: Cada vegada que hi vas penses que t'enduràs el que necessites, i o no has duit aquest de les necessitats, o no pots comprar els altres.
1: Una vegada més, la inflació a les Balears se situa per damunt de la mitjana espanyola. Hi ha preocupació i la comparteix la presidenta del govern, Marga Proens, qui des de Brussel·les, a la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, ha reclamat a la Comissió que suspengui o el manco flexibilitzi l'anomenada Regla Europea de Minimis, tot perquè les empreses de les illes puguin competir en igualtat de condicions amb les del continent. Maria Eugènia Quegles, bon dia.
17: Bon dia. Com a mínim, no tanca la porta a estudiar-ho. La vicepresidenta de la Comissió, l'espanyola Teresa Rivera, troba lògica la proposta balear en un context inflacionista com l'actual, provocat per l'encariment dels preus dels carburants. Les regles del mínimis estableixen que durant 3 anys una marca balear no pot rebre més de 300.000 euros en ajuts públics, el que impossibilita que pugui competir en les mateixes condicions que les empreses continentals. En realitat, se'n va a Norris part del que s'aconseguí amb el règim especial balear, el REP, per compensar la insularitat. Per tant, Proens insisteix que no demana privilegis, sinó igualtat per les Balears.
4: Els nostres sectors econòmics que tenen aquesta capacitat de competir, que tenen un producte diferenciat, que tenen el talent i que tenen el valor, puguin competir en les mateixes condicions en la resta d'empreses del territori continental. Quan parlem dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
17: En un altre context, en el del debat del Pla d'Acció per la Mediterrània, però ens ha demanat sensibilitat cap als territoris insulars com les Balears, que cada vegada tenen problemes més semblants als ultraperifèrics com les Canàries. La jornada europea s'ha tancat amb el debat de la resiliència hídrica, és a dir, els problemes de l'aigua i el canvi climàtic.
1: Davant l'encariment de preus, els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Així ho han traslladat a l'executiu en la ronda de reunions per recollir propostes dels sectors i preparar un paquet de mesures que permeti pal·liar els efectes de la inflació.
3: De moment, però, el vicepresident econòmic, Antoni Costa, no ha volgut avançar quines mesures es proposaran perquè primer han d'analitzar la situació i, sobretot, prendre nota de com afecta l'actual conjuntura dels sectors.
18: Bé, hem d'anar pas a pas. Ara de moment, estem a la fase d'escolta, a la fase d'anàlisi amb dades reals de la situació, ja dic, amb dades de la Direcció General d'Economia, i fase d'escolta.
3: Costa sí que ha explicat que s'agafarà com a base el primer paquet de mesures el que es va aprovar quan es va iniciar la guerra. En les reunions s'ha fet balanç de com s'estan executant les mesures previstes. El president de la patronal de distribuïdors, Bartomeu Cervera, ha reclamat que les ajudes siguin àgils i efectives.
19: Jo, xardes meus, mos conformaria que les ajudes anunciades per mes de març arribassin.
3: Per part seva, Pimeco proposa ajudes per compensar el sobrecost de la insularitat. Els sindicats aposten per aconseguir més sobirania energètica. N'ha parlat el secretari general d'UGT a les Balears, Pedro Oma.
20: El nostre punt feble com a arxipiélag és dependre dels carburants, tant sigui per rebre turistes com per rebre mercaderies. Nosaltres depenem estrictament dels carburants i el que hem demanat és tenir unes polítiques d'energies renovables.
3: Les reunions es reprendran avui matí a les 9:30 i serà el torn del sector primari molt ofegat pels sobrecostos de producció. De fet, el govern ja ha posat a disposició dels pagesos i pescadors 13,5 milions d'euros, a més d'ajudes directes per a combustible, pinsos i fertilitzants.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 7 i 14 minuts. A la crònica política continuen les reaccions a la dimissió d'Alfonso Rodríguez com a delegat del govern espanyol a les Illes. La plataforma Menys Turisme, Més Vida critica que hi renunciï sense deixar tancada la investigació sobre les càrregues policials a la manifestació del 26 de juliol. També s'hi ha pronunciat el Partit Popular, el seu portaveu al Parlament, Sebastià Sagreras, llança aquesta hipòtesi.
5: Ha exigit més per Mallorca per poder negociar aquestes candidatures que li servissin al cap del senyor Alfonso Rodríguez dins una bandeja de plata?
1: És a dir, que no fos una exigència de Més per Mallorca canvi que concorrin de manera conjunta a la llista del Senat. Recordem que els ecosobiranistes van reclamar que dimitís després de les càrregues policials. Tot això quan falten 24 hores perquè acabi el termini per registrar les coalicions als comicis estatals.
21: I de fet, quan precisament continuen les negociacions per tancar acords, el diputat d'Unides Podem, José María García, explica que ara Més i Podem no han arribat a cap entesa perquè la formació morada vol encapçalar la llista.
22: Nosotros hemos entrado en esa negociación con toda la voluntad del mundo para llegar a un acuerdo. En principio había una parte que era Més, que había dicho que ellos querían el número uno, ahora viene Podemos y les disputa el número uno.
21: A més, avui a hora baixa els ecosobiranistes es reuniran a Mallorca en assemblea per informar els militants sobre l'estat d'aquestes negociacions. Ahir ho feren, de fet, a Eivissa i a Menorca per a Josep Castells i Lluïsa Pasteguia. La candidatura l'encapçalarà una persona d'Ara Més.
23: Ara Més es presentarà a aquestes eleccions amb el màxim de companys possible, amb una candidatura en què el número 1 l'ocuparà una persona d'Ara Més.
24: Nosaltres volem que hi sigui tothom, entenem que és la nostra responsabilitat encapçalar aquesta proposta.
21: Justament el principal argument dels ecosobiranistes per encapçalar la llista és que són els partits majoritaris.
1: Hi ha, per tant, moltes sensibilitats per encaixar, molts de noms, moltes propostes diferents. També continuen aquestes negociacions a escala estatal, mentre que el PSOE enllesteix les candidatures, Front Ampli negocia amb Podem, cercant in extremis aquesta candidatura d'unitat.
21: Sí, perquè el coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, assegura que aquest acord està més a prop i es mostra optimista en aquests moments. En la mateixa línia s'ha pronunciat Ada Colau, candidata de la coalició, qui en declaracions a Televisió Espanyola ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Irene Montero és impossible.
25: Las cartas están sobre la mesa y todo es más fácil de lo que parece. Tan fácil como nosotros estamos dispuestos a una alianza amplia y después las demás organizaciones que decidan lo que consideren, pero que asuman también un poco la necesidad de la responsabilidad del momento histórico que ahora vivimos.
26: Todas las conversaciones siguen abiertas. De hecho, me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
21: I també el PSOE, moviments per enllaçar aquestes candidatures per acabar de perfilar la ministra Margarita Robles. Serà finalment la número 2 per Madrid i Félix Bolaños, el tercer d'una llista que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Altres comunitats també presentaran els ministres actuals, per exemple, José Manuel Álvarez o Arcadi Espanya. I a Menorca, el comitè insular del PSOE proposa ara Marc Pons com a número 2 de la candidatura dels socialistes a l'illa al Congrés. Candidatura encapçalada, recordem-ho, per Francina Armengol.
1: I en plena precampanya, la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, ha reivindicat el sistema de pensions després d'haver dit en un podcast que podia rebentar, cosa que li ha suposat un seguit de crítiques. Així s'ha defensat Muñoz.
27: Aquí el único partido que ha congelado las pensiones en este país ha sido el Partido Socialista, en 2010, y lo votó Pedro Sánchez. Yo entiendo toda esta campaña del miedo. Yo he dicho públicamente que hay que sostener el sistema público de pensiones, entre otras cosas para que las futuras generaciones puedan cobrar su pensión. No entiendo por qué a la izquierda le parece mal que el PP diga que hay que fortalecer el sistema público de pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema.
1: El candidat a les eleccions pel Partit Socialista, Pedro Sánchez, ha criticat les declaracions tant del PP com de Vox sobre les pensions. Són declaracions d'ahir en un acte de partit a Saragossa.
28: Como no es lo mismo una pensión pública que una pensión gestionada por un gran banco. Ayer está por aquí el señor Feijóo y dice, ni media broma con las pensiones. El mismo día que su portavoz dice, el sistema está colapsado y hay que reformarlo. El problema no es que hagan ni media broma de las pensiones, es que no dicen una media verdad. Entre las tijeras de Feijóo Y el amigo de Milei, Abascal, que le gusta la motosierra, estos si llegan al gobierno firman la carta de defunción del estado del bienestar.
1: Són les 7 i de 9 minuts.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntament d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears y Marina Port d'Andratx.
6: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
7: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
8: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
9: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
7: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:21 minuts. Han detengut un home a Palma per amenaçar de mort la seva parella amb un ganivet i una escopeta de balins.
10: Un fet que varen passar dimarts de matí dins una caravana quan diversos testimonis varen alertar la policia en sentir crits i veure que l'agressor apuntava la víctima amb un arma mentre cridava «Et mataré». Tot i que la parella va intentar negar la discussió davant dels agents de la Policia Nacional, les declaracions dels testimonis varen ser clau per a la detenció d'aquest home i la intervenció de les armes per un presumpte delicte de violència de gènere.
1: I a Menorca, un presumpte cas de violència de gènere ha acabat també amb un jove precipitat a Es Castell, a Gel Camarasa.
11: Els fets han tingut lloc aquest cap de setmana al carrer Sant Cristòfol del municipi. Un jove de 22 anys ha resultat ferit greu després de caure d'un tercer pis quan intentava accedir a l'habitatge on s'havia refugiat la seva parella. L'home havia estat detingut dimecres passat per la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de maltractament cap a la seva parella. Va sortir el dia següent sense mesures d'allunyament. La matinada de divendres va decidir anar a cercar la jove fins al domicili on estava refugiada i es va enfilar per la façana d'un pati interior fins a un tercer pis des d'on va caure de dalt a baix. L'accident li va causar diverses fractures i va haver de ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila, on continua ingressat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
1: I una trentena de persones migrants d'origen magrebí van arribar ahir a Formentera en dues embarcacions.
21: La primera embarcació, de fet, ha estat rescatada al sud de l'illa. En canvi, les persones de la segona barca han estat rescatades ja a terra al cap de Barberia, a Formentera. Enguany han arribat a l'arxipèlag més de 6.670 persones migrants.
1: I d'altra banda, l'organització Alarm Phone alerta de la desaparició d'una embarcació amb 29 persones a bord. Expliquen que va patir diumenge 11 d'octubre, va partir en aquesta data des d'Algèria i que des de llavors no en tenen notícies.
21: Informen que ja ho han advertit a Salvament Marítim. També continuen cercant 17 persones desaparegudes el passat 4 d'octubre, també en ruta entre Algèria i les Balears.
1: I dos infants han patit descàrregues elèctriques en una atracció de fira de Llucmajor.
10: L'incident va ocórrer diumenge passat en una atracció de matalassos de Pegabots. Un dels infants de 7 anys va ser atès a urgències. La família ha denunciat els fets a la policia local. L'atracció, en tot cas, continua precintada. És Ael Barkuki, pare del nin.
12: No és una enrampada que dius, m'ha donat i ja vaig... És que va quedar ferrat i ja t'he dit, quedava com un tronc. O sigui, ja passava molt de voltatge per el seu cos i jo crec que si no rip, jo pegues estirada i que caigui en terra, jo crec que la doctora que va mirar d'urgències m'ho diu, que casualitat, diu, és el segundo niño, que va veure una altra nina, un poc més petita que el meu, diu que també va quedar enrampada.
1: <t'ha> Són les 7:24. El pròxim ple del Consell d'Eivissa aprovarà el reglament de protecció del medi nocturn, que és el segon de les Balears després del que ja té Menorca. Es tracta d'una norma que regularà la quantitat de llum emesa des dels edificis públics i privats i estableix mesures per evitar la contaminació lumínica amb un termini de 4 anys per adaptar-se a les instal·lacions més nocives. Els incompliments se sancionaran, Alberto Ferrer, amb multes que van dels 200 als 86.000 euros.
4: La norma arriba amb 21 anys de retard, però s'adapta a l'evolució tecnològica d'aquestes dues dècades i al coneixement científic sobre l'impacte d'una mala il·luminació. Un cel fosc no només és important pels astrònoms, també impacta sobre moltes espècies i és clau per al descans de les persones. Estableix 4 nivells segons la zona, des del més sensible de les àrees naturals i l'entorn de Cala d'Hort fins al mitjà, que abasta les zones urbanes, excepte l'Observatori de Puig dels Molins i Ses Feixes. El conseller de Gestió Ambiental, Nacho Andrés, diu que s'ha treballat tota aquesta legislatura per aprovar un reglament que farà més sostenible l'enllumenat de l'illa, com recorda l'astrofísic de la Universitat de Còrdoba, David Galadí.
13: Hem començat la proposició inicial a principis d'aquesta legislatura i hem acabat la legislatura aprovant-lo definitivament. Per tant, crec que no tenim que mirar enrere.
14: I no volem apagar-lo tot. Jo vull que hi hagi llum artificial al meu carrer, però ho podem fer de manera que es minimitzi l'impacte ambiental.
4: Es regula la il·luminació permesa segons l'horari i període de l'any i segons la instal·lació. Les més eficients tindran fins a 8 anys per adaptar-s'hi, les que menys només 4. La normativa afecta tant l'enllumenat públic com el privat. Susana Malón, de l'empresa que ha redactat el reglament lumínic ambiental.
15: No solamente el alumbrado vial urbano de carreteras, que es algo pues más o menos general, sino también con esos focos de contaminación lumínica que pueden ser incluso más intensos, ¿no? Se ha metido el reglamento incluso en la iluminación subacuática de piscinas.
4: Es faran diverses jornades informatives per ensenyar als professionals com protegir la nit.
1: I molts de forns tradicionals desapareixen per manca de personal i de relleu generacional. A Mallorca ja només en queden

0: una feina sacrificada que segurament es veu recompensada per la qualitat del pa, Pedro Coll, responsable del forn de Baix.
1: Nosaltres avui ja treballem més fora llevadures, ja treballem només en llevats, ja procurant ja que el pa surt un poc més car i molt surt, sí, perquè les fermentacions són molt més lentes i necessiten, i són pans que també no te fan mal.
0: Ara bé, la situació és molt diferent, és ben diferent segons el municipi. A Sencelles ja fa anys que va tancar el darrer forn i ara les botigues venen pa elaborat a altres pobles. En canvi, a Consell, a Can Moranta, han aconseguit garantir el relleu generacional i mantenir ben viu el negoci familiar. Laura Planells és responsable de Can Moranta.
2: I això per nosaltres pues, és un prestigi i un honor que encara la gent ho segueixi valorant i menjant cada dia.
3: I quan són les 7 i 28 minuts és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada de les Illes, que a banda dels successos parlen d'economia domèstica.
4: És així, començant per última hora, que diu de parlar d'aquest incendi a les caravanes de Son Hugo, diu que el sospitós aporta la fotografia del bombers després d'apagar les flames, l'estat en què van quedar els vehicles ho combina amb un titular que diu que la cistella de la compra es dispara i que tots els aliments s'encareixen. Diari de Mallorca diu que Balears té el doble de joves en risc de pobresa que emancipats. La foto també és de l'incendi, parla només de caravanes en flames, no hi cerquen intencionalitat. En canvi, Mallorca Diario diu obertament que s'investiga l'incendi que podria haver estat provocat, mentre que tots són en aquest punt, OK Balears ja diu a aquesta hora que Policia Nacional ja n'ha detingut l'autor. Ara Balears avui va a la seva, diu que pugen el nombre d'animals de companyia i de manescals a les illes mentre abaixen el número de fills a les famílies. El periòdico d'Eivissa reprodueix el mateix titular que última hora sobre el preu dels aliments. Diari d'Eivissa, parlant de caravanes, diu que els antics habitants de Casa Lola munten un poblat de caravanes enmig del bosc amb el risc que això implica d'incendi forestal. I en petit es fan ressò que només un de cada 12 joves illencs es pot emancipar. Entronca això amb el Menorca, que diu que l'habitatge condiciona cada vegada més el destí dels universitaris menorquins.
3: I avui a la premsa estatal, educació, política i molts temes més.
4: És així, el País combina tot dos, dedica mitja portada al titular del PP i PSOE cansat en la campanya en la batalla per les pensions i afegeix que el president cerca una pujada abans del 29N. L'altra meitat parla del malestar a l'escola pública de Madrid. El Mundo, en canvi, continua amb una trama de contractacions a dins Traxa. ABC mostra en aquest cas els Reis i la seva visita a Melilla, en aquest cas avui. La Vanguardia, recordem, editat a Catalunya, treu unes declaracions de Cándido Conde Pumpido que diu que només queda el Suprem que tanqui la causa del procés.

0: Hem arribat a les 7:30 ara, repassam els titulars més destacats d'aquest dijous. Només 8 de cada 100 joves d'entre 16 i 29 anys s'havien pogut emancipar l'any passat, segons les darreres dades del Consell de la Joventut. És el percentatge més baix d'Espanya i el més baix registrat mai a les Illes.
1: El 2024 aquesta taxa era del 16%, el doble. Els elevats preus de l'habitatge fan impossible per a molts formar un projecte de vida independent al dels seus pares. El president del Consell de la Joventut de les Balears, Pau Emili Muñoz, reclama solucions a tots els polítics independentment del partit.
2: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se veuen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament.
0: L'habitatge...
2: O els amics dels seus fills.
0: L'habitatge puja i també puja gairebé tota la resta de la cistella de la compra, perquè la inflació es dispara a les Illes per l'encariment del combustible i ja supera el 5% interanual.
1: De fet, viure a les Balears és un 5,1% més car que fa un any, això segons l'IPC. Els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Avui continuen les reunions del vicepresident Antoni i Costa, amb representants de diferents sectors econòmics.
0: I des de Brussel·les, la presidenta Marga Proens ha reclamat que es flexibilitzin les regles perquè les empreses d'aquí puguin cobrar més ajudes per compensar la insularitat.
1: L'objectiu, diu, és poder competir en igualtat de condicions amb les de la península.
3: I per això, evidentment, quan parlam d'increment dels preus dels hidrocarburs, quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació,

0: D'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
1: El pròxim ple del Consell d'Eivissa aprovarà el reglament de protecció del medi nocturn, que serà el segon de les Balears després del que ja té Menorca.
2: Es tracta d'una normativa que regularà la quantitat de llum emesa dels edificis públics i privats i establirà mesures per evitar la contaminació lumínica amb un termini de 4 anys per adaptar-se a les instal·lacions més nocives.
1: Tot això quan l'Ajuntament de Palma ja ho té tot preparat i avui acollirà els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal de Saigua Dolça.
2: Obriran les instal·lacions a les 4:30 de l'hora baixa i també els aparcaments. Es començarà amb un horari reduït de 4:30 de l'hora baixa a 9:30 del vespre i demà ja s'hi podrà estacionar.
1: I a la crònica internacional, nou episodi de tensió entre els Estats Units i Ucraïna.
2: El president Volodymyr Zelensky diu sentir-se traït pel seu homòleg nord-americà Donald Trump.
3: Really, yes, really, between us, but it's a little bit...
2: Tot perquè Washington ha imposat restriccions a Starlink, el sistema de connexió per satèl·lit d'Elon Musk i essencial per a les comunicacions militars ucraïneses.
1: Recordem que aquest passat cap de setmana ja hi va haver moments de tensió perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per amortitzat ja a Zelensky, va dir que ja s'hauria de canviar el president ucraïnès. I ara és moment de parlar del temps. Coneixen quina previsió tindran per avui? Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia, sol i núvols avui a l'arxipèlag. Tenim el cel un poc més tapat a Menorca. Hem de continuar així, amb qualque brusca fins i tot. També pot caure qualque brusca a Mallorca i a les Pitiuses, però serà poca cosa. Avui, cel molt variable, tota la jornada. Un dia també de temperatura ben suau. La temperatura màxima s'enfilarà entre 25 i 28 graus. Ahir vàrem arribar també en aquesta temperatura, molts punts d'Eivissa i també a l'interior de Mallorca. Avui repetim encara temperatures de finals d'estiu. I a la mà, un temps tranquil. Mar arrissada, marejol. Avui tindrà un vent molt fluix, amb una miqueta d'embat. Una situació tranquil·la. També demà, un temps similar, d'intervals de núvols i clarianes. I temperatura demà fins i tot una mica més alta, la màxima. I això a l'espera d'un canvi de temps a partir del cap de setmana, a partir sobretot de dissabte a migdia, també diumenge, esperant precipitacions intenses a molts punts de les illes. De moment ara la temperatura és suau, les mínimes han davallat poc i ara ja tenim 17 graus a Inca, 19 a Palma, a Eivissa, 21 graus a Sant Francesc i a Maó.
5: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
1: En els esports, Miqui, el Mallorca ja prepara el partit de dissabte contra l'Eibar i ho fa amb absències.
6: Sí, la més destacada és la de Pablo Torre. El migcampista està malalt i ahir no es va entrenar. Torre es dubta per visitar l'estadi d'Ipurua. Al marge del grup fa feina Sumaoro, el defensa arrossega problemes musculars i també és incerta la seva presència contra l'Eibar. Com dèiem, el Mallorca visitarà dissabte l'estadi d'Ipurua i un exfutbolista que va jugar al Mallorca i a l'equip basc és Ivan Ramis. El Poble va parlar ahir al programa Esport 3 d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, del duel de dissabte. Ramis pensa que el començament de temporada del Mallorca ha estat bo, això sí, avisa de la dificultat de guanyar dins d'Ipurua.
7: És un començament, pues, jo crec que bo. Simplement fora camp hem d'intentar pues, com jugar amb els adversaris per poder puntuar de 3 i si no, pues, almenys dur punts cap a casa. Anima com si fos un estadi gros. I és un camp on, els 5 anys que vaig estar, és un camp on és molt difícil guanyar i molt difícil puntuar. Però és un camp petit, però és un camp que té les dimensions que, com altres, però se fa difícil jugar allà.
6: I d'altra banda, també pel que fa a la segona divisió, ja tenim horari de la jornada número 13. L'Andorra-Mallorca es disputarà diumenge, dia 8 de novembre, a les 2 del migdia. I a la Champions, el Madrid i el Betis completaren el pla de victòries espanyoles en aquesta jornada. El conjunt blanc, que perdia per 3-1 al minut 82, va acabar guanyant el partit per 3-4 al camp de la Roma. José Mourinho és el tècnic del Madrid.
8: En la mala primera part, la responsabilitat és de l'entrenador. Y la buena segunda parte, la responsabilidad es de los jugadores. Hemos ganado 4-3, pues estarán a decir que yo he estado muy mal en primer tiempo con el equipo que ha jugado. El fútbol es así, pero al final Inter y Roma, los dos equipos más fuertes de Italia, 6 puntos.
6: I el Betis també en remuntada va guanyar a casa per 3-2 al Porto. Manuel Pellegrini es el tècnic del conjunt andalús.
9: Mucho pensaron que por llegar a la Champions están los objetivos cumplidos. Yo creo que fue el primer paso. Ahora que estamos en la Champions tenemos que buscar clasificar y entramos con esa mentalidad intentando a través del fútbol ser superior a rivales tan importantes como han sido el Lille en Francia, que es puntero de la Liga Francesa, y ahora el Porto, que es puntero de la Liga Portuguesa. Así que muy contento con el equipo.
6: I, per cert, a la primera divisió, Vinícius ha estat sancionat en 4 partits per la seva expulsió davant del Villarreal. D'aquesta manera, atenció, el brasiler es perdrà el clàssic de dia 25 d'aquest mes contra el Barça. Vinícius ha parlat d'aquesta sanció.
10: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dará 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
6: I a la primera federació, pel que fa a l'Udi Eivissa, el migcampista Pedro Ortiz ha passat pel micròfons d'IB3 i, entre d'altres coses, ha parlat del que pot millorar l'equip pitius.
11: Moltes coses, sobretot a nivell defensiu, crec que és on has dit tu que podem tenir més marge de millora, crec que podem fer una passa tots més, ser una mica més agressius, ser una mica més contundents i però podria dir més coses, pues perdre menys boies, intentar ser una mica més vertical a vegades, tirar més, moltes coses.
6: I pel que fa a l'objectiu per aquesta temporada, Pedro Ortiz vol anar partit a partit.
11: Jo crec que si estem al nostre nivell podem tirar cap a dalt com vulguem. L'intenció és arribar al millor nivell de cada un a nivell individual, que això ens faci arribar a un bon nivell col·lectiu, més del que crec que tenim ara mateix, que podem donar. I jo no vull posar una posició, no vull posar un objectiu. Jo crec que fent les coses bé i anant partit a partit, al final de temporada veurem on estem.
6: La UD jugarà dissabte al Camp de l'Àguila, un partit que començarà quan falti un quart per les 7 i podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en el món del voleibol, aquest cap de setmana comença la Superliga masculina. El Connecta Balear Manacor començarà a casa contra el Playas de Benidorm. Juan Méndez és el tècnic de l'equip manacorí.
12: Contento, más que nada, porque bueno, armamos un grupo de jugadores más jóvenes, que más que nada para poder entrenar y hacerlo todo de la manera más intensa posible para poder crecer y llegar bien al comienzo de la liga.
6: I acabam amb una punta de bàsquet, perquè avui a les 6:15 de l'hora baixa serà presentat oficialment Joan Sastre com a nou jugador del Palmer Bàsquet. El jugador serà presentat al Palau d'Esports d'Inca, que du el seu nom. En bàsquet acabam el temps d'informació esportiva.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 18 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
4: Dani Toni!
5: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
6: Xutar el Sala! Oh! I la pilota d'altre, Miracle!
7: Quina aturada!
5: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
8: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
3: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles U d'Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
9: Són les 7:42. A les 7 ja vos hem informat que s'havia produït un accident a Llucmajor, en concret a l'autopista MA-D9. Ara tenim més dades que ens acaba de facilitar el SAMU 061. Ha estat aproximadament al quilòmetre 27. Hi ha hagut dues persones ferides, un home i una dona, que estan en estat greu. Han estat traslladats l'home a l'Hospital de Sant Espases i la dona a Sant Llàtzer. Aquesta és l'actualització que ens arriba en aquesta hora, com dèiem, del SAMU 061. Tot això quan també hem sabut que el creador de contingut, El Cromas, ha fet una donació de 32.000 euros a l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears amb l'objectiu de fomentar la investigació del càncer de còlon.
10: Una campanya que ha resultat d'una campanya impulsada per l'influencer menorquí David Triá i amb 12 milions de seguidors, després d'haver compartit la de xarxes socials la seva experiència com a pacient d'una patologia colorectal. Es Manuela García, consellera de Salut.
11: O sea, a mí lo que más me gusta, ¿no?, que haya sido el Cromas el que haya hecho el vídeo y el que haya abierto esta campaña, que ahora me decía que iba a hacer un vídeo además y que le gustaría, es que muchos de nosotros intentamos decir esto, pero es muy difícil hablar para los jóvenes y esa ayuda es inestimable.
10: La campanya continua oberta i s'hi pot accedir a través del perfil del Cromas a xarxes socials.
9: I les escales del Mirador de la Seu podrien tenir danys estructurals. Els tècnics hi faran més estudis perquè se sospita que la situació pot ser més greu d'allò que es pensava el mes de febrer, quan se'n va precintar i apuntalar una part del conjunt. L'Ajuntament espera els resultats per decidir les actuacions que s'hi faran.
10: I la regidora portaveu d'Acord, Mercedes Celeste, ha explicat que els informes es començaran a fer aviat i que s'analitzaran totes les escales, no només on hi ha aquestes esquerdes, perquè la infraestructura sigui del tot segura. Celeste ha recordat que les escales són de començament del segle XX i que no s'hi ha fet mai un manteniment adequat.
12: Hay unas grietas, evidentemente eso lo ve todo el mundo, pero hay que ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir a hacer una valoración completa de todo el estado de las escaleras. Vamos a hacer un estudio de todo el conjunto y después, cuando se tenga que hacer la actuación, que se haga una actuación que no sea para hoy, sino una actuació que sigui més global.
10: Gran part de les escales estan precintades des del mes de febrer, deien, quan es va detectar un lleu desplaçament dels dos laterals. Els bombers en van apuntalar un i l'altre es va deixar un pas d'un 2 metres per permetre l'accés dels vianants. En aquell moment l'Ajuntament ja va informar del mal estat i que estava afegit un fet construït a la dècada dels anys 50. Ara s'esperen els informes nous que han de presentar el tècnic de la Comissió del Centre Històric per decidir quina actuació s'hi ha de fer.
9: Les escales aquestes de la Seu, que evidentment són un dels principals punts turístics de la ciutat, tot això quan els hotels de Palma diuen que han tancat l'estiu amb una ocupació del 90%. 40%, una xifra similar a la del 2025, però enguany amb més despesa. El cost per habitació ha pujat gairebé un 9% i a la vegada el sector celebra que la tendència avança cap a un turisme de qualitat i es consolida. Tot això en un context en què s'obre la porta a mercats nous als Estats Units gràcies a la connexió amb Nova York, amb les noves rutes amb el Canadà o Abu Dhabi.
10: Els hotelers de Palma fan un balanç positiu de la temporada d'estiu que acaba amb un 89% d'ocupació, un lleuger descens, això sí, en comparació amb la temporada passada que es va registrar, sí, aquest 90% redó, però es tradueix en una estabilitat que el sector veu com una oportunitat per continuar apostant pel turisme de qualitat. Aquest estiu l'estada mitjana ha estat més curta, però hi ha hagut més turistes, la despesa més a més ha augmentat, la gerenta de l'Associació Hotelera de Palma i Cala Major, Mercè Peñaranda, ha destacat que les previsions per a la temporada d'hivern són positives.
4: Ya sabemos que el contexto geopolítico, la energía, costes, capacidad de gasto de algunos de nuestros mercados nos obligan a trabajar cada una de las reservas. Pero bueno, como decíamos, para Palma la prioridad sigue siendo trabajar esos y reforzando los primeros y últimos meses del año.
10: Tot i això, assenyalen amb un turista més informat i exigent, que reserva amb manca antelació i que valora cada vegada més la qualitat del servei. Francisco Serrano del Valle és president de Palma Hotels i director del Nitze Palace.
7: Sacamos pecho y nos lo decimos con orgullo. El personal marca la diferencia. Es importante hacer inversiones, actualizar los hoteles, pero todo eso no sirve de nada si no tenemos luego un corazón, un alma, que es el que acompaña a la experiencia del cliente.
10: Un altre dels aspectes que han destacat és la connexió directa a Nova York, que es començarà a operar el mes de març. Serrano valora positivament aquesta ruta, així com les incorporacions de Montreal i d'Abu Dhabi. Sobre això ha precisat que l'objectiu és complementar aquests mercats amb els tradicionals i fer-ho de manera equilibrada.
9: I quan són les 7:47, parlant de la crònica internacional, el rei Felip VI ha avisat el Marroc.
13: Los hechos de estas últimas semanas en Ceuta y en cierta medida aquí en Melilla nos recuerdan la importancia de seguir trabajando unidos. Las discrepancias, lógicas e incluso necesarias en una democracia avanzada como la nuestra, deben ir siempre de la mano de la unidad institucional y de la búsqueda de l'entendimiento.
9: Diu que Espanya està preparada per defensar els valors propis i les llibertats en una clara referència a l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
10: En el darrer dia de viatge històric a Ceuta i Melilla, el rei ha tornat a fer una crida a la unitat entre les institucions com a garantia, diu, d'estabilitat. Durant el darrer discurs a Melilla ha instat a preservar el clima de civisme a les dues ciutats autònomes.
9: I la crisi migratòria arriba avui a la cimera europea on el president espanyol Pedro Sánchez defensarà la gestió arran de l'arribada massiva a Ceuta.
10: S'espera que les conclusions dels socis reconeguin Ceuta i Melilla com a fronteres exteriors de la Unió Europea. La reunió a Brussel·les ha de servir per abordar la resposta conjunta dels estats membres davant dels reptes migratoris i reforçar la cooperació europea en el control de les fronteres.
9: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat a la Unió Europea una base aèria a Mallorca per combatre els incendis al Mediterrani.
14: I també ha estat durant una reunió a Brussel·les. El ministre justifica la proposta per l'experiència, diu, d'extingir focs d'Espanya i per la posició geogràfica estratègica. Ha remarcat que enguany Espanya, Itàlia, França i Portugal representen més del 80% de la superfície cremada total.
9: La Policia Nacional investiga la mort d'una dona de 82 anys en una residència a Màlaga. Ha estat a nit passada quan l'ascensor s'ha desplomat i ha deixat 5 persones més ferides.
10: Totes les víctimes d'entre 68 i 91 anys i residents en aquest centre. Tant la víctima mortal com el ferit han estat traslladats a l'Hospital de la Exarquia, que la residència, en tot cas, està concertada en la Junta d'Andalusia.
9: Hi ha hagut un nou episodi de tensió, ho destacàvem fa uns minuts, entre els Estats Units i Ucraïna. El president Zelensky ha admès que se sent traït pel govern de Donald Trump davant les restriccions a l'Starlink, que és un sistema de connexió per satèl·lit de l'empresa d'Elon Musk, que és essencial per les comunicacions militars ucraïneses.
14: Sí, de fet, així ho ha dit en una entrevista amb el periodista de la televisió britànica Piers Morgan. Zelensky ha criticat que el president nord-americà s'inclini més cap a Rússia. A la pregunta de si se sent traït, ha respost que sí.
15: Really, yes, really, between us. But, I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions.
14: Molt complicat de les seves emocions, ha respost per tant que sí que se sent traït. Les restriccions afecten directament les operacions de llarg abast, la logística del front i també la defensa contra els drons. Kiev sospita que la mesura està relacionada amb la situació política i les advertències de Washington de tallar el suport a l'intel·ligència i també l'accés de Starlink d'aquest sistema si Ucraïna no posa fi als atacs contra objectius energètics russos.
9: Tot això que en Washington ha amenaçat amb aranzels als vaixells espanyols i amb sancions a les exportacions per l'embargament comercial contra Israel.
10: La Comissió Marítima Federal proposa imposar una taxa de $200,000 a cada viatge de tots els vaixells amb bandera espanyola. També pretén imposar restriccions a l'exportació d'alguns productes espanyols cap al territori nord-americà. El govern espanyol nega haver causat danys als Estats Units i presentarà una defensa per evitar represàlies.
9: Això quan a Nova York un jutge ha citat a declarar avui a Nicolás Maduro i a la seva dona Cilia Flores.
14: Entre els nous càrrecs contra l'expresident de Venezuela, el magistrat l'imputa ara tortures a ciutadans nord-americans. Avui és la lectura de càrrecs contra Nicolás Maduro, també contra la seva dona, que es troben detinguts, recordem, als Estats Units després de la seva captura durant una operació militar nord-americana a Caracas el passat 3 de gener.
9: I aquí a Espanya, el Tribunal de Comptes ha aplicat la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i a la resta d'encausats per les despeses del procés de dia 1 d'octubre del 2017.
10: I entre aquestes figuren també l'expresident Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig. El Tribunal de Comptes assenyala que no ha quedat acreditat que aquestes despeses es pagassin amb fons procedents del pressupost de la Unió Europea.
9: I l'Ajuntament de Palma ja ho té tot preparat per rebre els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal de Saigo Dolça. Les instal·lacions obriran avui a les 4 i mitja de l'hora baixa amb un horari reduït fins a les 9 i mitja del vespre. La primera fase inclou l'ús lliure de les piscines, mentre que els cursos de natació, les activitats dirigides i els gimnasos s'incorporaran progressivament.
14: Però la reobertura hem de dir que arriba després d'una llarga espera. Les antigues piscines de Saigo Dolça, que van ser tot un referent de la natació de Palma i també del seu mític club Natació Palma, van tancar als anys 70. Les obres per recuperar aquest espai van començar l'any 2022 amb la previsió de disposar d'un nou complex esportiu i un aparcament a la barriada del Terreno. El projecte, però, ha acumulat molts retards, també sobrecostos. El contracte inicial es va adjudicar el mes de novembre de l'any 21 per més de 8 milions d'euros, però es va haver de modificar. Finalment, al juliol de 2023 es van haver d'afegir altres 4 milions i mig més d'euros. Després d'una aturada temporal de les obres, al juny de 2025, la premsa ja anunciava un nou sobrecost de més de 2 milions d'euros i la suspensió també de la data d'octubre sine die. Finalment, 4 anys, per tant, després, i al límit d'haver de pagar una indemnització milionària, el centre, per tant, obre portes, definitivament ho fa, això sí, per fases, com han dit, i sense que l'aparcament estigui encara llest, que serà fins demà que no es podrà emprar. És la regidora Mercedes Celeste.
12: En el moment en què esté abierta la zona deportiva, podrà utilitzar-se l'aparcament per a les persones que acuden, incluso els mismos treballadors. Pero simultáneamente a esta apertura, digamos, provisional para dar cobertura a los abonados, se va a hacer la cesión al SMAP para que también se haga otro tipo de uso.
14: I la gestió de la part esportiva la durà l'Institut Municipal d'Esports, l'IME i també l'SMAP, l'aparcament.
9: Falten 5 minuts per les 8 del matí. Ja tenim tots els detalls de la nova edició, la que fa 15 de l'Evolution Mallorca. Es tracta d'un festival de cinema internacional amb espai també per al talent local que dia 29 d'octubre i fins al 4 de novembre oferirà més de 140 pel·lícules i documentals. Una de les artistes convidades serà Diane Kruger.
10: La inoblidable protagonista de Troia, per exemple, de La búsqueda de maleïts malparits de Quentin Tarantino farà el viatge fugaç, això sí, a Mallorca el dia de Tots Sants per rebre l'Evolution Icon Award i participar en una xerrada amb el públic al cinema Rivoli de Palma. L'anunci de la presència de l'artista per part de la directora del festival, Sandra Lipsky, ha estat rebuda d'aquesta manera a la sala de premsa on es presentava aquesta 15a edició del festival.
16: Diane Kruger, estrella de Hollywood, recibirá el Evolution Icon Award. Ella es una de las actrices más respetadas del cine internacional entre Europa y Hollywood y ganó el premio de Mejor Actriz en Cannes por In the Fate. Y tenerla con nosotros en, nuestro 15 aniversario es un regalo.
10: El seu nom, idò, s'afegeix al del director Eduard Berger, responsable, entre d'altres, de Sin Novedad en el Frente o de Conclava, l'actriu alemanya Iris Berben, també, i el director de filmografia de pel·lícules com, per exemple, Pi, El signe negre o Ha nascut una estrella, Matthew Libatic, que, de fet, és un dels protagonistes també, noms internacionals premiats pel festival i al qual se sumarà un reconeixement a un creador local, com és Pau Aulí.
16: El mallorquín Pau Aulí, diseñador de producción y artista visual, recibirá el Evolution New Talent Award. Ha trabajado con Agustí Villaronga y Albert Serra y además ha diseñado el vestuario de nuestra película de clausura. Premiar al talento como el suyo es exactamente la razón por lo que existe el festival.
10: Club Kid, pel·lícula que es va poder veure al Festival de Cannes, ha estat l'elegida a la gala d'inauguració i The End of It posarà el punt final a aquests 8 dies d'Evolution que repetirà el format de cinema al cotxe a Port Adriano amb la projecció de Moulin Rouge i La La Land, de la qual n'hem estat sentint fins ara la banda sonora, entre d'altres.
17: Con las hermanas Gil duermo en una cama grande.
9: I aquests dies parlam molt de còmics, ja sabeu que està a punt el Còmic Nostrum de Mallorca, però a Eivissa també hi ha una proposta destacada que recupera un clàssic del TVO, Picarol.
10: És així, Picarol era Josep Costa i ara, 150 anys després del seu naixement, es recupera la figura d'un dels seus grans ambaixadors culturals amb una mostra a la nostra sala que posa en valor la seva faceta com a dibuixant d'actualitat política. Joan Albert Ribas, comissari d'aquesta mostra.
18: Ell es declarava anticlerical, republicà i antimonàrquic. I això es veu en moltes de les seues il·lustracions.
10: Nascut a Eivissa l'any 1876, Josep Costa es va traslladar la seva família a Palma quan tenia just 12 anys i després a Barcelona, quan ja en tenia 20. Però sempre va dur a Eivissa el seu cor, com es reflecteix en l'urbanització que va impulsar a Mallorca sota el nom de Caladó, es de nou Ribas.
18: Va crear una, el que ell deia, una ciutat de turisme per artistes i escriptors. Va posar com a premissa que les cases fossin d'estil eivissenc.
10: Picarol, dibuixant, promotor i emprenedor eivissenc, 150 anys, aquest és el nom d'aquesta activitat que es pot visitar a partir de demà i fins al 14 de novembre.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8. És dijous 15 d'octubre i el Consell de la Joventut de les Balears sosté que només el 8% dels joves d'entre 16 i 29 anys s'havien pogut emancipar l'any passat. És el percentatge més baix d'Espanya i el més baix registrat mai a les Balears. El 2024 aquesta taxa era del 16%, el doble. Els elevats preus de l'habitatge fan impossible per a moltes persones formar un projecte de vida independent al dels seus pares. El president del Consell de la Joventut, Pau Emili Muñoz, reclama solucions a tots els polítics independentment del partit.
2: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
1: Però si parlant de preus elevats hem d'anar més enllà de l'habitatge, la inflació es dispara a les illes per l'encariment del combustible i ja supera el 5% interanual. Cristina Bouçà, bon dia.
3: Bon dia. Viure a les Balears és un 5,1% més car que fa un any, segons l'IPC. Els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Avui continuen les reunions del vicepresident Antoni Costa amb representants dels diferents sectors econòmics.
1: I des de Brussel·les, la presidenta Marga Proens ha reclamat que es flexibilitzin les regles perquè les empreses d'aquí puguin cobrar més ajudes per compensar la insularitat.
3: L'objectiu, diu, és poder competir en igualtat de condicions en les de la península.
4: I per això, evidentment, quan parlam d'increment dels preus dels hidrocarburs, quan parlam dels preus dels costs d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
1: D'aquí uns minuts connectarem en directe amb l'enviada especial d'IB3 Ràdio a Brussel·les. I també vos explicam una notícia de darrera hora, i és que dues persones han resultat ferides greus aquesta matinada en un accident de trànsit a la carretera de Llucmajor.
3: Les han traslladat a Son Espases i Son Llàtzer, són un home i una dona, i en l'accident s'hi ha vist implicat un vehicle que circulava a gran velocitat.
1: L'Associació Balear d'Activitats Turístiques Abactur celebra avui els 25 anys.
3: En parlarem amb el president de la patronal, Rafael Duran, sobre com ha canviat l'oferta en aquest darrer quart de segle i de com veuen el futur.
1: I l'Ajuntament de Palma ho té ja tot preparat per acollir avui els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal i Piscina de Saigua Dolça.
3: A les 4:30 de l'hora baixa obriran les instal·lacions i també els aparcaments. Es començarà amb un horari reduït de 4:30 de l'hora baixa a 9:30 del vespre i demà ja s'hi podrà estacionar.
1: I a la crònica internacional avui destacam el nou episodi de tensió entre els Estats Units i Ucraïna.
3: El president Volodymyr Zelensky diu que sentir-se traït pel seu homòleg nord-americà Donald Trump.
5: Really, yes. Really, between us.
3: Tot perquè Washington ha imposat restriccions a Starlink, que és el sistema de connexió per satèl·lit d'Elon Musk i essencial per a les comunicacions militars ucraïneses. El govern de Kiev sospita que està relacionat amb la situació política i amb les advertències que ha fet la Casa Blanca Ucraïna si aquests no posen fi als atacs contra objectius energètics russos.
1: I en els esports, el Mallorca ja prepara el partit de dissabte contra l'Eibar i ho fa amb absències. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia. La més destacada és la de Pablo Torre. El migcampista està malalt i ahir no es va entrenar. Torre es dubta per visitar l'estadi d'Ipurua. Al marge del grup fa feina Sumaoro. El defensa arrossega problemes musculars i també és incerta la seva presència contra l'Eibar. I a la Champions, el Madrid i el Betis completaren el pla de victòries espanyoles aquesta jornada. Els blancs, que perdien per 3-1 al minut 82, acabaren guanyant per 3-4 al camp de la Roma, i el Betis, també en remuntada, va guanyar per 3-2 al Porto.
1: I pel que fa al temps, avui tornarà a certa variabilitat meteorològica. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, una mica de tot, de cel clar, que tenim ara a molts punts de Mallorca, també a Eivissa i a Formentera, o de cel ennigulat que tenim a Menorca. Durant el dia anirà canviant l'estat del cel, estones de sol, estones de més nígols, i aquests nígols fins i tot poden deixar qualque brusca. Ara ho fan a dins la mà, per exemple, a punts de l'est de Menorca. Esperant, per tant, un dia d'aquesta variabilitat, però no esperant pluges intenses, i una altra vegada tindrem uns valors de temperatura ben suaus. Avui la màxima se situarà entre els 25 i 28 graus. Per tant, ambient suau, amb vent molt fluix i amb una situació marítima que continua tranquil·la, mar arrissada i marejol. Demà una situació molt similar, amb temperatura fins i tot un poquet més alta. I el cap de setmana sí que ja arriba un canvi de temps, amb inestabilitat i amb possibilitat de precipitacions intenses. De moment ara, una situació de temperatures ben suaus tenim a les illes entre 18 i 22 graus.
1: I a les carreteres, quina és la situació en aquesta hora? Toni Escanelles, bon dia.
8: Bon dia, Ido. Ara mateix trànsit molt dens a l'enllaç de la via de cintura en l'autopista d'Inca. Dins la mateixa via de cintura, pràcticament fins a l'estadi Balear, pràcticament no es mouen el cotxe. També a l'autopista d'Inca fins al pont d'Inca, retencions, i des de Marratxinet fins a Vinicilent també trànsit lent. Atenció també, trànsit molt lent a les entrades a Palma.
1: Són les 8 i 6 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Només un 8% dels joves de les Balears es van poder emancipar l'any passat. És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en un any, ja que l'any 2024 la taxa d'emancipació dels joves era el doble, se situava en el 16%. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes. Carme Moreno.
9: Les dades també mostren que l'any passat un 15,5% dels joves d'entre 25 i 29 anys estaven en risc de pobresa, una dada que gairebé dobla els emancipats. Mentre la taxa d'emancipació se situava entre un 30 i un 40% en els anys 2007-2014, l'any 2025 aquesta proporció es va reduir a mínims històrics fins a situar-se, com dèiem, en el 8%. Rere aquestes xifres hi ha el fet que el preu mitjà d'un lloguer es va situar l'any passat en el 1.528 euros i els joves tenen uns ingressos mitjans de 14.600 euros anuals. El president del Consell de la Joventut de les Illes, Pau Emili Muñoz, ha demanat solucions als polítics.
2: A totes les forces polítiques que ara que tenen por de decisió amb aquest tema, estiguin en el govern o no estiguin en el govern, per favor, perquè és un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
9: Segons el Consell de la Joventut, les solucions passen per topar els preus dels lloguers i prohibir la compra d'habitatges estrangers. La vicepresidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Lucía Silis, també ha demanat solucions perquè diu que els joves tenen drets.
10: Les nostres vides estan segrestades per la impossibilitat d'accedir a un habitatge i pel desrealment forçós al qual ens condemnen un preus que ens expulsen dels nostres propis barris.
9: Tot i que l'any passat a les illes varen tenir un saldo migratori positiu, el Consell de la Joventut destaca que el 80% dels joves que varen venir a cercar feina se'n varen tornar.
1: La dificultat per trobar sostre ha fet proliferar, com sabeu, els infrahabitatges. A Palma, un dels assentaments de caravanes més conegut és el de Son Hugo. Els seus residents van viure ahir moments de detenció perquè la Policia Nacional investiga com a intencionat un incendi que va destruir una caravana i en va afectar dues més a l'aparcament d'aquestes instal·lacions esportives. De moment, s'estudien totes les hipòtesis i una de les que agafa més força és la possibilitat que el responsable del foc sigui l'exparella de la propietària del vehicle.
3: L'incendi va declarar a la una del migdia i té l'origen en una bombona de butà que estava a de vora la caravana. Els veïnats expliquen que hi havia molt de fum i que varen passar por.
11: Jo veo negro y boom boom, yo estaba muy asustado.
12: Yo estaba dentro de la caravana, escuché un puff, un golpe, un algo, no sé.
13: Llorando la chica, llorando porque dijo que se le había quemado los papeles, el pasaporte, estava sentada ja en la silleta llorando.
3: A part dels danys materials, l'incendi ha deixat a 3 persones ferides.
14: Sí, yo inhalé bastante porque, claro, el humo me estaba viniendo a mí. Como las llamas venían hacia mí, yo tenía que hacer algo para mover la caravana.
3: El primer tinent de Batla de Palma, Javier Bonet, ha explicat que l'Ajuntament ha reallotjat a 4 persones afectades.
15: Y las otras han manifestado ellas que no necesitaban ayuda por parte de los servicios sociales. Desde hace un año, el Ayuntamiento de Palma tiene una comisión de sinhogarismo, en la cual hay involucradas diferentes áreas del Ayuntamiento, desde servicios sociales, urbanismo, policía, bomberos, EMAIA y coordinación de alcaldía, en la cual s'han ido haciendo diferentes trabajos.
3: A més, Cort ha ordenat als ocupants del recinte que retirin les bombones de butà de manera immediata i els hi ha donat 48 hores per retirar qualsevol material inflamable.
1: Són les 8 i 10 minuts. La inflació s'ha disparat a les Balears fins al 5,1% al setembre. Són 7 dècimes més que el mes anterior. Els preus encadenen d'aquesta manera 5 mesos consecutius de pujades. Els increments més desbocats es produeixen en el transport, també a l'habitatge, a l'aigua i en els subministraments elèctrics. Al carrer hi ha malestar i preocupació.
16: El que més ho he notat ha estat en la benzina, perquè malament donin s'ajuda al govern, ha pujat moltíssim, i els productes bàsics, sobretot, també.
17: I dice, un melón a 3 euros el quilo, i dice, i què compra, i què come?
18: Cada vegada que hi vas, penses que t'enduràs el que necessites, i o no has duit aquest de ses necessitats, o no pots comprar els altres.
1: És una preocupació que comparteix la presidenta del govern, Marga Proens. Aquests dies és a Brussel·les, a la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, on ha reclamat a la Comissió que suspengui o el manco flexibilitzi la regla europea de minimis. Tot això perquè les empreses de les illes puguin competir en igualtat de condicions, diu, amb les del continent. Connectam ara en directe amb l'enviada especial a la capital comunitària, Maria Eugènia Quegles. Bon dia.
19: Bon dia.
1: Quina és la situació? Què ha dit Proens?
19: Marga Proens ha dit que espera que la Unió Europea pugui estudiar les seves peticions i, de moment, sembla que la Comissió no tanca la porta a estudiar-ho. La vicepresidenta de la Comissió, l'espanyola Teresa Rivera, troba lògica la proposta balear en un context inflacionista com l'actual, provocat per l'encariment dels preus dels carburants. Les regles del mínimis estableixen que durant 3 anys una marca balear no pot rebre més de 300.000 euros en ajuts públics, el que impossibilita que pugui competir en les mateixes condicions que les empreses continentals. En realitat, se'n va a Norris part del que s'aconseguia amb el règim especial balear per compensar la insularitat. Per tant, Proens insisteix que no demana privilegis, sinó igualtat per les balears.
4: No se tracta de demanar privilegis, sinó que les nostres empreses, que els nostres sectors econòmics, que tenen aquesta capacitat de competir, que tenen un producte diferenciat, que tenen el talent i que tenen el valor, puguin competir en les mateixes condicions en la resta d'empreses del territori continental. I per això, evidentment, quan parlam d'increment dels preus dels hidrocarburs, quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
19: En un altre context, en el debat del Pla d'Acció per la Mediterrània, Proens ha demanat sensibilitat cap als territoris insulars com les Balears, que cada vegada tenen problemes més semblants als ultraperifèrics com les Canàries. De fet, ha demanat a la comissària europea per la Mediterrània, Dubravna Suica, que ajudi a les illes a controlar les fronteres marítimes. La comissió diu que la recepta per a la frontera, segons Proens, està ja aprovada: accelerar els protocols de devolució als països d'origen i acabar en l'efecte crida.
4: Som frontera sud d'Europa. Per tant, és molt important, sobretot davant la deixadesa del govern d'Espanya, venir aquí i alçar la veu. I alçar la veu, i jo de veres que coincidesc amb aquesta necessitat de augmentar la seguretat de les nostres fronteres com un mecanisme per protegir els ciutadans europeus i per gestionar millor aquests fluxos migratoris i també per aquesta estratègia contra les màfies.
19: La jornada europea s'ha tancat amb el debat de la resiliència hídrica. Però ENS ha reclamat una partida pressupostària a la Unió Europea a llarg termini per l'any 2028-2024 concreta sobre l'aigua i les mesures de simplificació administrativa.
1: Moltes gràcies, Maria Eugènia Kegles, per aquesta connexió en directe des de Brussel·les, on aquests dies ha estat seguint les paraules i les declaracions de la presidenta del govern, de Marga Proens. Hem de dir que davant l'encariment de preus, els agents econòmics i socials han reclamat al govern una baixada de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Així ho han traslladat a l'executiu en la ronda de reunions per recollir les propostes dels diferents sectors i preparar un paquet de mesures que permetin pal·liar els efectes de la inflació. Olivia Navarro, bon dia.
20: Bon dia. De moment, però, el vicepresident econòmic, Antoni Costa, no ha volgut avançar quines mesures es proposaran perquè primer han d'analitzar la situació i, sobretot, prendre nota de com afecta l'actual conjuntura als diferents sectors.
21: Bé, hem d'anar pas a pas. Ara, de moment, estem a la fase d'escolta, a la fase d'anàlisi amb dades reals de la situació, ja dic, amb dades de la Direcció General d'Economia, i fase d'escolta.
20: Costa sí que ha explicat que s'agafarà com a base el primer paquet de mesures, el que es va aprovar quan es va iniciar la guerra a l'Orient Mitjà. A les reunions s'ha fet balanç de com s'estan executant les mesures previstes i do el president de la patronal de distribuïdors, Bartomeu Cervera, ha reclamat que les ajudes siguin àgils i efectives.
22: Jo, xardes meus, mos conformarien que les ajudes anunciades per mes de març arribassin.
20: Per part seva, Pimeco proposa ajudes per compensar els sobrecostos de la insularitat, mentre que els sindicats aposten per aconseguir més sobirania energètica, segons n'ha explicat el secretari general d'UGT a les Balears, Pedro Omar.
23: El nostre punt feble com a arxipiélag és dependre dels carburants, tant sigui per rebre turistes com per rebre mercaderies, nosaltres depenem estrictament dels carburants, i el que hem demanat és tenir unes polítiques d'això de energies renovables.
20: Avui al matí es reprendran les reunions, serà a partir de les 9:30 i serà el torn del sector primari, també molt ofegat pels sobrecostos de producció. De fet, el govern ja ha posat a disposició dels pagesos i pescadors 13,5 milions d'euros, a més d'ajudes directes per a combustible, pinsos i fertilitzants.
1: Ara són les 8:16, continuen les reaccions a la dimissió d'Alfonso Rodríguez com a delegat del govern espanyol a les Illes. La plataforma Menys Turisme, Més Vida critica que hi renunciï sense deixar tancada la investigació sobre les càrregues policials a la manifestació del 26 de juliol. També s'hi ha pronunciat el PP i el seu portaveu al Parlament, Sebastià Sagreras, ha llançat aquesta hipòtesi.
24: Ha exigit més per Mallorca per poder negociar aquestes candidatures que li servissin al cap del senyor Alfonso Rodríguez dins una bandeja de plata?
1: Tot quan falten menys de 48 hores perquè acabi el termini per registrar coalicions als comicis estatals. Caterina Bany, bon dia.
25: Bon dia, així és. I precisament quan continuen les negociacions per tancar acords, el diputat d'Unides Podem, José María García, explica que ara més i Podem no han arribat finalment a cap entesa perquè la formació morada vol encapçalar la llista.
26: Nosotros hemos entrado en esa negociación con toda la voluntad del mundo para llegar a un acuerdo. En principio había una parte que era MES que había dicho que ellos querían el número uno, ahora viene Podemos y le disputa el número uno.
25: Més moviments encara, perquè avui hora baixa els ecos sobiranistes es reuniran a Mallorca en assemblea per informar els militants sobre l'estat de les negociacions. Ahir ho feren a Eivissa i també a Menorca. Per a Josep Castells i Lluïsa Pasteguia, la candidatura l'encapçalarà una persona d'ara més.
27: Ara més es presentarà aquestes eleccions amb el màxim de companys possible, amb una candidatura en què el número 1 l'ocuparà una persona d'ara més.
28: Nosaltres volem que hi sigui tothom, entenent que és la nostra responsabilitat encapçalar aquesta proposta.
25: I el principal argumentari dels ecosobiranistes per encapçalar la llista és que són els partits majoritaris.
1: També continuen les negociacions a escala estatal, mentre que el PSOE enllesteix les candidatures, Front Ampli negocia amb Podem, cercant in extremis aquesta candidatura d'unitat.
20: Sí, el coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, assegura que aquest acord és més a prop i es mostra optimista. A la mateixa línia s'ha pronunciat Ada Colau, candidata a la coalició, qui en declaracions a Televisió Espanyola ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Irene Montero és impossible.
0: Las cartas están sobre la mesa y todo es más fácil de lo que parece. Tan fácil como nosotros estamos dispuestos a una alianza amplia y después las demás organizaciones que decidan lo que consideren, pero que asuman también un poco la necesidad de la responsabilidad del momento histórico que ahora vivimos.
2: Todas las conversaciones siguen abiertas. De hecho, me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
20: I mentre el PSOE també treballa en les seues candidatures, la ministra Margarita Robles serà finalment la número 2 per Madrid, mentre que Félix Bolaño serà el tercer. Una llista que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Altres comunitats també presentaran els ministres actuals, per exemple, José Manuel Álvarez o Arcadi Espanya. I a Menorca, el comitè insular del PSOE ha proposat Marc Pons com a número 2 de la candidatura dels socialistes de les Balears al Congrés, una candidatura que, recordem, estarà encapçalada per Francina Armengol.
1: En plena precampanya, la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha reivindicat el sistema de pensions després d'haver dit en un podcast que aquest podia rebentar, cosa que li ha suposat tot un seguit de crítiques. Així es defensava.
5: Aquí el únic partit que ha congelat les pensions en este país ha sido el Partido Socialista, en 2010, i lo votó Pedro Sánchez. Yo entiendo toda esta campaña del miedo. Yo he dicho públicamente que hay que sostener el sistema público de pensiones, entre otras cosas para que las futuras generaciones puedan cobrar su pensión. No entiendo por qué a la izquierda le parece mal que el PP diga que hay que fortalecer el sistema público de pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema.
1: D'altra banda, Pedro Sánchez ha criticat les declaracions tant de PP com de Vox sobre les pensions. Ho va dir ahir durant un acte de partit a Saragossa.
6: Como no es lo mismo una pensión pública que una pensión gestionada por un gran banco. Ayer está por aquí el señor Feijóo y dice ni media broma con las pensiones. El mismo día que su portavoz dice el sistema está colapsado y hay que reformarlo. El problema no es que hagan ni media broma de las pensiones, es que no dicen una media verdad. Entre las tijeras de Feijóo y el amigo de Milei, Abascal, que le gusta la motosierra, estos si llegan al gobierno firman la carta de defunción del estado del bienestar.
1: Son las 8:21 minuts.
7: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
8: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
9: A motiu de les festes de Santa Catalina Tomàs, declarades bé d'interès cultural immaterial, dissabte 17 d'octubre, Palma acull la desfilada tradicional del carro triomfal. La comitiva sortirà a les 6:30 de l'hora baixa des de la plaça de l'Hospital fins a l'església de Santa Magdalena. Recorregut complet i programa d'actes disponible al web del Consell de Mallorca. Organitzen Consell de Mallorca i Bisbat de Mallorca.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Ara són les 8:22 minuts. Dues persones han resultat ferides greus aquesta matinada en un accident de trànsit a la carretera de Llucmajor.
25: De fet, les dues persones ferides, un home i una dona, han estat traslladades en hospitals diferents, a Son Espases i a Son Llàtzer. El sinistre s'ha registrat passades les 4 d'aquesta mateixa matinada a la carretera MAD9, a l'altura del quilòmetre 27. Segons el servei d'emergència, l'accident ha implicat un altre vehicle que circulava a gran velocitat. Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat dues ambulàncies de suport vital avançat i una de bàsic. Per ara no ha transcendit més detalls sobre les circumstàncies de l'accident.
1: A Palma, un home ha estat detingut per amenaçar de mort la seva parella amb un ganivet i una escopeta de balins.
20: Uns fets que varen passar dimarts matí dins una caravana quan diversos testimonis varen alertar la policia en sentir crits i veure com l'agressor apuntava la víctima amb una arma mentre l'amenaçava de mort, tot i que la parella va intentar negar la discussió després davant dels agents de la Policia Nacional. Les declaracions dels testimonis varen ser clau per la detenció de l'home per un presumpte delicte de violència de gènere i també la intervenció de les armes.
1: I avui un dia més pendents de la mà amb el drama migratori, perquè una trentena de persones migrants d'origen magrebí van arribar a Formentera ahir en dues embarcacions.
25: La primera embarcació va ser rescatada al sud de l'illa. En canvi, les persones de la segona barca han estat rescatades ja a terra al cap de Barberia, a Formentera. Enguany han arribat a l'arxipèlag més de 6.670 persones migrants.
1: I d'altra banda, l'organització l'organització Alarm Phone alerta de la desaparició d'una embarcació amb 26 persones a bord, diuen que va partir diumenge, dia 11 d'octubre, des d'Algèria i que des d'aquell moment no n'han tingut notícies.
25: Ja ho havien advertit a Salvament Marítim. També continuen cercant 17 persones desaparegudes. Va ser el 4 d'octubre, també en la ruta entre Algèria i les Balears.
1: I dos infants han patit descàrregues elèctriques en una atracció de fira a Llucmajor.
20: Un incident que va ocórrer diumenge passat, en aquest cas, en una atracció de matalassos de pagar bots. Un dels infants de 7 anys va ser fins i tot atès a urgències. La família ha denunciat els fets a la policia local. L'atracció, mentrestant, continua precintada, segons explica a El Barcuki, que és pare del nin.
3: No és una enrampada que dius, m'ha donat i ja vaig... És que va quedar ferrat i ja t'he dit, quedava com un tronc. O sigui, ja passava molt de voltatge per el seu cos i jo crec que si no rip... jo pegues estirada i que caigui en terra, jo crec que la doctora que va mirar d'urgències mos diu, que casualitat, diu, és el segon niño, que va veure una altra nina, un poc més petita que el meu, diu que també va quedar enrampada.
1: Així arribam a les 8:25, anem amb els esports.
10: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
1: En els esports, Miqui, el Mallorca prepara el partit contra l'Eibar amb absències.
11: Sí, la més destacada és la de Pablo Torre. El migcampista està malalt i ahir no es va entrenar. Torre es dubta per visitar l'estadi d'Ipurua. Al marge del grup fa feina Sumaoro. El defensa arrossega problemes musculars i també és incerta la seva presència contra l'Eibar. Com dèiem, el Mallorca visitarà dissabte l'estadi d'Ipurua i un exfutbolista que va jugar al Mallorca i a l'equip basc és Ivan Ramis. El Poble va parlar ahir al programa Esport 3 del duel de dissabte. Ramis pensa que el començament de temporada del Mallorca ha estat bo, això sí, avisa de la dificultat de guanyar dins d'Ipurua.
12: És un començament, pues, jo crec que bo. Simplement fora camp hem d'intentar pues, jugar amb els adversaris per poder puntuar de 3 i si no, pues, almenys dur punts cap a casa. Anima com si fos un estadi gros i és un camp on els 5 anys que vaig estar és un camp on és molt difícil guanyar i molt difícil puntuar. Però és un camp petit, però és un camp que té les dimensions que, com altres, però se fa difícil jugar allà.
11: I d'altra banda, ja tenim un nou horari a la segona divisió. El de la jornada 13, l'Andorra-Mallorca es jugarà diumenge, dia 8 de novembre, a les 2 del migdia. I a la Champions, el Madrid i el Betis completaren el pla de victòries espanyoles en aquesta jornada. El conjunt blanc, que perdia per 3-1 al minut 82, va acabar guanyant per 3-4 al camp de la Roma. José Mourinho és el tècnic del Madrid.
13: En la mala primera part

0: Són les 9:30 en punt. Això és El Dia. Seguim en temps de tertúlia amb Alicia Mateos, José Manuel Barquero i Quique Oñate, plantejant una qüestió que segur ha de ser dura. Vos imagineu tenir un negoci de tota la vida i després d'anys d'esforç, de moltíssima feina, va de tancar, o bé perquè el lloguer està impossible o bé perquè és molt difícil trobar relleu generacional cap a la teva feina. I doncs és un poc el que li s'està passant als forners. Queden només 200 forns a Mallorca, però la realitat és que cada dia estan tancant més. El problema, com dèiem, un dels problemes és la manca de mà d'obra. En només 5 mesos, atenció a aquesta notícia, el govern ha rebut 30 peticions de forns que cerquen treballadors. Clar, el problema és que no troben treballadors. Vull saludar el president de Forners i Pastissers d'aquesta entitat, Miquel Àngel Torrents, que ja ens escolta. Miquel Àngel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què està passant exactament? És sobretot per el gran problema que suposa trobar relleu generacional o a tot això també s'assuma un lloguer complicat, un preus molt alts, la competència? Quin és la clau d'aquest problema?
1: Bueno, jo crec que fa uns anys el tema competència sí que podria ser determinant. Avui en dia, per desgràcia, com que de cada vegada queden menys fons, pues això, aquest factor no és important. És molt més important la supervivència. I no perquè no hi hagi un problema de rentabilitat, hi pot haver casos aïllats, en aquest cas de Solla, que ha sortit ara, que clar, són molt turístiques, que pugen els preus una barbaritat de lloguers, però això només passa a llocs molt concrets. O sigui, el problema d'un forn no és viabilitat econòmica, ni lloguer, és bàsicament seguint l'activitat, trobar gent per fer feina i bueno, òbviament, que el propi empresari o forner tingui aquest esperit de sacrifici que aventura tenien els seus pares per intentar, perquè és una feina, evidentment, molt, molt dura, molt
0: Ostres,
1: exigent.
0: Si te demani, do, per què no se troba gent per fer feina? Tu creus que és precisament perquè la gent no vol fer aquest esforç per la duresa de la feina en si?
1: Bueno, en principi, els horaris. Bueno, primer de tot, és que tots els sectors estan patint falta de personal, tots. Absolutament tots. Els tècnics ja n'hi parlam. Tècnics de qualsevol tipus, de mecànics, de frigoristes, tal, que això també està vinculat, evidentment, a l'activitat de forneria, perquè també necessites, evidentment, un negoci, tots aquests serveis tècnics que de cada vegada pues, ho tenen pitjor. I evidentment, ja dic, tots els sectors, i clar, el nostre sector, però encara més sacrificat, pues, bueno, pues, encara pateixen. Per exemple, els vespres és una cosa quasi impossible trobar personal. El que és esparrador mallorquí, que se fa al vespre, que és de forn, ja no de forner, no de pastisser, aquí ja, vamos, és un drama molt de fons, per, bueno, molt difícil trobar gent perquè feien els vespres.
0: I d'aquestes 30 peticions de forns que cerquen treballador, d'aquesta crida, no?, que heu fet al govern, no sé si hi ha hagut algun tipus de resposta.
1: Ben, el problema no és, o sigui, el govern, que és anterior, vull dir, no és un tema polític, sempre ha estat al nostre costat en el tema de formació. Potser hi va haver un moment, que jo ara no el record sincerament, perquè m'acosta amb aquests aspectes, que sí que hi podria haver una transferència d'alumnes, de qualsevol, de Sordi Blanes, de qualsevol institut, cap als fons. No?

0: pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la mandarina granel a 2,39 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. A motiu de les festes de Santa Catalina Tomàs, declarades bé d'interès cultural immaterial, dissabte 17 d'octubre, Palma acull la desfilada tradicional del carro triomfal. La comitiva sortirà a les 6:30 de l'hora baixa des de la plaça de l'Hospital fins a l'església de Santa Magdalena. Recorregut complet i programa d'actes disponible al web del Consell de Mallorca. Organitzen Consell de Mallorca i Bisbat de Mallorca. El dia, amb Marta Grau.
3: Són les 9:52. Dedicam aquests darrers minuts que ens queden per arribar a les 10 a abordar un dels darrers temes de la tertúlia d'avui amb Alicia Mateos, José Manuel Barquero i Quique Oñate, els periodistes que ens acompanyen i que abordarem amb ells un tema que ens preocupa molt, com sempre, en aquestes tertúlies, que és l'habitatge. En aquest cas parlam de solucions o de possibles ajudes per la gent jove, ho dèiem abans, per joves de fins a 40 anys. En les pròximes setmanes el govern pagarà aquestes primeres ajudes. És una previsió que maneja la Conselleria d'Habitatge, que en 2 mesos i mig ha rebut prop de 900 sol·licituds per acollir-se en aquestes subvencions de 10.000 euros. Per altra banda, la realitat no és fàcil, perquè parlant d'un només un 8% de joves que es varen poder emancipar l'any passat. Hem de dir que aquesta és la pitjor dada de la història de les Illes. És mínima, un 8% de persones afortunades, joves afortunats, que es poden independitzar. Se necessiten ajudes. Aquesta és una d'elles. Per Illes poden dir que hi ha 791 sol·licituds a Mallorca, 58 a Menorca i 24 a Eivissa, només una a Formentera. Evidentment, manquen més ajudes, manquen més suport, manquen encara més esforços, però vull amb vosaltres valorar el manco, aquesta proposta, Alicia, que és un granet d'arena que suma en aquesta crisi.
4: A ver, se necesitan ayudas, pero sobre todo se necesitan pisos, que es lo que no hay. Porque los dos reales decretos que ha aprobado el gobierno, de nuevo, después de que los tumbase el Congreso de los Diputados, lo que han hecho ha sido paralizar completamente el mercado del alquiler, que todo lo que iba a salir nuevo ya no salga y que todas las renovaciones que se iban a hacer se congelen. Entonces, las ayudas están muy bien, pero claro, es que no hay pisos, es el problema.
3: I podríem afegir, se necessiten pisos, però de subtítol econòmics? Perquè, clar, si fan pisos i pisos, però estan per als nívols, aquí parlem o econòmics o de protecció oficial.
4: El problema es que ni hacerlos lleva un tiempo. Se están haciendo promociones, que estos sí que serán más económicos, pero los que hay no salen al mercado porque tienen miedo de toda esta nueva normativa que ha salido, de que si tienes que indemnizar al propietario si no se va, al inquilino, perdón, si no se va cuando finaliza el contrato, porque tú no se lo quieres prorrogar automáticamente, que no le puedes subir lo que el casero considera, que no puede recuperar la vivienda y sobre todo el miedo que se ha creado más allá de la normativa es el miedo que genera al propietario.
5: Mira, el otro día en el torre de parábola de esta casa de IB3 Televisión salió el tema del programa este del gobierno de alquiler seguro y que había sido creo que se dijo la palabra fracaso. Y yo dije que claro, que el problema es el precio, ¿no? Al estar topado el precio. Y una de las compañeras me ponía así, no, porque hay pisos y tal. Mira, ayer hice la comprobación. Si vais al portal Idealista y ponéis pisos en Palma por debajo de 1.200 euros.
4: No hay.
5: 1.200. ¿Sabéis cuántos hay? En todo Palma, la séptima ciudad de España. 8. 8
4: ¿Y en qué
5: pisos.
4: Condiciones? ¿Y dónde?
5: Bueno, solo te digo, claro. Abrir el mapa y cuentas
3: pues
5: 8 pisos de menos de 1.200.
3: Respecte fa un par de mesos que vaig fer la mateixa recerca.
5: Claro, entonces...
3: que encara podies trobar uns 20...
5: Bueno, evidentemente, es decir, toda esta... polémica y lo de topar y lo no sé qué, y ahora las prórrogas y ahora espera que llevamos otra
3: claro,
5: vez
3: si
5: los decretos
3: así, no
5: y los metemos
3: fracaso.
5: Por la Diputación Permanente,
3: el
5: pero esperamos 30 días para aprobarlos, en vez de como los llevaron en 2 días para aprobar en el Pleno, ahora van a esperar 30 días. ¿Todo eso qué hace? Pues la gente se queda quieta.
4: Claro.
5: O sea, bueno, yo no sé ni dónde me estoy metiendo, voy a esperar. Lógico.
6: El problema de ese habitatge, que es una cosa que intento pensar un poco y tal, pero es, yo el gran problema és de tots, vull dir, és avarícia. O sigui, perquè en el final és intentar maxificar al màxim el que tu puguis treure d'aquella renda. Si tu estàs demanant un percentatge que supera brutalment el que és el sou mitjà de molta gent, és normal que tinguis problemes després de que aquella persona potser pues, se te quedi sense pagar i tinguis problemes d'en què ocupa o el que sigui. Per tant, hem de trobar un consens social comú que tothom surti beneficiat perquè mos hem, d'alguna manera, un poc de reprimir amb aquesta avarícia. És que no és una
4: claro,
6: altra cosa que això.
4: Però saps què passa aquí? Que
6: tenim
4: cuando... tant
6: de, igual que tenim exemples que se posen moltes vegades en aquesta taula de gent que deixa de pagar o el que sigui, també tenc molta gent, molta, tenc casos mentalment ara de res any o així que he xerrat amb gent que té pisos, que té tal... Ostres, i en quines condicions? De tenir un xalet i jugar-lo per habitacions.
4: Mira, el otro
6: i tenir
4: día...
6: 4 o 5 persones...
5: I un xalet no, i un piso...
4: El otro día...
6: Sí, però un xalet directament. Claro. Vull dir... I això ho vull relacionar amb el tema dels forners.
4: Però sabes què passa aquí?
6: No que... volem fer feina.
4: Pero, no, pero...
6: no volem fer feina.
4: ¿Sabes cuál es el problema aquí?
6: És una aspiració que interessa molta gent.
4: No, però el problema...
6: I qui pot, el qui té les condicions, ho intenta fer.
4: El problema aquí, el otro día me lo explicaba el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, es que el propietario siente tanta inseguridad de no cobrar, no poder desahuciar, no poder recuperar su vivienda, que lo compensa subiendo precios. Si aquí hubiese, como no por ejemplo eso. En el resto de Europa, cuando hay una ocupación que el propietario pueda recuperar su vivienda en 24 horas,
6: si
4: los precios no serían tan altos.
6: Pero sí que ho pot fer.
4: Si es vulnerable, no. Si es vulnerable,
5: no.
4: Entonces, y hacer un desahucio lleva entre unos 2 años.
5: Hay que intentar no dejarnos llevar por la ingenuidad.
4: Claro.
5: Porque al final, si es un problema de oferta y demanda. Entonces, ¿qué es lo que hace falta?
6: Pero el sistema
5: más oferta.
6: El sistema no beneficia tampoco.
5: Pero es que el sistema, si tú fueras propietario y hubieses ahorrado y ahora, por la presión de la demanda, tú tienes un piso que puedes tenerlo liberado mañana y hay una persona que te ofrece 1.500 euros y hay otra familia que te ofrece 2.500 euros, decir, no, voy a hacerla por la de 1.500 porque yo creo que son más vulnerables. Eso no es la realidad, eso no existe.
6: Però igual que en urbanisme, tot i que en els darrers
5: tiene que haver
6: más vivienda
5: pública
6: això,
5: y más oferta para que los sí. precios bajen. Entonces dices, no, es que por 2.000 no lo voy a poder alquilar.
6: Però igual que hem arribat a consens, per exemple, en urbanisme, de les façanes, les persianes, han de ser d'aquest color, han de ser tal. A lo millor, perquè si no, bueno, i ja ho és, perquè tu te passes ja per fora a Vila i tothom ha fet el que ha volgut, no? Vull dir, tothom fa les cases com vol i després volem que hi hagi una harmonia i tal. Pues és el mateix amb això. Això parteix d'un problema que és humà, vull dir,
4: i
6: és una obsessió
4: per
6: voler maxificar al màxim.
4: Mientras más inseguridad jurídica, más alto pone la renta el propietario, porque entre otras cosas tiene que pagar un seguro antiimpago, tiene que y se garantiza, se quiere cubrir las espaldas.
5: Y hay gente que está dispuesta a pagarle más. Es que es un problema de mercado.
4: Es un mercado.
5: No podemos hacer que la gente sea como no es. Es decir, otra cosa son los sinvergüenzas, los buitres, los pisos patera, la gente que abusa. Eso es otra historia.
3: I probablement vivim el temps més complicat que ens ha tocat respecte a l'habitatge. Alicia, José Manuel, Quique, que tingueu un bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies.
5: Igualment.
3: Tornem tot d'una després d'una pausa i d'escoltar els serveis informatius.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
8: Bon dia. S'enfonsa la compravenda d'habitatges a les Balears per part d'estrangers amb nivells inferiors als registrats durant la pandèmia. Això sí, els preus que paguen, en canvi, es disparen. Són dades oficials publicades avui pel Consell General del Notariat i referents al primer semestre de l'any.
9: Dades que apunten que durant aquest període s'han efectuat 2.390 operacions, un 15% menys que l'any passat, situant les Balears com la vuitena comunitat pel que fa a l'adquisició d'habitatges per persones de fora de l'Estat. A més, també dada interessant, més de la meitat d'aquestes operacions les varen realitzar persones alemanyes no residents. A més, un altre 15% també eren alemanys, però en aquest cas sí que estaven empadronats a les Balears. Segueixen els italians i els britànics. El que sí que es manté clarament a l'alça, sense topall, és el preu del metre quadrat que han pagat. Supera de mitjana els 5.300 euros, és un 9% més que fa un any i duplica la mitjana estatal que situa en 2.600.
8: Més qüestions. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha avançat avui que el govern central apujarà el salari mínim interprofessional i les pensions, tot i estar en funcions. En una entrevista a Televisió Espanyola, el titular d'Economia ha defensat la necessitat de garantir que els treballadors i els pensionistes no perdin poder adquisitiu davant l'evolució dels preus.
9: Els sindicats, Comissions Obreres i UGT demanen incrementar aquest salari un 7%. És una xifra que elevaria el sou mínim fins als 1.306 euros bruts al mes a 14 pagues. Cuerpo ha demanat prudència i esperar conèixer la recomanació definitiva del comitè d'experts abans de fixar el percentatge final que s'aplicarà el pròxim any. Amb tot, l'executiu estatal manté el rumb fixat per blindar l'actualització dels sous abans de la convocatòria de les eleccions generals del 29 de novembre.
10: Hasta que esté constituido un nuevo gobierno, entraremos ya de manera decidida en el año 2027. Por lo tanto, yo creo que para reducir la incertidumbre también a los perceptores de salario mínimo, sería importante ver si somos capaces de anunciar esa subida antes de que se inicie el año.
9: Com dèiem, el ministre d'Economia també ha llançat un missatge de tranquil·litat als pensionistes garantint que les seves prestacions s'actualitzaran en l'IPC de l'any que ve, independentment de si l'actual govern de coalició es troba ja en funcions en el moment de la firma a causa d'aquest avançament electoral.
8: D'altra banda, els tribunals han mes a tràmit el recurs del sindicat Estell que reclama que les pagues extres dels docents incloguin també el complement de la insularitat. Un jutjat de Palma ha acceptat la demanda col·lectiva contra la Conselleria d'Educació i ha citat les dues parts a una vista per a l'abril del 2028.
9: Segons els càlculs de l'entitat, el complement de la insularitat suposaria entre 840 i 1.240 euros més a l'any per cada docent, depenent independentment dels seus sexenis. A més, el de la carrera professional hi afegiria uns 162 euros anual. El sindicat es basa en l'estatut bàsic de l'empleat públic per defensar que aquests diners tenen un caràcter estructural i que, per tant, per llei, han de formar part d'aquestes pagues extra. A la demanda també reclama el pagament en caràcter retroactiu dels darrers 4 anys, més els interessos legals.
8: I troben mort a la mà en Rami, el nin de 12 anys i amb autisme que va desaparèixer a Granollers fa més de 10 dies durant el temporal de pluges. El cos ha estat localitzat entre les localitats de Castelldefels i Sitges, molt enfora d'on se li va perdre el rastre. Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
1: Si a tu te dic vel,
0: pinta,
1: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts. Aquesta és la segona hora de programa. Continuem a través de la ràdio, també a través de la televisió i sempre en aquestes hores pendents del temps. Sobretot si teniu vostres plans de cara al cap de setmana, plans a l'aire lliure. Alerta perquè el temps podria fer un canvi important, sobretot diumenge. Bon dia de nou, companys.
1: Bon dia, Marti. Doncs sí, els models meteorològics apunten a l'arribada de precipitacions intenses, que localment podrien ser molt fortes i persistents i anar acompanyades, a més, de fortes tempestes. I no només de pluja, també es preveu un descens de les temperatures i vent fort entre diumenge i dilluns. Els models apunten fins i tot a la possible formació d'una borrasca mediterrània a la zona de la Mar Balear, que a partir de dilluns es desplaçaria cap a l'est.
2: Ara bé, hi ha un detall important. Encara hi ha molta incertesa sobre quines zones rebran les pluges més intenses. Alguns models, de fet, plantegen acumulacions que podrien superar els 80 litres per metre quadrat en 24 hores, una quantitat molt important, i també rauxes de vent de més de 70 km per hora.
0: Per tant, convé seguir l'evolució de la previsió i les possibles actualitzacions dels avisos meteorològics. Tot d'una, ampliem aquesta informació amb el nostre home del temps, Albert Darder, que ens visita d'aquí a uns instants. Però abans, mireu, parlàvem en el temps de tertúlia sobre les eleccions, sobre què compta enrere de cara al 29 de novembre, i fem aquesta reflexió sobre l'acció de votar. Votar és molt més que dipositar una papereta en una urna, és una manera sobretot de participar a la societat, de contribuir a decidir el nostre futur col·lectiu. Per aquesta raó, és important saber com votar de manera justa, de manera lliure, de manera responsable, sense deixar-nos influir per prejudicis, interessos personals, pressions socials, informació falsa, etcètera, etcètera. Fa uns dies, per cert, comentaven que quasi un 30% de la població no vota.
1: Exacte, i hem de dir també que en una societat on rebem inputs constantment, missatges a través de les xarxes socials, aquests missatges de comunicació i el nostre entorn han de saber que és fonamental aprendre a contrastar la informació, a escoltar opinions diferents i també a formar-nos un criteri propi. I aquí llançam una altra pregunta important. Qui llegeix tots els programes electorals abans de votar? Ho fem sempre o no ho solen fer? No hi ha percentatge d'això, però segur que són molt baixos.
2: Avui en parlarem amb un divulgador per reflexionar sobre què significa votar de manera justa, com poden prendre decisions informades i quin paper tenen el pensament crític i la responsabilitat individual en una democràcia. Amb aquests valors, en Didac Pérez ha creat la plataforma Concriteria i ja el tenim aquí nosaltres. Didac, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, moltes gràcies per haver-nos.
2: Clar, parlant de votar en criteri, Concriteria, com la teva plana, imaginant que tampoc hi ha percentatges de quanta de gent vota precisament en criteri. Si hi ha molts costos sabres, la gent que vota, imagina't la gent que sap allò que vota.
3: Totalment. Bueno, això ho poden saber xerrant amb els companys en el carrer o amb els barris. La veritat que justament vàrem fer aquesta iniciativa perquè trobàvem, tenien la sensació de que poca gent votava en coneixement i menys gent votava en ganes.
0: Heu trobat fins i tot algun argument de poc pes? Vot perquè aquesta persona me cau bé, vot perquè aquesta persona m'entrepats, vot perquè arguments que són tan poc sòlids però que s'escolten, no?
3: Jo crec que el més típic és el vot heredat, no? Vot això perquè la meva família o mon pare vot això i sobretot el vot egoista, no? Vot això perquè m'anirà millor això i crec que, bueno, hem de deixar de pensar tant individualment i pensar el millor, que és el que anirà millor en el país.
1: Didac, jo supos que en el final tots pensam que tots votam bé, no? Ja sigui per una mica d'egoisme, perquè votam a favor dels nostres interessos, perquè mos pensam que el partit que votam és el millor de tots els que hi ha, si és que n'hi ha qualcun de bo. Clar, però què és votar en criteri? Què determina que és que ho fem en criteri? Quins són els arguments que hauria de tenir la gent, que hauria de tenir tothom present per votar en seny i criteri?
3: Bueno, jo crec que qualsevol vot és correcte, crec que qualsevol opinió és vàlida, i un vot vàlid o un criteri seria quan tu pots xerrar amb aquella persona i te sap argumentar mínimament, tampoc fa que tothom hagi de ser expert en política, però sí tenir un mínim de nocions i de coneixement de per què estàs fent cada cosa, igual que quan, com a professionals, saben què estem fent, pues com a ciutadans crec que hem de saber què estem votant i per què.
2: A la vostra plana expliqueu que el problema que més preocupa la societat és l'habitatge. Es poden llegir un per un tots els punts que proposen els diferents partits i no sé quanta de gent creus que haurà fet aquest exercici de les preocupacions que té com a més pregones, parlant de l'habitatge, quanta de gent haurà mirat els diferents programes dels diferents partits polítics en aquest epígraf per saber com ha de votar?
3: Jo crec que poca, però una qüestió de temps, també. Jo crec que, per sort o per desgràcia, tenim poc temps per anar mirant tots els programes i només aquell que està molt interessat o que de veres l'habitatge li preocupa tantíssim, pues ho ha pogut fer. I per això jo crec que és important comptar amb plataformes, que no només estem nosaltres, però també n'hi ha d'altres que te faciliten un poc d'informació i t'ajuden a que en el final te puguis fer el teu propi criteri.
1: I no sé si hi ha cap cosa que mos pugui ajudar a votar en criteri. Per exemple, mos poden fer algunes tres preguntes bàsiques que mos, o clau, no? Que mos puguin ajudar més enllà de les ideologies i les conviccions. No sé, que mos hauríem de demanar ABC per tenir aquest criteri a l'hora de votar.
3: Pues no t'ho sabria dir. Jo crec que és que justament t'has de demanar moltes coses.
1: Sobretot perquè és vera que no tothom se passa una estona i se seu una estona a llegir punt per punt tots els programes electorals de cada partit, no?
3: No, la gràcia d'aquesta plataforma és perquè tu li puguis anar, diré una paraula, no sé si és molt correcte, vomitant les preguntes, que tu, sí, que puguis curiosejar, i allà, allò el que t'interessi, puguis anar a la font. Si, per exemple, si te surt una opinió d'IB3, la puguis contrastar i anar directament a la font d'IB3 per confirmar-ho. És a dir, crec que en tres preguntes o en quatre, que tinc la referència que m'ha fet, no te pots fer una opinió, però sí intentar tenir respostes ràpides i aprofundir allò el que t'interessa.
1: I si una persona no té suficient informació, o no ho té clar, no? Perquè hi ha molta de gent que dubta, no sap si anar a votar, no sap si qui votar, tu què li recomanaries fer abans de decidir el seu vot?
3: Xerrar-ho amb la gent propera, amb els familiars. Jo crec que és una cosa per compartir, no fa falta diguis a qui votaràs, però sí compartir les opinions, i crec que és algo, i des que hem llançat aquesta plataforma hem notat que avui en dia hi ha molta crispació dins la societat, i nosaltres justament hem muntat una plataforma perquè la gent no opini, sinó que se formi la seva pròpia opinió, i el 80% dels comentaris són opinions i que, a més, trepitjant-se des de més. Per tant, jo convidaria que si tens dubtes ho xerris amb la gent, ho compartesquis de manera positiva i
0: que és una feina superexhaustiva la que heu fet, supercompleta també. Aquí hi ha una feinada, hem de dir, de contrastar, agafar informació, fonts oficials, etc, etc, etc. Tu què recomanaries a una persona que tal vegada no sap que votar el 29 de novembre? Fer més els tests a cegues, que també existeixen, aquest tipus, sí, de test, no? Que tu no veus exactament a què partit correspon cada mesura, però tu votes responent a preguntes importants relacionades amb l'habitatge, economia, etc. O mirar un per un els punts dels temes que més preocupen, que vosaltres ho teniu precisament a la vostra web.
3: El problema
0: o les dues coses.
3: Sí, jo crec que quantes més coses facis, més informació tindràs, més criteri tindràs. El problema dels tests és que al final, com que t'han de posar una estadística, s'acaben sent subjectius un poquet. No, més o menys, perquè al final t'acaben donant una puntuació de quin partit és més afí a tu, va, segons el que has contestat. Però jo crec que, sobretot, que faci coses. Que miri la tele, que miri IB3, que miri, que escolti la ràdio, que xerri, que miri TikTok o Twitter, alerta, depèn de qui llegim, però bueno, i que miri sobretot fonts oficials quan li doni temps. Jo crec que els noticiaris són molt importants perquè te resumeixen en mitja horeta, jo crec que mitja horeta, davant una decisió tan important que són unes eleccions, que al final jo ara venia pensant també que podia dir i dir, contra, quan anem a canviar de pentinat, ho xerram amb tothom, no? M'ho vull canviar de pentinat, me queda bé, que és això, mires referències, però el mateix quan anem a votar. Jo crec que s'ha de xerrar de què penses, de què opinen els altres i acabar tenint la teva pròpia opinió.
2: Com que ho has dit tu amb aquesta frase, per informar-s'hi vetres sempre, ja que ho diu el nostre convidat, jo només ho subrall, i has preparat una cosa que va molt en contra d'aquest mantra que hem escoltat des de petits, que és que de política a taula no s'enxerra, perquè pot ser, com tu deies, font de crispació, font de problemes, haurien de perdre la por a parlar de política. Mira que critiquen sempre els americans, però ells tenen les primàries, tenen els caucus aquells que tenen i trien, i un picant, hi ha altres candidat, tothom va amb aquest candidat. En canvi, aquí, si tu has estat candidat de qualque formació i no has sortit de primàries, hi ha com aquesta cosa que inita, fagocitadora, que t'expulsa, en certa manera, del sistema. Hem d'aprendre també, per saber com votar, a tenir cultura política, que potser és una mica el que ens falta a l'estat espanyol, que és o ets dels meus o ja no me serveix res de lo que dius. I tampoc era això. Un rellotge, encara que sigui espanyat, dona sola bé dos pits en so dia. qualsevol persona pot aportar qualque cosa.
3: Sí, jo crec que és algo que està intrínsec a la societat espanyola. Espanya o eres de los míos o no. I mos passa en tot, en el futbol, del Mallorca o del Baleares, o del Barça o del Madrid, en tot mos passa, no? I crec que hem d'aprendre a escoltar-nos més. En política crec que s'ha de normalitzar. Crec que primer s'ha de començar a xerrar i després se cobrirà cultura política. No crec que hagi de ser al revés, sinó que s'ha de començar a normalitzar i que en el final jo crec que tots tenim amics de diferents branques polítiques i en el dia a dia xerram entre nosaltres. El problema és quan ho hem de verbalitzar i fer públic és on ens començam a crispar més, però els ciutadans jo crec que ens podem entendre entre tots i no hi ha la rivalitat que ens volen mostrar segons quines
0: persones. I el termòmetre actualment què te diu? Hi ha molta polarització, molta gent dividida, molta gent indecisa, què vos diu?
3: Indecisa no m'ha donat la sensació.
0: No, eh?
3: No.
0: Ah, que curiós.
3: Jo diria, els dos titulats seria polarització brutal, hi ha molta polarització i cap als extrems, te diria jo. Hi ha molts documentaris d'extrema dreta, sobretot en GIFs de Santiago Abascal o també de l'extrema esquerra. I després, desconfiança cap al sistema. Això no m'ho esperava, però molts documentaris tipus de què sirve votar si total no, el sistema democràtic no funciona i coses així, m'ha sorprès bastant i no me'ls esperava.
0: Carai.
3: Sobretot en la gent jove, però bueno, no m'ho expliquem.
1: És vera que fa un temps, aquesta és una bona eina també per votar en criteri, però és vera que fa un temps varen començar a circular, existeixen de fet aquest text a cegues una mica en què vas responent preguntes sobre temes que, no sé, temes que ens preocupen a tots, i d'acord amb aquestes respostes te surt hauries de votar tal partit, per les teves idees o per allò que m'has contestat. Són fiables aquest text? Creus que són una bona manera? Perquè clar, al final és com si li donessis la feina a una IA o a un test o el que siga, i ell te diu cap aquí. I potser no has acabat d'assumir aquest criteri des que xerram avui, no?
3: Jo crec que tot ajuda i no està de més fer-los. Tampoc t'has de fiar de les dades. Jo contaré una història del meu millor amic, un dels meus millors amics, va fer un test d'aquests 50.000 que n'hi ha i li va sortir un 64% Podemos, 63% vots. Sí, jo, la lògica, m'aixoco un poquet, però bueno, també pot ser...
0: Clar, per això tu deies abans, alerta, amb aquest test, perquè igual el que te surt no t'agrada.
3: Correcte.
0: No? O no te representa, o dius, però com puc encaixar aquest resultat,
3: exacte,
0: no?
3: Sí, però bueno, jo crec que tot el que és informació que t'entri i que t'ajudi a decidir és benvinguda.
0: M'ha preocupat molt el tema de la desconfiança a la que apuntaves abans per part dels joves. Són els joves els que estan manco informats o tal vegada més influïts per el tema de les xarxes socials?
3: No, jo crec que és transversal a la societat. Crec que això passa a tothom. L'únic que els joves són els que ho publiquen a les xarxes socials. Crec que és la diferència. Però la desconfiança, jo crec que la desconfiança i les poques ganes que ha de votar, jo crec que és transversal a tota la societat.
0: I creus que la plataforma el que fa és donar-li eines a la gent perquè tingui criteri, no? En al·lusió al nom, perquè se creï les seves pròpies conclusions?
3: Sí, bueno, nosaltres com a mínim hem volgut fer una plataforma que no se posicioni, que s'hi troba dues opinions diferents, ell et diu, escolta, he trobat aquí i aquí, jo te poses dos links i tu mateix t'acabes decidint, perquè, bueno, com a mínim doni facilitat. Jo crec que en el final és una passeta que qui la vulgui emplear, és una manera d'informar-se adaptada a les noves tecnologies, amb intel·ligència artificial, i a qui li agradi que ho empleï, nosaltres benvinguts, ja li han fet quasi 3.000 preguntes en una setmana, 70.000 persones han visitat la web, o sigui que, bueno, estem molt contents i que...
0: Ara t'anava a demanar per aquesta qüestió per acabar, perquè jo recordo que quan vareu començar, en 24 hores, vareu tenir 23.500 persones. O sigui, una barbaritat. Ara ja va per 70.000.
3: Sí, sí, no mos esperàvem. Això era un poc una idea que tenia jo de fa un any o dos, i en el final, quan el senyor Pedro Sánchez va anunciar la selecció, li vaig dir...
0: És el moment.
3: Farem el soci, anem a fer-ho perquè crec que pot agradar. I per res mos esperàvem aquesta rebuda i sobretot molt content de veure que s'ha generat debat, no? I comentaris de la gent de, pues, esto es lo que necesitaba i coses així, que en el final molt gratifiquen, i era l'objectiu de la plataforma, que simplement la gent, com una donació o una aportació altruista cap a la gent.
0: totes aquelles persones que tinguin dubtes, que encara estiguin pensant o que tal vegada desconeguin, no?, el contingut d'alguns programes electorals, etc. Crec que és una bona eina. Concriterio.info és aquesta plataforma que han creat aquests joves emprenedors i la qual aporta un poc de llum, no?, un panorama un tant complicat. Didac, enhorabona a tot l'equip que ho ha fet possible. Crec que és superinteressant.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Són les 10 i 20 minuts, quasi. Fem una petita aturada per publicitat. Hem de xerrar del temps, que ja ho hem dit abans. De cara al cap de setmana, atenció, s'acosta una dana que afectarà sobretot diumenge les Balears amb una altíssima possibilitat de pluja. I també parlarem de les inversions o els estalvis. Menys quina és la millor manera d'organitzar el dobbers en temps de crisi, en temps de preus tan alts com els que tenim just ara. Tornen tot una.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 18 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a Segunda División.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs,
10: ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
11: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
12: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
13: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i Betres Ràdio.
1: Tots hem sentit qualque vegada aquella famosa frase que diu que els dobbers han de fer feina per nosaltres. Però clar, la gran pregunta és com ho hauríem de fer?

0: context en què el cost de la vida continua preocupant-hi molt a moltes famílies, cada vegada hi ha més interès per cercar alternatives que permetin treure un rendiment en els nostres estalvis, si és que en tenim. Però una cosa és invertir i una altra cosa ben diferent és deixar-se enlluernar per promeses de guanyador més ràpid, rendibilitat extraordinària o negocis que aparentment no tenen cap risc.
1: Perquè, Joan, abans d'invertir han de tenir clars tres conceptes fonamentals: la rendibilitat, el risc i la liquiditat. Però com poden distingir una bona oportunitat de negoci d'una possible estafa? Quines garanties tenim quan invertim a través d'una plataforma digital, ara que està tan de moda? I doncs no passeu pena perquè en parlam a la nostra advocada de referència, Cristina Borrallo, de Futur Legal i de Sufin. Cristina, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Ja sé que temporada sobre les espatlles és una gran responsabilitat, però
2: sí,
1: és allò que té aquest programa, que ets una referència. Tradicionalment, moltes famílies han preferit duts estalvis en el banc, però quan el banc t'envia el resum anual, t'entens que has deixat allà 30.000 euros tot l'any i que t'han donat 600 euros, com a molt. Clar, després entra en aquest cant de sirena de fons d'inversió, accions, criptomonedes o aquesta propaganda digital que ens arriba per terra, mar i aire. Què haurien de tenir en compte abans de decidir que volen començar a invertir? No sé si fer un curs, si entendre que és la rendibilitat, que és un interès, perquè són conceptes que pots ser molts pensant que tenim clars, però no són així.
2: Bueno, si tenim intenció d'invertir i no tenim cap coneixement, el seu seria cercar qualcú que t'assessori de manera independent i que no tingui cap vincle amb l'empresa on tu vulguis invertir o a la banca on tu vulguis invertir, perquè al final aquestes empreses miraran pels seus interessos, no pels teus, i no te col·locaran en una situació de transparència, no? Això per començar. Pensar encara, la banca tradicional està donant molt poca rendibilitat dels productes bancaris perquè no estan donant interessos. I a més aquí tenim, pues ara mateix en Betsena, altres jugadors en matèria d'inversió, que són els famosos finfluencers, és a dir, aquests influencers que venen productes d'inversió per redes socials, i la gent se deixa enlluernar moltíssim. Què passa? Pues que estem detectant un augment molt significatiu d'estafes a través de plataformes d'inversió en diferents modalitats, però ens estan arribant moltíssim de casos d'aquestes situacions. Per tant, hem de tenir moltíssima de cura, i a la pregunta que feia Xisco, pues cercar qualcú independent que t'assessori des de l'inici.
0: Clar, no te pots fiar de ningú, han d'anar molt alerta. Sigui com sigui, és vera que els professionals sempre recomanen tenir com un coixinet, un matalasset, sobretot a l'hora o abans de començar a invertir. Equivalent, ara m'ho comentaràs tu, si és així, equivalent entre 3 i 6 mesos de despeses, no? Que no sé si serien ben bé 3 o 6 mesos de sou, però bé, ara m'ho comptes. Per què és tan important, Cristina, tenir aquest doblers de coixí? Perquè, clar, tenir tant de doblers i invertir la meitat en una cosa i l'altra, guardar-ho, estotjar-ho, a vegades se fa complicat, però si no, tenim problemes, és una mica arriscat.
2: Hombre, les persones que tinguin la capacitat de generar un estalvi, per una banda, han de tenir una part que ha de tenir una liquiditat immediata per tal de tenir, pues, poder-los treure tot d'una per afrontar, pues, una despesa extraordinària, això seria una cosa, però sí que és cert que quan cobrim aquesta franja d'uns mesos de tranquil·litat econòmica, aquesta altra part, pues, com començava al principi de la tertúlia, de dir, bueno, pues, que els dobbers facin feina tots sols, és a dir, mos costa molta feina guanyar aquests dobbers, pues ficar-los en un producte que mos doni una rendibilitat determinada. Aquí hi ha el triple factor de la rendibilitat, després de la immediatesa, de la liquiditat i després del tema de risc. La persona ha de saber quin risc està assumint. Aquí és on tenim el problema. Moltes de vegades la gent inverteix sense saber el risc que té aquesta operació. Perquè tal vegada, si a ti te diuen tens la possibilitat de perdre la totalitat de lo que has invertit, bueno, pues aquella persona prendrà o no una decisió informada, no? Això per una banda, i després pensam que quan entren en joc aquestes altres fora de regulació entitats, que són les que la CNMV anomena com a xiringuitos financieros, és a dir, aquestes entitats que no estan regulades, aquestes ens donaran un atractiu molt important en quant als interessos, però molta cura, perquè aquí segurament o estem davant d'una estafa o tenim la possibilitat de perdre la totalitat de la inversió. Per tant, quan tenim uns estalvis, com comentaves, Joana, doncs una part tenir-la de liquiditat immediata, poder-los treure, i l'altra part ja pensar en invertir, sobretot d'una manera diversificada. No tots els ous en el mateix paner. Diversificant diferents productes que una persona independent assessori i te miri doncs, quin és el teu perfil i quin producte se poden adequar al que tu necessites.
3: Cristina, estem davant un boom d'influencers que asseguren dominar el món de les finances i també estem davant un boom de gent que coneixem del nostre voltant que li ha anat molt bé, però segur que també coneixes tu gent que li ha anat molt malament.
2: Sí, són més les persones que li han anat molt malament.

0: És un reglament que desenvolupa les obligacions que tenen aquestes empreses per comercialitzar aquest producte, però fins ara pràcticament era un producte fora de llei, no? És a dir, i clar, i el que comentau, ara mateix pues, hi ha moltes persones, moltes plataformes, molts d'influencers que venen serveis d'assessorament financer quan realment això no ho poden fer, perquè per poder assessorar tu has d'estar donat d'altes a CNMV com una empresa d'assessorament financer. I no ho estan, és a dir, estan fora de regulació, donen recomanacions personals a persones, aquí és matís, una cosa és que tu divulguis de manera general, doncs com jo puc fer aquí, de dir doncs això és un producte, aquest és un altre, i una altra cosa és parlar amb la persona concreta i fer-li una recomanació personalitzada. I per això necessites una autorització. I ara, dia d'avui, doncs hi ha moltes de persones que se venen, que diuen que ho fan molt bé, i molta gent pica. Aquí tenim un risc pues, immediat. Aquestes persones probablement perdran els seus estalvis perquè la persona que li està assessorant no té cap formació ni cap coneixement de lo que està venent. I per una altra banda, que això ja és un altre tema, sí que tenim estafes. En tenim moltes d'estafes. Persones que entren, que li van ficar 200 euros, els hi fan una entrada a través de codis perquè entrin a la plataforma, que és una plataforma totalment enganyosa, és irreal, eh? És inventada, i veuen que aquells 200 euros que havien invertit doncs ja tenen 1.000. Llavors els hi reclamen, ara inverteix 5.000, eh? I a la plataforma li surt que ja té 10.000, és a dir, és totalment enganyós i és un frau, eh? És una estafa. Doncs això ara mateix ho tenim damunt la taula, moltíssim de casos, els jutjats de lo penal ara estan bastant col·lapsats amb aquests casos, i per tant, moltíssima de cura de picar en aquest tipus de plataformes.
1: Es podrien d'anar una mica com a la Xina, que ara volen veure la llei de que si no tens formació no pots aconsellar. És a dir, això de que siguis influenciador econòmic sense haver passat per una facultat econòmica o haver fet dret o tenir certa formació, com en medicina, com en qualsevol camp. Però bé, hi ha camps que són una mica com a més escandalosos, perquè si t'assessoren econòmicament i perses duros, jo faig un test. Jo si comencen a dir no paguis imposts i les pensions són una estafa piramidal, ja queden anul·lats com a economistes.
2: Bandera per moi,
1: sí, sí, però, clar, si una persona ja te diu això, com t'ha de controlar, sí, o com has de confiar en ell a l'hora d'invertir. Però, clar, quins diferents, tu dius, diversificar. Com poden diversificar? Perquè no és el mateix. Lletres d'estresor, fons d'inversió, dipòsit bancari, accions, criptomonedes... Jo és que no sé què és res.
0: Bueno, aquí el que hem de diferenciar, el primer de tot, és el perfil de la persona. No és el mateix una persona més jove que una persona més gran. O sigui, el perfil de la persona que vol invertir és fonamental. Després està la part de risc. Quin risc vull assumir? Tal vegada una persona que diu, jo no vull assumir cap risc, en absolut. I doncs no te fiquis en cap producte d'inversió. Cerca una compte remunerada o cerca un depòsit si és que en trobes qualcun que qualque banc te'l doni. Si no, si vols assumir una part de risc, aquí sí que entrem en una cartera doncs un poc més. I si tu ja dius, doncs escolta, estic disposat a perdre tot. Bueno, doncs aquí ja començam
3: a xerrar. Quin risc que no vas al casino, en lloc d'invertir.
0: Amb la franja de risc de l'1 al 5, com el marca la MIFID, de dir, bueno, doncs riesgo 5. Doncs pues aquí ja tenim productes arriscats. Per tant, sobretot és el perfil de la persona i el risc que està disposat a assumir. La gran majoria de persones no volen això. La gran majoria de persones el que volen és tenir uns estalvis garantitzats i que puguin treure en un termini determinat. Per tant, rendibilitat i liquidez. I a partir d'aquí, fer una cartera. Per què és important la diversificació? Perquè ficar tot el producte, imaginant-me amb accions, no? Pues ficant-me amb accions, clar, si ficam tots els nostres estalvis amb accions únicament d'una empresa, si aquesta empresa va malament, es fogaïn, que és el fons de cobertura d'inversió, te pot cobrir fins a 100.000 euros en cas d'insolvència, però tal vegada ho perds tot. Per tant, no? Diversificar és importantíssim, analitzar el perfil de la persona i els riscos que vols assumir.
2: Això serien algunes de les necessitats, perquè tu abans parlaves, deies, convé assessorar-nos i explicar quines són les nostres necessitats. Com poden saber quin producte s'ajusta millor segons les nostres necessitats? No sé si, a banda d'això que deies, és saber, per exemple, pues, tenc 100.000 euros, per invertir, m'ho invent, depenent d'aquest dobbés, puc fer això, allò. O, per exemple, també no sé si van funcionar una miqueta... dels tipus de persona que és, dels tipus de família que sou, també te pot encaminar a fer-ho d'una manera o amb uns productes o uns altres.
0: Totalment. O sigui, aquí, al final, el que has de saber és quins estalvis tinc i quins estalvis estic disposat a perdre. I quins altres sí que els necessit garantitzats. I a partir d'aquí, fer aquesta cartera diversificada i triar quins productes se poden... Però, clar, això, la persona que va tota sola pel món, és impossible

0: és totalment impossible que tingui aquesta capacitat, perquè al final has de tenir una formació molt concreta. La banca tradicional, si tu vas en el banc teu de tota la vida, te donarà pues, els fons d'inversió que tingui en aquell moment. No tenen tampoc la capacitat. I després, important, totes les entitats que donen, que fan aquests productes d'inversió, tenen les obligacions en matèria de la MIFID, test d'idoneïtat i test de conveniència. Ens han de fer dos tests. I si aquests dos tests surten negatius, aquell producte no ens ho poden comercialitzar. Està prohibit. És a dir, la banca, si nosaltres anem, per exemple, a aquesta entitat que surt en pantalla i ens fan a Semifit i diu idoneïtat, doncs aquest producte no és adequat per a aquesta persona. Conveniència, me convé o no? Si això surt negatiu, aquí hi ha un tope, hi ha una bandera vermella de dir no se pot comercialitzar aquest producte. I això les entitats que ho fan bé, pues han de saber que no poden continuar la comercialització, han d'aturar. El problema són aquestes altres plataformes o aquests altres influenciadors que surten per tot i que, com és lògic, tota aquesta normativa no li fan ni cas.
1: Conclusió, idò, assessorar-se amb un assessor independent, que és el que sempre deim, perquè serà l'única persona que de manera objectiva podrà analitzar el nostre cas en particular i ajudar-nos a triar en quina és l'opció que més ens convé.
0: Totalment, sí, així és.
1: Nosaltres tenim la nostra, l'habitual, Cristina Borrallo, des de Asufin i Futur Legal. Moltíssimes gràcies, com sempre.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Xisco, Joana, teniu ganes de canvi d'armari o no teniu ganes de canvi d'armari?
2: Jo un poquet sí.
3: Jo crec que sí.
2: He de confessar que un poquet sí. M'agradaria dur jaqueta.
1: I quin percentatge de canvi d'armari heu fet fins ara? Perquè jo, per exemple, he fet un 15%, no?
2: No, res.
1: No has tret ni tan sols un parell de jiquetetes?
2: No.
1: Ni a primera hora del matí, que fa fresca en sortir, tampoc, no?
3: No, a mi m'agrada venir caminant sense fresca. T'he de dir que fa dues també, una setmana i mitja, que venir caminant des de matins a la ràdio és una delícia, és una monada.
1: Una delícia, una fantasia.
3: No m'agrada la paraula delícia, però bé, tot i així m'ho entès, que està molt bé perquè no arribes tot suat i penteixant amb aquella calorada des darrers mesos. Jo l'únic que he tret ha estat com una espècie de tallavent, d'aquest prim, per si de cas surtes vespre, que no me caigui la roada a damunt, que no m'ho vull constipar, que ja ho estic més o manco.
1: Que el cap de setmana no sé si donarà per fer un canvi d'armari, però sí podem parlar d'un canvi de temps radical. Albert, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: I és així.
4: Sí, situació complexa, complicada, que hem d'anar mirant pràcticament en el minut, perquè té un potencial de deixar molta d'aigua. S'ha de seguir, perquè els darrers mapes ens indiquen que pot haver precipitacions molt abundants, persistents, de cara a la jornada del diumenge. Serà un diumenge que convidarà fer poc plans i quedar-se a casa. Tot i que, ja vos dic,
2: que també està bé, no passa res. Per si un dia que quedem a casa tampoc passa res, no, Albert?
4: Jo encantat, De manta i pel·lícula, sabeu que jo m'encanta. El que passa que hem de mirar mapes, perquè no està clar encara la localització exacta. Com que és una situació que oscil·larà entre gregal i llevant, entre est i nord-est, depèn del vent que s'imposi, tindrem precipitació o moltíssima precipitació.
1: I ja començaria dissabte la precipitació.
4: Dissabte hora baixa.
1: Dissabte hora baixa, ja comencen les precipitacions, sí. I se podrien allargar fins diumenge. I depèn de la quantitat, idò. Estic pendent de la intensitat d'aquesta precipitació.
4: Sí, és que hi ha segons quins mapes que hem mirat, com us posen acumulats superiors en 100 litres per metre quadrat. Què és el que passa? Quin problema hi ha? Que hi ha altres mapes que posen un corrent més allevantat i tot el gruix de la precipitació se'n va a la mà i a València. Per tant, estem dins una línia molt prima que determinarà on cau el blau. És a dir, que hi haurà inestabilitat, et segur, que plourà, et segur. Ara bé, hem de veure on se col·loca la bossa freda, de com vendran els vents per determinar quina serà la zona de màxima pluviometria. I ara mateix tenim molt de números perquè nosaltres tinguem molta d'aigua de cara al diumenge.
2: Nosaltres dius aquí a Palma...
4: A tot Balears.
2: Clar, parlaves d'aquest model que plantejaran aquestes acumulacions superiors en els 80-100 litres. No sé si és una quantitat excepcional per l'època i no sé si aquestes quantitats, aquestes precipitacions persistents i bastant evidents i fortes són perill d'inundacions, torrentades, acumulacions d'aigua a les carreteres. Hem de recordar que jo fa uns dies se va commemorar anys de la torrentada de Sant Llorenç. Vull dir que és una època en què tot això també preocupa, no?
4: Efectivament, perquè una situació com aquesta, si passàs per mes de febrer, per mes de març, plouria tot el dia i ja està. Però si passa ara, per mes d'octubre, és quan tots els ingredients de perillositat convergeixen, perquè la mà està calenta, perquè les bosses fredes baixen, i per tant, si això passa ara, és quan té major potencial per fer mal. És a dir, l'estadística et sé que és, i el mes d'octubre, que també s'ha de dir que fa molt d'anys que octubre no fa d'octubre. És a dir, que enguany octubre està fent allò que toca, perquè venim d'uns anys en què l'octubre era una perllongació seca de l'estiu. I pareix que no, que aquesta setmana serà plenament de tardor. I ja vos dic, ara mateix tenim aquest dubte. Jo, Marta, si t'aparell bé, jo esperaré a veure els mapes que diuen avui cap vespre, a veure què diuen demà de matí.
1: Demà tornem a connectar.
4: I si vols demà, Marta, connectem.
1: Tornem a connectar i saber com va, sí, sobretot evolucionant el possible canvi de temps de cara al cap de setmana.
2: I perdona una cosa, perquè ve aigua, però no sé si hem d'esperar que vengui això. És fred, perquè la Marta del canvi d'armari, a veure que si plou ja l'ambient canvia, però les temperatures...
4: Haurà una refrescada. Ara tenim un estiuet, la veritat, aquests dos dies, però pegarà una baixada al cap de setmana en temperatures, ben, que ningú s'esperi que tampoc se posi fer fred, però sí que ja farà un temps de tardor, d'anar amb entretens o fins i tot un pot de màniga llarga. Això
1: però
4: sí.
1: De totes maneres se notarà més, perquè com que estem amb temperatures per damunt, sí, de l'habitual, per aquesta raó igual notem més el canvi
4: bot,
1: de temps. Clar.
4: El bot se notarà, i com que haurà molta cobertura nigulosa, plogui o no plogui, els vents de llevant sempre mos duen molta nigulositat, i per tant, el fet de que no tindrem pràcticament hores de sol mos assegura que les temperatures no podran escalar. Per tant, això és un altre factor a tenir en compte, i insistesc, ara mateix el dubte que tenim és si mos menjarem la quantitat de precipitació ingent que segons quins mapes donen ara. Hem d'estar alerta, al tanto, per veure si aquesta possibilitat se confirma, perquè de ser així seria una situació d'alerta taronja, per no dir una altra cosa. Però ja vos dic, hem de seguir mapes per veure com us diuen, perquè els darrers que he mirat, els principals, mos donen molt de brou damunt nosaltres. Precipitacions persistents i abundants, especialment en el gregal de les illes.
3: Però, Albert, vent i aigua, ho dic perquè també s'aproveuen rauxes de vent que podrien superar 70 km per hora. No sé si també és complicat determinar les zones, perquè ara dius, ara ben bé hi ha diferents mapes, no sabem on plourà, sabem que plourà, però tant pot ser aquí, sí, a la mà, a València, tot és depenent de com evolucionen aquests mapes, que comentem cada setmana amb tu, però hi és vent, sabem una mica més com actuarà, o la combinació vent-aigua encara pot fer més problemàtica aquesta situació.
4: Sí, el vent és una miqueta més fàcil de pronosticar que no la precipitació. Com que serà un gregal llevant, nosaltres pensam que seran les badies del Cudi, badies de Pollença, zona d'Artà, on rebran tot s'embat de la ventada del nord-est, així com a Menorca. Menorca també ho sol tenir assegurat en aquestes situacions. I el nord de les Pitiuses, en el gregal de cada una de les illes. I en aquest mapa que estàu mirant ara se pot veure com se despenja una bossa freda, que és aquesta taca blava, aquí se pot veure ara mateix, i clar, aquest...
1: Arriba quasi a fregar,
4: sí,
1: les Balears, veritat?
4: Sí, sí, si poguéssim veure aquest mapa una mica més enfora...
1: Més evolucionat, més enllà de diumenge,
4: sí,
1: igual arriba, no?
4: Se veuria com baixa més la bossa d'aire fred.
1: O sigui que diumenge és el dia del canvi de temperatures, però que se podria allargar fins als començaments de la setmana,
4: sí,
1: que ve, fins i tot, eh?
4: Sí, una altra cosa que no he dit és que com que quedarem en una zona de xoc, de mescla, de masses d'aire... També hi ha mapes que mos diuen que no només seria el diumenge, sinó que la precipitació se podria allargar tot el dilluns. Per tant, alerta,
1: precaució,
4: podrien ser dies complicats.
1: Que no poden davallar la guàrdia aquest cap de setmana, que se presenta complicat. Me permets obrir finestres i així podrem comentar,
4: venga,
1: amb tu les càmeres en directe, aquestes beauties que ens mostren el temps que fa just en aquest moment. 10:43, la primera imatge ens trasllada cap de Pere, a Mallorca, on ja no veiem un sol que llueix com en els dies previs i que hi ha presència de núvols, Albert.
4: Alguns cumulats i Cap de Pere, precisament, un dels llocs que comentàvem, de la seva orientació, és on pot rebre fortes ratxes de vent aquest cap de setmana, precisament en aquesta zona.
1: Una finestra més que obrim i que compartim amb els espectadors i els oients, en aquest cas d'un altre indret de les nostres illes. Mireu quina imatge més espectacular del Puig de Sa Tudosa,
4: amb
1: a Mallorca.
4: Amb els núvols enganxats, molt guapo, uns cumulats, la mà està tranquil·la, una cosa que canviarà radicalment aquests propers dies.
1: Que tinguis un molt bon cap de setmana, demà tornem a xerrar i així podem seguir fil per randa l'evolució d'aquesta dana que s'espera pugui ser molt present a les Balears de cara al cap de setmana. Moltes gràcies, Albert.
4: Intentarem demà confirmar o desmentir.
1: Exactament.
4: Segons el cas. Gràcies, Marta.
1: A tu. Són les 10:43, escoltem uns consells i després parlam del que és una autèntica revolució a l'odontologia canina. Parlam d'uns implants, en concret dels primers realitzats aquí a les Illes Balears de titani, sí? Sembla tota una revolució, sembla ciència-ficció, però això ja se fa, ja es practica i sembla dona qualitat de vida als cans, sobretot els que són més joves i per haver robegat algun os o per algun ensurt o incident han perdut alguna de les peces dentals i d'això té solució i vos ho contam tot d'una.
5: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
9: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
10: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
11: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
12: Dani Toni!
13: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
14: Xutar el salat! Oh!
13: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
15: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
11: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
16: L'anàlisi de mostres biològiques recollides a Cabrera i a la muntanya submarina Emil Bodot indiquen que falten els grans taurons a les nostres aigües.
17: Però a altres zones del món on s'han protegit s'ha vist que ha hagut una recuperació en un temps més curt del que podíem esperar.
5: Dissabte a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, el Nautilus.
16: La societat està superant la por a un mar amb taurons?
18: Jo crec que sí, que ens anem conscienciant de la importància que aquestes espècies hi siguin per la salut de tot l'ecosistema.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
18: Cada albirament és una notícia de que encara hi són i de que si n'hi ha, encara se poden recuperar.
5: De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
1: Quan pensam en la salut dels nostres cans, segurament ens venen al cap les vacunes, l'alimentació, l'exercici físic o les visites periòdiques al veterinari. Però hi ha una part del seu cos que sovint passam per alt, que són les dents.

0: I doncs, sí, els cans tenen el costum d'arrossegar tot allò que troben, juguetes, ossos, branques i fins i tot pedres. I encara que les seves dents siguin fortes, no són indestructibles. De fet, les fractures dentals són un problema relativament freqüent i poden provocar molt de mal, infeccions i complicacions importants, encara que l'animal aparentment continuï fent vida normal.
1: Però què hem de fer si el nostre ca es romp una dent? N'hi ha prou endur-lo al veterinari habitual o necessita un especialista? I fins a quin punt ha avançat la odontologia veterinària? Perquè avui ja es fan endodòncies, es col·loquen corones i fins i tot es poden fer tractaments d'ortodòncia en els nostres quissons. I en volem parlar precisament amb el nostre veterinari de capçalera, amb Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, un home que tothom coneix com a Catman. Clar, és que té tant de títols que de vegades faig un mix com una dutxa sensaciones. Manu, clar, els cans tenen unes dents preparades, bàsicament per rovegar, per esquinçar, per capolar, però també no m'amanis perquè tenen costum d'agafar elements durs, objectes que t'hi poden fer malbé aquestes dents. Fins a quin punt és habitual que s'entrenquin una de dent?
2: Mira, l'altre dia llegia un estudi d'això i diu a l'estudi que un 26% dels
1: 26.
2: Cans i moixos tenen fractures dentals. O sigui que és bastant.
1: I quines són les causes més freqüents? No sé si perquè mosseguen una pedra?
2: No, el que estava dient en Joan, mossegar pedra, sobretot, osos també. Osos, així, això passa bastant. De fet, estem veient una foto aquí, aquest ca, justament era perquè la madona, no?, la curadora, li donava osos perquè havia llegit que era bo per les dents i
3: home,
2: justament
3: un temps,
2: li ha provocat
3: que sí.
2: una fractura dental.
1: Perdona, aquests dibuixos animats
3: fer molt de mal.
1: Sempre van en sos cans darrere un os.
3: Ja, però això, ara t'ho explicarà el nostre veterinari, això ha passat a la història.
2: Ha passat, sobretot, hauria de passar a la història. No ha passat a la història, però no, perquè mira que casos
3: mira,
2: que estan
3: mira
2: veient
3: que
2: aquí, no ha passat, però hauria de passar, sí.
0: Manu, nosaltres aquí de tant en tant també tenim un dentista de persones que molt bé a parlar de la importància de tenir cura de les nostres dents, més enllà de que sí, que els ossos o les pedres poden provocar una fractura. No sé si, per exemple, que en els nostres animals no li tinguem, no li facem periòdicament una revisió, no me surt la paraula, sarro en català?
1: Tosca.
0: La tosca pot fer que la dent estigui fluixa, estigui dèbil i tingui més probabilitat de que caigui.
2: Clar, per això seria una altra història. O sigui, ara xerraven de fractures dentals, això que estan xerrant de la tosca, que jo tampoc me sabia la paraula, per cert, però ara ja la tenim.
1: Tosca o rascall?
2: Rascall m'agrada també. Bueno, però si tenen rascall, probablement és un signe de malaltia periodontal, i això pot fer que se caigui la dent, però no exactament
0: que
2: se rompi. Normalment, les fractures són per un traumatisme, que normalment són les claus, normalment, i aquestes de darrere, diguéssim, del quart premolar, que són aquestes que han sortit de la
3: foto.
2: Però
3: tot això,
2: aquestes són més, perdó, són més per coses que siguin molt dures.
3: Aquí volia entrar, no? Quan hi ha un problema d'aquestes característiques, tot això, i és de lo que venim a parlar, té solució, i ho hem anunciat abans al sumari, i vosaltres heu fet de manera pionera aquí a les Balears uns implants que semblen ciència-ficció, que compartim tot d'una, de titani, en concret, a un cap que havia perdut en concret dues peces.
2: Sí.
3: Què ha passat, exactament?
2: Bueno, aquest cas és un cap molt jovenet, 10 mesos, una cosa així, o tenia 10 mesos quan van fer això, i clar, és un cap que està en el camp, que viu a una finca, i juga amb pedres, i clar, se va trencar les pedres. És un cap que té molta energia, diguéssim, i bueno, pues el curador em va demanar si podien salvar les dents, i és el que varen fer, no? Varen fer dues endodòncies, que no se veuen a la foto, evidentment, i llavors per protegir les endodòncies posam una corona, en aquest cas, de metal. Se poden passar també de blanques, no?, perquè siguin blanquetes. El que passa que el material és una mica més... no és tan dur. I clar, si ja ha trencat una dent, probablement ho intentarà un altre pic.
3: La fotografia és espectacular, ho descrivim per als oients, perquè són dents de titani.
2: Sí.
3: O sigui, semblen dents robòtiques. Home, en els cans l'estètica no li importa tant.
2: No, bueno, he de dir que en aquest senyor estava molt content perquè se veia molt bé, no?, que el seu cas duia corones, i això li feia il·lusió.
0: Sí, no són dents implants directament, són com una corona que protegeix el que tenia davall,
2: sí.
0: No?
2: Implants, normalment, en cans no se solen fer. Jo només he vist un cas, no jo directament, però hi era un lince, I clar, perquè és un animal salvatge i li fa falta, esclau, no? per viure i per tot. En cans és més per protegir-se de dòncia que hem fet prèviament.
1: Això també perquè vivim una progressiva, no sé si humanització, descans, o el manco sí que ja ho deim sempre, formen part de sa família, que sa primera passa és d'ofer sa ortodòncia en es nin, i ara ja sa propera és d'ofer sa ortodòncia en es can.
2: I se fan, xerrarem d'això un altre dia, si vols, però el tema en qüestió humana és una qüestió estètica, per una part, i també una qüestió funcional. Ara xerrant d'humana, que jo no ho sé, això li hauríem de demanar a sa odontòleg humà. Nosaltres només és per una qüestió funcional, és a dir, un clau és una dent funcional, i si la tenim amb una mala posició i provoca maloclusió, o fins i tot de vegades tenim claus que s'aclaven en el paladar, aquests claus els poden llevar, evidentment, que seria l'opció A, però ara ja tenim opcions de conservar les dents, fem ortodòncia, sí, però no és una qüestió estètica, no és per passar les dents super ben col·locats.
1: Ens vol frivolitzar, que saps que
2: és
1: jo
2: seria... És una qüestió de que se fa mal, no? Si tu tens un clau que t'està clavant en el paladar, cada vegada que intentes tancar la boca, te clava i et fa mal, no? Saps? Per llevar dolor i sobretot de dents funcionals. Si és un incisiu que està trencat, normalment el llevarem i ja està. O sigui, vull dir, no és una dent important.
1: El futur passa perquè hi hagi també un pla dental per cans, així com els humans, l'asseguradora tradicional, després te pot fer una assegurança de dents.
2: Et seguro que hi ha en aquest moment de cans i de moixos també ja inclueixen una part dental, sí. Sí. No només per fer ortodòncies i tot això, que queda molt espectacular, no?, per xerrar d'això, però sí per tenir cura de les dents i de la malaltia periodontal, que per cert és la malaltia més comú del món, no només en cans i moixos, sinó en tots. I en xerrem molt poc d'aquesta malaltia, que és la més comú. No és la hipertensió o el càncer o coses d'aquestes, sinó la malaltia periodontal, que fins i tot en persones xerren que podria haver una relació entre l'Alzheimer i la malaltia periodontal, perquè clar, està molt a prop.
0: I Manu, clar, si el nostre el nostre moix, que també els ha volgut incloure, necessiten un tractament dental complex, perquè segurament per anar fent una neteja hi pot anar allà on sigui, però quin professional l'ha de atendre? Quina diferència hi ha entre allò que fa un veterinari generalista i la feina que fas tu, aquest especialista en odontologia veterinària?
2: Bueno, la diferència està justament en si fas o no odontologia avançada, és a dir, fas endodòncies, fas ortodòncies, poses corones, no les poses, estàs preparat, estàs format per fer això o no. Això és la diferència, però sí que a mi que me reenvien casos de tots jocs, normalment el que feim és això, no? El veterinari generalista, si l'hem de dir així, pues fa la primera part i la segona, diguéssim, no? El diagnòstic i el tractament específic ja el fem nosaltres. I així, sí, hem de derivar.
0: Hem de derivar.
2: Sí.
3: I sobretot si són cans joves, paga molt la pena.
2: Evidentment,
3: tota una vida,
2: hombre, un
3: cas
2: de 14 anys que s'ha trencat un clau, pues probablement la decisió que prendrem... Clar. Bueno, nosaltres no prenem decisions, sempre és el curador. Nosaltres no estem allà per fer-ho com
3: us diguin.
2: Evidentment, jo crec que no és una bona idea, però un cas que té 10 mesos, que té tota la vida per fer i que li agrada jugar a ser pilot i que li agrada tal, un clau és important per jugar a ser pilota, per exemple.
3: Nosaltres aquí defensam, evidentment, els nostres animalons, les millors teràpies, les millors solucions, sobretot quan tenen problemes, trencar-se una dent quan són joves, evidentment limita molt la seva qualitat de vida. Si encara no teniu animals, no teniu un pelut a casa, no vos preocupeu perquè també tenim solució per aquesta qüestió. Avui no és una excepció. I en concret tenim un moixet en adopció, que
1: un,
3: més
1: no,
3: és boníssim.
1: Dos en tenim,
3: concret.
1: Clar. Si no teniu un moixet és perquè no voleu. Oh. Són en Pin i Pon. Tenen 4
3: que
1: mesos...
3: Pensava que era un nom. Pin i Pon, un només. No,
1: són en Pin i Pon, crec, perquè són un mascle i una femella, tenen 4 mesets, són en el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus, només heu d'anar allà, podeu cercar el telèfon per internet o vos adreçar directament al Centre Sanitari de Son Reus i allà demanar ses tresques d'en Pin i Napon o de Napon i en Pin,
3: ja te dic
1: i ells vos diran com vos les heu d'endur a casa.
3: És que si ara t'anava a dir, ja que t'hi poses t'endús tot dos.
1: Exacte.
3: No, perquè no només t'enduràs en Pin, no?
1: No. Esperem, esperem que no tinguin amb pim-pam-pum, perquè llavors ja acabaràs en sa casa plena de moixos, que és una casa meravellosa, i metge està moixificada, com hem après aquí qualque dia que moixificar una casa te la deixa meravellosa. Doncs dos moixets, nosaltres ja ho sabeu, una de les nostres tasques com a servei públic és fomentar l'adopció d'animals, i en aquest programa tan pet-friendly, doncs avui presentam en Pini i Napon.
3: Té contraindicacions separar germanats quan són petits o s'acostumen?
2: No, s'acostumen.
3: S'acostumen,
2: jo crec que és una molt bona idea. Si vols adoptar dos moixos que siguin germans de la mateixa camada, normalment és molt bona idea. Més que agafar un i d'aquí un any agafar un altre, perquè aquí poden tenir problemes de tal.
3: Però si ja se coneixen
2: per això
3: de petits...
2: Ho hem de xerrar amb en Tomàs Camps quan vengui per aquí.
3: Li jo t'anava a demanar si se reconeixen.
1: Clar, perquè...
0: Si se reconeixen els familiars, no? Si se poden reconèixer,
2: no
0: se reconeixen.
2: No,
3: de fet, jo vaig juntar en el meu camp el seu germà i no se'n recordava de res.
2: De fet, no.
3: És veritat. Una darrera qüestió, ja que avui parlàvem d'una revolució, no?, dins el món de l'odontologia dental, sobretot estava focalitzat a cans, perquè recordem que estàvem parlant dels primers implants de titani de les Balears, que els ha fet el nostre col·laborador Manu Ruiz. En els cas dels moixos, si se rompen una dent, aquí no hi ha problema. O no tenen tant de problemes com els cans, o no se deixarien intervenir, o és una altra bona
2: part.
3: Ah,
2: no, se fa igual.
3: Se fa igual,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, igual.
3: El que passa és que no heu fet encara un...
2: No, de moment amb moixos no.
0: Clar, pensant que per ventura un moix no té aquesta necessitat per ventura de rovegar tant com un moix, no?
2: És que se trenquen menys les dents, jo crec.
0: Menys.
2: Sí, això és el tema, sí.
3: Cans i moixos, dos temes totalment diferents. Sempre hi ha team cans, team moixos, és veritat, però jo te dic una cosa.
2: I team mixto,
3: que amb això acabam. Qui se pensa que no és de moixos és perquè no ha tingut un moix a la seva vida. Això ho puc garantir.
1: I suposo que passa el mateix en qui se pensa que no és de cans.
3: També, o qui se pensa que no és d'animals. Tu pots dir un animaló.
1: O qui se pensa que no és de fures.
3: O una persona.
1: Clar, tens una fura i ja et de fura. O un cocodril. Això se podria aplicar, estimada, a qualsevol animal del món.
2: No, però té raó ella.
3: Manu, explica-ho, que ens queden 50 segons. Dóna-li un argument de pas de la mà d'un professional.
2: Bueno, perquè diuen que el moix és com un poc cansatònica, que la primera vegada que l'aprens te dius això no m'agrada perquè està tal, i a mesura que tal, doncs al principi
1: a mesura que desenvolupes tolerància per la quinina, en la tònica, també tolerància per moixos.
2: És exactament igual, i passa només amb moixos, eh? Si no t'agraden els cans, no t'agraden mai, però els moixos, dius que no t'agraden, ho proves i dius... Ah, pues,
3: hi ha moixos també molt
2: i tornes
3: planificats.
2: Un moixificador de cases.
3: Exacte, mira, tot és posar-s'hi, xisco Nadal, qui sap,
1: totalment
3: qui sap,
1: d'acord.
2: Pini Pont, mira...
3: Podria ser una oportunitat
1: ara
3: per tu.
1: Ara m'agafa malament, ara perquè ara sí que hi ha molt de tuits i necessiten temps.
3: Manu Ruiz, moltíssimes gràcies. Bon dijous, tornant tot d'una a la tercera i darrera hora de programa.
4: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
5: Bon dia. Detingut el sospitós d'incendiar una caravana a Son Hugo. La Policia Nacional ha arrestat un home d'uns 30 anys com a presumpte responsable del foc que hi va cremar una caravana i va afectar dos vehicles més a l'aparcament d'aquesta instal·lació esportiva de Palma.
6: Després de diverses gestions ràpides, els agents van identificar els sospitós i el van detenir a darrera hora de l'hora baixa. La investigació continua totalment oberta i ara mateix es fan diligències per aclarir els fets. El foc va començar de vers la 1 del migdia per l'explosió d'una bombona de butà. Com a reacció immediata, l'Ajuntament de Palma ja ha ordenat retirar qualsevol material inflamable de l'exterior de la zona. Diversos testimonis varen veure persones al lloc dels fets just abans a començar aquestes flames. Tot i la virulència de l'incendi, no s'han hagut de lamentar danys personals. Els serveis socials ja han atès els afectats i quatre d'ells ja han sol·licitat allotjament municipal.
5: En la crònica política, el PSIP creu que el 29N hi haurà una participació històrica que permetrà revalidar a Espanya un govern d'esquerres. Francina Armengol ha presentat fa uns minuts a Palma la seva candidatura aprovada per unanimitat.
6: La presidenta del Congrés encapçala una llista a la quan l'acompanyen de número 2 el menorquí Marpons i de 3 la eivissenca Milena Herrera. Per Armengol, el PSIP representa la il·lusió davant la foscor de les dretes i per això confia que es dispari la participació.
7: Volen que la gent vagi a votar, que la gent participi en democràcia, no com el que està fent la dreta, que intenta alterar censos electorals perquè hi hagi gent que no vagi a votar. O sigui, els nets dels franquistes puguin votar, els nets dels exiliats republicans no puguin votar.
5: Mentrestant, des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha reconegut avui que ara mateix els possibles acords amb altres forces de l'esquerra per confeccionar llistes, com podria passar a les Balears amb les del Senat, és una opció damunt la taula.
6: El president del govern espanyol, per altra banda, també ha promès revalorar les pensions abans que s'acabi l'any i ha afirmat que si el PP i Vox sumen, les retallaran.
8: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Y me va a permitir, además, que, en fin, traslade mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes de personas que claramente afines o bien al Partido Popular o bien a la ultraderecha, o bien portavoces del Partido Popular o bien portavoces de la ultraderecha, que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar.
5: I a poc més de 24 hores perquè s'acabi el termini per registrar coaliccions electorals per al 29N, encara no hi ha acord entre les formacions d'esquerres per tancar una candidatura única. Avui Esquerra Unida ha rebutjat l'oferta de Podem per pactar aliances electorals al marge de Madrid i Barcelona.
6: Podem ha plantejat pactes concrets d'Esquerra Unida a 10 comunitats. Tot i descartar acords, trossos, aliens a front ampli, el líder d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, manté l'optimisme sobre la possibilitat d'assolir un pacte de candidatura unificada abans d'acabar el termini de registre. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
9: Nosotros, desde luego, apostamos por esa candidatura estatal unificada y con las diversidades que hay en los territorios, pero no troceada en función de determinadas comunidades o no, por cálculos que no sé quién ha hecho, pero que nadie nos ha presentado la prueba de esa mayor eficacia.
5: I l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha anunciat que presentarà un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional contra la sentència del Tribunal Suprem que el va condemnar a 24 anys i 3 mesos de presó per les comissions en els contractes de mascaretes durant la pandèmia. Així arribem a les 11:04 minuts amb més notícies a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
1: Dani Toni!
2: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
1: Ara xutarà el
2: i en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
3: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
0: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Ude Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
4: El dia, amb Marta Grau.
5: Onze i cinc minuts, tercera i darrera hora de programa. Aquí al dia s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i, com sempre, vos comentam la darrera notícia que ens ha cridat l'atenció. En aquest cas, la darrera polèmica de Donald Trump, perquè el president dels Estats Units ha fet broma amb una tragèdia que ha costat la vida a un jove britànic de només 23 anys.
6: Els fets varen passar dissabte passat al Yorkshire Wildlife Park, al nord d'Anglaterra. William Chapman, un jove que segons la seva família patia una malaltia mental greu, va entrar dins el recinte d'un tigre siberià. L'animal el va atacar i li va causar ferides mortals. L'atac va quedar enregistrat en vídeo i les imatges varen començar a circular per internet. Però la polèmica ha esclatat quan el mateix president dels Estats Units ha decidit compartir-les a la seva xarxa social, Truth Social, acompanyades d'un missatge: no vos fiqueu mai a la naturalesa.
7: I no ha quedat aquí, no vos penseu. Trump també ha publicat un vídeo creat amb intel·ligència artificial en què ell mateix s'enfronta a un tigre, l'intimida i acaba abraçant-lo com si fos una mascota, un animal de companyia. Una publicació que ha provocat una allau de crítiques per la falta de sensibilitat i respecte davant una mort tan tràgica. La família d'aquest jove, completament devastada, ha demanat públicament que es deixin de compartir les imatges perquè els estan causant un patiment enorme. Mentrestant, el parc zoològic continua tancat mentre s'investiga aquest incident. Els responsables ja han anunciat que el tigre, que nomia o que nom al tall, no serà sacrificat.
6: Una nova polèmica que torna a posar sobre la taula els límits de l'humor, les xarxes socials i, sobretot, el respecte a les víctimes i la capacitat infinita de Donald Trump de fer el ridícul. Com valorau aquesta nova trampada?
7: És que és això, una trampada.
6: Una més,
7: sí. Abans ho dèiem, que ell no té cap sentit.
6: Ai, m'encanta, gràcies, companys, perquè m'he vist doble un moment i era com si jo parlàs on jo mateix ho he trobat una fantasia. Si poden tornar...
5: Xisco en xisco.
6: Exacte.
7: Que ell no té cap sentit ni de ridícul, ni de sa vergonya, ni de sa sensibilitat, també ho han de dir, perquè, òbviament, després de que una família perdi un ésser estimat en aquestes tràgiques circumstàncies, que mínim que, no sé, que callar, que estaria per ventura millor callat. És que no sé ni per què ho ha fet, perquè quina necessitat tenia, de quina manera li interpel·lava això a ell, no? Perquè moltes vegades sí que fa befa de coses que l'interpel·len directament, però en aquest cas pens que no s'ha pogut sentir interpel·lat de cap manera.
6: Home,
7: no ho sé.
6: Quan tu te consideres un magnatari plenipotenciari, on te'n pots enfotre de tot allò que vulguis i que tot allò que tu veus és susceptible de ser comentat perquè tu ets gairebé una divinitat que ha de donar opinió de tot, supos que entra molt dins els paràmetres mentals de què és, de què bon home.
5: Vale.
6: A mi me costa d'entendre molt com no entén el patiment d'aquesta família anglesa, que independentment de que qualcú hagi entrat dins el recinte on hi havia un tigre de Bengala, òbviament ningú ha d'entrar a atracar-se un tigre, però la família ha explicat que aquest lot patia una malaltia mental greu, que evidentment no era conscient d'allò que feia i l'únic que s'hauria de fer des d'arreu és lamentar la mort d'aquest jove, no fer-ne befa i, sobretot, no compartir vídeos fets en via on surt el president Trump en què el sent un tigre demostrant lo que no està capaç de fer aquest jove, jo sí que puc perquè som un homonot.
5: Per aquesta qüestió, què volia dir amb aquest vídeo? Estic per damunt de tot això? No s'ha de fer? No t'has de llançar? És evident que no podia llançar un missatge tan senzill com no atracar-vos a la zona dels tigres quan se parla, evidentment, no? Però què volia dir? Què creus que hi ha al darrere d'aquest gest, d'aquest muntatge? Perquè jo vull intentar cercar respostes, que per cert...
7: també ho deia abans, crec que darrere hi ha un equip de comunicació molt gran que li deu fer en moltes ocasions els tuits, els vídeos, etc. Però deu ser d'aquells que també agafa el mòbil i fa els seus propis...
5: mira, que
7: les
5: jo...
7: seves propis piulades,
5: Jo crec que és això, fixa't, perquè els Estats Units són experts en campanyes de màrqueting, tenen els millors analistes i dissenyadors a l'hora de proposar estratègies de màrqueting, que algunes són brutals. Vull pensar que té un bon equip i que això se li s'escapa de ses mans, sí, i ell es vespre no pot dormir i fa truïs en sa IA i va provant, i fa això. Jo és l'única resposta que crec.
6: I que també és la que seria l'administració Trump li ha servit molt aquesta estratègia d'infoxicació. Estan tot el dia llançant missatges que quan els llancen ja saben que són falsos. Però mentre la gent discuteix, els intenta desmentir, ja n'han sortit un de nous i clar, han posat en marxa una maquinària d'esfang tan ràpida i tan difícil de controlar que això no és més que afegir en el brou. És anar, mentre parlin d'això, no parlaran de que potser jo he tancat el menjador d'una escola. I així funcionen cert tipus d'administracions, sobretot a Nord-Amèrica.
5: Ha arribat a acumular 91 càrrecs penals, O sigui que la pregunta seria fins quan? Qui aturarà?
6: Clar, però ara que càrrecs penals no se poden aplicar perquè quan ets president ets immune, és a dir, tens immunitat, com el rei d'Espanya, per exemple, que és immune, faci el que faci, no el pots jutjar, no només hi passarà en Donald Trump. I diuen, tothom que ha estudiat una mica política americana, que aquest bon home se va presentar en aquesta segona legislatura, perquè és una cosa molt estranya, que tu te presentis, perdis i te tornis a presentar. Poca gent ho ha fet, poquíssim en la història dels Estats Units. Crec que era el segon president que ho ha fet i el primer era del 1800 i busques. Tot era per evitar i per poder tenir la potestat de que ell mateix se podia retirar els seus càrrecs. Si un home ha fet això, ha aspirat a la presidència del seu país per això, que no farà amb un vídeo. De molt mal gust, ja estàs, que no s'ho pot dir molta cosa més.
5: No, i per això jo crec que convé canviar radicalment de tema i parlar d'aquestes qüestions que a vegades aporten moltíssim a l'ànima, a l'estat d'ànim, a l'humor, la part més vella, no?, de la vida, com és la música. Volem saludar un artista mallorquí que continua consolidant la seva trajectòria als grans escenaris de l'òpera, el tenor Lluc Majoré, Joan Laínez, que acaba de participar en dues produccions de gran exigència, per una banda Aida, de Giuseppe Verdi, al Teatro de la Maestranza de Sevilla, i Genufà, de Leos Genesec, a l'Òpera de la Corunya.
7: Però avui mos interessa especialment el seu retorn a casa seva, aquí a Ivetres, perquè avui capvespre a les 8 tornarà a cantar davant del públic del seu poble, el claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Serà amb la tercera edició de Lírica Solidària, una iniciativa emmarcada en el 6è Festival Líric de Llucmajor, que enguany comptarà amb un convidat de luxe, el baríton Juan Jesús Rodríguez, una de les veus més destacades del repertori verdià internacional. Tots dos estaran acompanyats al piano per Maria Victòria Cortes, de Mavi.
6: Que qualcú vol saber com és el nostre artista en acció. I de tenim imatges i tenim àudio.

0: Una vetllada que combinarà òpera, sarsuela i cançó, però que sobretot tindrà una finalitat solidària, donar suport a l'entitat ADA de Llucmajor. En parlant precisament amb ell, amb en Joan Laínez, una estrella que il·lumina qualsevol firmament per on passa. Com està, Joan?
1: Bé, amb la bateria carregada perquè faci més llum.
0: Com està? Ara dèiem que en Juan Jesús Rodríguez, per coses de darrera hora, no podrà participar, sí. I faràs el repertori tu tot sol.
1: Sí, el concert el faré tot. Recitar el faré tot complet i resulta que en Juan Jesús li ha sortit una feina a Palerm i lògicament com que és un concert benèfic nosaltres en aquest concert no cobram res, fem completament altruista i lògicament quan surt una feina d'aquest tipus no li pot dir que no.
0: No passis pena, feta aquesta precisió, vens a cantar a grans teatres i produccions operístiques però tornes a un escenari que té un significat molt especial per tu, com és el claustre de Sant Bonaventura, que és del seu poble. Què representa per un Llucmajorer s'aprofita que a seva?
1: És que te sents molt orgullós de casa teva i sobretot de ser gent d'aquí de Mallorca, perquè des del primer moment és vera que és el recolzament màxim que he tingut ha estat de ser gent de Mallorca i sobretot de ser gent del meu poble. I per aquest motiu aquest concert benèfic? Quan l'Ajuntament me proposava fer cada any un concert de Llucmajor, cobrant i demés, me feia com a vergonya, no sé com dir-vos-ho, de dir, escolta, no, vull que aquests dobbers vagin a qualque entitat del poble. I l'any passat va ser per Càritas, el primer any va ser per l'Associació Espanyola contra el Càncer de la zona de Mitjor, enguany serà parada, i el que volem fer és això, de que la música serveixi per, el que has dit abans, Joana, donar alegria, donar totes aquestes coses, però també perquè la part econòmica que puguem treure pues, sigui per aquestes associacions que també fan una feina molt important.
2: Aquests granets d'arena, no? Que entre tots si feim, o aportant fem una muntanya grossa, no?
1: Sembla que no, però va ser una tonadillera, no? Que volia una 100 pessetes.
2: Una pesseta per cada espanyol.
3: De Lola Flores, òbviament.
1: Doncs aquí el que feim és, en lloc de que sigui per una cosa tan xunga
2: personal,
1: com,
2: sí.
1: Aquí és una cosa que anirà pas bé de tots.
2: I mira, conta-mos, ADA, has triat en aquest cas, o heu triat en aquest cas, ADA Llucmajor, aquesta entitat del municipi, entitat beneficiària, quina feina fa aquesta, per si hi ha que no els ho coneguin, no? Aquesta entitat, com les heu triat i què significa per tu que la música també pugui contribuir en aquesta tasca que fan?
1: ADA el que fa és un acompanyament en les famílies dels malalts. Quan a vegades han de traslladar qualque malalt a Madrid, a Barcelona, o inclús entre elles, la que és de Menorca a Palma o d'Eivissa a Palma, i aquesta família ha d'estar acompanyada en aquest malalt i no té mitjans, és a dir, ha de pagar un hotel, ha de pagar una estància, ADA els hi ajuda. Els ajuden d'aquesta manera i fan una feina. Una de les responsables de Llucmajor, i parlant amb ella, doncs, és la segona vegada que participam, perquè ja vàrem fer una activitat en Sao Palma Gospel Singers i aquesta vegada doncs, va directament enfocats a ells.
3: I quina sensació cantar a casa teva?
1: Això és el millor. És el millor. I
3: després de recórrer molt d'escenaris, perquè Joan Laínez, ho dèiem, és una estrella ja, i ha recorregut...
1: Ai, lo d'estrella no, som un tenor.
3: Però tocar a casa, quin goig, no? Trobar-te amb la teva gent, amb els teus amics, familiars...
1: Fa molta il·lusió, i sobretot és això. A casa... I curiosament, jo ja vos diré un secret. Jo mai m'ho poso nerviós a l'hora de cantar. És molt curiós. A Llucmajor sí. Sempre la primera cançó, sempre estic entre la veu, una mica no sé com sortirà, estic com... I m'imposa moltíssim cantar en el meu poble. És una cosa de veure com que normalment en els teatres, primer no hi veus res perquè entre els focos i llums i més no veus res de... I segona, poques vegades coneixes a la gent.
3: I aquí
1: clar,
3: sí.
1: Aquí quan aquí sí. Pegues mirada dius, ostres, la meva professora, ostres, el meu mestre, ostres, el forner de casa nostra. I tens aquesta sort. I te fa com més respecte perquè vols fer encara molt millor per ells.
0: I també, si seríem jo, la Inés té un punt aspiracional, perquè no has seguit la tradició d'un tenor clàssic que des de jove s'ha anat formant, ha començat en el circuit, ha anat a poc i ha acabat cantant de les grans òperes, sinó que tu eres director musical, vas tenir un munt de cors, corals, etc. Te coneixíem, de fet, per això. I un moment determinat dius, escolta, és que ha nascut una estrella, com a la pel·lícula de la Judy Garland. Jo allò que vull és cantar i anar pel món. I decideixes formar-te, te presentes una sèrie de concursos i ara ja fas òperes arreu del món. Suposo que també quan mires cap endarrere dius, quin gran canvi, i tant de bo com un moment determinat vaig dir, vull apostar per mi i vull apostar per aquest somni.
1: Jo sempre dic, m'he donat la volta. perquè fins ara jo era, donaves esquena sempre com a director coral, sempre estava d'esquena en el públic, i aquesta cosa li he donat la volta, dic, ara donaré la cara. És un petit canvi molt important per jo. I després, la importància dels corals, a mi m'han ensenyat moltíssim a estar damunt l'escenari. Tant és Mallorca que en coros, que era un cor que feia una activitat o uns recitals, quasi espectacles musicals. Que
0: molt lúdics.
1: Exacte, i havien d'estar molt entrenats en el que era l'escena, no només era anar a cantar, sinó havies d'estar damunt l'escenari. Això m'ha ajudat moltíssim a l'hora de cantar. Després va sortir l'oportunitat, Namavi, la meva pianista, me va descobrir, perquè vàrem fer una cosa en el cor Ciutat de Mallorca, que em veus, una òpera, i me va escoltar segur i diu, tu has de cantar. I ja va ser aquí on va ser el punt de començar a cantar. I sí, era una aposta arriscada amb una sèrie de coses interessants. És a dir, musicalment hi havia una formació important darrere, tant com a pianista, també com a director coral, i a part, el tipus de veu, això ho han comentat sempre, que n'hi ha poquetes, i això és el que ha fet que pugui estar cantant.
3: I com sona, Joan Lainez, per favor? Ho compartim i ho escoltam.

0: Requereix molt d'esforç poder arribar en aquestes tonalitats, poder mantenir-se, molt d'exercici, assajos, entrenaments previs, nits sense dormir, requereix molt d'esforç.
1: Jo sempre comparo una òpera amb una marató. Una marató que has de comptar aquests 42 quilòmetres, aquí has de comptar unes 2 hores i pico, no estem cantant 2 hores i pico, però sí que 1 hora i quart, 1 hora i 20, estem cantant amb tonalitats agudes, amb una orquestra de 80, 90 músics que estan en esforç, que estan tocant a les totes. I tu...
0: Un diafragma a prova de bomba.
1: I el que has de fer és exercici, és a dir, cada dia, i jo t'he dit també, mai m'havia cuidat tant, ni de festes, ni de sortir amb amics, inclús a vegades...
0: Sí, que te cuides, Joan Lainez.
1: És que es cuidar-se és necessari perquè l'instrument, com que està de dins, vosaltres que em feis emprar sabou, també ho sabeu més que jo, vull dir, en el moment que vosaltres, ai, notau que... Pues exactament el mateix. És que avui està metàl·lic, doncs no, ha d'estar...
2: Però on passa aquest cuidar-se? Perquè, clar, evidentment, tu dius, per ventura, si hi ha una festa, no fer tard...
1: O no anar-hi,
2: però no sé si també passa per, evidentment, fer exercici de bou, i no sé si físicament i fins i tot emocionalment, no? T'has de cuidar per estar bé damunt d'un escenari com aquest.
1: Són dues parts molt diferents. Una és la part, diguéssim, física, que és la part física, doncs, no pots beure alcohol...
2: Fumar.
1: Hi ha gent que fuma, alerta, vull dir, hi ha gent que li va molt bé, vull dir... Jo
2: no s'ha de fumar.
1: No s'ha de fumar, jo no fum. Però sí que és vera, has d'estar alerta, per exemple, si vas a una festa, lògicament, els decibelis són molt alts i fas xerrar d'una manera que després l'endemà dius, ostres, estic agamofònic i no sé per què, no? Però és que has xerrat molt fort. Això també t'has de cuidar. No fer tardes vespres, dormir, el sabor vol dormir, és el que més vol. I si no dorm, no s'arregla. Ni molta d'aigua.
0: I vol dormir, què vol dir? 8 hores mínim, 7, 9...
1: Jo faig les meves 7 hores.
0: 7 hores,
1: sempre. Basta. A mi m'abasta, me recupero. Hi ha gent que necessita més, però sí que és vera que te'n dones compte de que quan has dormit bé i has dormit profundament, sabor màgicament se recupera, és una cosa increïble. Això seria la part física. I després està la part d'estudi. Per l'any que ve, que m'apareix que en 4 mesos tenc 5 produccions, de les 5 produccions, 4 no les he fetes mai, a més s'estrenen al Liceu i també vaig a França a cantar una cosa que és immensa, que és la Damnació de Faust de Berlioz, amb Michel Plasson, que és un director important. Bueno, les hores d'estudi que requereix preparar tot això mentre estàs cantant altres repertoris, perquè ara sortim de Genufa, que ha estat una de les òperes que m'ha costat sa vida, era en txec, imagineu-vos, cantar en txec. No? Només per això. Després la música és molt guapa, però molt complexa, però era meravellosa. Cada vegada t'estàs introduint més. I a la vegada estàs estudiant Manuel Escó, que faràs a Oviedo. I clar, dius tu, espera un moment, a mi el dia no m'adona. I aquí està la diversió, m'encanta.
0: Supos que és supersatisfet quan mires enrere aquell atlot que volia cantar i en tot el que has aconseguit. Ara m'estàs parlant de concerts a França, de 5 en concret en un període de temps superreduït. M'imagino que molt satisfet i molt orgullós també.
1: Més me sent afortunat, me sent molt afortunat. La satisfacció ve de veure que compten amb tu, que els teatres ja compten amb mi per cantar. I això és com... És un premi. És un premi molt, molt... Que te fa tenir també una cosa molt, molt important. Estar mentalment molt ben preparat perquè no vols fallar. He començat molt tard. Jo tinc una edat també bastant gran.
2: Però mai és tard. També ho han dit. Mai és tard.
1: Però és difícil.
2: És difícil, és complicat. Jo te volia demanar... És vera que és un poc prep per fer carta en els Reis, però encara queda. Però si n'haguessis de fer... no serà per oportunitats ni per feina, que no te fa falta, no tens feina de sobres, però quin paper t'agradaria interpretar? Si ara te diguessin, vinga, tria i tot teu.
1: Tinc 3 papers a la cartera que me fan moltes ganes. Un és Carlo de Verdi, jo la vaig cantar una producció molt petita a Salzburg, però me fa ganes cantar-lo una altra vegada. Un altre és Cavalleria Rusticana, que és Turiddu, també és una d'aquestes òperes. Jo l'he fet 7 vegades a Itàlia, també en produccions petitetes, diguéssim, per provar, per veure com va. Aquesta tinc moltes ganes. I una darrera que vaig fer de cover ara fa molt poc és Álvaro de La Força del Destino. I aquesta òpera és un cavall de força immens, és com d'un tràiler, però és molt, molt interessant i molt guapa.
3: Però abans que arribin tots aquests papers i aquestes 100 produccions que en Joan Lainez té en cartera per els propers mesos, que el tenen estaviant-les totes, avui vespre, oportunitat de ballada solidària, a Llum Major, en el claustre de Sant Bonaventura, concert amb en Joan Lainez i en la seva pianista, en Navavi Cortés, repassaran òpera, sarsuela, cançó, serà un tutti-frutti meravellós de música clàssica que té aquesta vessant solidària que serà recaptar fons per l'associació, per l'entitat Ada Llum Major. Si avui sou per Mallorca i vos voleu passar per Llum Major saludant Joan, tindrà aquest plus solidari i per això avui l'hem tingut aquí. M'agrada que com a artista no diguis, no, jo el dia que cant no vaig enlloc.
0: No, és que s'ha d'agrair moltíssim. Clar,
3: la gent desperta, la gent berena, la gent que a mi ni pot venir el dia a parlar una estona.
0: I doncs Joan no és un
3: ja està bé.
1: I vosaltres aquí estem
3: cantant, veniu els dies del concert, que també mos fa ganes.
1: Com a casa. És una
0: tot
1: cosa.
0: Un plaer haver-te tingut avui amb nosaltres, que vagi genial aquest vespre i que molta gent ho pugui gaudir, sobretot a casa teva. Gràcies, Joan.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Uns consells més i seguim amb més propostes.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: A motiu de les festes de Santa Catalina Tomàs, declarades bé d'interès cultural immaterial, dissabte 17 d'octubre, Palma acull la desfilada tradicional del carro triomfal. La comitiva sortirà a les 6:30 de l'hora baixa des de la plaça de l'Hospital fins a l'església de Santa Magdalena. Recorregut complet i programa d'actes disponible al web del Consell de Mallorca. Organitzen Consell de Mallorca i Bisbat de Mallorca.
3: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: La balanguera misteriosa.
5: No, fila.
6: No, misteriosa.
5: Misteriosa.
6: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
5: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
6: Molt bon dia, Miquel Àngel.
0: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
6: Han passat moltes coses aquesta setmana.
5: Hi ha una triatló. Què és una triatló?
6: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
0: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
6: Però per nedar no hi ha manera.
5: No.
0: De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.

0: Continuar ara just en aquest moments amb una història que ens arriba des de molt enfora, des de Gaza, però que també ens toca molt de prop perquè té l'origen just aquí, a Mallorca. És la història d'una escola que va néixer per donar una oportunitat als infants enmig de la guerra.
1: Sí, Marta, el projecte d'Inca Mallorca Solidària va començar tot just fa un any, l'any 2025, amb 135 infants. Avui, ara mateix, ja tenen 843 infants, 843 nins i nines que, a més d'aprendre, troben en aquesta escola un espai segur, un pot de normalitat i, en molts casos, fins i tot un poquet de menjar, que pot ser sigui l'únic menjar que facin durant tot el dia.
2: Però aquesta història, que ha crescut gràcies a la solidaritat, ara viu un moment molt difícil. Les donacions no han augmentat al mateix ritme que el nombre d'alumnes i mantenir l'escola costa al manco 6.000 euros cada mes. L'entitat alerta que, si no arriba més ajuda, es veurà obligada a tancar-la.
0: Per això avui volen posar veu en aquesta crida, perquè darrere les xifres hi ha infants, hi ha moltíssimes famílies, hi ha una feina que no es pot sostenir només amb bona voluntat. I en parlem just ara amb Antònia Triguero, presidenta d'Inca Mallorca Solidària. Antònia, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Hola,
0: ara bon dia. Ara estàvem just explicant la història d'aquesta escola.

0: Pues que sabéis que nuestras mujeres jubiladas, ellas cosen sin parar y todo lo, hay una parte que es todo de gasa y entonces todo el beneficio va para destinado para la escuela.
1: Que la gent sàpiga que està a temps, que ara mateix encara som a temps de poder garantir el futur d'aquesta escola. Supos que t'has trobat al llarg de la teva trajectòria, al llarg de tot aquest recorregut, persones amb un cor enorme, persones amb altes dosis d'empatia, persones fins i tot anònimes, que ni tan sols volen deixar el seu nom, però sí que deixen un donatiu, no? És aquesta la millor cara de l'ésser humà, perquè parlam de tot el contrari, d'un món hostil, de la guerra, de la crueltat, però és que després l'equilibri i de la balança ho aporten persones com aquestes que acabo de descriure, veritat?
0: Es verdad. La verdad es que, bueno, cuando hacemos estas cosas, la primero que te dice la gente, pero primero ayuda a los de Mallorca y ¿para qué te vas a ayudar a los de fuera, no? Nosotros tenemos un proyecto de emergencias, que en este caso de emergencias estuvimos en agosto en Venezuela, nos vamos el mes que viene a Ucrania otra vez, tenemos este proyecto de Gaza, pero y aparte tenemos nuestro. El día a día de Inca Mallorca Solidaria es la gente de aquí, la gente que vive aquí en Mallorca, que tenemos 15 familias que les ayudamos, sobre todo son gente mayor y mujeres con niños, a niños con enfermedades raras. El otro día compramos, el otro día de Poyers, hace 2 meses compramos a una niña de Palma un triciclo que costó 6.000 euros. En la Diada de Oriol, si os acordáis, en mayo recogimos 10.000 euros para que se estudie la enfermedad que tiene Oriol. Entonces, creo que no nos podemos comparar con un país que está en guerra, que están matando a la gente por ser gazatí, solo por eso. Y en Venezuela, por ejemplo, cuando estuve en agosto en Venezuela, lo pasé tan mal, de verdad, porque me recordaba tanto a Valencia, pero quintuplicado, porque allí no tienen, la gente está. Conocí a una señora, por ejemplo, que se le habían muerto 23 personas de su familia.
1: Imagina't.
0: Conocía a un señor a punto de suicidarse porque se le murió su mujer y sus 4 niños y estaba a punto de suicidarse porque han aumentado mucho los suicidios. Pero justo le dijeron, hemos encontrado a tu hija pequeña.
1: Te imagino.
0: Bueno, mira que yo estoy acostumbrada, llevo ya 20, 25 años o más haciendo estas cosas, pero en el caso de Venezuela estuve 2 días llorando a la vuelta porque fue muy duro, ¿no? Y Gaza, porque no podemos entrar. Gaza
1: Exacto.
0: mandamos todo el dinero económicamente para allá, lo mandamos cada semana las transferencias y Marcel, que es el presidente de la ONG, es cada día nos manda fotos, vídeos, las necesidades. Ahora justamente las placas solares que tienen ellos para tener luz en la escuela, las baterías las tienen que cambiar. Una batería de litio allí está prohibido entrarla a Gaza. Israel no te deja. Pues está el mercado negro, que tú puedes comprar una batería de litio, pero vale el doble que si la pudiéramos enviar desde aquí. Entonces, pues necesitamos, aparte de eso, 9.000 euros para las baterías porque llega el invierno y se oscurece muy pronto, ¿no?
1: Molt de
0: Pero bueno,
1: suport.
0: llevamos un año con la escuela, les tenemos mucho cariño a estos niños porque son como nuestros niños y estoy segura que la vamos a conseguir.
1: No tenim cap dubte. Des d'aquí fem una crida, recordem aquest Bizum 12 76, o sigui, 12 706, perdó, 12706 és el número de Bizum al qual vos podeu dirigir i aportar aquesta petita ajuda perquè continuï l'escola. Antònia Triguero, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: A vosotros, como siempre. Muchas gracias.
1: Abans d'anar a publicitat, mireu, volem compartir amb vosaltres també una curiositat que ens ha cridat l'atenció. Hi ha dies que vas de compres, mireu, i tornes a casa amb una bossa plena, i n'hi ha d'altres que tornes sense comprar res, però amb una polèmica monumental a les xarxes socials. I això és el darrer que li ha passat a la cantant Kelly Clarkson.
2: Tot va començar, Marta, quan l'artista va entrar a una botiga de curiositats de Brooklyn, a Nova York, i es va enamorar d'una titella mecànica en forma d'ocell que cantava i ballava. El problema, que costava ni més ni manco que $15,000. I segons Clarkson, quan va demanar per comprar-la, un dependent la va mirar com si no tingués prou doblers per pagar-la i li va oferir una alternativa més barata.
3: I aquí és quan va començar tot estruet, perquè resulta que la cantanta se va indignar. Se va indignar tant que va publicar un missatge a les xarxes socials comparant la seva situació, aquell moment viscut, amb aquella famosa escena de la pel·lícula Pretty Woman en què Julia Roberts era menyspreada en una botiga de luxe. Pretty Woman. De fet, na Clarkson va arribar a dir al dependent que era un idiota i que acabava de perdre una venda important. Però alerta, perquè la botiga té una versió bastant diferent. Assegura que aquest ocell no estava en venda perquè forma part de la decoració i que els $15,000 corresponien a una altra peça pràcticament idèntica.
2: Com a la pel·lícula Pretty Woman, no? Has metido la pata, ja està al fondo, no? Allò, aquella frase que va dir
1: Julia Roberts. Quan torna ella en totes les bosses,
2: en totes les bosses, fantasia. La discussió s'ha fet viral en comunicats, acusacions i milers de comentaris. I és que al final Kelly Clarkson no s'ha enduit l'ocellet, però entre uns i altres han aconseguit que piuli mig internet. A qui creus? En Kelly o el dependent? Si s'amable no costa res, perquè no ho som més sovint? I finalment, què feis quan un botiguer és desagradable i no vos atén com penseu que mereixeu? Ho dic perquè també la botiga ha fet un comunicat i ha dit que Kelly Clarkson està un poc trabuquedeta, que el dependent li va explicar Kelly que això és la decoració de la botiga.
3: No te'n pot ducar teva.
2: No te'n pots ducar, i que li va oferir una alternativa més barata, que era un ocell que també...
1: Nen, quin ocell era?
2: Un ocell que teníem per allà i vés a sabre. Jo crec que també hi ha gent que a segon quin tipus de botigues sí que miren com a decor d'ull.
3: I d'això t'he de dir que en aquest cas i en altres molts diria que el client no sempre pot o té la raó. No, perquè no perquè sigues el client, has de tenir la raó de tot. Au, vinc aquí, me'n vull dur això. No, és que això no
1: sí,
3: està en
1: si
3: banda.
1: Sí, però si ets na Kelly Clarkson, que la coneix moltíssim.
2: Però
1: bé, gent.
2: També t'he dit. Qui és na Kelly
3: Clarkson? Qui és Kelly Clarkson?
2: Qui és na Kelly Clarkson? Mem, no estan xerrant
3: de no
2: Johann Sebastian Bach. També t'ho dic, estimada. No crec que aquesta dona estigui acostumada a flipar-se molt quan va comprar i faci servir allò de tu no saps qui som, òbviament.
1: És que igual
2: no,
1: a Nova York,
2: és que
1: sí.
2: No saps amb qui
3: estàs xerrant.
2: Clar, exacte. Que això és un tema que pot ser de passar factura.
1: Ai, que no te coneixen tant com per fer això. Veritat,
2: no, però, mem,
1: no
2: jo,
1: te flipis.
2: Un moment, jo soc clarsonista. Jo crec que és dependent de què ficar la pota, que de vegades passa, i ara des de la botiga intenten arreglar-ho via xarxes socials, perquè si no de què... Meam, si tu a una persona li dius, escolta, no te puc vendre aquest ocell perquè resulta que això forma part de la decoració de la botiga, ningú és tan pur com per insistir i muntar aquest truet.
1: Kelly, relaxa't.
2: Sí.
1: La polèmica està servida.
2: Però mira, canta molt bé na Kelly, eh? Per favor, pujam.
1: Aquesta, perdó.
2: Clarsonistes del món! El dia! Vamos!
1: Home, no sona malament.
2: No,
3: no sona malament.
2: Meam.
3: Que no tingui raó, no vol dir que no tingui...
2: No és una Rosalía ni una Shakira, na Kelly, però també és un artista de renom, però una mica de segon circuit.
1: I dos salutacions a na Kelly, que segur que ens consta que escolta el dia. 11:43, uns consells, parlant de sèries, que avui és dijous, titulars, com venen aquesta setmana?
3: Avui la secció va dedicada a na Marta Garau.
1: No me diguis, per favor, sí, moltíssima atenció.
2: No, no, n'hi ha que se volen assegurar la plaça.
3: Clar que sí, sempre.
2: Queda claríssim. Ah, que he perdut un paper.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és patrimoni. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
4: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls. És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Són les 11 i 45 minuts i avui és dijous, toca parlar de sèries.
1: Crispetes i sofà. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're
0: looking for a girl like me. A veure, jo estic super emocionada i veig en Joana Maroto que no li nota aquesta emoció a sa cara. Per quina raó?
2: M'ho coneixes a sa cara i m'ho coneixes molt bé, perquè, seran sincers, no són estrenes que a mi m'hagin fet molta gola, però sí que he de dir que aquesta setmana tenim tres propostes com a mínim curioses, perquè venen amb un assassinat sense resoldre, el retorn d'un dels personatges més enigmàtics de Marvel, de l'univers Marvel, i una investigació criminal en un dels llocs més inhòspits i freds congelats del planeta. Hi ha misteri, ciència-ficció i conspiracions internacionals. Per tant, avui la secció està dedicada a Marta Grau.
0: Idò, ja fris de saber menys que mos dus,
2: per favor. Vinga, idò, primera estrena, La Trampa, a Netflix.
3: He vuelto a ver al monstruo.
4: ¿El mismo sueño?
3: No fue un sueño. Lo reconocí, aunque han pasado 10 años.
4: Ana, aguanta, Ana. Estás pálida.
2: Comencem amb una història fosca, fosquíssima i plena de secrets. Nalissa Conrad és una escriptora que fa 10 anys que viu pràcticament reclosa després de l'assassinat de la seva germana. El crim mai no s'ha resolt, però tot canvia, ja ho heu vist perquè et s'inici de la sèrie, quan Nalissa creu reconèixer el responsable en una aparició televisiva. Convençuda que ha trobat l'assassí, decideix posar en marxa un pla arriscat per aconseguir proves i fer-lo caure en una trampa de qui és títol de la sèrie. Quin és el problema? Idò, el problema és que quan una persona està obsessionadíssima amb descobrir la veritat, pot acabar posant en perill la seva pròpia vida. I potser també s'acaba equivocant de sospitós. Això ho deixarem així una mica amb pinces. La protagonista, ja la veu en pantalla, és na Friederike Bex, que no sé si ni ho dic bé, que fas paper de Lisa Conrad. La sèrie juga amb una idea molt interessant, i és que fins en quin punt podem confiar en allò que recordam i en allò que creiem haver vist. A més, Nalissa és escriptora i utilitza la ficció com a part de la seva estratègia per poder atrapar en aquests sospitós. La frontera entre realitat i novel·la es converteix així en un dels elements de misteri d'aquesta sèrie. És a dir, que si vos agraden, Marta, les històries en què ningú no és del tot de fiar i cada pista pot canviar-ho tot, La Trampa potser és una bona
0: thriller
2: opció.
0: Thriller espectacular.
2: Sí, jo he dit d'Anna Marta, però crec que en Xisco aquesta també li pot agradar. Xisco, te convenç?
5: D'entrada, sí.
2: Idò, aquesta és la primera recomanació, La Trampa, a Netflix.

0: Aquesta és la primera proposta que ens ha fet Joana Maria Marató Monàs, la nostra prescriptora serièfila, però n'hi ha d'altres. Ara és el torn d'una sèrie de ciència-ficció que arriba a Disney Plus. Es diu Vision Quest.
1: Antes de que trabajaras aquí, recuerdo que solías venir con una pelirroja.
2: Entonces yo era una persona distinta.
1: ¿Y ahora qué? ¿Hay alguien esperándote en casa?
2: No, no. En casa estoy yo solo.
3: Vinga, fem un gir de 180 graus i entram de ple dins l'univers Marvel, que també li agrada molt a la Marta Grau. Vision és l'androide que hem conegut al costat dels Vengadors i de Wanda i torna amb una pregunta molt humana. Què vol dir ser humà quan ets una màquina? Aquest un poc és el fil conductor o inicial d'aquesta sèrie. Després de ser reiniciat i recuperat, Vision cerca un nou propòsit a sa vida i intenta entendre qui és. Se fa preguntes existencials, no? Com en Freud i com tots aquests. Per fer-ho, haurà de conviure en diferents intel·ligències artificials integrades en la seva programació, entre les quals hi ha Jarvis Edith i el seu enemic Ultró. La seva fugida és complicada, o es complica, a més, quan es creua amb en Thomas Shepard, un jove que podria tenir, atenció, una connexió familiar amb ell. O sigui, mira tu quin trua que morduen els de Marvel. El gran reclam és el retorn d'en Paul Bettany, com en Vision, que a Marta me diu que li agrada molt aquest actor, no? És aquest,
4: bueno,
3: que t'agrada?
4: Recordareu per una Bomber, el Codi da Vinci, és que és un superactor.
3: I l'acompanya en James Spader com a Ultró. És la tercera part d'una trilogia televisiva de Marvel que va començar amb Bruja Escarlata i Vision el 2021 i va continuar amb Agatha, quien si no, l'any 2024. Si història no tracta només les batalles i els superpoders, vos ho hem de dir, també hi ha més coses, més trama, també explora la identitat, la memòria i les emocions d'un ésser artificial. La primera jornada d'estrena inclou dos episodis, ben que dic que pots fer així com a
4: doblete.
3: Doblete. Mm-hmm. La temporada en tindrà 8 en total amb nous capítols programats setmanalment després de les primeres tandes dobles. Val? Primer te'n fan així com una mica de dosificació, però després les tens tots. És una proposta per als fans de Marvel, òbviament, però també per als qui gaudeixen de les històries sobre això, identitat, consciència i intel·ligència artificial.

0: I encara tenim temps per més propostes. Arriba un thriller policial i polític, Vigil, conspiració a l'Àrtic, a Movistar Plus.
1: There is a problem in the Arctic.
2: You'd like it to be our problem too.
3: Welcome to Svalbard.
1: A British officer was shot dead in a Russian enclave.
4: This is a big story.
2: If the Russians didn't kill Hodge, who did? Think they'd go to war over this?
1: This needs to stay a police matter.
2: We don't know who to trust.
5: Ja sabeu que no sol venir a recomanar-vos terceres i quartes temporades de res, a no ser que sigui qualque cosa excepcional, no vos enganaré, del que hi havia no sabia ben bé què triar. S'estrena també la quarta temporada de La Diplomàtica, però he triat aquesta que parla de conspiracions a l'Àrtic. D'entrada, que tingui segell BBC, ja és garantia de bona qualitat. També m'agraden molt les actrius, que supos que les heu reconegudes. Una d'elles, aquesta que tenim en pantalla, va formar part de Joc de Trons, és la dona, a la vida real, d'en John Nieve.
0: I no sabia, mira, ja m'he recordat, sí.
5: I de bé, amb aquesta sèrie deixem enrere els superherois i viatjant fins a un dels territoris més freds i estratègics del planeta. En aquesta tercera temporada de Vigil, les investigadores Amy Silva, per cert, i na Kirsten Lockrans han declarat l'assassinat d'un membre d'una missió secreta de les forces especials britàniques en una remota estació de recerca a l'Àrtic. Però, sempre hi ha un però, el cas va molt més enllà d'un homicidi. El desglàs obre noves rutes comercials i facilita l'accés a recursos naturals, fet que augmenta la tensió entre el Regne Unit, Rússia i la Xina. Les dues investigadores hauran de descobrir què hi ha darrere, o qui hi ha darrere d'aquest crim, i evitar que la investigació desencadeni en una crisi internacional. I mentrestant, la pressió també posa a prova la seva relació personal, la relació entre les dues. Combina misteri d'un assassinat amb espionatge i tensions geopolítiques, que està molt bé perquè ara també tot és una mica aquest trull. El paisatge àrtic no és només un decorat espectacular, hem de dir que el desglàs i la lluita per recursos naturals són també part de la trama d'aquesta sèrie, i com vos he dit que les temporades anteriors, investigació professional conviu en conflictes personals de les protagonistes, que no sé si s'acabaran variant o no, però la cosa està calentona. I si vos agraden els thrillers en què un crim aparentment aïllat destapa una conspiració més grossa, i d'aquesta també, Marta, apunta-te-la a la llista perquè té una mica de tot.
0: Com se nota que ha començat la tardor, perquè jo estic superentretinguda amb el tema de sèries, que les tenia totalment abandonades d'estiu, i és vera que ara enflaçadeta
5: i d'aquest cap de setmana,
0: aquest cap de setmana jo ja no sé ni per on començar. Joana Maroto, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Xisco Nadal, igual, com sempre, repassa l'actualitat esportiva amb Magda Estelric. Bon dia, companya.
7: Bon dia, Marta, bon dia a tots. Avui parlam ja dels partidars que hi ha dissabte a Ibarra i Purua i juga al Mallorca. I arriba amb dubtes, sobretot en dos jugadors, Sumaoro, que ja no va jugar aquest passat cap de setmana. S'havia fet mal un entrenament i encara no va participar tampoc a la sessió d'ahir. Per tant, veurem si Sumaoro pot reincorporar-se o no a l'equip. I tampoc Pablo Torre, que passa un procés víric, que no hi va seguir l'entrenament i que veurem si el pot recuperar Pablo Torre, que va marcar un golàs i que és dels jugadors que estan en un bon moment. Avui a les 12:30 parla el míster, parla Luis García, tècnic del Mallorca. Per tant, a partir d'avui ja tindrem pistes per saber com arriba l'equip a Eibar. Dèiem que és un camp complicat. L'Eibar és segon a la classificació, té 21 punts, només ha perdut dos partits aquesta temporada. És un dels rivals directes del Mallorca realment amb aquest objectiu d'ascendir, de tornar a primera divisió. És un equip que també ha estat moltes temporades a primera i ja en feien prèvia amb en Ivan Ramis. Avui sentirem el míster a veure com arriba aquí a Mallorca, que recordant que ve després de guanyar per 3-1 a Las Palmas, i per tant una victòria o sumar punts a Ipurua, a Eibar, seria molt important per acabar de consolidar-se en aquest inici de temporada, que ha estat una mica irregular a nivell de resultats, però el Mallorca, recordant, ja és quart, és només 4 punts d'aquests que
0: ha
7: marquen
0: els seus directes.
7: Sí, està aconseguint bons resultats, sobretot a Son Moix. De Son Moix ja ha guanyat 4 de 5 partits jugats, té 5 victòries de 9 jornades, no són mals números, però és veure que primer Eibar i Castelló s'havien fet en fora amb 21 i 20 punts, ara fins i tot l'Almeria s'ha posat líder amb 21 punts després d'aquesta jornada, per tant el Mallorca no pot badar i ara estem
0: no
7: en aquest turma.
0: No ens podem emocionar, però si seguim aquest ritme,
7: no és mal ritme.
0: Creuarem els dies.
7: A mi la gent me demana, què tal el Mallorca? I jo dic, home, està segur, els objectius són clars. Els objectius, no te val, no, dir, està jugant bé, que hi ha dubtes, o no, és a dir, l'objectiu del Mallorca et sent directe, per tant, és un objectiu molt ambiciós, perquè hi ha un sol equip que puja directe, i si no, idò, hi poden jugar aquest play-off d'ascens. Per tant, és un objectiu que el tècnic coneix, Lluís García, i veurem, avui a partir de la una el sentirem, com arriba el Mallorca en aquest partidàs, que és un enfrontament directe, com dèiem, dissabte a les 4:15 i a partir de les 2:30, com sempre, en tota la prèvia es postres en joc.
0: Vos escoltam tot d'una, Magda, moltíssimes gràcies, com sempre. Ara repassa el contingut del programa al dia. A Menorca, saludam Clara i Mamí. Bon dia, Clara.
6: Bon dia. Avui conversarem amb Nairis Ortiz. Ella és coordinadora de la finca d'oli al Perico i també està dins l'associació d'oli de Menorca en aquests moments. Els productors d'oli es troben en plena collita de l'oliva i volem saber com els està anant i com està sent la collita pels productors de Menorca. Ens visitarà després als estudis el president del Cercle Artístic de Ciutadella, en Pere Begur, per a presentar-nos les novetats de la nova edició del Premi Born de Teatre, que se celebra el pròxim 24 d'octubre. És dijous, conversarem amb el president de l'Associació de Veïns de Fornells, ens visitarà el seu president, el president de l'entitat, en Xavier Pinyol, i la salutació musical serà a càrrec del grup Nahash Symphonic Metal.
0: Moltíssimes gràcies, companya. I el dia Mallorca, recordeu, en Joan Amaroto al capdavant. Què tenim avui?
5: Sí, avui vols proposar, Marta, parlar de la tercera edició de Contes des de l'Ànima, una iniciativa que conviden els joves a expressar-se a través de la literatura i a través de la salut mental sense tabús ni estigmes. També parlarem d'un aniversari molt especial i que ens fa molta il·lusió celebrar avui aquí el dia Mallorca, i és que la Fundació Espace Balears celebra 50 anys, mig segle, acompanyant persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats, donant suport també a les famílies i defensant que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats. Farem també un recorregut per als patis de Palma i tancarem la paradeta, Marta, parlant de llibres. Avui coneixerem el darrer que ha escrit en Pere Ribot i que no només parla d'espiritualitat i religiositat, també parla del camí de la fraternitat, molt adient pels temps que corren.
0: I de vos escoltant també d'aquí a tan sols pocs minuts. Nosaltres posant punt i final en aquest programa. Recordeu que tornem demà a partir de les 9 en una nova edició del dia. Que passeu un bon dijous.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la decisió del Tribunal Suprem sobre la llei de nets. Això significa que a partir de demà divendres, els més de 163.000 afectats que en principi no podran votar dia 29 de novembre tenen un termini de 5 dies feiners per poder presentar al·legacions. Per evitar que quedin indefensos, això sí, hauran de contractar un advocat i un procurador.
2: Una opció que els afectats ja veuen com la més costosa per intentar recuperar el seu vot. A més, el tribunal haurà de resoldre totes aquestes impugnacions en un temps rècord, a només un mes de les eleccions del 29 de novembre. El Suprem ha aclarit que aquesta suspensió de vot no s'aplicarà si els consolats certifiquen que la persona va accedir a la nacionalitat abans del 1 d'agost d'enguany i que ho varen fer demostrant en documents que són descendents de represaliats polítics, ideològics o d'orientació sexual, tal com diu el Suprem, fixa la llei.
1: Parlant dels comicis del 29 de novembre, des de Brussel·les, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat avui que les pensions són innegociables i reitera que s'actualitzaran amb l'IPC si arriba a la presidència del govern després de les eleccions generals.
2: Feijóo ha volgut tancar de manera contundent el debat obert sobre aquesta qüestió en plena precampanya electoral després de les polèmiques declaracions de la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, qui va assegurar que el sistema públic de pensions actuals col·lapsarà i rebentarà.
3: Les pensions són innegociables i ja. Se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones, es el señor Sánchez.
1: D'altra banda, el FOGAIB abonarà a partir de demà prop de 8 milions d'euros de la bestreta de la PAC 2026 per al sector primari. Són 8 línies d'ajudes a la renda agrària i als sectors ramadores. Aquesta partida, segons el govern, permet al sector disposar d'una part dels ajuts abans de la liquidació de la campanya per afrontar les despeses de les explotacions.
2: El pagament arribarà a les més de 4.000 agricultors i ramaders de les Balears, inclou ajudes bàsiques a la renda per la sostenibilitat, el complementari redistributiu per a explotacions petites i mitjanes i la subvenció per a joves agricultors. Per illes, ramaders i agricultors de Mallorca, més de 3.500 en total, rebran el gruix de les ajudes, prop de 14 milions d'euros. A Menorca seran 400 els beneficiaris amb 3 milions i mig d'euros, seguits de 177 a Eivissa, els que els destinarà 175.000 euros, i els 32 pagesos de Formentera que repartiran més de 40.000 euros.
1: I als tribunals, un home ha reconegut avui que va maltractar i violar la seva parella, que en el moment dels fets només tenia 14 anys. L'acusat ha confessat a l'autoria dels fets davant del tribunal i això li ha permès arribar a un acord abans de començar la vista.
2: I és que s'enfrontava inicialment a una petició de 29 anys de presó per part de Fiscalia. Finalment, després de reconèixer els fets, de pagar una indemnització de 25.000 euros a la víctima, ha estat condemnat a dues penes que només sumen 2 anys de presó, 14 dies de treball també en benefici de la comunitat i una multa de 480 euros. Per rebaixar la pena, el tribunal també ha tingut en compte el temps transcorregut des del moment dels fets que varen passar concretament el juny de l'any 2019.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
4: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: Els productors d'oli de Menorca es troben en plena recol·lecció de ses olives que serviran per elaborar oli sota sa marca de qualitat IGP Oli de Menorca, sa primera IGP 100% ecològica d'Europa. Els productors locals recuen es fruit de manera manual o mecànica mitjançant vibracions i directament de s'arbre amb molta cura per evitar que s'oliva toqui terra i conservar al màxim sa seva qualitat. S'oliva recull verda o amb poca pigmentació i s'ha de moldre a les següents 24 hores un cop recollida a sa tafona, al molí d'oli. Tots aquests elements fan que Oli de Menorca tingui un gust únic, amb un caràcter afruitat i que conserva totes les propietats organolèptiques. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. Vatra Ràdio és dijous 15 d'octubre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

Avui és el Dia Internacional de les Dones Rurals, Dia Mundial del Rentat de Mans. Ja ho sabeu, un dia per prendre consciència de la importància que té fer-se net les mans, un hàbit saludable per evitar la propagació de moltes malalties i virus. També és el dia de la resolució dels conflictes i Dia Mundial del Bastó Blanc. El bastó blanc, ja ho sabeu, un símbol a nivell mundial per identificar les persones amb alguna discapacitat visual, sentim. Començam el programa amb n'Ignasi Terrassa, pianista meravellós, que passa dies i setmanes i de tant en tant el veiem per aquí, per es castell, passant uns dies de descans, té casa es castell i algun cop l'hem tingut també aquí al Dia Menorca, hem gaudit dels seus concerts en diferents ocasions. Ignasi Terrassa.

Ignasi Terraza, pianista, sé que va ser també un seguidor d'un altre gran pianista sec, aquest ja no hi és, en Tete Montoliu.

Dedicam el programa avui a totes les persones cegues de Menorca, d'Espanya, del món. El bastó blanc és una eina important per l'autonomia, la mobilitat, la seguretat de les persones cegues, que a Espanya són prop d'un milió. El bastó blanc va més enllà perquè és un símbol també d'autonomia i d'independència, perquè permet a les persones cegues desenvolupar-se amb llibertat i confiança.

0: Un altre músic sec, un prodigi, en Ray Charles. I com a curiositat us explicaré que el bastó blanc el va inventar un fotògraf anglès de Bristol de nom James Bix, que va perdre la vista en un accident a l'any 1921. Va pintar el seu bastó de color blanc per a fer-se visible entre el tràfic. Avui en dia són moltes les persones que utilitzen el bastó blanc i se'n fabriquen diferents models, plegables, rígids, simples, guies, llargs i fins i tot alguns models compten amb dispositius de geolocalització. Amb bona música que arrencam avui, començam el dia a Menorca, tants i tants músics i tantes persones cèlebres cegues que també homenatjam avui. Recordam Naxel Camarasa, que el tenim per aquí i el saludam a aquesta hora del dia. Com està aquest senyor? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Molt bé. I tu? Com va el dijous?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Coses noves a explicar?
1: Sí, sempre hi ha
0: cosetes. Ah, sempre hi ha cosetes? Ah, fantàstic.
1: Sí.
0: Per exemple? Així en general, de la vida.
1: Ah, de la vida.
0: De la vida, com si estiguéssim allà dins un ascensor escoltant bona música.
1: El temps, no se sol parlar de l'ascensor.
0: Exacte, el gran
1: o el partit de futbol d'ahir la nit.
0: Ep, ahir va jugar al Madrid, no? Va jugar.
1: Molt bé.
0: I què tal? Va guanyar, no?
1: Va guanyar, es veu, sí.
0: Sí, sí.
1: Va fer un d'aquells partits
0: coses
1: que fa sempre, de remuntades.
0: Tu ets més del Barça, no?
1: Bàsicament.
0: Bàsicament.
2: Gràcies. Gràcies.
0: Avui al Dia Menorca tenim varis convidats que ara vos presentarem.

0: Ja la tenim per aquí, na Iris Ortiz. Ella és integrant de l'Associació Oli de Menorca i coordinadora de la finca d'oli al Pericó de Ciutadella, que ens visita els estudis per contar-nos com està anant la collita d'oliva i quines són les previsions dels productors d'oli de la nostra illa. Imaginem que està en carretera, potser mos escolta des d'escotxo, el president del Cercle Artístic de Ciutadella, en Pere Begur, que vindrà també a presentar-nos les novetats de la nova edició del Premi Born de Teatre.
1: Guapo,
2: guapo,
1: guapo. Oh,
0: yeah. Give it to me. També des de Fornells, aquí als estudis, avui dijous, conversarem amb el president de l'Associació de Veïns de Fornells, en Xavier Pinyol. La salutació musical a càrrec del grup Nahash Symphonic Metal, que tenen concert aquest dissabte.

0: I ara sí, Axel, és el teu torn a veure les notícies. Per on passa l'actualitat a aquesta hora del dia?
1: Doncs passa en Pascastell, on els veïns que no compleixin les normes del porta-porta s'exposen a sancions econòmiques. L'Ajuntament ha anunciat que intensificarà la vigilància i que començarà a multar les infraccions després d'haver informat ja els residents i les administracions de finques de les obligacions del servei. Una de les principals normes és l'horari de retirada dels quals els contenidors s'han de treure atenció de la via pública abans de les 10 del matí. L'única excepció és el dia de recollida del vidre, quan el termini s'allarga fins a les 3 de la tarda. El carrer està dividit.
2: Multa creo que no, porque si una persona está enferma no puede bajar, es complicado. Yo tengo que bajar dos pisos para sacarlo y a la mañana tengo que recogerlo. Hay personas que no pueden, entonces creo que tanto como multa no exageren.
3: Ahí está el problema, que mucha gente no lo quiere retirar porque una vez lo dejas en la calle, tampoco sabes quién lo toca, si se ensucia, los perros hacen pipí.
4: Sembla que és un poc exagerada, és dir, de llamar sense atenció en principi o això. El millor estaria bé ara arribar a aquell dia, és molt fort.
1: El consistori recorda també que cal separar correctament les 5 fraccions, respectar el calendari i dipositar els residus dins els contenidors assignats. Les bosses deixades directament en terra o a la via pública no es recolliran. I atenció, perquè les multes van des dels 750 euros per a les infraccions lleus fins als 3.000 per a les molt greus, segons la gravetat dels fets i la reincidència. També és notícia que la finca del Caidús, Aló, ha estat distingida pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Concretament ha obtingut el premi al millor formatge madurat de vaca. Aquest era el moment en què s'anunciava el guanyador en la gala que va tenir lloc ahir al Teatro Real de Madrid.
5: Premio al mejor queso madurado de vaca. El producto es queso Alcaidús, denominación de origen protegida Mahón Menorca, premiado Alcaidús y recoge Pedro José Seguí Soloaga. Adelante, Pedro José.
1: És un dels guardonats de les 5 categories dedicades al formatge. Els Premis Aliments d'Espanya se celebren de manera ininterrompuda des de 1987 i s'han convertit ja en un referent per al sector agroalimentari i pesquer espanyol. La gala també va dedicar un espai a la defensa de la maonesa com a producte espanyol pel seu origen menorquí. I en plana política, Marc Pons serà el nombre 2 del PSOE al Congrés. L'actual diputat acompanyarà la cap de llista Francina Armengol a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Pons considera que els comicis posen de manifest dues maneres d'entendre la política i Espanya. La seva candidatura ha estat impulsada per l'executiva del PSOE Menorca, que en valora la seva trajectòria i l'experiència al govern central, on ha exercit, recordem, com a cap de gabinet de l'exministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera. Sentim Marc Pons.
6: En aquestes eleccions decidirem si volem un model de societat on la convivència i la tolerància prevalguin per damunt del menyspreu cap a aquell que pensa de manera diferent o inclús que està disposat a castigar immigrants.
1: Pel que fa a la resta de la candidatura, Enric Mas ocuparà el nombre 6, mentre que Maria Àngels Pons serà la primera suplent. La candidatura quedarà aprovada i ratificada de manera definitiva aquest dissabte en el Comitè Federal del Partit Socialista.
0: Aquestes són les notícies. A les 2:30 n'hi haurà més, ampliades, i en Excel vos les contarà si seguiu aquesta mateixa sintonia. Gràcies, company.
1: Que vagi molt bé.
0: Una estona, igualment.
1: Adéu.
0: Adéu.
7: Estic apàtica, ja no sé què tinc a fer. Jo ho dic cada dia, li dic al meu fill. Demà dona canvi. Fa 2 mesos que estic així.

0: fa sentir.
1: L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per avui intervals de nivolats, baixa probabilitat de que caiguin quatre gotetes en forma de pluja de manera aïllada i dèbil. Temperatures sense canvis destacables, es mercuri oscil·lant als 16 graus de mínima i als 25 graus de màxima, es vent bufa fluix variable amb brises costaneres.
2: Vinga, saludeu, saludeu, vale.
0: T'ensenya cap on has d'anar.
1: Fem una aturadeta, són les 12:16 minuts i tot d'una seguim.
3: Premio al mejor queso madurado de vaca. El producto es queso Alcaidús, denominación de origen protegida Mahón Menorca, premiado Alcaidús y recoge Pedro José Seguí Soloaga. Adelante, Pedro.

0: El dia Menorca, fet a casa.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquest dies, amor. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor del Camp de Menorca. Cinquena Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mo, Ajuntament de Mo.
3: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
4: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
5: Dani Toni!
6: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: Però hem de veure aquest puntet de calidad més, d'aquest ritme més.
4: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Udeivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
0: El dia Menorca, fet a casa.

0: Entrem en matèria. Els productors d'oli de Menorca han començat la campanya de recollida d'olives per elaborar oli sota el segell d'indicació geogràfica protegida IGP Oli de Menorca. Després d'un estiu amb temperatures i sequera extrema, volem saber com es presenta la temporada de recol·lecció i sobre quines previsions de producció fan feina al sector. Ens acompanya als estudis d'IB3 Ràdio Mo, Nairis Ortiz, integrant de l'Associació d'Oli de Menorca i coordinadora de la finca productora d'oli El Perico. Com estàs, Iris? Benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu per venir de la finca de Ciutadella als estudis a Mo.
1: Només faltaria, ja que me convides, aquí som.
0: Com està anant la collita en aquests moments? Com està la feina a la finca El Perico?
1: Nosaltres ja hem acabat enguany i van tenir una collita temprana, ja que bueno, les condicions climàtiques d'enguany han afavorit que hi hagi una varietat en específic que tenim nosaltres que hagi madurat abans. Així que, bueno, mos va fer córrer un poc més que altres anys, però no, molt bé, molt bé.
0: Quines són les varietats d'oliva que teniu valtros a la vostra finca?
1: Nosaltres tenim picual, ojiblanca i arbequina.
0: I aquestes, quin és el procés que necessiten, què necessiten, quantes hectàrees teniu en aquests moments sembrades?
1: Nosaltres tenim 10 hectàrees, que resulta uns 2.500 arbres, i bueno, és una producció que es fa bianual, no és un cicle fixe, però hi ha un any que és de càrrega i un altre any que sol ser de descàrrega. Vull dir que hi ha més producció un any i altres anys n'hi ha menys. Uh-huh. Enguany, en les condicions climàtiques que hi ha hagut un poc en la tramuntana que hi va haver el mes d'abril, que van tenir dues setmanes un poc fortes, tant nosaltres com altres productors van tenir moltes oliveres en estat de floració, quan surt la flor, que serà l'oliva, resultat de l'oliva, mos va cremar aquestes flors i bueno, hi ha hagut una pèrdua generalitzada a l'illa de Menorca d'un 30%.
0: Clar, tot això, tot, com totes les feines del camp i tota la producció del camp, va depenent de la climatologia, amb el que no es pot fer més que resignar-se i intentar trobar solucions a les conseqüències. Enguany venim d'un estiu molt sec, amb molt sí, poca aigua, i aquesta tramuntana, que clar, quan t'agafen la floració, és un moment molt complicat per als arbres.
1: Clar, l'únic que podem fer és recuperar la fua, que també s'ha cremat, però la flor surt una vegada. Té un cicle i ja no surt més. Així que se vol dir que tota la pèrdua que hi hagi d'aquesta flor és la pèrdua real que tindrem de ses olives.
0: Per tant, la producció s'ha vist afectada de totes les finques, això deu ser generalitzat. Quantes finques hi ha en aquests moments dins la IGP Menorca?
1: De productors generals hi ha uns 40 exactament d'IGP, no t'ho sabria dir perquè bueno, estem augmentant, hi ha molta gent que està en conversió, així que bueno, estem molt contents que la gent pues, assumi a l'Associació d'Oli de Menorca i intenti pues, obtenir aquest IGP, que du molta més feina també perquè amb ser producte ecològic sempre du una càrrega extra a les finques que decideixen anar amb ecològic.
0: Clar, és diferent, no? No és una finca productora d'oli i una finca productora ecològica 100% que tingui aquest segell.
1: Correcte.
0: IGP d'Oli de Menorca.
1: Correcte, sí, sí, sí. Vull dir que tot això d'una càrrega extra, la manera que tratam les oliveres, la manera que bueno, els apodam, el tipus de productes que hi posam contra les condicions que hi pugui haver, com per exemple la mosca de l'olivera, així que bueno, és important i estaria molt més damunt que tal vegada no amb un producte que no sigui ecològic.
0: En el vostre cas és oli ecològic,
1: sí,
0: i com
1: correcte.
0: Ho feu per fer tota aquesta feina, el procés de recollir l'oliva de manera manual, teniu tafona?
1: No, nosaltres no tenim tafona, però tota la collita la feim manual, emprem unes màquines que es diuen variadors, que són tot manual també, i bueno, tenim tot el nostre equip del Perico que recueix, tenim unes teles que es posen en terra i recollim a mà i amb aquests variadors que mos ajuden a la càrrega més grossa i després es repassen tots els arbres a mà. Normalment la quantitat d'enguany que hem tret d'una feina d'una setmana i mitja aproximadament, i bueno, després duint les olives a la tafona es molen allà i després durant una setmana més o menys es fa el filtratge i després ja embotellaríem. Vull dir que a final d'octubre, a principi de novembre ja tindrem la collita d'enguany embotellada.
0: És important es recollir la oliva, que se tafona i vagin les següents 24 hores, no? El
1: correcte.
0: Més prest possible.
1: Sí, sí, normalment nosaltres és collir i dur el mateix dia. Sí que es ve que intentem que tota, perquè si deixes l'oliva que agafi un poquet de temperatura, fermenta i aquesta fermentació pot provocar que hi hagi després un mal gust, estigui més picat, més avinagrat, vull dir que és important tenir un poc el control de la collita i la temperatura que pugui tenir i després arribar el antes possible a la tafona.
0: A quina tafona la duis, Valtros? Quantes n'hi ha en aquests moments a Menorca?
1: Crec que n'hi ha 4 I nosaltres la duim a Morredre Vell, que és una finca que ens queda molt, molt al costat de casa, som quasi vecins, i bueno, és molt agradable fer feina amb ells, així que allà som des de fa 3 anys.
0: Tota una feina, no? També es molí d'oli, se tafona, ja sí, comencen a haver-hi, i us començau a formar també els mateixos productors, no? Per fer-ho.
1: Clar, nosaltres intentem que hi hagi moltes més formacions anuals, sí que es ve que, per exemple, una illa com Mallorca ja està molt assentat l'oli, però bueno, nosaltres estem formant encara. Des de l'associació vam fer diferents cursos de formació per fer panell de tast, per veure un poc, conèixer millor els nostres olis, cap a on anem, si anem bé o no. Així que és molt important seguir formant a la gent que està molt interessada ara en pujar aquest producte que es havia deixat de fer i ara està començant a tenir aquest projecte un poc de futur, així que anem endavant.
0: Clar, i cap on anau? Anau bé?
1: Sí, el que intentam, almenys. La veritat és que volem fer cabuda en el nostre oli i en el de tots els altres productors a Menorca, i volem que la gent entengui que és un producte nostre, també és un producte local, que som gent d'aquí, que du moltíssima feina darrere i bueno, que valorin també el nostre producte com estigui ja assentat un producte com el formatge, com altres productes que sabem que són de la terra, però que soli també ha format part de la illa de Menorca des de molts anys enrere.
0: I de fet, alguns productors crec que formen part aquest cap de setmana de la Fira del Formatge, alguns productors d'oli també els hi trobarem aquest cap de setmana a Mo. Hi ha altres finques que estiguin, altres des del Perico ja heu acabat la recol·lecta, la collita, però n'hi ha que encara estiguin aquests dies recuint?
1: Sí, és que depèn moltíssim de la varietat d'oliva que tinguin a l'olivera, així que, i també de les condicions climàtiques, de la zona on estiguin. Davant nosaltres hem tingut un poc més d'aigua, menys aigua, i una finca de Sant Lluís, per exemple, pugui tenir més aigua en aquell moment. Vull dir que, però bueno, sé que hi ha un parell de finques que encara estan recollint.
0: I vosaltres, a la vostra finca del Perico, situada a Macarella i Cala Entorqueta, sí. Conta'ns un poc de quan comença la producció d'oli, aquest projecte d'una finca que era d'un magnat rus, si no m'equivoco, sí, i que s'ha fet tota una feina d'un projecte de recuperació agrària.
1: Sí. Es va començar amb aquest projecte fa 9 anys. Es havia abandonat, era un lloc pràcticament abandonat, i el que es va proposar a la propietat nova és implementar un projecte agrari en el qual hi poguéssim tornar a tenir pues, cereal, també tenim una ganaderia de cavalls, així que tenim cereal, som autosuficients, perdona, i també tenim oliveres, aquestes 10 hectàrees també d'oliveres, també tenim vinya, que tenim unes 12 hectàrees i mitja, 13, I bueno, anem fent feina un poc per recuperar pues, totes les parets seques que en algun moment pues, estiguessin malament, tant de rossalls, un poc història de Menorca també, per la part que mos toca, així que molt contents.
0: Quants batils feis d'oli de Menorca o quines són les produccions més o manco que teniu habitualment o que hi ha previst per fer aquesta nova temporada?
1: Clar, com te comentava, el cicle varia bastant, però bueno, enguany bueno, tindrem un nou format que serà de 2,5 i de 100 mil·lilitres, així que encara no te podria dir exactament quan sortirien amb els litres, que dependrà un poc de la decisió a darrere hora d'embotellar.
0: Clar, perquè quilos, per exemple, quants n'heu recollit d'olives?
1: Uns 8.500, més o menys.
0: 8.500, que ja han passat a Tafona.
1: Correcte.
0: I en aquests moments estan?
1: Estan ara mateix en els dipòsits, estem esperant amb els filtratges, esperem que rebaixi un poquet i després ja embotellam.
0: Clar, i molts experts que també tenen que anar mirant totes les propietats, que
1: correcte,
0: no perdin propietats i que vagin tastant aquests tastadors d'oli, també.
1: Sí, és molt important. Tots els nostres olis passen per laboratori, anàlisis, mos confirmen que és un verge d'oliva extra i després a partir d'allà pot ja tenir l'analítica i anem fent feina amb embotellar.
0: Fantàstic, i escolta'm, i es vi?
1: Es vi també, estem molt contents enguany, bueno, encara no hem inaugurat la nostra bodega, però bueno, estem en allò.
0: La teníeu construint-se, no? La bodega,
1: sí.
0: Gairebé la teniu ja?
1: Encara... Sí, encara falta un poquet, però bueno, estem en allò. I bueno, estem molt contents, així que tota la nostra producció de la verema d'enguany ja sortirà de la nostra bodega, així que molt contents.
0: Quins són els tipus de vi que feis al Perico? Quin tipus de vinya teniu, de rem?
1: Ara nosaltres teníem, sobretot, hem fet molta feina amb Chardonnay, amb un vi blanc, que es diu Murmullo, 100% Chardonnay, i després tenim un garnatxa Syrah, que seria un tinto jove que van treure també enguany, que es diu Matices, i bueno, ha tingut bastanta bona acollida i estem molt contents també, així que seguim fent feina.
0: Idò, bona feina, Iris. Moltes gràcies per estar una estoneta amb nosaltres i contar-nos de tota la feina que feis a la finca del Perico a Ciutadella. I estarem ben pendents, quan tingueu sol i avisa'ns.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: El Dia Menorca, fet a casa.

0: Nahash Symphonic Metal. Aquest cap de setmana, apuntau bé, dissabte, a la sala multifuncional d'Es Mercadal a les 9:30. Gràcies, Maria Camps, per aquesta salutació i mos veiem dissabte.
1: El dia Menorca, fet a casa.

0: Les 12:32 minuts, i escolta, us encanta perquè ja tenim aquí el programa, la programació de la nova edició del Premi Born de Teatre, un any més. Com sabeu, el Cercle Artístic de Ciutadella entrega el prestigiós guardó Premi Born de Teatre enguany amb una gala que serà més especial perquè cada any ho és un poquet més, si l'any passat era especial perquè era 50, enguany ho serà més perquè és 51. Com estàs, Pere Begur? Bon dia!
1: Hola, com esteu? Bon dia, sí. 51 edicions ja.
0: 51, sí. Què et sembla? Darrers preparatius en marxa.
1: Que vells que som. Sí, que des.
0: No tenim res de vells, res. Tenim una molt bona experiència que va fantàstic per organitzar gales tan meravelloses com la que organitzava aquest...
1: No, jo me referia en els premis.
0: Ah, en els premis. Sí, bueno, els premis té un poquet d'anys, però tu no en tens tants.
1: 51? No, que va.
0: Com a president no el manco.
1: Sí, el vaig veure néixer.
0: El vas veure néixer. Bueno, escolta, què teniu preparat per aquesta nova edició 51 Premis Born de Teatre que es diu? De veres, i sempre amb una gran qualitat i una gran participació també.
1: Bueno, sí, enguany la participació ha estat molt elevada, 231 o 32 obres, si no record malament, ratll de memòria. D'aquestes 230 i pico se va fer una preselecció de les que n'han quedades 10, i d'aquestes 10 sortirà l'obra guanyadora i sortiran els finalistes si el jurat ho considera. I, bueno, què hem preparat? Hem preparat algunes coses interessants que comencen aquest pròxim cap de setmana. Dia 16 venen tres actrius catalanes, concretament de la companyia gironina de Joan Miquel, d'en Joan Miquel, el guanyador de l'any passat.
0: D'en Ferran Joan Miquel.
1: Ferran Joan Miquel. Que aquestes tres actrius són les que estan preparant l'estrena de La solitud dels cossos celestes, que com recordaràs va ser l'obra guanyadora l'any passat. I doncs venen aquest cap de setmana, concretament divendres, a la sala Jeroni Marquès a fer una lectura dramatitzada d'aquesta obra, no? Per primera vegada, per tant, interpretaran una obra que després elles mateixes posaran en escena. Això serà divendres, diumenge capvespre, de vegades les 6, en el Teatre de Sant Miquel. Hi haurà una representació de màgia a càrrec de Fèlix Malmo, que, bueno, els qui l'heu seguit, els qui el coneixeu, sabeu que és un mag

0: extraordinari i posarà tot el seu saber al servei dels fiats, que seran els autèntics protagonistes d'aquesta representació diumenge cap vespre.
1: Per tant, l'activitat ja està totalment en marxa en el Cercle Artístic de Ciutadella, amb les primeres activitats. Hi ha una de... tota la gala Premi Born i des de que estàs, que fa 3-4 anys ja que estàs de president?
0: N'ha fet un i busques.
1: Pensava ja que havia passat molt més temps.
0: És el meu segon Premi Born.
1: El segon Premi Born.
0: Com a presidència.
1: Cert, sí. És veritat. Llavors estaràs visquent gairebé com per primera vegada aquella emoció de cebre que ha passat amb Sobre, que va guanyar l'any passat amb La solitud dels cossos celestes, i que veuràs dramatitzada i teatralitzada aquest cap de setmana, que és clar, és tot aquest any demandat, diguem-ne, de cada obra guanyadora, de Cebre, com ha anat també creixent aquest premi que heu atorgat des de Ciutadella i com ha anat caminant.
0: Mira, te diré que des de que van conèixer en Ferran Joan Miquel l'any passat, el primer que van parlar amb ell va ser de la possibilitat d'estrenar Sobre aquí a Ciutadella, no? Coincidint amb aquesta edició, la 51 edició del Premi Born de Teatre. No va ser possible per diferents circumstàncies, perquè ell tenia una intenció de començar-la a treballar, diguéssim, a uns mesos concrets. Després no va ser possible i finalment ha trobat la possibilitat d'estrenar-la, encara que no a Ciutadella, sí a Girona, no? Ell és gironí i, per tant, l'estrenaran si no hi ha res de nou allà. Nosaltres el que sí farem serà conèixer les actrius que protagonitzaran Sobre abans que ningú, no? Vindran aquí a fer aquesta lectura dramatitzada divendres.
1: Fantàstic. I també a partir de dimecres, com a la setmana en sa meitat, perquè el Premi Born és dissabte, dia 24, però dimecres també hi han més representacions.
0: Mira, des de dia 7 d'octubre hi ha aquí una companyia que es diu La Petite Morte, que és una companyia nacional, espanyola, tot i es nom, no?, que està formada per actors i actrius de diferents punts d'Espanya. Hi ha gent de Catalunya, hi ha gent de Madrid, hi ha gent de Valdepeñas, hi ha gent de diferents localitats d'arreu de l'estat. Són 5, han vingut a preparar una obra que es diu Xarnego, o Xarnego, perquè segurament tant la preparen en català com en castellà. I bueno, hi va de so. Vull dir, va de la convivència, de la integració de persones que en una societat no són nadives o no són de família d'arrel, diguéssim, d'avui llinatges del lloc, no? Català o castellà o basc o d'allà on sigui, i en canvi, bueno, pues, la família s'ha establert a un lloc, allà han nascut aquestes persones i, bueno, i des de ben petits, el manco quan jo era petit, a aquestes persones els hi dèiem, o mos deien, perquè jo som xarnego. Xarnego és fill de local i forastera, no? O al revés, o de foraster i dona local. Per tant, jo som xarnego i a molta honra, no? I bueno, aquesta obra ve a xerrar d'aquestes coses, no? De les dificultats d'integració en què s'han trobat aquestes persones i també de la necessitat per part de la societat d'integrar-les, no? I bueno, crec que és una reflexió força interessant i que en escena pot estar molt bé. Dia 21, dimecres, a Fuscat, a les 8, en aquest cas a la sala d'actes de l'Institut Josep Maria Cuadrado, aquesta companyia, La Petite Morte, interpretarà, representarà una part de Sobre, la que hagin pogut preparar a la residència que estan fent ara mateix a Ciutadella.
1: Un acte que serà gratuït, com també serà el grup de lectura dijous amb aquesta obra guanyadora, La solitud dels cossos celestes, i després es presentarà aquesta obra editada en les quatre llengües que edita el Premi Born de Teatre.
0: Sí, es farà en dos actes diferents. Dijous hi ha aquesta Cercle Escriptura, organitza aquesta lectura de Sobre amb l'autor, hi haurà en Ferran Joan Miquel aquí, i tothom que hi tingui interès, pues, bueno, podrà parlar amb ell de rerefons que hi ha darrere tota obra artística i també, en aquest cas, dramàtica o teatral, com és aquesta, no? I divendres, capvespre, divendres foscat també a les 8, en el Saló d'Actes de Cercle Artístic, es presentaran les edicions de l'obra guanyadora de l'any passat, edicions en quatre llengües, en les quatre llengües de l'estat espanyol, i després hi haurà una conferència, podrem escoltar una conferència van si recordes nom, sé que és un guionista molt, molt conegut de sèries de televisió, i vindrà a explicar-nos la seva feina divendres, com dic, en el Cercle Artístic a partir de les 8. És en David Plana, guionista de Vent del Pla i de moltes altres sèries exitoses de la televisió catalana i d'alguna altra cadena de televisió nacional.
1: Fantàstic, gran nivell com sempre en el Premi Born de Teatre i totes les activitats que giren al voltant d'aquest guardó, i dissabte, dia 24, a partir de les 9, l'acte de lliurament del 51è Premi Born de Teatre amb els ocells. Això serà una meravella, no deixa a ningú indiferent, no. Els ocells de la Calòrica.
0: No, els ocells, és molt curiós perquè els ocells és un exemple clar de per què tenim teatre. O sigui, de per què va néixer el teatre. El teatre, els grecs el van inventar per educar, sobretot en política, és a dir, sobretot en servei a la societat, perquè els grecs, els atenienses en aquest cas, es poguessin il·lustrar sobre com havíem de funcionar a la polis, a la ciutat. No? El teatre neix per això. I Els ocells és una obra d'en Aristòfanes, que és un autor grec del segle V abans de Crist, si no record malament, i Aristòfanes emprava aquesta obra i algunes altres que va escriure per il·lustrar a la gent el seu comportament cívic, per entendre-nos, no? Les responsabilitats que un ciutadà havia d'adquirir en la seva ciutat. I, bueno, ho va fer d'una manera força entretinguda, i la Calòrica li ha donat una altra girada en aquesta obra, i a més de ser entretinguda és divertidíssima. Jo la recomano perquè realment és de les poques obres que crec que hi ha en cartell actualment i que fa molta estona que hi és. No? Sé que la Calòrica ja va dur Els ocells a Menorca, en concret en el Teatre d'Esbord de Ciutadella, ara fa 4 anys, i encara està en cartell. Vull dir que Déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut.
1: Una obra de creació col·lectiva inspirada en la comèdia clàssica grega de l'any 414 abans de Crist, que no deixa indiferent a ningú i que porta aquestes reflexions de comportaments cívics i polítics del dia d'avui, que els hi donaran, evidentment, el seu context actual, aquestes obres, aquests clàssics de tota la vida, tant del teatre com de la literatura, que sempre podem portar en el nostre present.
0: Sí, a més, en total garantia de que l'encertaran, perquè si res té la Calòrica que està plenament identificada en l'actualitat, i segur que a tots ens sonarà el que vegem a l'escena del Teatre d'Esbord dissabte 24 a vespre.
1: Dissabte sabrem el guanyador o guanyadora d'aquesta nova edició del 2026. Fins llavors no ens donareu cap pista, això ja ho tenim clar, per tant ja no ho preguntarem, però molta participació, de quins països, també participació local, i imagino que un nivell sempre de qualitat alta.
0: Bueno, vam. El desnivell jo no ho sé perquè no he llegit les obres, no? Puc explicar que entre el jurat hi ha anys que consideren que el nivell és bastant més alt i altres anys que no ho és tant. Però, bueno, Déu-n'hi-do. Per premiar una obra amb el Premi Born de Teatre ha de ser una obra de qualitat. No s'endú cap premi qualsevol. I això, tinguent en compte això, segur que de les 230 i pico obres que s'han presentat en guany, alguna n'hi ha que es mereixi aquest premi. Qualcuna en trobarem. N'hi ha escrites en català, troc que més o mancos un 35%, la majoria escrites en llengua castellana, això, un 65-70%, i provenents d'arreu del món. D'Espanya, la majoria, de Balears alguna, de fora, d'Estats Units, d'alguns països iberoamericans, centre-europeus. Vull dir que pràcticament hi ha representació, tot que són 14 o 15 països del món que estan representats en aquests moments en el Premi Bord de Teatre d'enguany.
1: I qui forma part del jurat enguany, Pere?
0: Bueno, repetim jurat. Enguany hi haurà Eulàlia Carrillo, un guionista també molt coneguda de sèries de televisió, la darrera, Sueños de Libertad, tots la podem veure cada dia, i bueno, hi ha alguna més, que bueno, la Riera, etcètera, etcètera, que bueno, Eulàlia n'ha estat guionista o coguionista. Després en Pep Ramon Cerdà, que és un dramaturg i director de teatre d'escena mallorquí, ha estat director del Teatre Principal durant un ranxo d'anys, fins a l'any 2023, crec recordar. També és en repetidor, serà el portaveu de jurat, si no hi ha res de nou, ja ho va ser l'any passat. I després en Ricard Gázquez, que és dramaturg, també és professor i té un Premi Bord de Teatre, vull dir, el va guanyar a principis d'aquest segle, en els anys 2000, 2004, 2005 o 2014, ara no ho record massa bé. La qüestió és que ell va a el Premi Bord de Teatre i, bueno, i des de fa 3 anys també forma part de jurat. Són les tres persones que decidiran qui s'endú el Premi Bord d'enguany.
1: I de dissabte, dia 24, acte de lliurament amb aquesta representació de l'obra Els ocells, i no ho hem dit ja per acabar, i en les jornades formatives també.
0: Bueno, això serà el novembre, sí. Cada any procuram que el teatre no només es quedi a l'escena, sinó ni en els llibres, en el paper, sinó que també arribin els actors i a totes aquelles persones que volen fer el teatre, volen fer de la seva vida del teatre una forma de vida, no? I el mes de novembre, crec recordar que dia 13 i 14, o 14 i 15, aquell cap de setmana...
1: 14 i 15 de novembre,
0: en l'Institut Josep Maria Cuadrado, a la sala d'actes, acollirà aquestes jornades formatives que enguany, si no hi ha res de nou, impartiran a Maribel, ets la persona, diguéssim, que porta les aules de teatre, no la trobaràs, ets la persona que porta les aules de teatre en el cercle artístic. Tots els qui han passat alguna vegada per les aules de teatre coneixen perfectament a Maribel.
1: I queden encantats
0: i és una professional, la veritat és que de garanties.
1: Professionals que giren al voltant de tota l'organització del Premi Bord de Teatre, una forta abraçada a tots ells i elles, i que xaleu, que gaudiu, que sigui tot un èxit tota aquesta 51a edició del Premi Bord de Teatre. Gràcies, Pere, per estar una estoneta amb nosaltres.
0: Gràcies a Valtos, i esperem que sigui tot un èxit i que la gent quedi molt satisfeta. Gràcies.
1: Entrades disponibles en el teatre?
0: Doncs pues no ho sé, la veritat és que si n'hi ha, n'hi ha poquetes.
1: N'hi ha poquetes,
0: ja. Sí,
1: a córrer, ara anirem a xuruar.
2: El dia Menorca, fet a casa.
3: IB3 Ràdio és cultura. Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquest dies a Mó. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor del Camp de Menorca. 5a Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mó. Ajuntament de Mó. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 18 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
2: El dia Menorca, fet a casa.

0: Recte final del Dia Menorca, com sabeu, els dijous gaudim de la visita de diferents veïns d'associacions de veïns de la nostra illa i avui tenim el president de l'Associació de Veïns de Fornells en representació d'aquest nucli, aquest poble tan fantàstic de la costa nord de la nostra illa, aquest nucli mariner. Una associació que participa molt activament a la vida social, cultural i mediambiental del poble, a més posant especial atenció a organitzar activitats durant tot l'any i sobretot durant els mesos d'hivern. Ens acompanya en Xavier Pinyol, president de l'Associació de Veïns de Fornells. Com estàs, Xavi?
1: Molt bé, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Bueno, porteu uns quants dies fent molt bona feina per organitzar totes les activitats, perquè des de l'Associació de Veïns, quants anys fa que esteu? Vau tenir una aturada i ara fa un
1: sí,
0: temps
1: bueno,
0: que tornau.
1: L'altre dia ho xafardejava. Des de l'any 84, que jo tingui constància, es va donar d'alta l'associació, va haver uns anys que va estar inactiva, i ara ja fa 3 que ho hem agafat amb aquesta junta local, perdó, la junta d'ara.
0: Actual?
1: Sí, i el lema nostre és molt fàcil, és fer poble, és dir, tot el que intentem és que l'època d'hivern, que és quan tanquen tots els comerços i els bars i tot el Fornells, doncs la gent pugui dir un pot de coses culturals nostres, de tallers, i de, bueno, a vegades fem coses els dissabtes, els diumenges, vull dir que fem coses que agradin a la gent i que pugui participar tot el poble.
0: Recuperar un poquet aquella essència, no?, del poble de Fornells. Hi ha un teatre, hi ha una biblioteca, hi ha fins i tot també una part de l'Ajuntament, hi ha un bar, la Padani, per tant, hi ha molta gent que viu allà durant tot l'any i es ve que des de la irrupció del boom del turisme hi ha hagut molta gent que s'ha instal·lat com a segona residència i passar els estius a Fornells, però hi ha molts veïns que esteu durant tot l'any i que també teniu necessitat tant d'activitats com de serveis.
1: Sí, hem donat un pot de vida en aquest tema de Fornells, que ja t'he dit que a l'hivern està bastant tot tancat, i que fem activitats i que la veritat és que tenim molt d'èxit. Som ja 200 socis i des d'aquest punt estem molt contents. La gent ens apoya, hi ha gent que fa econòmicament, fa aportacions perquè no ve en els tallers o no ve a les coses, però sí que vol ajudar, i bueno, jo crec que tenim bastant d'èxit i estar agraïts als veïns que també col·laboren i aporten idees i participen.
0: Tot el poble i els veïns us hi volcau quan ja s'ha d'organitzar un acte el cap de setmana passat a la Fira d'Espeix, un èxit.
1: Vale, aquí no vam poder participar en res perquè és quasi temporada, final de temporada de la gent, però sí que a l'hivern doncs, hem fet un concurs de truites, hem fet un concurs de cuina menorquina, hem fet una cosa que va agradar molt, que és la Carmanyola Viatgera, que és un llibre que estan fent els fornellers, que passa d'un veí a un altre, i s'apunta a un llibre, s'apunta la recepta, se fan fotos, i ha tingut bastant d'èxit. Vull dir que són coses que perquè participi tothom.
0: I enguany, què teniu el programa tancat ja, de tot el que ve d'aquí als pròxims mesos?
1: El tenim quasi tancat, no voldria dir ara ni dates ni res, perquè la gent no digui, vas dir el dilluns i era un dimarts, però sí que tenim moltes coses. Volem tornar a repetir el concurs de truites, també volem fer lo de la cuina de menorquina, volem fer el mercat de segona mà i altres tallers que van sortint i que no tenim encara concret el dia, però bueno, tenim ja el calendari tancat.
0: Com feis feina des de l'Associació Veïns? Sou 200 socis molt actius i molta feina que feis de manera voluntària quan
1: sí,
0: podeu.
1: Sí, altruistament. Tots els tallers són altruistes. Totes les persones que venen ho fan pues, agraint als veïns que puguin participar, doncs se'ls fa un petit regalo, com no podria ser d'una altra manera. Però tenim ara una junta que som uns 9 persones, és a dir, ens reunim cada mes, si fa falta abans, però la junta és la que decideix una mica el calendari, propostes, i és la que tirem un poc endavant amb aquest tema. Els altres participen, però d'una altra manera.
0: I què necessitau més a l'hivern en el poble de Fornells?
1: Bueno, la carència és de que està tot tancat, vale? La carència és que a Fornells a l'hivern, a l'estiu ens trobem amb molta gent i en canvi a l'hivern pues ens trobem a faltar aquesta calor dels comerços i dels bars oberts i restaurants.
0: I serveis també, imagino.
1: Clar, serveis també manquen, és lògic, tot manca un poc, però bueno, es pot fent aquestes coses, fem tallers i fem coses i bueno, la gent participa i s'ho passa molt bé, la veritat. Tot és altruistament, vale? Tots els preus que fem, tots els mercats, els donatius que se'ns dona, fem el mínim possible perquè participi gent i pugui divertir a tothom.
0: Bueno, al final és una feina, hi ha coses que s'han de pagar i al final és posar preus o populars o altruistes perquè es puguin desenvolupar totes aquestes feines que es fan des de l'associació de veïns.
1: Clar,
0: sense...
1: com tothom ho fa altruistament, clar, per això intentem fer-ho el més ajustat possible.
0: I la gent agraïda, imagina que es facin totes aquestes activitats.
1: Jo crec
0: no?
1: que sí, la gent està agraïda amb l'associació de veïns. Estem fent moltes coses, ja t'he dit, al ser 200 socis crec que estem recolzats per molta gent i hi ha que tirar pam pam, vull dir que hi ha un calendari per enguany que també farem coses. Aprofito per dir que el dia 30 tindrà en el Teatre de Fornés, hi haurà una reunió, una assemblea general per tots els socis que podran vindre a les 7 i allà pues, bueno, entre tots decidirem coses, plantejarem coses i a veure com va... l'assemblea aquesta.
0: És que hi ha fins i tot un teatre a Fornells.
1: Tenim un teatre. És de l'Episcopat, vale? I, hombre, sí, és una cosa que hem demanat diverses vegades, que podria l'Ajuntament fer un petit esforç per comprar aquest teatre. Uh-huh. Crec que seria una bona iniciativa.
0: Com és la col·laboració o la feina conjunta amb l'Ajuntament d'Es Mercadal, d'aquí depèn Fornells, hi ha un Val la Padani, en Carles Roger, que és forneller, uh-huh, i també viuen allà tot l'any.
1: En aquest aspecte, sí, és veritat que tenim tot el que demanem ho tenim, això no hi ha cap problema. Sí que hi ha altres coses que bueno, ja no és tant de l'associació de veïns, però sí que ens agradaria que se solucionessin a Fornells, que costa més d'aconseguir.
0: Com quines?
1: Bueno, el centre de dia. Tenim un centre de dia a Fornells, damunt del Club de Jubilats, que se'ns va prometre que s'acabaria i no s'ha acabat. Estem en marxa amb un geriàtric de Fornells que també bueno, hi havia que reforçar i intentar d'aconseguir tancar coses. I després un espai que seria més per als comerciants, que en el seu dia es va fer, que era una zona d'usos molestos a Fornells, que no n'hi ha cap. Tenim que anar tots els comerciants o tots els que tenim empreses, tenim que anar a Mercadal, en el polígono de Mercadal. Presència policial també seria just que es reforcés. I són quatre coses que sí, l'Ajuntament ens escolta, però necessitem una petita empenta. Jo crec que sí que ho aconseguirem.
0: I que s'aconsegueixin aquestes petites empentes, perquè al final és la gent jove vol quedar, hi ha molta manca d'habitatge per tot l'any també a Fornells, un gran problema, a tota Menorca, però clar, a Fornells un poquet més encara, no? Perquè moltes, gran tant per cent gran, estan destinades a turisme o a segona residència.
1: Sí, clar, la dificultat és aquesta, trobar habitatge digne pels treballadors, per la gent jove. A Fornells s'ha enfocat tot el turisme, que em sembla bé i lògic, però bueno, també la gent té que donar serveis i la gent jove que vivim a Fornells pues necessitem habitatge digne.
0: Que tot és una roda, no? Sí. Si no tens habitatge, si no pots quedar a viure a Fornells, has de marxar, el comerç no obre, centre de dia, geriàtric, tot és una maquinària que ha de funcionar tota. Clar,
1: però pensem una cosa, és a dir, si volem turisme, que m'assembla bé que vingui, crec que es té que regularitzar, també hi ha que donar servei en aquest turisme. Vull dir que és important que els que hi donem serveis, camarers, treballadors, el que sigui, tinguem un lloc per anar a viure.
0: I de Xavier Pinyol, president de l'Associació de Veïns de Fornells, una forta abraçada als 200 socis i a tots els fornellers i fornelleres que mos estiguin escoltant i cap allà que mos veurem aquest hivern.
1: Aquest, quan tingui l'assemblea ho transmetré.
0: Ens vas passant les activitats, les anirem anunciant. Sobretot el concurs de truita, eh?
1: Sí, podeu comptar amb nosaltres quan vulgueu.
0: Moltes gràcies.
1: Perfecte.
2: I si veig segut de la mà, vaig corrents, sentis de sal marina, arena, rent. Un cafè esplanàs i haut vora Fornells. Color turquesa, quinotitzes, meu cor.
0: I d'avui que vespre podem fer perfectament una bona passatgedeta per Fornells. Sempre és un èxit. I també vos recomanam el Club de Lectura en presència de l'escriptor Joan Dausat Dalmau a partir de les 7 des que vespre a la Biblioteca de Mont. Família Munanam, demà tornem com sempre a partir de les 12. Gràcies per escollir-nos un dia més i demà ja serà divendres i aquí tornarem a ser. Forta abraçada, família.
3: Escolta, Polit, mos veiem demà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El govern es planteja estendre el paquet d'ajudes per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran al sector primari davant la dramàtica situació que pateix per l'encariment dels combustibles. Així ho ha suggerit avui l'executiu en una reunió que ha mantingut el vicepresident econòmic Antoni Costa i el conseller d'Agricultura Joan Simonet amb el sector dins la ronda de trobades que manté per analitzar la situació davant l'augment de la inflació.
2: El gerent de la patronal agrària Saja, Xisco Salvà, explica que els costos de producció efectivament han patit un encariment progressiu en els darrers 7 mesos i temen que es converteixi en un problema estructural. Per això ha demanat a l'executiu que faci força perquè la PAC, les ajudes financeres que atorga al sector la Unió Europea, compensin també la insularitat.
3: L'IVA Balears suposa més o manco un 30% més que la resta de la península i que aquesta PAC reconegui exactament les particularitats de tots els agricultors de les Balears i que tots aquells puguin entrar dins el sistema de les properes ajudes de la PAC del període 2028-2034.
1: Atenció ara a aquesta notícia. El 9% de la població de les Balears va tenir problemes per pagar el lloguer o la hipoteca durant l'any 2025. Són dades del darrer informe de l'estat de la pobresa publicat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social. Aquest estudi assenyala directament l'accés a l'habitatge com un dels factors principals que generen vulnerabilitat econòmica i pobresa a l'arxipèlag.
2: Tot i que la situació a les illes és preocupant, les dades es varen situar lleugerament per davall de la mitjana de l'Estat, on els retards en els pagaments varen afectar el 10,5% de la població espanyola. Pel que fa a la pobresa severa, és a dir, aquelles persones que viuen amb manco de 679 euros al mes, la taxa de les Balears se situa gairebé en el 7%. És una xifra que es manté per davall també de la mitjana, fixada en el 8%.
1: Als tribunals, l'Audiència de les Balears en reobre la causa contra la líder de Podem a les Illes, Lucía Muñoz, i la il·lustradora Lluïsa Febrer pel cartell de la festa LGTBI de la Rebel·la de Sant Sebastià. El tribunal ha acceptat el recurs de l'Associació Advocades Cristianes i ha revocat l'arxivament de la causa que havia decidit un jutge d'instrucció en considerar que els fets podrien constituir un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos.
2: És una polèmica que va començar el gener de 2025 arran del cartell promocional de la festa. La imatge mostrava el patró de Palma, Sant Sebastià, representat amb una llonganissa als genitals i també una santa a qui un dimoni tocava les parts íntimes. L'organització Querellant acusa el partit polític d'utilitzar imatges religioses per fer representacions sexuals i també de fer servir la burla a la fe com a propaganda ideològica. Amb aquesta resolució judicial, el cas es reobre de manera oficial i amb dues implicades hauran de ser investigades per determinar si existia una intenció clara d'ofendre les creences dels cristians o si la difusió de la imatge s'empara dins el dret a la creació artística.
1: I el Papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar i a fer fisioteràpia respiratòria. El pontífex continua ingressat al Policlínic Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts passat d'un càncer de pulmó. Fonts vaticanes han informat avui que el Sant Pare ha passat una bona nit, s'ha aixecat i ha pogut berenar amb normalitat. Amb aquest apunt arribarem a la 1:04. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3.

0: Una i cinc minuts, bon dia. Pablo Torres s'ha entrenat avui amb normalitat i està al 100% disponible per jugar dissabte amb el Mallorca i Ipurua. En Facundo Tenaglia, el control tècnic, començar amb les postres d'avui, amb la darrera hora d'aquest Eibar Mallorca de dissabte. Fa uns instants ha parlat Luis García, el tècnic mallorquinista, i ha confirmat que Pablo Torre ha superat el procés víric que ha patit i ja s'ha entrenat amb els companys amb normalitat, i ha dit el míster que està 100% disponible. Soumaoro segurament també estarà disponible per dissabte, però encara té algunes molèsties, i qui hauria de la convocatòria és Arnau Puigmal, que té molèsties i es perdrà segur el partit. Luis García està content amb la plantilla després de la victòria a Las Palmas i està convençut que l'equip podrà fer un bon partit a Eibar. Rival difícil, dissabte a les 4 i quart, duel entre dos rivals directes per l'ascens. Tot d'una sentim Luis García, però abans repassam resultats de la jornada de Champions. El Madrid i el Betis completaren el ple de victòries espanyoles aquesta jornada. Els blancs, que perdien per 3-1 al minut 82, varen acabar guanyat per 3-4 al camp de la Roma. És José Mourinho, tècnic del Madrid.
1: En la mala primera parte, la responsabilidad es del entrenador. Y la buena segunda parte, la responsabilidad es de los jugadores. Hemos ganado 4-3, pues estarán a decir que yo he estado muy mal en primer tiempo con el equipo que ha jugado. El fútbol es así, pero al final Inter y Roma, los dos equipos más fuertes de Italia, 6 puntos.
0: I el Betis també amb remontada va guanyar per 3-2 contra el Porto, el tècnic bètic Pellegrini.
2: Muchos pensaron que por llegar a la Champions están los objetivos cumplidos. Yo creo que fue el primer paso. Ahora que estamos en la Champions tenemos que buscar clasificar y entramos con esa mentalidad intentando a través del fútbol ser superior a rivales tan importantes como han sido el Lille en Francia, que es puntero de la Liga Francesa, y ahora el Porto, que es puntero de la Liga Portuguesa. Así que muy contento con el equipo.
0: Per cert, a la primera divisió, el jugador del Madrid, Vinícius, ha estat sancionat amb 4 partits per l'expulsió contra el Villarreal. D'aquesta manera, el brasiler es perdrà el clàssic de dia 25 d'aquest mes.
3: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dará 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
0: En bàsquet, Elena Puello va debutar ahir a la fase de grups de l'Eurolliga amb una derrota del València Bàsquet davant el Fenerbahçe. Tot i la derrota, la jugadora de Palma va tenir una molt bona actuació amb 11 punts, 3 rebots i 3 assistències. I per cert, avui a hora baixa serà presentat Joan Sastre amb el Palmer Bàsquet a l'Atzisa Inca, el pavelló que du el seu nom, Joan Sastre, que ja s'entrena amb l'equip però encara no jugarà aquesta jornada. Demà el Palmer visita la pista del Guipúzcoa i dissabte hi ha derbi a primera FEB a Menorca, Bàsquet Menorca, Figuí Mallorca, que lluitaran tots dos per aconseguir la primera victòria d'aquesta temporada. D'aquí uns instants també en farem prèvia amb jugadors dels dos equips. I acabam aquest repàs en pàdel. Gemma Triall i la seva companya Delphi Brea jugaran els quarts de final del Gran Premier de Pàdel de Milán després de guanyar avui els vuitens a la parella espanyola formada per Bea Caldera i Noa Cánovas. 1:08.

0: Una i 20 minuts, Esports 3 en directe a Ivetra Ràdio. Jugui dissabte al Mallorca i també jugui a l'Eau d'Eivissa de Primera Federació. Jugui dissabte a les 6:45 l'equip de Raúl Llona, que arriba a aquest partit després d'empatar un contra el Madrid Castella a la darrera jornada. I a més ho fa amb bones notícies pel que fa a la plantilla. Recupera jugadors que fins ara havien estat lesionats, com Iván del Olmo, Genaro i Macella. Un dels protagonistes de l'equip en aquesta primera part de la temporada és Pedro Ortiz, el jugador mallorquí, l'interior, que va camí de millorar aquesta temporada a Eivissa els seus números. Ja du 3 gols i una assistència i és el màxim productor en atac. L'ex Balearico confia plenament en l'evolució de l'equip i amb el model que proposa el míster Raúl Llona. Víctor Sancho és a Can Misses. Endavant, Víctor.
1: Doncs així és, estem amb el protagonista del moment a la Unió Esportiva Eivissa, amb Pedro Ortiz, en uns nous passadissos de camises que han canviat una mica per aquesta temporada, mesos curts, hem passat del blanc a un color gris-negre. Què tal, Pedro, com estàs?
2: Hola, molt bones, molt bé.
1: Tu no havies conegut com era abans, que era més blanc tot això, ara ha canviat a un color... T'agrada aquest color gris-negre?
2: Sí, està
1: gris,
2: molt guapo, m'agrada més així, segur.
1: Bé, segurament el club en el futur voldrà unes instal·lacions encara més modernes i tal, però bé, això és una altra història. Bé, no? Content, no? Has fet els 2 gols en els 2 darrers partits. Molta gent diu, no només nosaltres, els comunicadors, també els aficionats, que han estat els 2 millors partits de l'equip fins ara, en aquest inici de temporada, així que content, imagino, no?
2: Sí, molt content. Com ja vas dir, hem estat parlant amb l'equip i tal. Duim 2 partits molt bons, crec que estem fent coses molt bé. La cosa de cada va millor, sensacions bones... I bueno, sempre es bo sumar i que millor de marcar un gol o fent alguna assistència.
1: Repassar una mica els teus números i també altres temporades i les teves característiques, estava pensant, la idea del míster de Raúl Llona, jo crec que és ideal d'alguna manera per les característiques d'en Pedro, no? Un jugador que pot jugar sobretot per dins, que té un grandíssim peu esquerre, que arriba, que té lectura del joc, passada, xut, com hem vist. Tu també ho penses, suposo, això, no?
2: Sí, al final el jugador el que volem és adaptar-nos una mica a les característiques que tenim cada un, doncs amb el joc de l'equip, no? I es ve que he encaixat bastant bé amb l'idea del míster, estic molt content, crec que han fet tots un bon treball, l'equip està funcionant i bueno, al final ens van conèixer des de... O sigui, l'equip és pràcticament nou, molts jugadors nous, i crec que de cada vegada la cosa està anant a millor.
1: Són 3 gols, una assistència, en 6 partits que has jugat, 7 partits de Lliga. Els teus millors números són a segona divisió, en la 24-25 amb el Córdoba, a segona divisió, evidentment una categoria més complicada, però que eren 4 gols i una assistència. Vull dir, estàs a no res d'igualar-la i a no res de superar aquestes xifres en el futbol sènior, inclús millors que en segona federació, en primera federació i en segona.
2: Sí, al final, bueno, pues en el Córdoba també vaig jugar una posició una mica més adelantada, I sí, la veritat és que són bons números, però bueno, jo no vull mirar més enllà, vull anar partit a partit, crec que és un bon moment de forma i crec que hem de seguir així. Si la setmana que ve pot anar bé un altre cop bien i si no, pues, almenys seguir ajudant a l'equip, que sobretot crec que és l'important i sobretot que intentem ja començar a sumar de 3 i tinguem aquesta continuïtat de 3.
1: Si et pareix bé, Pedro, abans d'entrar una mica en l'actualitat directa de l'equip, no? I com està l'equip, et volia preguntar un poc per tu. A veure, és cert que han anat convocats en alguns partits, Paolo, també Agustín, no? Són jugadors eivissencs del planter, molt més joves, però realment dels que té protagonista i juga, l'únic balear ets tu aquí, no? Ara mateix.
2: Sí, però bueno, ja et dic, hi ha molt bona cantera, ells estan entrenant molt bé, estan fent coses molt bé, jo crec que segur que els arribarà l'oportunitat. Anim també a tota la cantera que segueixi entrenant, que segur que, bueno, pues que arribarà un punt en el que estaran allà i tindran oportunitats per estar. I ja et dic, molt content d'estar aquí a prop de casa. Al final estic com si estigués a casa, Eivissa és molt parecut a Mallorca i bueno, pues, a seguir treballant.
1: Molts oients segurament et coneixen, no? De la teva etapa al Balears, que vas donar el salt al Sevilla, hem estat parlant abans, vas inclús estar de petitet de la Viunany al Mallorca, al Soia, després vas anar a l'Atlètic Balears. Supos que per tu l'Atlètic Balears és, diguem, la teva casa d'origen, no? Que et va donar l'oportunitat de donar un salt al futbol més professional.
2: Totalment, jo vaig estar allà molt d'anys, vaig pràcticament créixer a nivell futbolístic allà. Jo els hi dec molt a l'Atlètic Balears, de fet, segueix tenint contacte amb la gent d'allà i, bueno, i a dia d'avui estic pendent d'ells també, o sigui, sé un poc l'inici com ha anat, sé que, bueno, que no estan tot el bé que voldrien, però estic convençut que tornarà a la categoria que t'ha gastat, que és a dalt, i bueno, pues des d'aquí seguir animant a ells i ja et dic, jo content aquí, molt content pues, bueno, per la situació de l'equip i tal.
1: Mira, se m'acaba d'ocorrer una pregunta amb això. El Balears s'ha quedat en el res de pujar a Primera Federació l'any passat. Va jugar molt bé, a més, va ser un equip que el vaig poder veure en alguns partits. M'agradava molt veure jugar a l'equip de Lluís Blanco. Si hagués pujat a Primera Federació, l'oferta de l'Eivissa l'haguessis rebut d'una altra manera, enfrontar-te, perquè segurament haguessin ser rivals, serien rivals, segurament a la Lliga, o no, això no ho haguessis pensat?
2: Bueno, no t'ho puc dir, perquè no. Jo vaig estar pendent del play-off del Balears, crec que va fer un bon any, crec que va tenir una mica mala de fortuna al final, i no t'ho puc dir, és una pregunta que no, però segur que hagués contemplat l'opció d'anar allà, segur, perquè al final, ja et dic, és equip de casa i és un equip on li tinc molt de pressa i molt de carinyo. Llavors no et puc contestar de si la decisió hagués estat la mateixa o no, però que m'hagués agradat molt que haguessin pujat, segur.
1: Perfecte. Anem a parlar de l'Eivissa. Fa uns dies li vaig preguntar al míster si ell esperava, fa dues jornades, just abans d'aquesta bona ratxa, diguem, que heu tingut ara, si ell esperava que l'equip, ja no només per punts i resultats, sinó per interioritzar la idea, el model de joc, hagués estat una mica més, no, més avançat en aquest sentit. I bé, bueno, ell ens va explicar a tots els mitjans de comunicació una mica com que havia molta negativitat, potser al voltant de l'equip, que potser hi havia que tenir una mica més de calma. Inclús el vestidor també estava una mica negatiu en aquest sentit. Tu com ho veus? Estàu desens amb 10 punts ara mateix, a 2 del play-off. Com veus la situació?
2: Bueno, doncs una mica, jo puc dir que l'equip confia plenament en el que som i en el que fem, i que jo crec que tots sabem i pensam que ens hagués agradat aconseguir més punts dels que tenim. Al final la temporada és molt llarga, crec que no ha estat l'inici que haguéssim desitjat, però que no ha estat un mal inici i que, com diu el míster, hem de tenir calma, hem d'anar pas a pas, partit a partit, i que les coses s'estan veient al progrés. Crec que estem fent coses molt bé, coses que hem de polir una mica, però que les coses estan anant bé i no tinc dubtes que els resultats aniran arribant. Llavors és transmetre una mica el missatge de tranquil·litat i de que segur que les coses aniran bé.
1: Sí, està molt bé això que dius, això darrer, perquè jo crec que és una cosa necessària, i sobretot en un club com l'Eivissa. Acabem de veure, per exemple, l'Òscar, un rival vostre, que acaba de destituir el seu tècnic amb uns números molt similars als vostres. El futbol és molt caòtic, no?
2: Clar, al final les expectatives i la categoria és molt complicada. Tu creus que vens de segona o equips que fan projectes de pujar, i després has d'anar a competir tots els camps, has de guanyar a casa, els equips estan ben treballats i el nivell és alt. Llavors, bueno, el que et dic, crec que necessitem tranquil·litat, crec que hem de saber competir tots els camps, fer-nos fort a casa. Vaig dir l'altre dia, animem a la gent que vingui aquí a animar Can Mises, que volem que no es perdin punts, i a partir d'aquí segur que arribaran els resultats.
1: Com estàs veient la Lliga, no? Perquè realment està apretada, no? Jo crec que n'hi ha molts d'equips una altra vegada que poden aspirar al play-off, no?
2: Sí, la Lliga està molt apretada, no només el nostre grup, l'altre grup també està bastant parescut, i qualsevol pot guanyar qualsevol. El nivell és alt, com he dit, és molt exigent, i crec que sí que hi ha moltes opcions, inclús opcions que ara mateix segurament no veiem, que equips que Ventura estan una mica allà, que segur que acaben pegant un bot, o equips que estan a dalt, que, bueno, pues que donen una mica la sorpresa. Llavors això passa sempre, és llei de vida, per això et dic que nosaltres els objectius és a curt plaç, partit a partit, que els entrenos siguin bons, que l'exigència sigui alta, i segur que així, pues, al fin de rendirem com hem de rendir.
1: Dels rivals que us heu enfrontat, quin t'ha agradat més? De moment, fàcil dir Saragossa, no? Els has vist més competitius? No sé.
2: Bueno, però és que tots tenen la seva dificultat, vull dir, no puc dir un. Segurament de cara a la gent diria ara mateix Saragossa, Villarreal, que són els que estan més a dalt, però que són tots difícils, vull dir, els que hem guanyat hem sofrit i hem anat a camps que poder dius, no parles tant de rival, però que també et fan competir i et guanyen el partit. Vull dir que jo crec que ens hem de centrar en nosaltres, estudiar el que hem d'estudiar del rival, però centrar-nos en nosaltres i fer feina a nosaltres.
1: Això que dius em dona peu a preguntar-te el següent. El míster, en la prèvia, crec que va ser abans del Villarreal, un moment una mica complicat, ell va dir que havia insistit molt al llarg de la setmana amb tot això que fèieu bé, no? Potenciar tot això que fèieu bé, evidentment intentar millorar les coses que no fèieu tan bé, però insistir en això. I a partir d'això, jo crec que sou un equip que s'associa molt bé, no? Que fàcilment en dues o tres passades, quan surt bé des del darrere, troba opcions de finalitzar, de centrar o de finalitzar, i que no és fàcil veure aquest joc tan àgil en aquest sentit. Després, a lo millor, podríem entrar en debat a l'hora de la pressió, si està més ajustada en determinades situacions, a l'hora de defensar l'àrea, no? Però amb això és veritat que som un equip molt àgil i que cada vegada donar una mica més de ritme i de nivell en aquest sentit. Ho hem vist en els darrers partits.
2: Sí, al final aquest és l'objectiu, ser molt forts en balon, intentar tenir marge de millor, crec, a nivell, com has dit,

0: un perfil més baixet, més dinàmic, tal, però sí que és vera que, bueno, pues a dia d'avui Pedri crec que és el jugador que tothom voldria ser, no? Però ja et dic, centrar-nos en nosaltres, crec que, bueno, pues que hi ha nivell de sobre per fer les coses bé i segur que, bueno, pues que els resultats arribaran.
1: En què creus que pots millorar encara? Quin trobes que és el teu dèficit que pots millorar, que el míster te diu? Que...
0: Moltes coses, sobretot a nivell defensiu, crec que és on has dit tu que podem tenir més marge de millora, crec que podem fer una passa tots més, ser una mica més agressius, ser una mica més contundents, bueno, però podria dir més coses, pues perdre menys bolles, intentar ser una mica més vertical a vegades, tirar més, moltes coses.
1: I ja per últim te torno a demanar per l'equip. La il·lusió aquí és tornar a pujar, ja són 4 temporades a Primera Federació, l'any passat va ser una mica més crítica la situació, no? Perquè es va lluitar per no baixar fins al final, les altres dues temporades es va lluitar per pujar, es va jugar play-off. On veus l'equip, on voldries veure l'equip i on creus que podrà estar?
0: Jo crec que si estem al nostre nivell podem tirar cap a dalt com vulguem. L'intenció és arribar al millor nivell de cada un a nivell individual, que això ens faci arribar a un bon nivell col·lectiu, més del que crec que tenim ara mateix, que podem donar, i jo no vull posar una posició, no vull posar un objectiu. Jo crec que fent les coses bé i anant partit a partit, al final de temporada veurem on estem, que segur que serà positiu.
1: Volia demanar, no t'havia demanat pel míster abans d'acabar, no? Perquè, bueno, és un nou míster aquesta temporada, l'anam coneixent tots un poc, i no sé si a tu t'ha sorprès una mica. És cert que aquestes preguntes són una mica sempre compromeses, tant per ell quan li demanen per un jugador com pels místers, però alguna cosa que ens puguis comentar d'ell que t'hagi cridat l'atenció, no sé.
0: Bueno, jo el coneixia una mica ja de la cultura leonesa, l'any passat i tal, ja el vaig veure, sabia una mica el joc que tenia, jo ja vaig parlar amb ell abans de venir aquí, i les sensacions eren molt bones. Després vaig venir aquí pretemporada i el que havíem parlat és el que em vaig trobar una mica. No? Llavors, pues, parlar molt positivament, crec que l'idea que té concorda bastant amb la meva manera de jugar i amb aquesta part pues, molt content.
1: Molt bé. I esperem que acabi tot, també tots molt contents, no?, al final d'aquesta temporada. Bé, ara queda molt encara. Per exemple, començam en dissabte a l'Àguila, dues sortides seguides, s'està canviant la gespa de l'estadi de Camises ara mateix. Un rival completament diferent als dos darrers filials, així que ara sí, l'última et demano per aquest partit, perquè crec que serà un escenari molt diferent als dels dos darrers partits.
0: Sí, serà un escenari totalment diferent. Nosaltres l'afrontem pues, amb totes les ganes de competir, tenim moltes ganes de sumar de tres, i bueno, anem amb l'idea de des del minut 1 ser intensos, poder apretar, fer les coses bé i mirant les coses que hem fet d'aquest últim partit, pues, millorar i poder pujar una mica el nivell.
1: Molt bé, moltes gràcies i que així sigui. Gràcies, Pedro.
2: De Can Mises, aquesta conversa de Víctor Sancho amb Pedro Ortiz, el gran referent de l'atac de l'Ou d'Eivissa, que juguen dissabte, com deia, al camp de l'Àguilas. 1:35.
3: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és esport.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears y Marina Port d'Andratx.
4: IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: De dilluns a divendres a les 5...
5: Jo conec en Quico Rivera.
6: Sube el mambo.
7: Quin nivell, Maribel.
5: tenir un bolo com a DJ.

0: y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
1: ¿A 200 euros?
2: Ya se podría haber sido un pomer en Paquirri.
3: Pues para ser el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
0: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después, a la hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día següent, això va ser el dia següent.
4: Jo ja no treballo con ell.
3: No.
2: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això, hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
0: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
2: Molt bé.
5: I
2: bé,
5: tra... amb Pilar Mateu i Xavi Oliver.
0: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
2: Per favor.
3: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
0: Exacte, i li tornem a recordar.
5: I bé, tres ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.

0: I 38 minuts en directe, Esports 3, com cada migdia a Ivetra Ràdio. Per la mare de bàsquet, aquest cap de setmana hi ha una nova jornada de FEB, la jornada 4. Demà la inaugura el Palmer, que jugui a les 8 a la pista del Guipúzcoa, i n'ha parlat ja el tècnic del Palmer, Íñigo Núñez.
1: Creemos que estamos muy lejos de nuestra mejor versión y en un porcentaje bajo con respecto a lo que podemos hacer. Estamos en medio de un proceso, como hemos repetido en muchas ocasiones, muchos jugadores que no conocían esta competición, muchos jugadores que disputan partidos en Europa por primera vez incluso, y sabemos que esto requiere un proceso, pero, como también he dicho otras veces, es un proceso que queremos acelerar al máximo. O sea, no, aquí no hay tiempo y la competición te empuja, ¿no?
0: El Palmer pot aconseguir demà divendres la tercera victòria d'aquesta temporada, només en 4 jornades, i ho farà, però, a una pista complicada i contra un rival complicat.
1: El año pasado pues disputó el playoff, que hizo una temporada absolutamente increíble. Han tenido que reconstruirse, pero bueno, creo que van a ser otra vez uno de los equipos fuertes de esta competición, y sabemos que el nivel del rival y la dificultad de la cita va a provocar que necesitemos seguro una versión muy buena de nosotros mismos para poder sacar la victoria, que es obviamente nuestro objetivo en el desplazamiento a Sant Sebastián.
0: I avui a hora baixa serà presentat el nou fitxatge del Palmer, Joan Sastre. El jugador mallorquí estava sense equip després d'haver acabat el seu contracte amb el Tenerife. Una incorporació de luxe per l'equip de Núñez.
1: Yo particularmente como entrenador me siento realmente afortunado de poder tener entre nosotros a Joan. Estoy súper contento de poder contar con él y también de poder tenerlo a mi lado para seguro ayudarnos en muchísimas cosas que no tienen únicamente que ver con el baloncesto, ¿no? Creo que su experiencia hemos de aprovecharla entre todos y bueno, creo que es un fichaje de proyecto, un fichaje de club y una grandísima noticia.
0: La presentació de Joan Sastre com a nou jugador del Palmer, que serà avui a les 6 al Palau d'Esport d'Inqui, que du precisament el seu nom. Com dèiem, demà jugador del Palmer, a Guipúzcoa a les 8 i dissabte a les 7:30 hi ha derbi de FEB a Menorca, bàsquet Menorca, Figuí, Mallorca, derbi de necessitats entre els dos equips de les Illes que encara no han guanyat cap partit aquesta temporada. El Menorca va perdre la darrera jornada a València i només ha jugat un partit a casa, això és vera, la jornada 2 que va perdre amb l'Alacant. La primera jornada va caure a Cantàbria per 69-68, un partit igualadíssim. Els detalls fins ara no han acompanyat l'equip de Javi Zamora, que espera poder sumar, això sí, dissabte la primera victòria a casa. En parlam amb el jugador del bàsquet Menorca, amb Iñaki Ordóñez. Iñaki, bon dia.
2: Bon dia, bona tarda.
0: Bona tarda. Difícil, no?, aconseguir els primers resultats.
2: Sí, sí, sí, ha estado muy complicado porque creo que hemos tenido 3 partidos que han sido, bueno, contra equipos muy, muy potentes de la liga, y bueno, creo que este finde es un partido muy importante para nosotros porque, sobre todo en casa, nos tenemos que hacer fuertes. Hemos sumado, cada vez estamos sumando más efectivos. Ayer ya llegó, se incorporó al equipo Jerónimo y creo que poco a poco estamos yendo a más, y creo que es lo importante, como nos decía el míster, que nuestro techo es muy alto y creo que este fin es un partido muy importante para nosotros.
0: Es veure que només s'han disputat 3 partits, 3 jornades, estem a l'inici, no?, d'aquesta temporada, però Iñaki, què te pareix que falta per guanyar?
2: Pues creo que conocernos mejor, ¿no?, entre los jugadores, porque somos un equipo muy joven, todos muy nuevos. Y creo que nos falta pues conocernos mejor, y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo y cada vez se ve más complicidad en la pista, más facilidades para jugar, nos entendemos mejor, y creo que eso es muy importante a la hora de hacer un equipo, de construir un equipo, ¿no?
0: Com està l'equip? Perquè és vera que han sentit Javi Zamora, no?, aquestes primeres setmanes. És un entrenador exigent, però que té molt clar, no?, que té una bona plantilla. Com està l'equip?
2: Pues el equipo está muy motivado, con ganas de afrontar este partido del sábado, que sabemos que es muy importante. Y nada, con Javi yo también estoy teniendo muy, muy a gusto, muy contento, porque lo deja todo muy claro, nos pone las cosas muy fáciles y nada, creo que está siendo, esa adaptación a la liga no está siendo fácil para mí, pero creo que con el staff y con todo el mundo pues me está siendo más fácil, y creo que el equipo está con muchas ganas de este finde, ¿no?
0: Claro, Iñaki, la primera temporada amb el Menorca, arriba cedit del San Pablo Burgos, ets un jugador jove amb molta projecció, t'han vist amb la selecció, no? Com és que decideixes, no?, com te surt l'oportunitat d'aquesta sessió?
2: Bueno, pues a través de Javi, ¿no? Que contactó conmigo en verano por teléfono, y desde el primer momento pues me explicó el proyecto, me explicó todo y fue muy fácil por eso, ¿no? Porque Javi enseguida se puso en contacto conmigo y me habló y me explicó un poco todo y fue muy fácil.
0: Idò, a poc a poc segur que arriben a aquests resultats. El rival precisament d'aquest dissabte tampoc no ha guanyat cap partit, el Figui. Com prepareu el partit i què esperes, no?, d'un rival que arriba en les mateixes necessitats?
2: Bueno, pues hace 2 o 3 semanas ya jugamos contra ellos, ya sabemos que los que son capaces, ¿no? Creo que tienen, está Jaume Lobo, por ejemplo, que el año pasado estuvo en Menorca, tienen varios jugadores de la línea exterior con muchos puntos y luego tienen un juego interior también muy potente, ¿no? Con mucho físico. Entonces sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado, como lo son todos en esta liga, ¿no? Porque no te puedes relajar porque si te relajas ya estamos viendo que no es nada fácil, que cualquier equipo te puede ganar. Así que creo que vamos a necesitar de nuestra mejor versión este sábado para poder ganar y sobre todo también de la afición, ¿no? Que nos venga a animar, que ya el otro día contra Alicante ya vi, ¿no? La
0: Sí,
2: pedazo de afición que tenemos y nada, creo que el sábado es clave también la afición para ayudarnos a ese sexto jugador que se dice, ¿no? Y nada, creo que los necesitamos y seguro que con su apoyo pues será más fácil.
0: El bàsquet a Menorca ho esteu per l'afició i sempre és un punt important. Ara tindreu més partits a casa i ho podràs comprovar. Moltíssima, moltíssima sort per aquest derbi, Iñaki Ordóñez, i moltes gràcies per atendre'ns.
2: Nada, a vosotros, muchas gracias a vosotros por este ratito y nada, nos vemos pronto. Un saludo.
0: Molt bé, moltes gràcies. 1:45. Continuem parlant d'aquest derbi de dissabte entre el bàsquet Menorca i el Figui Mallorca. Ja ho heu sentit, el bàsquet Menorca, que encara no ha aconseguit cap victòria aquesta temporada, i el Figui Mallorca tampoc. Encara costa que arribin els primers resultats positius per a aquests dos equips, i en parlant precisament amb un jugador del Figui Palma, que és en Sergi Huguet. Sergi, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, ara en parlàvem precisament d'aquest inici de temporada amb Iñaki Ordóñez, jugador del vostre rival d'aquest cap de setmana. Encara no ha arribat la primera victòria, Sergi.
3: No, encara no ha arribat. Sí que és veritat que hem estat competint tots els partits, el primer partit el perdem en el darrer segon, i els altres, pues, són rivals complicats, Cantàbria, que segur que serà un dels equips que acabarà per a dalt, i després jugar fora de casa sempre és difícil. Estem encara, tenim allà dins la coseta aquesta que saben que necessiten guanyar, que estem fent bé les coses, però que encara no està arribant la victòria, però confiem en el procés, estem fent una bona feina i això ens dona tranquil·litat.
0: Clar, tu ho explicaves, no? El darrer partit s'ha perdut a la pista de l'Oviedo, 99-86, la jornada 2 per 10 a Sant Mui, 76-88, contra precisament el Cantàbria, que ara ho deies, i la primera jornada, que ja va ser derbi, que se va decidir en el darrer segon amb el Palmer, 95-94. Tampoc no ha estat un inici fàcil a nivell de rivals.
3: No, no ha estat fàcil i també no sona com a excusa, no, si no vull que soni com a excusa, però els rivals també han estat molt acertats a tots els partits, el darrer partit contra Oviedo, crec que van ficar 18 triples de 40, una cosa així, i no m'ho ha de servir com a excusa, o sigui, sabem que tenim moltes coses a millorar, moltes coses a treballar, però a la vegada, com t'he dit abans, estem tranquils perquè estem fent una bona feina. Aquesta setmana hem fet una passa endavant, trob, com a equip, a nivell de feina, en defensa i bueno, a nivell del dia a dia, que és el més important de tot, i sabem que estem en el camí, que la victòria arribarà prest.
0: Te volia demanar precisament com està l'equip, no? Perquè és un projecte que has de creure, que has de fer feina, i a vegades, no, quan no s'acaba de veure el seu resultat, costa una mica.
3: Sí, mem, lògicament tot mos agradaria guanyar i segur que mos donaria un poc més d'energia i un poc més d'alegria en el dia a dia, però l'actitud és exemplar de tots els jugadors, de l'estaf, de tot l'equip en general. Estem en el camí que toca, això és el que mos dona la tranquil·litat, sabent que els partits en aquesta lliga són molt complicats, que tots els haurem de lluitar i que, bueno, que estem en el bon camí, que fent bé la feina que estem fent, aconseguirem els resultats.
0: Deies que aquesta setmana heu fet una passa en avant. Què li falta, no, en aquest equip per fer-la també a nivell de resultats, per aconseguir la primera victòria? Com ho veus?
3: Jo crec que és cosa de temps, o sigui, estem en el camí que toca, tenim bueno, molts de jugadors també que és la primera vegada que estan a la Lliga i que mos han d'adaptar a l'equip, totes les plantilles pràcticament noves, menys 3 o 4 jugadors, i això pues, necessita un temps d'adaptació, necessita un temps de veure-mos, de conèixer-nos a la pista, Per tant, jo crec que és una cosa de temps. Tenim molt de nens aquí, tenim molta gent jove, molta gent amb molta energia i molt de físic, i tenim el que necessitem per aconseguir les victòries, i que arribaran prest segur.
0: Clar, tu tornes a Mallorca aquesta temporada, no?, per sumar-te al Figo i després de, crec que són 6 temporades jugant fora. Com te surt una mica aquesta oportunitat de venir aquí i com està sent l'adaptació?
3: Bé, doncs, aquest estiu vaig estar xerrant amb en Martí i bueno, m'ha brindat aquesta oportunitat de poder tornar aquí. Jo estic encantat sempre d'estar a casa, de representar un equip de Silla, i sí que, bueno, tot té les seves coses bones i les seves coses dolentes. He tingut unes experiències molt bones fora de Mallorca, ja he dut 6 temporades a nivell professional, i tot el que he après de fora, doncs, amb un rol molt diferent del que vaig tenir quan vaig estar aquí, quan era un júnior, tenint un rol més important, aportant més a l'equip, que és un poc el meu objectiu aquesta temporada.
0: Supos que des d'aquesta experiència, no, t'ho explicaves, són moltes peces noves que han d'encaixar en aquest equip, molts de joves que coneixen l'equip per primera vegada, fins i tot la categoria, i que des de la teva experiència d'aquestes darreres temporades els pots ajudar moltíssim.
3: Sí. Jo intento fer aquest esforç i ajut a qualsevol jugador que trepitja aquesta lliga per primera vegada. Jo, per sort, ja duc 4 o 5 temporades en aquesta lliga, i sé lo difícil que és, sé els rivals que hi ha, com lo dura aquesta competició, i bé, com t'he dit, que estem en el camí, i els jugadors que estan arribant estan fent un esforç gran, i estic segur que aconseguirem una victòria prest.
0: No hem parlat d'aquestes darreres temporades, des de que ets aquí, ets balears en aquest nou format, no, de primera FEB, i és vera que és una lliga que ho veiem cada any, que és de ser més disputades, de ser més igualades, i que tot se decideix per detalls. Per cert, clar, el teu germà, Àlex Huguet, va viure 700, no?, amb el Figui a primera FEB.
3: Sí, ja ha estat aquí, va viure 700, al igual que la segona FEB també és una lliga molt complicada,
0: Sí.
3: però sí, és que se veu amb el pressupost que hi ha a la lliga, hi ha molts d'equips que podrien estar jugant perfectament a ACB, o sabem que és una de les lligues, encara que sigui segona lliga a Espanya, és una de les top lligues d'Europa, i se veu cada partit, a tots els partits, qualsevol equip pot guanyar qualsevol, i bueno, això també és lo guapo de la lliga.
0: Sergi, clar, amb 4 jornades, 2 derbis, ho fa atractiu, també ho complica segurament una mica més. Vareu jugar el primer partit contra el Palmer a Son Moix i ara derbi amb el Menorca Bàsquet a Menorca. Com analitzes aquest rival que com explicàvem, tampoc no ha guanyat cap partit encara?
3: Bé, serà un rival molt dur. Té molt de jugadors amb molt de talent, molt de jugadors amb molta experiència també en aquesta lliga. Ja vàrem poder competir contra ells, de fet, a Menorca durant la pretemporada, que va ser un partit dur. I bé, al igual que nosaltres, sortiran a matar, sortiran a donar a tota la pista. A més, ells juguen a casa, i estic segur que serà un partit molt dur. Però bé, sabem que fent nosaltres la feina que estem treballant, seguint amb aquesta dinàmica durant la setmana, tindrem moltes possibilitats de competir i de dur-nos el partit.
0: Sergi Huguet, jugador del Figui, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort en aquest derbi.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I de dissabte a les 7:30, bàsquet Menorca, Figui, Mallorca. I, per cert, des de Menorca m'ho han fet saber, ara ja ho explicàvem també, que el club aprofitarà el derbi per homenatjar a Naia Llebrés, jugadora de la Salle Mahó, que va morir aquest estiu per una osteosarcoma. Es farà en aquest partit una recollida de fons que es destinarà a la investigació del càncer infantil. Recordant també, demà a les 8, Guipúzcoa Palmer, i avui presentació del seu nou jugador, del nou jugador del Palmer, Joan Sastre.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3.
5: IB3 Ràdio, Joc Net.
6: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
7: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar. Real Mallorca.
8: Dani Toni.
9: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
10: Xutar, xutar, xutar. Oh!
11: Mira,
10: pilota
11: d'entrada, miracle!
10: Quina aturada.
9: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
8: Però hem de veure aquest puntet de calidad més, d'aquest ritme més.
7: I en acabar, serà el torn de la Primera Federació amb el partit Àguiles 1 d'Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
10: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
11: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
12: En Joan de fugir, i de, se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
13: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: Una i 54 que vam aquest programa avui parlant de motociclisme, perquè el Mundial de Motociclisme Femení s'acaba ja aquest cap de setmana i en volem parlar amb la pilot mallorquina Paquita Ruiz, que ja és a Jerez per disputar, com dèiem, el darrer cap de setmana de competició. Paquita, molt bon dia.
14: Hola, molt bones, com esteu?
0: Molt bé, com està Jerez? Com està el circuit? Ja l'has vist?
14: No, encara no, estem fent un pot de turisme, hem dinat, hem agafat forces per anar ara ja directament de camí en el circuit. I començar la feina.
0: Darrer cap de setmana del tercer mundial que participes, com arribes?
14: Pues amb moltes ganes, la veritat. Crec que pot ser un gran cap de setmana, em dona un poquet de pluja i sempre en la pluja pues, és un poc loteria, no? Com se diu. Però moltes ganes, com sempre, i bueno, pues, al final és com la meva segona casa i amb moltes ganes de poder fer, sobretot, una bona carrera.
0: Clar, l'any passat ja mos ho explicaves, no? Quan t'arriba a Jerez, aquest terreny sí que ja el coneixes una mica més.
14: Clar, al final, aunque estiguin fora de la nostra illa, no? És un circuit que sí que normalment era més habitual i la veritat, pues, bueno, que també se nota, no? Al final, els millors resultats els vaig aconseguir, per exemple, l'any passat que vaig quedar quarta, i, bueno, vulguis o no, sempre pues, és un plus, és un poquet millor.
0: Has pogut fer test, no?, crec, fa unes setmanes.
14: Sí, després de 3 anys, la veritat que vàrem poder aconseguir fer un test, que, vulguis o no, duien des de juliol sense agafar moto, i, clar, tanta estona, pues, mira, vàrem poder venir 2 dies a provar, a fer un poquet de voltes i llevar-nos un poc sòxid, perquè feia molta estona i la veritat que va anar molt bé, o sigui, aquí és el que t'he dit, que té moltes ganes i crec que pot anar molt bé.
0: Setena, Paquita, amb 73 punts, com ho valores?
14: Bueno, la veritat que ha estat un any directament difícil, vam començar molt bé, amb una quinta posició, el que la següent carrera, pues, a Holanda va ser que me van donar per darrere i un campionat tan curt, tenir un 0 en el campionat és complicat, és molt difícil remuntar. Crec que estic un dècim o algo així en el campionat i he pogut anar remuntant. Estic sèptima, si no hi ha malament.
0: Sí.
14: I intentarem almenys, si tot surt bé i com a molt podríem recuperar, crec que sexta. Però, bueno, això fins que no s'acabi no ho sabrem.
0: Hi ha en joc.
14: Però amb moltes ganes.
0: Sí, encara hi ha en joc, no? Sobretot a sa part de dalt, que hi ha hagut un bon embull, no? Entre les primeres.
14: Sí, me pareix que sí, ara, bueno, se decideix aquest cap de setmana, no sé si dissabte hi ha possibilitats i bueno, veurement què passa.
0: Hi haurà possibilitat fins al final, com diu na Paquita. Queden les dues darreres curses, estàs contenta en sa moto d'enguany?
14: Bueno, al final és una moto que duim 3 anys amb ella i vulguis o no, pues, com t'he dit, no he pogut fer tets i sempre he anat de carrera en carrera. L'he empleat poc dins lo que hi cap en comparació a les altres, però bueno, no és una moto que me sigui fàcil per jo, sobretot per el tema d'espès, és una moto de baixa cilindrada, no és el que jo estic acostumada a dur, i llavors se nota moltíssim espès, 15 quilos més que les altres, pues, al final és menys potència encara, i bueno, se me fa més difícil, però bueno, sí que és veritat que enguany hem millorat moltíssim, i crec que, bueno, en els temps i de més del circuit se nota. Estic més a prop de set de davant i, bueno, I veurem, lo que ara que m'estava fent ella, mos han tornat a canviar la moto.
0: Sí, eh? De que ara sí. L'any que ve envi que se'n va Yamaha, no? I que hi haurà...
14: Sí, però crec que pot ser millor per jo.
0: Sí?
14: És una moto més cilindrada, és més pesada. Crec que me pot anar millor. És molt més similar al que jo estava duent.
0: És, bones sí, notícies.
14: Sí, ja et desitjant provar-lo.
0: Molt bé, te deixant que acabis bé aquest Mundial, aquest cap de setmana en aquesta sisena o setena posició. És un orgull tenir una pilot mallorquina en aquest Mundial, 3 temporades. Supos que l'any que ve també hi seràs. Si vols, la setmana que ve parlam un dia, fem una valoració final, no, de
14: clar,
0: com
14: sí.
0: Haurà anat. I parlam també de tots aquests canvis d'un Mundial que s'ha consolidat i que de cara l'any que ve hi haurà canvis. Paquita Ruiz, moltíssima
14: Perfecte.
0: Sort en aquestes darreres dues curses del Mundial
14: Moltes
0: a Jerez.
14: Gràcies.
0: Disfruta d'aquest circuit que t'agrada tant.
14: Gràcies, estem en contacte. Adéu.
0: Adéu, Paquita Ruiz. Com vos explicàvem, tenim una pilot mallorquina que per tercer any consecutiu participa en aquest Mundial de Motociclisme Femení, que va costar molt que existís, que és, i que a poc i poc els pilots cada dia tenen més drets i més oportunitats per fer-ho millor. En el cas d'una Paquita, com us explicava, en tota la temporada només ha pogut fer un test. Continua amb el seu equip, amb sa mare, amb seu germà, i ben envoltada per finalitzar, com dèiem, un nou Mundial. Acaba aquest cap de setmana, seguirem el resultat, tant qui guanyi. De moment tenim Maria Herrera, que també és espanyola i que és primera, i na Beatriz Neila, que és segona. I Paquita Ruiz, entre aquesta sisena o setena posició. Amb aquest Mundial de Motociclisme, posant punt i final al programa d'avui, vos deixam amb l'informatiu migdia i tornant demà a la 1. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues.

0: Pere Joan Pons serà el nou delegat del govern espanyol a les Balears. El senador per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que dimarts, recordem-ho, va anunciar la seva dimissió per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Càlvia. El relleu es preveu que es faci efectiu en el Consell de Ministres de dia 27. És un dels assumptes destacats de l'actualitat aquest dijous 15 d'octubre, l'acabem de confirmar, i en el qual el govern continua les reunions amb els diferents sectors econòmics afectats per l'encariment del combustible. Avui de matí ha estat el torn de pagesos i pescadors, a qui l'executiu els reconeix la situació dramàtica que pateixen. Per això ha plantejat estendre en el temps i ampliar el paquet d'ajudes per la guerra de l'Iran. Tot d'una vegada explicam amb més detalls totes aquestes qüestions. Abans, però, avançam altres títols de la jornada amb Juan Luis Marcos i Olivia Navarro. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Un detingut per l'incendi dins l'assentament de caravanes a l'aparcament de Son Hugo a Palma.
1: La policia encara manté la investigació oberta, però de moment ha arrestat aquest home de 30 anys com a responsable del foc, que no va causar ferits greus, però va cremar tres vehicles i ha deixat sense sostre quatre persones. Els serveis socials de l'Ajuntament els han oferit allotjament i a la resta de caravanistes els ha donat 48 hores per retirar qualsevol material inflamable de l'exterior dels vehicles.
0: Cau la compravenda d'habitatges també entre els estrangers.
2: Segons el Consell General del Notariat, el primer semestre de l'any, els estrangers varen fer 2.390 operacions de compravenda aquí a les Illes. És un 15% manco que l'any passat. En paral·lel, el preu del metre quadrat continua a l'alça, supera ja els 5.300 euros, que és un 9% més que un any i, de fet, el doble del de l'Estat.
0: Les pensions al centre del debat electoral.
1: Des de Brussel·les n'han parlat avui els dos candidats de PSOE i PP. Pedro Sánchez ha avisat que si el Partit Popular i Vox governen, les retallaran. Alberto Núñez Feijóo contesta que són innegociables i reitera que s'actualitzaran amb l'IPC si arriba a la presidència del govern després del 29N.
0: Felip VI demana col·laboració als territoris que formaven la Corona d'Aragó.
2: Ho ha demanat a les Balears, Catalunya, Aragó, la Comunitat Valenciana en la primera reunió per primera vegada en 15 anys del patronat del monestir de Santa Maria de Poblet. És una trobada que s'emmarca en el 750 aniversari de la mort del rei en Jaume.
0: A partir de les dues i mitja arriba la informació més propera. Arriben les edicions insulars. És moment ara de fer una ronda per saber els temes més destacats del dia. Eivissa ha entrat en fase epidèmica de grip. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Així és l'única illa de les Balears on ja se superen els 50 casos per cada 100.000 habitants. Un repunt que coincideix amb el final de la temporada turística. El govern torna a insistir als ciutadans en la importància de la vacunació. Avui s'ha iniciat la campanya als centres educatius.
0: A Menorca, el sostre màxim de 120.000 vehicles fixat pel Consell és excessiu per garantir una mobilitat sostenible a l'illa. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia, ho assegura Joana Maria Petrus, és professora d'anàlisi geogràfica de la UIB. Explica que l'experiència de les altres illes fa que molt probablement el nombre de vehicles permès es vagi modificant a mesura que es vagin coneguent també les dades de quants cotxes arriben a l'illa, de quina tipologia són i a l'ús que se'ls dona. Adverteix, a més, que els vehicles dels residents també congestionen.
0: A Mallorca, l'esdeveniment gastronòmic de Palma torna enguany amb 42 bars i restaurants participants. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia, són 8 restaurants més que l'any passat i 5 rutes diferents. L'edició 21 tindrà lloc del 4 al 8 de novembre i el concurs dos dies abans, el dia 2, al Palau de Congressos de Palma, amb un jurat format per reconeguts xefs i barmes nacionals i internacionals.
0: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia.
0: El Mallorca, reforçat després de la victòria de la darrera jornada, afronta una de les visites més complicades de la temporada.
6: Aconseguir una nova victòria dissabte contra l'Eibar i Purua costaria els vermells a les posicions d'ascens directe i retallaria distàncies davant un rival directe. L'entrenador del Mallorca, Luis García, ha parlat avui en roda de premsa prèvia al partit i assegura que l'equip, tot i el triomf contra les Palmas, no es relaxa i en vol més. El tècnic podrà comptar finalment amb Pablo Torre i amb Sumaoro, el primer recuperat del procés víric que ha patit aquesta setmana i el segon amb milloria de les seves molèsties físiques.
0: Temps encara tranquil a les Balears, que esperen un important canvi de cara a diumenge. Quina serà la previsió per les pròximes hores? Marc Caldentey, bon dia.
7: Bon dia, continuem amb ambient variable i per avui cap vespre tindrem estones de sol, però també amb el creixement d'aquests núvols que ja són presents i de manera molt puntual i feble poden deixar qualque brusca. Insistim que si arriba a caure serien fenòmens molt localitzats. El vent continua bufant en general de manera molt feble de component nord cap a menor i nord de Mallorca, i més variable a la resta. Per tant, una situació marítima també tranquil·la, amb termòmetres que no canvien, valors que ara mateix et situen entorn dels 26-27 graus, i de manera puntual tornarem a arribar als 28. Per demà divendres no esperem canvis, encara continuarem amb aquest ambient relativament tranquil, amb estones de cel mig tapat, difícilment, però, amb precipitació, tampoc canvia la temperatura, a l'espera dels canvis que arribarien ja al cap de setmana, sobretot amb vista a diumenge.
0: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
8: IB3 Ràdio, informatiu migdia.

0: Ho dèiem en portada, Pere Joan Pons serà el nou delegat del govern espanyol, segons han confirmat fonts del Partit Socialista. El senador per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la seva candidatura de cara a les eleccions locals de Calvià. Marta Puyalto.
1: Sí, el relleu es preveu que sigui efectiu al Consell de Ministres del dia 27 d'octubre. Pere Joan Pons, nascut a Palma, és llicenciat en Ciències de la Informació i en Dret, actualment és senador per Mallorca, vicepresident de l'Assemblea Parlamentària de l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa, l'OSCE, i membre de l'executiva del Partit Socialista aquí a les Balears.
0: D'altra banda, el Partit Socialista posa damunt la taula el nom de Catalina Cladera per ser una de les candidates al Senat per Mallorca. El PSIC confia tancar l'acord a més en les pròximes hores. Són moviments de cara a aquesta campanya electoral davant la qual els socialistes surten a guanyar, diuen, en unes eleccions en les quals creuen que hi haurà una participació històrica que permetrà revalidar a Espanya un govern d'esquerres. Francina Armengol ha presentat avui a Palma la llista de la candidatura que encapçala, en aquest cas, Marta, al Congrés.
1: Sí, a la presidenta de Cambra Baixa l'acompanyen el menorquí Marc Pons com a número 2 i la eivissenca Milena Herrera de número 3. Per Armengol, el PSIP representa la il·lusió davant la foscor de les dretes, diu, i per això confia que es dispari la participació i que sigui rècord.
2: Volen que la gent vagi a votar, que la gent participi en democràcia, no com el que està fent la dreta, que intenta alterar censos electorals perquè hi hagi gent que no vagi a votar. O sigui, els nets dels franquistes puguin votar, els nets dels exiliats republicans no puguin votar.
1: Armengol s'ha mostrat convençuda que, pel que fa a les llistes al Senat, hi haurà acord per presentar-se de forma conjunta a les quatre illes amb altres partits d'esquerres, com ara Més o Gent per Formentera.
2: Els socialistes de les Illes Balears estan plenament convençuts de que aquestes negociacions en el Senat han de fructificar de forma positiva. Jo el que li puc dir és que no quedarà per nosaltres.
1: En total hi ha en joc 6 senadors, 3 per Mallorca, un per cada una de la resta d'illes, inclòs Formentera, que per primera vegada tindrà representació.
0: Això és pel que fa al joc dels noms de cara a les llistes electorals, però pel que fa al contingut de la precampanya, avui està molt centrada en l'enfrontament entre el PSOE i el PP sobre les pensions. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha avisat que si el Partit Popular i Vox governen, la retallarà.
1: El president espanyol ha afirmat que el sistema públic de pensions és sostenible i ha promès incrementar conforme a l'IPC abans que acabi l'any, tot i que el govern estigui en funcions.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Y me va a permitir, además, que, en fin, traslade mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes de personas que claramente afines o bien al Partido Popular o bien a la ultraderecha, o bien portavoces del Partido Popular o bien portavoces de la ultraderecha, que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar.
0: També des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo ha contestat que les pensions són innegociables. Reitera que s'actualitzaran amb l'IPC si arriba a la presidència del govern espanyol després del 29N.
1: Feijóo ha volgut tancar de manera contundent el debat obert sobre aquesta qüestió en plena precampanya electoral després de les polèmiques declaracions de la portaveu dels populars, Esther Muñoz, qui va assegurar que el sistema públic de pensions actual col·lapsarà i rebentarà.
4: Les pensions són innegociables i ja, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones, es el señor Sánchez.
0: I sembla allunyar-se la possibilitat d'una candidatura única a l'esquerra del PSOE en poc més de 24 hores perquè s'acabi el termini per registrar coalicions electorals per als comicis. Podem admet que un acord en front ampli a Madrid i a Barcelona és molt difícil. I encara en la crònica política avui destacar la imatge que ha deixat la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet a Tarragona, del qual les Balears són membres. El rei Felip VI ha presidit la trobada i ha demanat cooperació a les comunitats implicades, és a dir, a les Illes, a Catalunya, a la Comunitat Valenciana i Aragó.
1: Ha estat la primera reunió del patronat del monestir en 15 anys i, a més, dels presidents autonòmics de les quatre comunitats, que en el seu dia formaven la corona d'Aragó, i ha assistit també el ministre de Cultura, Ernesto Urtasun. Felip VI ha assenyalat que els quatre territoris comparteixen reptes comuns en diferents àmbits i s'hi obre un enorme espai per al diàleg i la posada en comú d'idees. Ha reivindicat que tant les Balears com Catalunya, la Comunitat Valenciana i l'Aragó són inseparables de la realitat d'Espanya.
5: Así que con el patrimonio como pretexto, con la cultura como punto de partida, os animo a que como patronato deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes que fue en su día el núcleo de este monasterio.
1: La presidenta Provenç ha defensat que els quatre territoris comparteixen una història i un patrimoni cultural que cal preservar i transmetre a les futures generacions.
6: Esta reunió debe marcar un punto de inflexión, un paso adelante para reforzar el apoyo institucional a la comunidad monacal y dotar de mayor estabilidad y continuidad a los esfuerzos necesarios para conservar este incalculable legado.
1: A la trobada s'ha acordat recuperar les reunions anuals del patronat.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
8: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, ha estat detingut el sospitós d'incendiar una caravana a Son Hugo. La Policia Nacional ha arrestat un home d'uns 30 anys com a presumpte responsable del foc que ahir va cremar aquesta caravana i va afectar dos vehicles més a l'aparcament de la instal·lació esportiva de Palma.
9: Després de diverses gestions ràpides, els agents varen identificar el sospitós i el varen detenir a darrera hora d'ahir. La investigació, però, continua oberta. Ara mateix es fan diligències per aclarir els fets. La principal afectada va explicar inicialment als investigadors que la seva exparella, que té una ordre d'allunyament i una pulsera localitzadora, l'havia amenaçat diverses vegades de calcinar la seva caravana, tot i que en un primer moment sí que s'apuntava que el presumpte autor podia ser aquesta exparella de la dona que vivia a la caravana on es va iniciar el foc. Finalment, la Policia Nacional ha confirmat que l'arrestat no té res a veure amb la denúncia per violència masclista.
0: Parlem d'un succés puntual registrat en un assentament de caravanes creat a la ciutat per mort de l'emergència habitacional. En aquest sentit, Més per Palma ha expressat avui la seva preocupació perquè Cort pugui fer servir com a excusa l'incendi per desallotjar les caravanes.
9: I per això la formació exigeix l'equip de govern que garanteixi la seguretat de les persones afectades i que no aprofiti aquest incident per impulsar una nova expulsió de persones sense alternatives d'habitatge. Neus Trullol n'és la portaveu.
10: Si Esbarla Martínez i el Partit Popular volen acabar amb els assentaments de caravanes, han de garantir habitatges dignes i assequibles, en lloc de defensar els interessos dels fons voltor. Avui, per desgràcia, el principal desnonador de Palma és el seu propi batle. Ja ho va fer amb l'antiga presó i no volen que ho tornin a fer amb Son Hugo.
9: L'Ajuntament, per la seva banda, ha demanat als residents que retirin les bombones i qualsevol altre material inflamable. També que netegin la part exterior. És una tasca que, de fet, ells mateixos ja han iniciat els ocupants.
0: I en aquest context, avui la Xarxa Europea per la Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social ha constatat que l'habitatge és el principal factor d'empobriment dels ciutadans de les Balears.
1: EAPN ha presentat a Madrid un informe amb dades per territoris que demà, amb motiu del Dia Internacional contra la Pobresa, l'entitat a les Balears ampliarà, però de moment ja es pot avançar que les illes redueixen al 15% la taxa de pobresa de la població, el valor més baix dels informes que fa cada any aquesta xarxa. Bàsicament, s'afirma que els indicadors de les illes no són els pitjors i que l'habitatge sí que és el principal problema de la ciutadania.
0: 2:16, continuem parlant d'habitatge. I és que s'enfonsa la compravenda de pisos i cases a les Balears per part d'estrangers amb nivells inferiors als registrats durant la pandèmia en un context de preus que continuen disparats. Són dades oficials publicades avui pel Consell General del Notariat referents al primer semestre de l'any i que reflecteixen que durant aquest període s'han efectuat 2.390 operacions, un 15% manco que l'any passat. La caiguda s'explica potser perquè el preu del metre quadrat continua sense topall, supera Olivia Galícia els 5.300 euros, és un 9% més en un any, i duplica la mitjana estatal, que se situa en 2.600.
9: Si ens fixem en el nombre concret de transaccions, hem de dir que la baixada és similar a la que s'ha registrat la resta de l'Estat, un 13% en el cas d'Espanya. De fet, d'aquestes 2.390 operacions que es van tancar a les Balears fins al juny, són inferiors a les del segon semestre del 2020, és a dir, amb el mercat en aquell moment paralitzat a causa de la pandèmia. Després d'aquesta crisi, les operacions es varen remuntar fins a mantenir-se estables en les 3.000 semestrals aproximadament entre 2023 i 2025, però a partir d'aquest punt del 25, la gràfica cau fins a aquest mínim que s'acaba de registrar ara. El que no ha deixat de créixer, però, en paral·lel, ni tan sols per la pandèmia, han estat els preus. S'han disparat fins al màxim històric actual. Es registra amb 5.340 euros per cada metre quadrat. Són 450 més només per un metre quadrat que fa només un any. Pel que fa a la nacionalitat dels compradors, la majoria aquí a les Illes era de nacionalitat alemanya, seguit d'italians i de britànics.
0: I en tot aquest context, el govern ha resolt el cinquè pagament de les ajudes per al lloguer d'habitatge de 2025 i sumar fins ara pagaments de prop de 9 milions d'euros, unes ajudes que han arribat a prop de 3.700 beneficiaris a la comunitat.
1: 2.700 d'aquests han anat a parar a Mallorca, 640 a Menorca i només 230 a Eivissa i 46 a Formentera. Recordem que, d'acord amb les condicions establertes pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana en el Pla Estatal d'Habitatge, en aquesta convocatòria les ajudes cobreixen lloguers de fins a 900 euros al mes, com a màxim, una quantia que deixa fora molts de beneficiaris possibles, sobretot a les Pitiduses, on els preus són encara més alts.
0: Això pel que fa al lloguer. En les pròximes setmanes, segons ha pogut saber IB3 Ràdio, el govern pagarà els primers ajuts a la compra d'un habitatge per a les persones de fins a 40 anys. És la previsió que maneja la Conselleria d'Habitatge, que en dos mesos i mig ha rebut prop de 900 sol·licituds per acollir-se a aquestes subvencions de 10.000 euros.
9: I per Illa, 790 provenen de Mallorca, 58 de Menorca, 24 a Eivissa i una de Formentera. Entre els requisits, es demana haver residit a l'arxipèlag un mínim de 5 anys. El director general d'Habitatge, Quico Reinés, ha explicat que enguany a més es dedicarà 1 milió d'euros a aquesta línia d'ajudes, en la previsió d'incrementar el pressupost si fos necessari.
11: Estem molt satisfets per aquesta bona acollida que ha tingut aquesta línia d'ajudes que complementa altres mesures del pla de xoc. Aquesta alta demanda de les ajudes durant les primeres setmanes des de l'obertura del termini confirma l'interès que ja havia suscitat aquesta convocatòria que es va anunciar. I, de fet, des del primer moment ja s'havia treballat amb la perspectiva que la dotació inicial es pogués ampliar.
0: Són les 2:19.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho avançàvem en titulars. El govern es planteja estendre el paquet d'ajudes per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran al sector primari davant la dramàtica situació que pateix per l'encariment dels combustibles. Ho ha suggerit avui l'executiu en una reunió que han mantingut el vicepresident econòmic Antoni Costa i el conseller d'Agricultura Joan Simonet amb el sector dins la ronda de trobades que tenen lloc per analitzar la situació davant l'augment de la inflació.
9: El gerent de la patronal agrària Saja, Xisco Salvà, ha explicat que els costos de producció han patit un encariment progressiu els darrers 7 mesos i ara temen que es converteixin en estructurals. Per això han demanat a l'executiu que faci força perquè la PAC, que són aquestes ajudes financeres que atorga el sector a la Unió Europea, compensi també la insularitat.
12: L'IVA Balears suposa més o manco un 30% més que a la resta de la península i que aquesta PAC reconegui exactament les particularitats de tots els agricultors de les Balears i que tots aquells puguin entrar dins el sistema de les properes ajudes de la PAC del període 2028-2034.
9: El secretari general d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, ha explicat que des que es va iniciar la guerra hi ha explotacions amb pèrdues molt greus de fins al 50%, a les quals també s'ha de sumar ara uns costos inassumibles per l'encariment del combustible. Per això reclama que, a més de que el govern prevegi noves ajudes, faci complir també la normativa que ja existeix.
13: La llei que obliga a consumir un 3% de producte local, aquesta llei no se fa complir per una senzilla regla de 3. És a dir, si venen més turistes i augmenta la partida de manutenció, totes les explotacions agroalimentàries n'haurien de donar compte d'aquest augment de ventes. Això no està passant, ve més gent, gasten més en menjar, però totes les explotacions agràries facturen menys que l'any passat.
9: I una veu més, la del vicepresident de la Confraria de Pescadors, José Antonio Castelló, que ha assegurat que la perspectiva del sector va en paral·lel a la dels agricultors i ramaders i per aquest estiu, de fet, ha explicat, hi ha hagut barques que no han sortit a la mà alguns dies perquè pels costos no els era rendible.
14: Ha pujat el petroli un 100% en el nostre cas, han pujat tots els subministres que també han augmentat de preu una barbaritat i bé, la radiografia és dramàtica en aquest aspecte. Hi ha hagut barques que han estat aturades en plena temporada, que és quan els preus més alts estan, per poder mantenir els preus i aminorar el consum una mica.
9: El govern, per cert, ha informat just avui que ha resolt el quart pagament de les ajudes al sector de transports derivades, en aquest cas, del primer paquet per la guerra a l'Orient Mitjà. Han estat un total de 617 subvencions per 6,2 milions d'euros. Un sector, per cert, el del transports, que també continuarà avui la ronda de reunions del govern.
0: Pendents, idò, de nous ajuts per al sector primari, mentre el Fogaiba abonarà demà prop de 18 milions d'euros de la bestreta de la PAC 2026 per aquest mateix sector. Són 8 línies d'ajudes a la renda agrària i al sector ramader. Aquesta partida, segons l'executiu, permet al sector disposar d'una part dels ajuts abans de la liquidació de la campanya per afrontar les despeses de les explotacions.
9: El pagament arribarà a més de 4.000 agricultors i ramaders de les illes, inclou ajudes bàsiques a la renda per a la sostenibilitat, també per al complementari redistributiu per a explotacions petites i mitjanes i la subvenció per a joves agricultors. Per illes, els ramaders i agricultors de Mallorca, que són més de 3.500 en total, rebran el gruix de les ajudes, 14 milions d'euros. A Menorca seran 400 els beneficiaris, a més de 3 milions i mig, seguits de 177 a Eivissa, als quals es destinarà 175.000 euros, i finalitzen 32 pagesos de Formentera, que rebran més de 40.000 euros.
0: La campanya de prevenció d'incendis forestals d'aquest estiu acaba avui amb 72 sinistres i un total de 32 hectàrees afectades malgrat les altes temperatures i la sequera. Tot i que se n'ha registrat un lleuger augment respecte de l'any passat, el govern en fa un balanç positiu.
1: La ràpida intervenció dels equips d'emergència ha estat clau per limitar els danys d'uns incendis que, en més del 90% dels casos, estan causats per l'home. El conseller de Medi Natural, Joan Simonet, ha demanat a la població mantenir la prudència i la prevenció perquè el risc d'incendis continua tot l'any.
15: L'any passat sí que va ser una cosa, crec que va ser el mínim any que vàrem tenir incendis de darrers anys, enguany és un poc més, però segueix estant en molt bones condicions, i més sabem el que està passant a la península amb aquests incendis ja de quinta generació.
1: Simonet ha valorat positivament que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, hagi sol·licitat a la Unió Europea crear una base aèria regional a Mallorca per tal de combatre els incendis forestals a la Mediterrània Occidental, a més d'un centre d'excel·lència especialitzat.
0: En clau laboral, un tribunal ha admès a tràmit un recurs del sindicat STEI que reclama que els docents percebin les pagues pendents de dos complements salarials. El contenciós administratiu número 1 de Palma fa aquesta primera passa i a partir d'ara haurà de resoldre el fons de la qüestió.
9: Es tracta del complement de comunitat autònoma i també de carrera professional. El secretari general de l'STEI, Miquel Gelabert, diu que queda pendent el pagament de dues pagues anuals d'aquests dos complements. És una quantia que pot arribar als 1.240 euros anuals. A més, el sindicat reclama que retornin les pagues pendents dels darrers 4 anys.
16: Ja hem iniciat la via contenciosa que han d'esperar els ritmes que du la justícia i, per exemple, aquí la citació seria el 28. El que normalment l'estratègia de l'administració és guanyar temps. És a dir, perquè aquí parlant també de quanties que són considerables.
9: El sindicat STEI també fa la mateixa reclamació per la via judicial pels treballadors de l'IB Salut i pels serveis generals de la comunitat autònoma a través de dues demandes.
0: I del sector educatiu passem al turístic. La digitalització i els viatges autoorganitzats han canviat el perfil dels usuaris de les activitats turístiques a les Balears. Així ho ha explicat a l'informatiu Matí Rafael Duran, director de l'Associació Balear, que aglutina el 90% d'aquests serveis just quan se celebren 25 anys de la seva creació.
1: Duran ha repassat l'evolució del sector i ara mateix ja més de la meitat dels seus clients compren ells mateixos les entrades, quan fa només dues dècades depenien gairebé de manera exclusiva dels majoristes de viatges. Un reflex, explica el president de Bactur, del canvi que ha experimentat el turisme en general a les illes a causa, sobretot, del boom tecnològic i que ara, assegura, es reforçarà amb la intel·ligència artificial.
17: Avui en dia tot ha canviat, la gent majoritàriament organitza les seves vacacions, pues, des de casa seva, se pot digitalment treure les entrades, se pot programar quin tipus d'activitat se fa i programar també quin és el recorregut que un visitant pot fer durant les seves vacances. Jo crec que aquest és el canvi essencial.
0: Són les 2:27, pràcticament. Fem una petita aturada i tornem amb l'actualitat estatal internacional.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
18: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
19: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
20: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
19: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
20: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
19: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
18: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar i a fer fisioteràpia respiratòria. El pontífex continua ingressat al Policlínic Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts d'un càncer de pulmó. Fonts vaticanes han informat avui que el Sant Pare ha passat una bona nit, s'ha aixecat i ha pogut berenar amb normalitat.
9: Segons el darrer comunicat oficial, difós per la Santa Seu, tant les analítiques de sang com la radiografia de tòrax que li han fet avui mostren valors totalment correctes per a aquest tipus d'intervencions. Mostra d'aquesta millora és que el pontífex fins i tot va celebrar ahir cap vespre la missa de la desena planta d'aquest hospital. La previsió del Vaticà és que el papa romangui ingressat durant prop d'una setmana, per la qual cosa s'han cancel·lat tots els seus compromisos oficials fins al pròxim 20 d'octubre.
0: Altres assumptes del dia. La Universitat Complutense de Madrid condemna les càrregues policials d'ahir que varen deixar 5 detinguts i múltiples ferits.
1: La institució universitària ha informat que no va demanar en cap moment la presència policial al campus. De fet, la delegació del govern de Madrid ha comunicat que la mateixa Policia Nacional va actuar després de rebre telefonades que alertaven que s'havien tallat carrers i que hi havia persones encaputxades.
0: L'Audiència Nacional decidirà si obre o no una investigació contra el cantant Julio Iglesias després de la querella per assetjament i agressió sexual presentada per dues ex-treballadores.
1: La Fiscalia ha canviat el criteri que va fer que el gener d'enguany s'arxivés la denúncia de les dues dones per falta de jurisdicció perquè els fets es varen produir presumptament l'any 2021 a República Dominicana i les Bahamas. Des del primer moment, Julio Iglesias ha negat els fets.
0: I encara un apunt, un pescador ha trobat avui el cos sense vida del nin que va desaparèixer a Granollers, a Barcelona, fa 10 dies durant el temporal de pluges a Catalunya. El cos ha estat localitzat a la mà entre Castelldefels i Sitges. Arribarem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
7: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
21: Bon dia, Menorca. La limitació de l'entrada de vehicles a l'illa ha estat avui protagonista a unes jornades organitzades per la Universitat de les Illes Balears. Diferents experts han explicat l'experiència a la resta d'illes i s'adverteix que els residents també poden congestionar el trànsit. A més, una de les ponents assegura que el sostre de vehicles que fixa l'estudi de càrrega del Consell és excessiu. Tot d'una, en donant més detalls.
7: Edició Menorca. Excel Camarasa.
22: Es época de lluvias intensas.

0: una mobilitat sostenible. Ho assegura Joana Maria Petrus, és professora d'anàlisi geogràfica de la UIB, que avui és a Menorca, per participar en les primeres jornades universitàries sobre mobilitat sostenible, governança territorial i capacitat de càrrega turística. Petrus explica que existeix un gran consens en la necessitat de regular l'entrada de vehicles en una illa que és reserva de la biosfera. Explica també que l'experiència de les altres illes fa que molt probablement el nombre de vehicles permès es vagi modificant a mesura que es coneguin les dades de quants cotxes hi arriben i de quina tipologia són, així com l'ús que se'ls dona. La sentim.
1: Hi ha moltes xifres que han d'aflorar encara, no? Per tant, aquest sostre pot variar en funció de lo que siguin els propis residents. I 120.000 me semblen moltíssims, o sigui que... Però bueno, s'ha de saber també, en funció, ja t'ho dic, de la circulació que hi hagi durant els mesos d'estiu i s'acord amb que s'arribi a rentar a casa un cupó, s'ha d'establir un cupó.
0: Petrus també adverteix que no només els turistes congestionen la xarxa viària, assegura que molts d'ells procedeixen de països on ja existeixen restriccions a la mobilitat i que estan habituats a emprar el transport públic. D'aquí, la importància de tenir un bon servei.
1: Fins i tot el màxim trànsit, potser les congestions es poden produir a la carretera general, però s'adona a l'entorn del nucli de Mos, Lluís i Castell, perquè allò funciona com una petita àrea metropolitana a l'entorn de Maó. I l'entrada de vehicles se pot limitar, però, evidentment, també haurem de veure si la congestió continua, fins quin serà el límit en el qual haurem de baixar.
0: A les jornades hi han pres part també el president del Cercle d'Economia de Menorca, Miquel Àngel Casasnovas, el coordinador del GOP, Miquel Camps, i l'arquitecte Enric Taltavull, entre d'altres.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Més qüestions. Menorca dobla el nombre de psicòlegs a l'atenció primària i passa de 3 a 6 professionals. Un reforç que permetrà reduir el temps d'espera, detectar abans els problemes de salut mental i acostar l'atenció psicològica als pacients. Els 3 psicòlegs nous començaran a pensar consulta aquest proper dilluns. Gemma Carrasco.
3: 3 nous psicòlegs s'incorporen a l'atenció primària de Menorca. Aquests dies es formen per conèixer el funcionament i les eines informàtiques dels centres de salut i dilluns ja tindran els primers pacients. Sentim Mario Marcelo.
4: La primera vez en la atención pública y más en la atención primaria. Estoy muy contento con esta nueva incorporación porque, bueno, atención primaria me parece un área de salud que es fundamental para la salud sociocomunitaria en general.
3: Amb ells, Menorca passa de 3 a 6 psicòlegs i completa el desplegament d'un servei que es va posar en marxa fa un any i que ja ha atès més de 1.000 pacients i ha fet més de 3.000 visites. Doblar la plantilla permetrà atendre de manera més ràpida les persones que pateixen malestar emocional. Margarita Rodríguez Loeches és la directora d'Atenció Primària.
5: Tendran más accesibilidad, más disponibilidad para tratar todos los malestares emocionales que tengan que ser visitados.
3: Amb el reforç, tots els centres de salut de Menorca tindran un psicòleg de referència. Això sí, no es tracta d'una consulta de lliure accés, són els metges de família els qui han de derivar els pacients. Els casos més complexos, però, es continuaran derivant a la unitat de salut mental de l'Hospital Mateu Orfila.
0: Gràcies, Gemma. Més qüestions. Els pagesos i ramaders de l'illa rebran a partir de demà el primer pagament de les ajudes corresponents a la Política Agrària Comuna, la PAC. Prop de 400 beneficiaris es repartiran poc més de 3 milions i mig d'euros. Això representa una mitjana d'uns 9.000 euros per agricultor. El pagament està previst, com dèiem, per demà i correspon a 8 línies d'ajudes destinades a la renda agrària i també als sectors ramaders. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, assegura que conèixer el calendari de pagament és important perquè els professionals puguin planificar la seva activitat i les necessitats de tresoreria.
6: Això són 5 milions més d'euros que l'any passat per les mateixes fetxes. Aquest és el primer dia que podríem fer aquests pagaments, que l'esforç que ha fet el Fogaiba és important perquè arribin més dobbers i antes en els nostres pagesos i les ajudin a continuar la seva activitat i en benefici de tota la societat.
0: Al conjunt de les Balears es pagaran prop de 18 milions a més de 4.000 professionals del sector. Precisament avui Menorca celebra el Dia de la Dona Rural. Ho fa amb una trobada de dones pageses a Mó. Hores d'ara celebren un dinar

0: de Germanor, però la jornada ha començat al matí. Un autobús les ha anat recollint per diferents municipis. Han fet una primera aturada per conèixer una finca de cultiu de bolets. Ara comparteixen taula per posar en comú idees i sensacions sobre la situació actual de la dona al camp. Són de moltes edats diferents, alguna més major recorda que quan ella va fer de pagesa era sense cobrar ni estar assegurada ni tampoc cotitzar. Amb el temps s'han guanyat drets, també s'està diversificant ara l'agricultura de Menorca amb dones que també estan al capdavant de projectes de vinya, per exemple, però també moltes altres que fan formatge i productes típics de l'illa. Sentim Clara Salort, és gerenta de Vinitort i Àgueda Moll, madona retirada.
1: Antes era, estava al costat de l'home i sempre donant suport a les feines que feien els homes, però ara són les dones moltes que ja prenen iniciatives i que tiren endavant les feines del camp. En el cas nostre, per exemple, nosaltres de 7 persones en plantilla a Vinitort, 6 són dones i un és home.
2: Jo, miri, damunt de cap braç passaven 40 fogasses cada dia. I anava a munyir, baratar tubos i fer feina, sense cobrar. Ni estar assegurada.
0: Segons dades de l'enquesta de població activa del 2025, a les Illes Balears el sector primari té una forta presència masculina, amb un pes dels homes ocupats del 87% del total, mentre que les dones representen el 12% restant. I encara un apunt més, perquè la finca del Caidús d'Aló ha estat distingida pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Concretament, ha obtingut el premi al millor formatge madurat de vaca. Aquest era el moment en què s'anunciava el guanyador en la gala que va tenir lloc ahir al Teatro Real de Madrid.
3: Premio al mejor queso madurado de vaca. El producto es queso Alcaidús, denominación de origen protegida Mahón Menorca, premiado Alcaidús y recoge Pedro José Seguí Soloaga. Adelante, Pedro José.
0: És un dels guardonats de les 5 categories dedicades al formatge. Els Premis Aliments d'Espanya se celebren de manera ininterrompuda des de 1987 i s'han convertit ja en un referent per al sector agroalimentari i pesquer espanyol. La gala també va dedicar un espai a la defensa de la maonesa com a producte espanyol pel seu origen menorquí.
4: Un dels millors productes de Canostra està hasta aquest dies a Mó. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor del camp de Menorca. 5a Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mó. Ajuntament de Mó.
5: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
0: Obrim plana política. Marc Pons serà el nombre 2 del PSOE al Congrés. L'actual diputat balear acompanyarà la cap de llista, Francina Armengol, a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Pons considera que els comicis posen de manifest dues maneres d'entendre la política i Espanya. La seva candidatura ha estat impulsada per l'executiva del PSOE Menorca, que en valora la seva trajectòria i l'experiència que ja té el govern central, on recentment, recordem, ha exercit com a cap de gabinet de l'exministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Sentim Marc Pons.
6: En aquestes eleccions decidirem si volem un model de societat on la convivència i la tolerància prevalguin per damunt del menyspreu cap a aquell que pensa de manera diferent o inclús que està disposat a castigar l'immigrant.
0: Pel que fa a la resta de la candidatura socialista, Enric Mas ocuparà el nombre 6, mentre que Maria Àngels Pons serà la primera suplent. La candidatura quedarà aprovada i ratificada de manera definitiva aquest dissabte en el Comitè Federal del Partit Socialista.
5: Edició Menorca. Excel Camarasa.
7: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
5: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: L'Ajuntament d'Es Castell començarà a sancionar els incompliments del sistema de recollida porta a porta. El consistori posa l'accent en una de les normes bàsiques del servei, i és que els veïns han de retirar els poals del carrer abans de les 10 del matí. Les multes, atenció, poden arribar als 3.000 euros. Carles Marquès.
8: A Es Castell, els veïnats que no compleixin les normes del porta-a-porta s'exposen a sancions econòmiques. L'Ajuntament ha anunciat que intensificarà la vigilància i que començarà a multar les infraccions després d'haver informat els residents i els administradors de finques de les obligacions del servei. Una de les principals normes és l'horari de retirada dels poals. Els contenidors s'han de treure de la via pública abans de les 10 del matí. L'única excepció és el dia de recollida del vidre, quan el termini s'allarga fins a les 3 de la tarda. El carrer està dividit.
9: Multa creo que no, porque si una persona está enferma no puede bajar, es complicado. Yo tengo que bajar dos pisos para sacarlo y a la mañana tengo que recogerlo. Hay personas que no pueden, entonces creo que tanto como multa no exageren.
10: Ahí está el problema, que mucha gente no lo quiere retirar porque una vez lo dejas en la calle, tampoco sabes quién lo toca, si se ensucia, los perros hacen pipí.
11: Sembla que és un poc exagerada, és dir, llamar sense atenció en principi o això. El millor estaria bé ara arribar a aquell dia, és molt fort.
8: El consistori recorda també que cal separar correctament les 5 fraccions, respectar el calendari i dipositar els residus dins els contenidors assignats. Les bosses deixades directament a terra o a la via pública no es recolliran. Les multes van dels 750 euros per a les infraccions lleus fins als 3.000 per a les molt greus, segons la gravetat dels fets i la reincidència.
0: Gràcies a Carles Marquès. Tram final per explicar que s'ha restaurat un tram del camí de cavalls a Macarella. S'ha fet a través de la recuperació d'un antic empedrat. Una obra feta amb tècniques tradicionals a càrrec de l'empresa 40 Nord Outdoor, impulsora de l'activitat Camí de Cavalls 360. S'ha actuat sobre uns 15 metres de camí en la pujada de Macarella en direcció a la Galdana. En el passat s'hi havia fet una actuació amb troncs disposats de forma transversal per prevenir l'erosió, que havia tingut un efecte contraproduent i es trobava, de fet, aquesta zona en un avançat estat de degradació. Durant l'anàlisi feta del tram es va poder identificar les restes d'un antic empedrat de pedra seca, motiu pel qual ara s'ha decidit recuperar-lo. Sentim Joan Febrer, és director de Camí de Cavalls 360, i Carlos Bagur, paredador.
12: Dins d'aquesta activitat, una de les nostres motivacions sempre ha estat no només emprar el camí de cavalls, un recurs públic que és el camí, sinó també fer actuacions per tenir cura en cuidar molts d'aquest camí que nosaltres emprem.
13: Seria com una paret seca però en pla, llavors l'omplim de terra, la ben compactant, és una cosa que passant els anys, com més temps va passant, si no té cap desgràcia, està més fort.
0: L'empresa es dedica a promoure la Volta a Menorca a peu i també en BTT a través precisament d'aquest camí de cavalls.
5: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Són les 2 i pràcticament 45 minuts del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IV3 Ràdio.

0: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntament d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears y Marina Port d'Andratx. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 18 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: Faltant 14 minuts per les 3. Marta Sampas, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Reforçat després de la victòria de la darrera jornada, el Mallorca afronta una de les visites més complicades de la temporada.
3: Aconseguir una nova victòria dissabte contra l'Eibar i Purua acostaria els vermells a les posicions d'ascens directe i retallaria distàncies davant el que és un rival directe. L'entrenador del Mallorca, Luis García, ha parlat avui en roda de premsa prèvia al partit i assegura que l'equip, tot i el triomf contra les Palmes, no es relaxa i en vol més. El tècnic podrà comptar finalment amb Pablo Torre i amb Sumaoro, el primer recuperat del procés víric que ha patit aquesta setmana i el segon amb millora de les seves molèsties físiques. Sentim Luis García.
4: El grup és muy estable en todas las circunstancias y eso es muy, muy importante en una categoría como esta. Evidentemente el ganar te refuerza, refuerza el mensaje, refuerza la creencia del grupo, el trabajo, lo que se ve en el día a día, pero no sirve de nada, no hay que relajarse, hay que seguir adelante y hay que seguir mejorando y tenemos un bonito partido esta semana.
3: Luis García també parla del perill que té el rival, l'Eibar.
4: Pierden Oviedo, pero creo que merece mejor suerte. Creo que hizo un muy buen partido para haber sumado y fíjate, al final perdieron y es cierto que hubo otros partidos que quizá no estuvieron tan bien y ganaron. Entonces eso es el fútbol un poco, ¿no? Y después ellos, es cierto que en esa fase defensiva, en el bloque bajo, ellos defienden bien, mucha gente, muy juntos, no es fácil entrar y después en situaciones de transición es un equipo peligroso.
3: El tècnic mallorquinista assegura que la feina de l'equip en el dia a dia és extraordinària, tant si es guanya com si es perd.
4: El dia a dia és extraordinario, y es extraordinario después de haber ganado a Las Palmas, y ha sido extraordinario cuando empatamos en Girona y cuando perdimos en Granada. Cada semana tiene su historia y y qué botón tienes que apretar para que la gente esté activa, para que la gente esté contenta dentro de la exigencia diaria que tenemos, que es muy, muy, muy grande.
3: I per la seva banda, el jugador de l'Eibar, Juan Bernat, parla així del conjunt mallorquinista.
5: El futbolista siempre quiere jugar todos los partidos, pero es verdad que bueno, hay partidos que son un poco más especiales y quizá este sea uno de ellos, sí. Un equipo que acaba de bajar de primera división, que tiene una gran plantilla, tiene grandes jugadores, es uno de los favoritos para ascender a primera división otra vez y va a ser un partido bastante complicado.
3: El partit entre l'Eibar i el Mallorca el podreu seguir en directe dissabte a IB3 Ràdio a partir de les 2:30 i també a IB3 Televisió. A Primera Federació avui ha parlat Raúl Llona, el tècnic de l'UD Eivissa, creu que han trobat el camí del seu joc. Víctor Sancho, bon dia.
6: Bon dia, Raúl Llona diu que tot i la millora i la interiorització de la idea de joc, no hi ha eufòria i preveu un partit complicat dissabte a Àguiles amb joc directe i més contacte. Recupera quatre homes i van de l'Olmo, Genaro, Slava i Masella, que viatjaran però segurament no sortiran d'inici.
7: Creo que hemos encontrado el camino o hemos conseguido encontrar esas situaciones favorables que nos de alguna forma nos van representando y queremos hacer, pero sin tirar las campanas al vuelo, porque creo que no es ni el momento ni hemos hecho nada para ello, sino que tenemos que seguir insistiendo, pero dentro de esa regularidad, ¿no? De una línea neutra donde, como decía, ni cuando vayan las cosas regular o mal o no hagas las cosas bien estés hundido, ni cuando sean positivas estés eufórico. Sí, seguramente vamos a tener que defender pues más centros laterales, más juego directo y donde espero que nos adaptemos como hemos venido haciendo el resto de partidos. Seguimos estando en esa fase donde el equipo tiene que hacer las cosas bien para que luego podamos ganar. No veo al equipo haciendo cosas regular y sacando sacando tres puntos, ¿no? Porque es una competición que te penaliza cada vez que no haces las cosas bien.
3: I a la Champions, la segona jornada es va tancar ahir en ple de victòries dels equips espanyols. Després dels triomfs del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, ahir el Real Madrid i el Betis varen sumar de 3. Els blancs, que perdien per 3-1 al minut 82, acabaren guanyant per 3-4 al camp de la Roma. José Mourinho és l'entrenador del Madrid.
8: En la mala primera part, la responsabilitat és de l'entrenador. Y la buena segunda parte, la responsabilidad es de los jugadores. Hemos ganado 4-3, pues estarán a decir que yo he estado muy mal en primer tiempo con el equipo que ha jugado. El fútbol es así, pero al final Inter y Roma, los dos equipos más fuertes de Italia, 6 puntos.
3: I el Betis, també amb remuntada, va guanyar per 3-2 contra el Porto. Per cert, a la primera divisió, Vinícius ha estat sancionat en 4 partits per la seva expulsió contra el Villarreal. D'aquesta manera, el brasiler es perdrà el clàssic de dia 25 d'octubre. En bàsquet, dissabte a les 7:30 a Vintalfa s'enfrontaran dos dels equips balears de primera FEP, el bàsquet Menorca i el Fibui Mallorca. Un derbi de necessitats, ja que cap dels dos ha guanyat cap dels 3 partits jugats. Serge Huguet, el jugador del Fibui.
9: Hem estat competint tots els partits, el primer partit el perdem en el darrer segon, i des d'altres pues, són rivals complicats, Cantàbria, que segur que serà un dels equips que acabarà per a dalt, i després jugar fora de casa sempre és difícil. Tenim allà dins la coseta aquesta que saben que necessiten guanyar, que estem fent bé les coses perquè encara no està arribant la victòria, però confiem en el procés, estem fent una bona feina i això ens dona tranquil·litat.
3: Per la seva banda, el jugador del bàsquet Menorca, Iñaki Ordóñez, reconeix la importància d'aconseguir la primera victòria i més al seu pavelló.
10: Creo que este fin de es un partido muy importante para nosotros porque sobre todo en casa nos tenemos que hacer fuertes. Hemos sumado, cada vez estamos sumando más efectivos. Ayer ya llegó, se incorporó al equipo Jerónimo y creo que poco a poco estamos yendo a más y creo que es lo importante, como nos decía el míster, que nuestro techo es muy alto y creo que este fin es un partido muy importante para nosotros.
3: A més, el partit tindrà un caire solidari amb la iniciativa La Llum de Nanaia, creada en homenatge a Naia Llebrés, jugadora de la Salle Mahó, que va morir aquest estiu passat per un osteosarcoma. L'objectiu és la recollida de fons per a la investigació del càncer infantil. I també a primera FEB, una situació ben diferent d'inici de Lliga, viu el Palmer Bàsquet, que cercarà demà a Sant Sebastià la tercera victòria de la temporada, la primera a domicili. L'equip d'Iñigo Núñez s'enfrontarà al Guipúscoa amb la baixa de David Hollinder i sense Joan Sastre, que encara no està preparat per jugar i que, per cert, serà presentat avui a hora baixa de forma oficial. Sentim l'entrenador Núñez.
11: Creemos que estamos muy lejos de nuestra mejor versión y en un porcentaje bajo con respecto a lo que podemos hacer. Estamos en medio de un proceso, como hemos repetido en muchas ocasiones, muchos jugadores que no conocían esta competición, muchos jugadores que disputan partidos en Europa por primera vez incluso, y sabemos que esto requiere un proceso, pero, como también he dicho otras veces, es un proceso que queremos acelerar al máximo. O sea, no, aquí no hay tiempo y la competición te empuja, ¿no?
3: I tancant plana el món de la cistella amb la mallorquina Elena Puello, que va debutar ahir a la fase de grups de l'Eurolliga amb una derrota del València Bàsquet davant el Fenerbahçe. Tot i la derrota, la jugadora de Palma va tenir una actuació molt destacada amb 11 punts, 3 rebots i 3 assistències. En motociclisme, el Mundial Femení s'acaba aquest cap de setmana i la pilot mallorquina Paquita Ruiz, que ja és a Jerez per disputar el Gran Premi, cercarà acabar de la millor manera. Paquita ara per ara et setena amb 73 punts i afronta aquesta darrera prova del que és el seu tercer Mundial amb l'objectiu de poder acabar sisena a la classificació general. Paquita fa balanç d'aquest Mundial que reconeix no ha estat fàcil. La sentim en declaracions a IB3 Ràdio.
12: Un any directament difícil, vam començar molt bé, amb una quinta posició. El que la següent carrera pues, a Holanda va ser que me van donar per darrere i en un campionat tan curt tenir un 0 en el campionat és complicat. És molt difícil remuntar, crec que estic un dècim o algo així en el campionat. I he pogut anar remuntant, estic sèptima si no hi ha malament. I intentarem almenys si tot surt bé i com a molt podríem recuperar, crec que sexta. Això fins que no s'acabi no ho sabrem.
3: I en pàdel, Gemma Triall i la seva companya Delphi Brea jugaran els quarts de final del Gran Premier Pàdel de Milán després de guanyar avui els 8 anys per 6-0 i 6-3. Ara parella espanyola formada per Bea Caldera i Noa Cánovas. Ara, quarts de final, s'enfrontaran a Velasco i Barrera. A Milà, Triall i Brea cercaran el que seria el seu 8è títol de l'any.
2: Gràcies, Marta. Fins aquí els esports. Anem ara amb la cultura.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: La idea va sortir que vaig tenir l'oportunitat d'anar a Kènia fa 4 anys a fer bici per allà i el Kilimanjaro se veia cada dia des de qualsevol punt, se veu, és impressionant. Són 6.000 metres, imagina't, són 12 vegades Sant Salvador o Randa, no? I és impressionant. I xerrant allà, natius d'allà i tal. Vinga, ho has de venir a fer.
2: I d'aquesta engrescada va néixer un repte que s'ha transformat en un documental el més esperat de la 17a edició de la Mostra de Cinema de Muntanya, que torna a Palma del 19 al 27 d'aquest mes. Parlant de Hatua, la història d'aquesta gesta, Sandra Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
2: Protagonitzada per Mix Manresa, paraplègic des de la joventut.
14: Una circumstància física que no li ha impedit fer realitat aquesta il·lusió i moltes d'altres.
13: Aquesta corolla... ha tingut molt de rebombori perquè ha necessitat molt d'esponsors. Hi ha hagut un documental darrere, o hi ha un documental, però si no ningú se n'entera. Jo havia d'anar allà amb un grup d'amics i ja està. I vas, ho pulles i tornes. Però sí, ja sempre hi ha projecte, sempre. Això és l'últim que se perd. És que la vida és un projecte, no? Dia a dia. Cada dia és una microaventura, diuen, no?
14: El repte, que duraria 3 anys, es va posar en marxa amb un seguiment mèdic especial de l'equip que du Kilian Jornet i amb una imprescindible estada prèvia a un centre de medicina d'alta muntanya a les Dolomites.
13: No hi havia cap publicació científica, no se sabia res de com evolucionaria jo amb alçada, una persona en parapleia... Ostres, a lo millor se m'inflaven les cames i no m'explotaven perquè... O tenia problemes per orinar, o no sé. I me van enviar allà, amb en Enric Subirats i en Mireia, a fer proves d'alta muntanya allà, van simular 5.000 i pic metres i tal, i tot va sortir molt bé.
14: Manresa és el protagonista, tot i que no vol ser-ho. De fet, insisteix que la seva història és una història d'equip.
13: Pujar el Kilimanjaro ha estat espectacular, el que vulguis. Però el més espectacular de tot ha estat la part humana de l'equip que s'ha creat. Estic envoltat de metges, infermeres, un altre metge, preparador físic, càmeres... Vull remarcar més perquè sempre en el món de la muntanya i això m'ho quedat molt en la part física, que està molt bé. Però per jo, la muntanya és algo més, saps? Hi ha persones.
14: Hatua, que vol dir pas a pas en suahili, clourà la mostra dia 27 d'octubre al Principal de Palma. Amb les entrades pràcticament esgotades, posarà el punt i final a una edició amb 24 pel·lícules d'11 països diferents i el rostre d'un astronauta que mira cap al cel com a imatge representativa d'un món cada vegada més allunyat de la Terra. Guardo el deseo
2: en un... Veurem si enguany la bola negra, també Torrente, amb els seus rècords de taquilla, capgirant la tendència, però avui hem conegut l'anuària de la Societat General d'Autors, l'ESGAE, sobre el consum cultural de l'any passat a l'estat espanyol, i l'estudi ens deixa dos grans titulars: davalla l'assistència al cinema, tot i que les Balears és una de les comunitats on la gent més va al cine, i augmenta també el dels concerts, que recuperen els valors d'abans de la pandèmia.
14: També ho fan el teatre, la dansa, l'òpera i la sarsuela. Bones xifres per les arts escèniques, que no comparteix, com dèiem, el cinema, que perd espectadors, sessions i recaptació amb xifres semblants a la dècada dels 80, quan l'arribada del VHS va causar una enorme crisi al sector. Madrid és on hi va més gent a la cine, així tot la mitjana no arriba dues vegades l'any, i a les Balears, igual que a Catalunya i al País Basc, és d'una vegada i mitja. L'altra cara de la moneda, com dèiem, la trobam en la música, amb 37 milions d'espectadors. És pràcticament un 9% més que l'any anterior, una tendència que s'espera que aquest any 2026 encara es dispari més gràcies a la residència de Shakira i també als multitudinaris concerts de Bad Bunny. Pel que fa al consum de televisió i ràdio, davallen també el consum a mínims històrics.

0: Són les 3, moment d'actualitzar les notícies més destacades d'avui dijous, 15 d'octubre. El socialista Pere Joan Pons serà el nou delegat del govern estatal a les Balears. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El senador socialista per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la seva candidatura per les eleccions municipals de Calvià. Es preveu que el relleu sigui efectiu al Consell de Ministres del dia 27 d'octubre. D'altra banda, el Partit Socialista posa damunt la taula el nom de Catalina Cladera per ser una de les candidates al Senat per Mallorca. El PSIP confia tancar l'acord amb Més en les pròximes hores.
0: Un detingut per l'incendi dins l'assentament de caravanes a l'aparcament de Son Hugo a Palma.
1: La policia encara manté la investigació oberta, però de moment ha arrestat aquest home de 30 anys com a responsable del foc, que no va causar ferits greus, però va cremar 3 vehicles i ha deixat sense sostre 4 persones. Alguns dels veïnats que viuen a les caravanes de Son Hugo es mostren preocupats amb la desgràcia i diuen que senten por després dels fets.
2: Pues con miedo, si quieres que te diga la verdad. Con miedo porque esto es un detonante. Esto es un detonante, ha sido un detonante para que intenten sacar-nos d'aquí.
0: El govern continua les reunions amb els diferents sectors econòmics afectats per l'encariment de combustibles.
1: Avui de matí ha estat el torn de pagesos i pescadors a qui l'executiu els reconeix la situació dramàtica que pateixen. Per això ha plantejat ampliar i estendre en el temps el paquet d'ajudes per la guerra de l'Iran. Unió de Pagesos ens reclama que, a més de nous ajuts, es faci complir la normativa que ja existeix sobre consum de producte local en el sector turístic. A Sebastià Ordina, secretari general de l'entitat agrària.
3: La llei que obliga a consumir un 3% de producte local, aquesta llei no se fa complir per una senzilla regla de 3. És a dir, si venen més turistes i augmenta la partida de manutenció, totes les explotacions agroalimentàries n'haurien de donar compte d'aquest augment de ventes. Això no està passant, ve més gent, gasten més en menjar, però totes les explotacions agràries facturen menys que l'any passat.
0: A Eivissa ha entrat en fase epidèmica de grip.
1: És l'única illa de les Balears on ja se superen els 50 casos per cada 100.000 habitants, un repunt que coincideix amb el final de la temporada turística. El govern torna a insistir als ciutadans en la importància de la vacunació. Avui s'ha iniciat la campanya als centres educatius d'Eivissa. Manuela García és consellera de Salut.
4: Estamos en una tasa de nivel umbral que son 36 casos por 100.000 habitantes y ahora mismo en Eivissa tenemos 50 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, hemos superado el umbral de fase epidémica de la gripe A. No hay un aumento ni una mayor presión en las zonas de urgencia, no hay un aumento a nivel que se haya notado, ¿no?, en otro elemento.
0: Cau la compravenda d'habitatges també entre els estrangers.
1: Segons el Consell General del Notariat, el primer semestre de l'any els forans van fer 2.390 operacions de compravenda de les illes, un 15% manco que l'any passat. En paral·lel, el preu del metre quadrat continua en alça i supera els 5.300 euros, un 9% més en un any i el doble que l'estat.
0: I el Papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar i a fer fisioteràpia respiratòria.
1: El pontífex continua ingressat al Policlínic Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts d'un càncer de pulmó. Fonts vaticanes han informat avui que el Sant Pare ha passat una bona nit, s'ha aixecat i ha pogut berenar amb normalitat.
0: I d'així arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, sí, dia 15 d'octubre és la data que la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va decretar per celebrar el Dia Mundial de rentar-nos les mans. Un hàbit que, segons diu l'organització, ha de ser part de la nostra rutina diària i amb el qual evitam el contagi i la propagació de noves malalties. Al mateix temps, en el llenguatge quotidià tenim l'expressió rentar-se les mans, frases que se diuen en el sentit de desentendre-se d'una cosa, una expressió sobre un gest, rentar-se les mans, que era comú a molt de pobles antics com a símbol d'innocència. El més famós, el coneixereu, va ser Ponç Pilat, procurador romà de Judea, que es va desentendre de Jesús i va permetre que el condemnassin a mort demostrant la seva posició tot rentant-se les mans en públic. Un personatge que ha inspirat molta literatura i, sobretot, moltes pel·lícules. I el Dia Mundial de rentar-se les mans conviu amb la Santa del Dia, perquè avui és també Santa Teresa.
1: Com un record d'infantesa, sempre recordaré la Teresa, ballant el bal.
0: Així és, avui ets Santa Teresa coneguda popularment com a Santa Teresa de Jesús. Teresa és coneguda per haver tingut experiències místiques i sobrenaturals, és el que se'n diu episodis d'èxtasi. La dona primer va pensar que era cosa del dimoni, però després va començar a pensar que era cosa del bon Jesús. Era el que en diuen una il·luminada, perquè tenia o creia tenir visions celestials. I Teresa és un nom prou present aquí, a les Illes Balears. A més, a Palma, a la Rambla, tenim el convent de Santa Teresa, conegut popularment com el convent de les Tereses, que va ser fundat ja l'any 1613. I en Escobells, a Sant Josep, tot i que la festa manada se celebra dia 16 de juliol amb la processó de la Mare de Déu del Carme, avui, dia 15 d'octubre, també se celebra Santa Teresa. Una festa sense esdevessar i de l'estiu, però que també té moltes activitats. I avui podem recuperar aquesta dita ben avinent que diu fins a Santa Teresa la llampuga estesa. Començam.
1: Sempre et recordaré a tu, Teresa.
2: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

esteu? Ben trobats un dia més a Tendo, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui també, qui les saben totes, són dijous, 15 d'octubre, són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: I doncs ja som avui també de nou en directe, com anem, Miquel Junc?
1: Bon dia, va bé.
0: Celestí Oliva, com anem?
1: Bon dia,
0: i Maria bé. Pons, com estàs?
2: Una monada, bé.
0: I així m'agrada. Ben tornats a tots tres un dia més. Avui, com vos dèiem, és 15 d'octubre, és el dia de rentar-se les mans, una cosa que sempre està bé, recordar-la, perquè m'ho van donar molta masseta durant la pandèmia, però llavors les coses se'ns obliden.
1: Sí.
0: No vos passa?
1: Sí.
0: Hem de pensar a rentar-nos les mans.
2: Jo és una cosa que faig bastant, eh?
0: Sí?
2: Perquè som un poc maniosa. A vegades les olors me molesten, per tant, tampoc no és una cosa compulsiva, però sí que tant en quant, jo que sé, abans de cuinar, després d'anar al bany, coses d'aquestes, està bé.
0: Molt ben vist.
1: Sí.
0: Molt ben fet. Bones pràctiques. Doncs sí, vull rentar molt les mans i també hem recordat que et Santa Teresa, així que molt d'anys a totes les Tereses que mos escoltau, també en Escobells, a Eivissa, i també en el convent de Santa Teresa, les Tereses de Palma, que per cert n'hi ha moltes, i és un convent molt antic i molt preciós que hi ha a ciutat. Tenim més temes, però, i Celestí, començant per tu.
1: I doncs sí, avui rebrem la visita del dramaturg Manel Serrano perquè volen parlar de l'obra de teatre de l'Assalt de la Ferida. N'he fet un tatuatge, que és la seva adaptació, la seva interpretació lliure del poemari La Crostera, de na Cati Coll, una peça multipremiada que representa aquest cap de setmana de dia 16 a dia 18, és a dir, demà, passat demà, i diumenge en el Teatre Mar i Terra, Maruja Alfaro, de Palma.

0: Doncs sí, avui parlarem de la Sal, de la ferida, n'he fet un tatuatge, d'aquesta obra de teatre que es representa, com dèiem, aquest cap de setmana, al Teatre Mar i Terra de Palma. Però tenim més temes, Maria.
1: Sí, perquè avui és dijous i, com cada dijous, recercarem a veure quins refranys utilitzem més a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i els refranys que més fem servir aquí a les illes. I avui la dita és aquesta: Haver de menester les herbes de Sant Joan.

0: més temes, Miquel?
1: Avui el tema del dia el dedicam al Centre Internacional Toni Catany de fotografia de Llucmajor, que acull el projecte Mexicana, dues mostres sobre la realitat social del país americà.

0: El fotògraf mallorquí Toni Catany va viatjar a Mèxic els anys 1996 i 2008, experiències en les quals va immortalitzar els seus temes predilectes, són arqueologia, retrats, natures mortes, imatgeria religiosa, entre d'altres coses, i també hi ha una altra exposició sobre un dels fotògrafs principals del segle XX, que és el mexicà Manuel Álvarez Bravo.
1: Doncs parlarem d'aquest projecte que hi ha a la Fundació Toni Catany i també aquesta relació que tenia Catany amb Mèxic en aquesta exposició titulada Mexicana, en les quals podran veure tots aquests projectes que vos comentàvem. I avui també vendran les marines de Tento, la veïna Marina Bernassa i la Marina Huguet, mos parlaran, com sempre, de criança, i avui una etapa molt concreta.
2: La setmana passada vàrem tractar sobre Escollit, però només de dormir no viuen les criatures. Avui, a Ja Nedam, xerram de lactància.

0: Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenen les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
4: I ja ho sabeu, també ens podeu escriure a l'Instagram del programa @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
5: Sorpresa!
3: Avui vos ho he fet igual, perquè no hi hagués
1: ensurts. Si no, complicat.
4: N'hem sabut avui, sí.
3: Un correu electrònic que, com sabeu, també és tentol@ib3radio.com.
0: Exacte, esperam les vostres comunicacions. Maria, Miquel, moltíssimes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de conèixer el nostre tècnic. I avui... és dijous i tenim en nosaltres, des de Sant Sebastià, directe, Miquel Hernández.
4: Ja fa temps, però, que viu aquí, eh?
0: Sí, molt.
4: No sé si fa més temps que viu aquí o a Sant Sebastià.
0: No, diu que no.
4: No. Ell és de Sant Sebastià, sí.
0: Gràcies, Iker. Són les 3:07 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: arriba l'hora de conèixer quin és el tema del programa d'avui, Celestín.
1: I així, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar de les nostres narracions orals, fantasia, llegendes, fets reals, és a dir, ens referim a les rondalles. El rei...

0: Així és, avui volem dedicar el programa a les rondalles perquè hi ha dos projectes ben interessants que adapten i recuperen aquest patrimoni a les rondalles que volen comentar. Per una banda tenim la col·lecció de rondalles Bizoc, que si no les coneixeu ja podeu anar directe a les llibreries perquè són fantàstiques. Seguim edicions en la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària i el Consell de Mallorca. Té en marxa aquesta col·lecció, aquests llibres, se diuen rondalles Bizoc i és un projecte cultural i editorial que neix amb aquesta intenció de recuperar, adaptar i fer arribar les rondalles mallorquines, sobretot en els infants, a un públic infantil i juvenil d'avui. La col·lecció se va estrenar enguany fa uns mesos i ja té dos títols al mercat, un és en Joanet i els 100 missatges i l'altre és el gegant de Sermita. Dues històries emblemàtiques de l'imaginari popular, revisades i adaptades per facilitar la seva lectura als més petits i connectar així amb aquests lectors més joves. Aquest projecte Bizoc compta amb la participació de l'especialista en literatura oral, na Caterina Valriu, i també amb les imatges de l'il·lustrador Tomeu Riera, amb la voluntat de crear una col·lecció de referència que combini rigor, accessibilitat i un imaginari visual propi.
1: Això era i no era, un matrimoni era. Tres fills tengueren, en Pere, en Pau i en Joan. Els dos primers eren dos polissons sense cor, però en Joanet tot el tenia bo. Una somada de pomes bufarelles, totes elles, anaren a vendre en Pere i llavors en Pau. Però ni una ells en donaren a sa falla i a sa infantó. I que no, que no, que tot ho vull per això. Que no, que no, que no, que tot ho vull per això. Però en lloc de tornar en dobbers, dugueren carbons i cagueons. I en Joan ja n'has partit després de cap a vendre. I els dona tot allò que pot a sa feieta i a nes ninet. I ella, agraïda, li regala un fabiolet.

0: I l'altre projecte que vos volen comentar, que també juga amb les rondalles, és el d'Ana Lucía Márquez i Agustí Rigo, que han posat en marxa les Neorondalles Santamarieres, un nou projecte literari i cultural impulsat a Santa Maria del Camí a través de l'Associació Cultural i Literària Arrels Coanegra. Aquesta iniciativa consisteix a reinventar i reescriure aquestes 37 rondalles tradicionals mallorquines en clau de fantasia distòpica. Ja sabeu que les distòpies ara estan molt de moda. I també aquestes dues persones agafen les rondalles i les converteixen en una distòpia. L'objectiu del projecte és recollir aquesta memòria oral clàssica i fusionar-la amb els reptes, pors i situacions de la societat del futur, situant personatges indres reals al municipi de Santa Maria del Camí, dins d'entorns, això sí, més surrealistes. Per exemple, una de les històries que expliquen s'inspira en la coneguda rondalla tradicional de Sabanc de Son Pou. Segur que no heu sentit a parlar qualque vegada, Sabanc de Son Pou. O també tenen un capítol dedicat al tresor amagat a Coanegra, ja no ens farà rics.
1: I doncs, per tot això que avui volen jugar i també, evidentment, endinsar-nos en aquestes rondalles.
0: Són les 3:22.

Continuem, i avui també tenim pregunta del dia, òbviament relacionada amb les rondalles. Perquè un dels menjars que surt a les rondalles, a moltes rondalles, és el pa amb fonteta. No sé si n'heu menjat mai, però segons el diccionari, és una menjua que té crosta de pa mullada dins una mescla d'oli, de sal i de vinagre. És una mulleta de pa amb oli, sal i vinagre. La paraula fonteta, o pa amb fonteta, s'escriu i se pronuncia junt, pa amb fonteta, però en realitat és una aglutinació, vos ho podeu imaginar, de pa en fonteta. Però la paraula pa amb fonteta també s'aplica a les persones. I la pregunta precisament és aquesta. Sabeu què és una persona de pa amb fonteta? La...

0: Iker, tu ets una persona de Pam Fontetó? Jo crec que no, però ara sabrem què significa.
1: Jo diria que tampoc, no.
0: Ho havies sentit a dir mai, Iker, Pam Fontetó? Una persona de Pam Fontetó, no? Doncs ara sabràs que és perquè ho demanarem als nostres oients, quan sempre teniu tres opcions per respondre a la pregunta del dia.
1: I d'una persona de Pam Fontetó és una persona molt divertida, esplèndida.
0: Quina persona de Pam Fontetó?
1: Sí.
0: És divertida.
1: Ah, és una persona ferrada, de puny tancat, que diríem.
0: Del puny tancat.
1: Sí.
0: És una persona Pam Fontetó, no molla ni mig.
1: Ni mitja, no, no ni una, ni mitja. Ah, bé, és una persona de per riure, de poca categoria.
0: Aquesta persona és de Pam Fontetó, de poca categoria. Sabeu què significa Pam Fontetó? Avui és la pregunta del dia i com sempre teniu dues maneres per participar-hi.
1: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971-13-99-00, i així vos sentim en directe, 971-13-99-00.
0: Ara tornem.

0: nostres ràdios Patrimoni.
1: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna desequip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o els no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
8: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel,
8: tinta,
9: mur,
8: cordada.
9: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Són les 3 i 29 minuts, som en directe i tenim pa amb fontata per dinar. Què te pareix, Celestí?
1: Bueno, jo he dinat, eh?
0: No és un dinar molt exquisit, Poc un pot de pa, un pot de crosta de pa.
1: De crosta de pa.
0: O samueta, com vulgueu. Sal, oli i vinagre.
1: I vinagre. I vinagre.
0: Aquest era un menjar tradicional, antigament, i surt a recollir les rondades, sobretot la gent que tenia manco possibles menjava pa amb fontata. En tot cas, avui demanàvem, però, això que s'ha extrapolat a una persona de pa amb fontata. Què és una persona de pa amb fontata?
1: Clar, que no és el mateix que és menjar.
0: Però ve de...
1: Ve d'aquí, exacte. Llavors, una persona esplèndida, és a dir, molt divertida, és una persona ferrada, d'aquelles que tenen el puny tancat, clos, o és una persona de per riure, de poca categoria. Què diríeu?
0: Jo crec que més o menys ho tenen clar els nostres oients, perquè tot i que hi ha un pot de confusió amb esplèndida divertida, un 22% dels vots, sí que el 78% dels nostres oients aposten per la resposta correcta, que és de poca categoria. D'aquí que hem menjar humil, auster, doncs una persona de pa amb fontata també vendria a ser una persona de poca categoria. Aquesta és de pa amb fontata, una mica despectiu,
1: sí,
0: també.
1: Ningú s'ha de cantar per persona ferrada, no?
0: No.
1: De puny tancat, no.
0: Llàstima. És que hi ha moltes maneres de dir una persona de ronyons closos.
1: Sí,
0: també,
1: també.
0: Un dia en podem parlar. Però no, una persona de pa amb fontata és de poca categoria, i així ho diu el diccionari en el Cove Moll, també. Resalta la pregunta, coneguem els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I és l'hora de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les rondalles. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.

0: fent altres sa feina que estem treballant, seguint amb aquesta dinàmica durant la setmana, tindrà moltes possibilitats de competir i de dur-me el partit.
1: A més, el partit tindrà un caire solidari amb la iniciativa Sa Llum de na Naia, creada en homenatge a Naia Llebrés, jugadora de la Salle Mahó, que va morir aquest estiu passat per un osteosarcoma. L'objectiu és la recollida de fons per a la investigació del càncer infantil. I tancar en plan el món de la cistella amb la mallorquina Elena Puello, que va debutar ahir a la fase de grups de l'Euroliga amb una derrota del València Bàsquet davant el Fenerbahçe. Tot i la derrota, la jugadora de Palma va tenir una actuació molt destacada amb 11 punts, 3 rebots i 3 assistències.
2: En motociclisme, el Mundial Femení s'acaba aquest cap de setmana i la pilot mallorquina Paquita Ruiz ja és a Jerez per disputar el darrer Gran Premi. Paquita és setena amb 73 punts i afronta aquesta darrera prova del que és el seu tercer Mundial consecutiu amb l'objectiu de poder acabar sisena a la General. Paquita fa balanç d'aquest Mundial que reconeix que no ha estat fàcil. La sentim en declaracions a IB3 Ràdio.
3: Un any directament difícil. Vam començar molt bé amb una quinta posició. Lo que la següent carrera, pues, a Holanda, va ser que me van donar per darrere, i un campionat tan curt, tenir un 0 en el campionat és complicat. És molt difícil remuntar, crec que estic un dècim o algo així en el campionat, i he pogut anar remuntant, estic sèptima si no hi ha malament, i intentarem almenys, si tot surt bé i com a molt podríem recuperar, crec que sexta. Això fins que no s'acabi no ho sabrem.
2: La mallorquina no està massa satisfeta amb la moto d'aquesta temporada.
3: Bueno, al final és una moto que duim 3 anys amb ella i, vulguis o no, pues, com t'he dit, no he pogut fer tets i sempre he anat de carrera en carrera. L'he empleat poc dins lo que cap en comparació amb les altres, però bueno, no és una moto que me sigui fàcil per jo, sobretot per el tema de pes. És una moto de baixa cilindrada, no és el que jo estic acostumada a dur. I llavors se nota moltíssim el pes, 15 quilos més que les altres, pues, al final és menys potència encara. I bueno, se me fa més difícil, però bueno, sí que és veritat que en guany hem millorat moltíssim.
1: En tennis, David Ferrer ha anunciat que després de les finals de Bolònia de la Copa Davis deixarà el càrrec de capità de l'equip espanyol renunciant al seu contracte.
2: I acabem amb pàdel. Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea jugaran els quarts de final del Gran Premier Pàdel de Milà, després de guanyar avui els vuitens per 6-0 i 6-3 a la parella espanyola formada per Bea Caldera i Noa Cánovas. Ara, a quarts de final, s'enfrontaran a Velasco i Barrera. A Milà, Triay i Brea cercaran el seu vuitè títol de l'any.
4: Gràcies, Gavi. 18 minuts per arribar a les 8.
5: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ajuntament d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears i Marina Port d'Andratx. A motiu de les festes de Santa Catalina Tomàs, declarades bé d'interès cultural immaterial, dissabte 17 d'octubre, Palma acull la desfilada tradicional del Carro Triomfal. La comitiva sortirà a les 6:30 de l'hora baixa des de la plaça de l'Hospital fins a l'Església de Santa Magdalena. Recorregut complet i programa d'actes disponible al web del Consell de Mallorca. Organitzen Consell de Mallorca i Bisbat de Mallorca. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 18 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
6: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: La jove de 14 anys que dimarts va ser atropellada per una moto a Formentera ha rebut l'alta de la unitat de cures intensives de l'Hospital Can Misses perquè evoluciona favorablement. Roman ara ingressada a la unitat de pediatria del mateix hospital, segons ha informat l'àrea de salut Pitiusa.
1: La pacient havia arribat a estar en estat crític després de ser embestida per una motocicleta el capvespre de dimarts a la zona de Can Maria, a l'alçada de l'establiment Espins. Primer, la jove va ser traslladada a l'Hospital de Formentera, però posteriorment va ser evacuada en helicòpter fins a l'Hospital de Can Misses a Eivissa.
0: I Eivissa és l'única illa de les Balears que està en fase epidèmica de la grip. El repunt coincidint amb el final de la temporada supera el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants. El govern recomana la vacunació, que avui s'ha iniciat als centres educatius d'Eivissa. Elena Gregori.
2: Salut Pública espera vacunar 2.600 infants entre 3 i 5 anys als centres educatius de les Pitiuses. L'any passat es va protegir el 40% de la població infantil contra la grip i esperen augmentar el percentatge. Estefania Molina és infermera del Centre de Salut d'Esvive.
3: Mucho más fácil que la inyectada, evitamos riesgos de infección y trauma para el niño. Se introduce un antígeno que podría ser como un pedacito del bichito. Ahí hacemos que nuestro sistema inmunitario desarrolle anticuerpos que son los que van a luchar contra esa enfermedad, de tal manera que cuando volvamos a estar expuestos a ella ya tenemos esos anticuerpos con los que luchar.
2: L'informe epidemiològic publicat avui mostra un repunt de grip a Eivissa entrant en fase d'epidèmia. S'han detectat 50 casos per cada 100.000 habitants. Manuela García és consellera de Salut.
4: Estamos en una tasa de nivel umbral que son 36 casos por 100.000 habitantes y ahora mismo en Eivissa tenemos 50 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, hemos superado el umbral de fase epidémica de la gripe A. No hay un aumento ni una mayor presión en las zonas de urgencia, no hay un aumento a nivel que se haya notado, ¿no?, en otro elemento.
2: El govern insisteix en la vacunació. De fet, s'han augmentat les dosis de vacunes del 50 al 75% respecte a l'any passat.
0: I més de 6.500 persones de l'àrea de salut Pitiusa han estat ateses a la unitat de cures pal·liatives durant els primers 25 anys de funcionament del servei extrahospitalari.
1: L'any passat van estrenar una consulta i van incorporar-hi una tercera facultativa, tot i que el 80% dels pacients atesos patien càncer des del 2010. La unitat també ha tractat persones amb altres patologies terminals.
0: I la Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa un projecte pioner per millorar la detecció del dolor en persones amb paràlisi cerebral que tenen dificultat per comunicar-se. La iniciativa, desenvolupada en col·laboració amb Aspace Balears, utilitzarà la intel·ligència artificial per identificar expressions facials que poden indicar el dolor.
1: Les famílies tindran un paper clau en el desenvolupament d'aquesta tecnologia, enregistraran vídeos de situacions quotidianes i ajudaran a reconèixer possibles episodis de dolor. Les seves observacions es compararan amb les dels professionals sanitaris per millorar la precisió del sistema. Álvaro Sabaté és investigador i professor de la UIB.
5: Personas con parálisis cerebral que no tienen ningún tipo de capacidad comunicativa. Entonces, bueno, a través del entrenamiento de redes neuronales se ha conseguido esto, identificar el dolor a través de la expresión facial. Ahora mismo está volcado en una aplicación móvil que está en fase beta de investigación, pero bueno, ya tenemos estos resultados iniciales. Ejemplos como estos, ¿no? Son la utilidad de machine learning y de la inteligencia artificial aplicada a salud.
1: L'objectiu és que en un futur tant les famílies com els metges puguin utilitzar aquesta eina per saber quan una persona pateix dolor, encara que no ho pugui expressar verbalment, i facilitar així una atenció més ràpida i adequada. El projecte, explica Sabaté, preveu la participació de més d'un centenar de famílies.
5: Un vídeo corto que a través de la misma aplicación se graba y esto pues lo manda a un servidor que hay en la universidad y va a procesar esa imagen. Entonces, esto puede ser útil tanto para familiares o personas de atención directa a personas con parálisis cerebral, pero también en un hospital mismamente, que a lo mejor el médico evidentemente va a conocer todavía menos a esa persona, incluso en el ámbito de la investigación, es decir, pues grupos de investigación que estén investigando el dolor, en este caso en parálisis cerebral, pues la podrían utilizar.
0: I Menorca dobla el nombre de psicòlegs en l'atenció primària i passa de 3 a 6 professionals, un reforç que permetrà reduir el temps d'espera, detectar abans els problemes de salut mental i acostar l'atenció psicològica als pacients. Altres psicòlegs nous començaran a passar consulta dilluns. Gemma Carrasco.
6: 3 nous psicòlegs s'incorporen a l'atenció primària de Menorca. Aquests dies es formen per conèixer el funcionament i les eines informàtiques dels centres de salut i dilluns ja tindran els primers pacients. Sentim Mario Marcelo.
7: La primera vez en la atención pública y más en la atención primaria. Estoy muy contento con esta nueva incorporación porque, bueno, atención primaria me parece un área de salud que es fundamental para la salud sociocomunitària en general.
6: Amb ells, Menorca passa de 3 a 6 psicòlegs i completa el desplegament d'un servei que es va posar en marxa fa un any i que ja ha atès més de 1.000 pacients i ha fet més de 3.000 visites. Doblar la plantilla permetrà atendre de manera més ràpida les persones que pateixen malestar emocional. Margarita Rodríguez Loeches és la directora d'Atenció Primària.
8: Tendran más accesibilidad, más disponibilidad para tratar todos los malestares emocionales que tengan que ser visitados.
6: Amb el reforç, tots els centres de salut de Menorca tindran un psicòleg de referència. Això sí, no es tracta d'una consulta de lliure accés, són els metges de família els qui han de derivar els pacients. Els casos més complexos, però, es continuaran derivant a la unitat de salut mental de l'Hospital Mateu Orfila.
9: Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: La campanya de prevenció d'incendis forestal d'aquest estiu ha acabat amb 72 sinistres i un total de 32 hectàrees afectades, malgrat les altes temperatures i la sequera. Tot i que s'ha registrat un lleuger augment respecte de l'any passat, el govern en fa un balanç molt positiu.
1: La ràpida intervenció dels equips d'emergència i la coordinació entre els mitjans terrestres i aeris està clau per limitar els danys d'uns incendis que més del 90% dels casos estan causats per l'home. El conseller de Medi Natural, Joan Simonet, ha demanat a la població mantenir la prudència i la prevenció perquè el risc d'incendis continua tot l'any.
10: L'any passat sí que va ser una cosa que crec que va ser el mínim any que vàrem tenir incendis de 20 anys. Enguany és un poc més, però segueix estant en molt bones condicions. I més, sabem el que està passant a la península amb aquests incendis ja de quinta generació.
0: I el poliesportiu municipal de Saigua Dolça, a Palma, ha obert avui les portes amb la posada en funcionament de les piscines i les primeres activitats esportives. En aquesta primera fase, les instal·lacions estaran obertes de dilluns a divendres de les 4 i mitja de l'hora baixa a les 9 i mitja, tant pels abonats com pels usuaris que comprin una entrada puntual.
1: El centre també acull activitats gratuïtes per fomentar l'exercici físic i l'envelliment saludable. L'obertura es completarà en 3 fases. Més endavant, s'ampliaran els horaris, començaran els cursos de natació i les activitats dirigides i, finalment, s'obriran les dues sales del gimnàs.
0: I les 300 àmfores romanes localitzades al derelicte de Ses Fontanell, adjunt davant la platja de Palma, s'exposaran durant el pròxim mig any al Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica de Cartagena, a Múrcia.
1: Aquest és un dels museus estatals de referència, precisament en patrimoni subaquàtic. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, l'ha visitat i ha destacat la rellevància, que té una peça trobada a Mallorca i la seva exposició arreu d'Espanya.
11: Avui ha arribat el dia en què posam a exposició pública el derelicte de Ses Fontanelles perquè puguin apreciar el gran valor arquitectònic que se va trobar en aquesta troballa única en el mar Mediterrani i que a partir d'avui donam a conèixer a àmbit nacional a un indret, insistesc, referent de l'arqueologia subaquàtica.
0: I més qüestions. El rei Felip VI ha presidit avui la reunió del patronat del Reial Monestir del Poblet a Tarragona, del qual les Balears són membres i ha demanat cooperació a les comunitats implicades, és a dir, a les Illes, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Aragó.
1: Ha estat la primera reunió del patronat del monestir en 15 anys i, a més dels presidents autonòmics de les 4 comunitats, a les que en el seu dia formaven la corona d'Aragó, hi ha assistit també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Felip VI ha assenyalat que els 4 territoris comparteixen reptes comuns en diferents àmbits i s'hi obri un enorme espai per al diàleg i la posada en comú d'idees. Ha reivindicat que tant les Balears, Catalunya, com la Comunitat Valenciana Valenciana i Aragó són inseparables de la realitat d'Espanya.
12: Así que con el patrimonio como pretexto, con la cultura como punto de partida, os animo a que como patronato deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes que fue en su día el núcleo de este monasterio.
1: La presidenta, però, ens ha defensat que els quatre territoris comparteixen una història i un patrimoni cultural que cal preservar i transmetre a les futures generacions.
13: Esta reunión debe marcar un punto de inflexión, un paso adelante, para reforzar el apoyo institucional a la comunidad monacal y dotar de mayor estabilidad y continuidad a los esfuerzos necesarios para conservar este incalculable legado.
1: S'ha acordat ara recuperar les reunions anuals d'aquest patronat.
0: Uns 300 estudiants s'han concentrat avui per protestar en contra de les càrregues policials ahir en la primera jornada de vaga a la Universitat Complutense de Madrid en defensa de l'educació pública. Demanen la dimissió del rector i del delegat del govern a Madrid.
1: Les càrregues han deixat 5 detinguts i múltiples ferits. La universitat ha condemnat els fets i ha informat que no va demanar en cap moment la presència policial al campus. De fet, la delegació del govern de Madrid ha comunicat que la mateixa Policia Nacional va actuar després de rebre telefonades que alertaven que s'havien tallat carrers i que hi havia persones encaputxades.
0: L'Audiència Nacional decidirà si obri o no una investigació contra el cantant Julio Iglesias després de la querella per assetjament i agressió sexual presentada per dues ex-treballadores.
1: La Fiscalia ha canviat el criteri que va fer que el gener d'enguany s'arxivés la denúncia de les dues dones per falta de jurisdicció perquè els fets es varen produir presumptament l'any 2021 a República Dominicana i les Bahamas. Des del primer moment, Julio Iglesias ha negat els fets.
0: I un pescador ha trobat avui el cos sense vida del nen que va desaparèixer a Granollers, a Barcelona, fa 10 dies, durant el temporal de pluges a Catalunya.
1: El cos ha estat localitzat a la mà entre les localitats barcelonines de Castelldefels i Sitges. El nen de 12 anys i amb autisme va desaparèixer diumenge 4 d'octubre durant l'episodi de pluges torrencial després de sortir de casa espantat per la tempesta.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que l'execució militar per afusellament finalment no es retransmetrà en directe.
1: En un missatge a la xarxa social Truth Social, Trump explica que la retransmissió servirà d'exemple, en paraules del president, perquè tothom vegi com els Estats Units tracten els terroristes. Ara bé, assenyala que hi ha gent amb bones intencions que preferiria no veure el militar morir. Per tant, ha decidit que l'acte no es retransmetrà, però que familiars propers de les víctimes hi podran assistir si volen. L'execució de Naid al-Malik Hassan, qui va matar 13 persones en un tiroteig a la base militar de Fort Hood, a Texas, el 2009, serà el 3 de desembre.
0: I el papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar, a fer fisioteràpia respiratòria. Fins i tot ja ha reprès part de la seva activitat laboral des de l'Hospital Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts d'un càncer de pulmó. 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
9: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: La mostra de cinema de muntanya de Palma continua creixent i enguany arriba a les 17 edicions. A punt de complir, la majoria d'edat es projectaran 24 pel·lícules d'11 països diferents, de les quals 14 integren la secció competitiva. Es farà una mirada especial cap a la Serra de Tramuntana amb pel·lícules rodades en aquest paratge declarat Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO ara fa 15 anys. Sandra Martínez.
1: Una circumstància física que no li ha impedit fer realitat aquesta il·lusió i moltes d'altres.
2: Aquesta corolla ha tingut molt de rebombori perquè necessitava molt d'esponsors. Hi ha hagut un documental darrere, o hi ha un documental, però si no, ningú se n'entera. Jo havia d'anar allà amb un grup d'amics i ja està. I ho pulles i tornes. Però sí, sempre hi ha projecte, sempre. Això és l'últim que se perd. És que la vida és un projecte, no? Dia a dia. Cada dia és una microaventura, diuen, no?
1: Descartada la idea inicial de fer el perímetre, engrescat amb la possibilitat d'arribar a la cima, el repte, que duraria 3 anys, es va posar en marxa amb un seguiment mèdic especial de l'equip que du, per exemple, Kilian Jornet, i amb una imprescindible estada prèvia a un centre de medicina d'alta muntanya, a les Dolomites.
2: No hi havia cap publicació científica, no se sabia res de com evolucionaria jo amb alçada, una persona en parapleia. Ostres, potser se m'inflaven les cames i no m'explotaven perquè o tenia problemes per orinar o no sé. I me van enviar allà, amb en Enric Subirats i la Mireia, a fer proves d'alta muntanya allà. Van simular 5.000 i pic metres i tal, i tot va sortir molt bé.
1: Manresa és el protagonista, tot i que no vol ser-ho. De fet, insisteix que la seva història és una història d'equip.
2: Pujar Kilimanjaro ha estat espectacular, el que vulguis, però el més espectacular de tot ha estat la part humana de l'equip que s'ha creat. Estic envoltat de metges, infermeres, un altre metge, preparador físic, càmeres. Ho vull remarcar més perquè sempre en el món de la muntanya i això m'ho quedat molt en la part física, que està molt bé, però per jo la muntanya és algo més, saps? Hi ha persones.
1: Hatua, que vol dir pas a pas en suahili, clourà la mostra dia 27 d'octubre al principal de Palma. Amb les entrades pràcticament esgotades, posarà el punt i final a una edició amb 24 pel·lícules d'11 països diferents i el rostre d'un astronauta que mira cap al cel com a imatge representativa d'un món cada vegada més allunyat de la Terra.
0: Sentien les paraules de Mig Manresa, paraplègic des de la joventut, protagonista de Hatua.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 15 d'octubre, en què segur que Pere Joan Pont serà el nou delegat del govern espanyol a les Illes. El senador socialista per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la candidatura per a les eleccions locals de Calvià al maig de l'any que ve. Clàudia Malià, bon vespre.
1: Bon vespre. D'aquesta manera, al seu lloc hi haurà Catalina Cladera, qui encapçalarà la llista socialista al Senat a Mallorca el 29-N. Uns socialistes que ultimen un acord amb Més per concórrer junts al Senat a les quatre illes, per concentrar el vot progressista, i que la secretaria general del PSC-PSOE a les Balears, Francina Armengol, dona gairebé per tancat.
2: Els socialistes de les Illes Balears estan plenament convençuts de que aquestes negociacions en el Senat han de fructificar de forma positiva. Jo el que li puc dir és que no quedarà per nosaltres.
0: Això, pel que fa al Senat, més complicades són les negociacions al Congrés, on una eventual coalició entre Ara Més, Podem, Esquerra Unida i Sumar roman complicada, tot i que em segur que Més per Mallorca votarà en assemblea. Avui hora baixa l'acord de coalició entre Ara Més, que inclou, recordem, Més per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa, i Sumar i Esquerra Unida. De moment, en Podem no hi ha acord, però si se sumés al Front Ampli en l'àmbit estatal, també se sumarien a la coalició balear.
1: El principal escull en les negociacions és en Podem, qui deixaria que la llista unitària a la cambra baixa l'encapçalin els ecosobiranistes, a canvi que la número 2 sigui Lucía Muñoz i que si treuen un representant sigui rotatiu, 2 anys per Més i 2 per Podem. Unes condicions que no agraden a Ara Més, per això els ecosobiranistes de Mallorca romanen reunits en assemblea a Palma des de les 7 per detallar com avancen les negociacions a poc més de 24 hores perquè acabi el termini per registrar les coalicions pels comicis estatals.
0: I la Junta Electoral ha obert un expedient del president espanyol Pedro Sánchez.
1: Ho fa per la roda de premsa feta a la Moncloa l'endemà de la convocatòria d'eleccions anticipades. S'estudia si va vulnerar la legislació electoral, així com una possible sanció.
0: I detingut el sospitós d'incendiar ahir una caravana a Son Hugo, a Palma.
1: És un jove de 30 anys, tot i que en un primer moment es creia que podria haver estat l'exparella d'una de les dones que vivia en una de les tres caravanes afectades. La Policia Nacional ha confirmat que l'arrestat no té res a veure amb la denúncia per violència masclista.
0: L'Audiència de les Balears reobre la causa contra la líder de Podem a les Illes, Lucía Muñoz, i la il·lustradora Lluïsa Febré pel cartell de la festa LGTBI de la Rabadla de Sant Sebastià a Palma.
1: El tribunal ha acceptat el recurs de l'Associació Advocades Cristianes i ha revocat l'arxivament de la causa que havia decidit un jutjat d'instrucció en considerar que els fets podrien constituir un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos. Lucía Muñoz, de Podem, lamenta que reobri la causa i defensa la creació artística.
3: El cartel de Sant Sebastián tenia una intenció molt clara, que era publicitar una fiesta queer mostrando la cara más reivindicativa del patrón de Palma, de San Sebastián. Porque no es únicamente un símbolo religioso, lleva siglos siendo también un icono erótico y una figura de referencia para la comunidad LGTBIQ+.
0: I Eivissa és l'única illa de les Balears que està en fase epidèmica de la grip.
1: La pujada, coincidint amb el final de la temporada, supera el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants. Per això el govern recomana la vacunació. Avui s'ha iniciat als centres educatius d'Eivissa. Salut Pública espera vacunar 2.600 infants entre 3 i 5 anys.
0: I Menorca dobla el nombre de psicòlegs a l'atenció primària, passa de 3 a 6 professionals.
1: Els 3 psicòlegs nous començaran a passar consulta dilluns. Aquest reforç permetrà reduir els temps d'espera, detectar abans els problemes de salut mental i acostar l'atenció psicològica als pacients.
0: 8 i 4 minuts, la informació continua. Els butlletins informatius ara queden en la companyia d'Entre avui i demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a un programa que es fa en equip, en conjunt, en xarxa, perquè cada dia, de dilluns a divendres, enllaçam persones, idees, músiques, preguntes, reflexions, comentaris, veus... El conjunt és aquest programa, cosit a partir de paraules polisèmiques, ben cosit, apuntada de cosidor de mestre Xerxer. Així que gràcies a tots els convidats, a l'equip, en Aina Marc i en Juny Cortés, a l'equipàs de producció, documentació i assessoria musical d'IB3 Ràdio, a l'equip tècnic, avui representat per Namar Gassifra i en Lluís Fortesa, i als oients, que sobretot sou la nostra xarxa. Comencem.

0: Són les 8 i 6 minuts. Aina Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, sempre amb energia.
1: Sempre.
0: Tu que te venes cap si te dic xarxa?
1: Això, xarxa, me fa pensar les xarxes socials. En el final estan presents cada dia de la meva vida i si se saben gestionar són molt interessants. Per aquest motiu, avui quan he tret la paraula en el carrer ha estat per demanar quina percepció té la gent sobre les xarxes socials i quin ús en fan d'aquestes.
2: Potser no ets prou popular per tindre encara el tic blau, però encara...
3: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
4: Bueno, yo sí. La verdad es de vez en cuando, pero cuando las cojo... mucho tiempo porque me río demasiado. Me gusta mucho ver los videos graciosos, entonces me engancho a reírme y reírme y reírme. Sí.
1: Però si llevam aquesta dona que acabem d'escoltar que sí que admeteix que queda enganxada dins les xarxes de l'entreteniment, la resta del que han trobat per el carrer els hi ha costat ben molt dir que utilitzen les xarxes.
5: Ah, yo sí, yo creo que para según qué gente sí es adictiva. Yo normalmente no lo uso mucho, como mucho lo que sí a lo mejor uso mucho es el TikTok, pero como cosas como Instagram y tal sí que no le suele dar mucha prioridad.
6: Sí, de vez en cuando las uso para mantenerme en contacto con gente, con amigos y con, bueno, para estar al tanto de noticias y todo eso, pero no soy una persona que se tire todo el día para nada con las redes sociales, la verdad.
1: Amb una cosa tothom coincideix. El que utilitzen massa, són conscients que les utilitzen massa i les volen deixar. I el que jutjos les toquen, saben que no en necessiten més.
7: Yo las uso mucho, pero estoy tratando de dejarlas un poquito.
1: ¿Trobes que son adictivas?
7: Sí, mucho, mucho. Trato de dejarlas a un lado o ponerme cierto tiempo para verlas, para no estar todo el tiempo allí.
8: No me agraden y no las utilizo. Utilizo WhatsApp y ya está.
1: I ja està, fins aquí.
8: Correu electrònic, òbviament.
1: Trobes que són addictives per la gent que els utilitza?
8: Hombre, és una bona eina, però sí que són addictives perquè la gent no sap quant durar a vegades. S'ha de saber utilitzar bé. No és veritat. I avui
1: t'emportes la més guapa. Tant de bo que mos han trobat aquesta lota que mos ha donat un altre punt de vista. En aquest cas, beneficiós per la gent que se troba en fora de la seva família o dels seus amics.
9: Mira, a mi gusta las redes porque nos permite estar más cerca. Yo, como no soy de acá, por ejemplo, me permite saber más de mis amigos y estar a par de sus vidas, digamos, ¿no? Pero no soy una persona de perder mucho tiempo porque la verdad es que también puede ser malas, ¿viste? Puede estar mucho tiempo y... perdes tiempo de tu vida porque no te hace aprender mucho, ¿viste? Pero tienes su lado positivo que nos mantén más cerca con personas que están lejos de nosotros.
1: I del que dam entesos, les xarxes socials tenen la seva cara positiva i la seva cara negativa. En el final, això passa en tot.
3: Saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.
0: Miquel Àngel Coll, benvingut. Com estàs?
10: Hola, moltes gràcies. Molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: Que bé tenir-te avui aquí en l'equip d'Entre avui i demà i en aquesta secció Escolta, és possible cuinar un dia, per exemple, avui, jo què sé, per tota la setmana?
10: Sí, possibles, sempre i quan se tinguin en compte els rits sanitaris de lo que estem preparant per tota la setmana.
0: Sí, sí, efectivament. I és possible un fast food sa, això que dius... Ho faig aviadet, però mira que bé m'ha caigut.
10: Sempre que tinguem en compte el valor nutricional, els ingredients que posam en aquest fast food, que no té per què ser de ràpid d'elaborar, sí que de menjar... Crec que sí.
0: Molt bé, jo no sé si amb aquestes respostes pensau i en Miquel Àngel Coll, a què s'ha de dir? Que nosaltres us ho contem. És professor de cuina, així és Puig de la Font de Son Cervera i és coordinador dels Balears Skills de Cuina. T'has especialitzat, a més, en alimentació sense gluten i lliure d'al·lèrgens, importantíssim. De fet, xerrant d'al·lèrgies, diries que avui són un dels grans problemes o reptes, ho direm així en positiu, de la cuina i de la restauració?
10: És un risc. És un risc molt gros per tota la restauració en general i per la indústria alimentària. I se treballa amb aquest tema perquè és el dia a dia de moltíssima de gent i des del meu sector, des de la docència, pues, donem molta canya, entre cometes, perquè els alumnes, els futurs professionals que estaran al sector estiguin ben formats i preparats per atendre aquesta situació de tanta de gent.
0: Sí, sí, tant. I de cada vegada més gent. I, per exemple, tu també fa molts anys que fas divulgació des de l'Associació de Celíacs de les Illes Balears sobre la malaltia, que recordem que és una malaltia celíaca, i la dieta de celíacs. Diries que hi ha més informació i més sensibilitat avui dia?
10: És un tema molt complicat encara a dia d'avui. Jo ara m'he dit més a la formació i inculcar en els futurs cuiners aquest tema, sobretot en la celiaquia, perquè ens afecta a casa, però la realitat segueix sent molt complicada i sí, se'n parla més perquè està en el punt de mira i gràcies a programes com aquest que se'n parla una mica, la gent sap un poquet més com està la situació, però a nivell professional és complicat.
0: Ja, no sé si pots destacar alguna cosa que s'hagi aconseguit en els darrers anys respecte a això.
10: Que se'n parli. Hem aconseguit que se'n parli. I que hi hagi idees una miqueta més clares i conceptes una mica més clars. I sí, tenim més gent que sap de què parlam quan parlam de celíacs o d'alimentació sense gluten, sense rics, però encara queda molta feina i molt de camí per dir...
0: Ja.
10: Estem tranquils.
0: Ja. Bé, ja podeu escoltar en Miquel Àngel Coll, podeu sentir també la responsabilitat d'un cuiner, d'un equip de cuina, de la informació, de la investigació, de la docència. I en Miquel Àngel Coll és també coordinador autonòmic de cuina de Balears Skill, que és una competició internacional que reforça la importància de la formació professional. I ja saps, Miquel Àngel, que la setmana passada ens va acompanyar aquí, just on tu estàs assegut, n'Àngela Font, que va participar a Xangai a la final de World Skills, la final mundial, que va quedar a la cinquena posició, i ens va contar que un dels plats que va fer per guanyar la competició balear estava tan bo com aquest.
11: Parem partir de la idea de que jo volia defensar la nostra gastronomia i vàrem tirar per una versió d'un relló en Wellington a la mallorquina i on vàrem substituir la massa fullada que, típica d'un Wellington i la vàrem canviar per una massa típica de nostra de cocorroi. I la veritat és que va quedar espectacular perquè ningú s'esperava que allò pogués estar tan bo. I res, la nostra idea també va partir de no canviar res de lo que du un cocorroi i vàrem fer per acompanyar aquest relló un cremós de colflor i vàrem fer unes bledes cruixents i va quedar molt bé.
0: No està malament, eh?
10: Recordo aquestes puntades de muntar el cocorroi. Ara fa gola, ara.
0: Fa gola. Perquè tu eres dels que havia de tastar.
10: Jo vaig poder tastar, però jo no podia puntuar.
0: No, clar, puntuar, com a coordinador segurament no podies.
10: Recordo la conversa amb els experts que valoraven que va ser un cocorroi. Un cocorroi? Recordo aquelles puntadetes tan ben fetes, no?, que són tan característiques nostres.
0: Sí.
10: I va ser un puntazo.
0: Idò, enhorabona per la part que te toca. Està clar que el nivell de formació professional de cuina és molt alt.
10: De cuina i de totes les famílies professionals,
0: bueno,
10: en general.
0: Les famílies professionals.
10: Jo puc parlar sobretot de cuina, que és allà on estic cada dia ficat, i les habilitats que s'han d'adquirir a nivell professional no només és cuina.
0: Ja.
10: I és complex i per això és importància d'una formació professional reglada i amb tota aquesta xarxa d'informació, de professors, d'experts que estan darrere i d'empresa privada que també dona suport a la formació professional.
0: Perquè, per exemple, en el cas de formació professional de cuina, quines serien les habilitats que acaba adquirint un estudiant que ha fet un FP de cuina?
10: Tècnica. Compromís, temes de seguretat i higiene, riscos laborals, el tema dels al·lèrgens que estan tant al dia avui, perquè a més hi ha normatives que s'han de controlar. Parlant de normatives, hi ha moltíssimes normatives que regulen tota la formació professional, o la cuina, o l'hostaleria en aquest cas, i la restauració, que s'han de tenir en compte, i tot això s'ensenya a la formació professional. Qualsevol pot ser cuiner, clar que sí. Però format... amb aquestes habilitats per adquirir els coneixements i els canvis del dia a dia, que molts veïns són mesos, els hostalers, no? Els restauradors,
0: sí.
10: Perquè hi ha canvis que fluctueixen des de tipus de clients, al·lèrgies, menús constants, canvis de mercat, canvis de temporada, procediments, hi ha molt de procediments a tenir en compte i protocols.
0: L'importància d'aquesta competició internacional, quina és, a part, tu deies abans, que s'enxerra també de la formació professional, però quina diries que és l'importància d'aquesta competició?
10: Donar valor a la formació professional a tots els possibles estudiants o alumnes que se voldrien dedicar a qualsevol formació professional, perquè encara hi ha una mica de mite en el tema de la formació professional com a estudis, que és com un segon pla, o si no serveixes per treure-te una carrera o dues, pues tira't cap a la formació professional. La formació professional s'estudia molt. És a dir, no és arribar a cuinar. Ens trobem molt d'alumnes a cuina que no saben quin camí han d'emprendre i acaben a cuina perquè els agrada fer qualque cosa a casa. I la realitat no és aquesta. Ni a dins l'escola ni quan surten en el món laboral. Per tant, hi ha molt de protocols, hi ha molt d'estudi darrere tota la formació professional i s'ha de donar aquest valor en aquesta formació professional. Perquè quan nosaltres sortim en el carrer, ens posem a les seves mans.
0: Ja, totalment. Sí, i no només la tècnica, també és una manera de fer. En Àngela, per exemple, ens contava, diu, jo som una persona molt sensible i he descobert qualitats que tenc a partir de preparar-me per a aquestes skills.
10: Hi ha un creixement personal molt important dins aquests dos anys d'un grau mitjà, aquests dos anys d'un grau superior. Hi ha molts alumnes que venen de fer un batxillerat a fer un grau superior directament i avui en dia aquesta edat que fa 30 anys o 40 anys ja eren persones superadultes, avui dia no és així. Maduran més tard i la formació professional també ens ajuda a fer aquesta maduresa, sobretot perquè t'enfocam o s'enfoca cap en el món laboral real, que en dos anys o quatre, si fas el cicle formatiu de grau mitjà i superior, ja ets en el carrer i ja tens un sou.
0: Ja, ja, sí, sí. Sí, sí, després pots seguir formant-te, que això ho hem de fer sempre. Però ja estàs per començar a currar. I escolta, no tothom sap que aquesta competició va néixer a Espanya.
10: Sí, de vegades el 1946 ja se va plasmar la idea i en el 50 se va fer la primera competició i va haver un professor, en Albert Vidal, que va voler donar aquest impuls a la formació professional en aquell moment i va calar. Tant que en el 1956-7 ja hi havia més de 5 països europeus que participaven en aquesta competició i fins a dia d'avui. Abans tenia un altre nom, CIVTO, va ser en el 2000 que se va internacionalitzar el nom en els World Skills, però això no se sap i és superinteressant que Espanya va ser el primer propulsor d'aquest campionat.
0: I, de fet, allà a Xangai, Àngela, no sé si se va fer la foto davant un monument o un recordatori en aquest origen espanyol, no?
10: Sí, sí, sí, sí. A més, hi ha les medalles dels pòdiums, no? Després hi ha les medalles d'excel·lència i després el millor alumne de formació professional de tot el món rep una menció honorífica, que se diu Albert Vidal, com a que...
0: Que bo.
10: I hi ha un museu, a Xangai, el Museu dels World Skills, hi ha una planta dedicada a la història i l'origen des de 1946.
0: Que bo, idò, mira, això és una cosa que no sabíem i avui sabem. I ja vaig tancant un poquet aquest capítol abans de demanar-te com us proposes per sopar, però m'imagino que ho vas escoltar, però quan li vàrem demanar a Àngela cap a on volia tirar la seva professió, va parlar de la docència. I va dir que precisament aquesta preparació de les Balears Skills i de la World Skills l'havia fet adonar-se'n de la importància de ser un bon docent. Així que també enhorabona per la part que vos toca.
10: Gràcies.
0: No està malament, eh?
10: Sí, sí. Molts dels professors que som de cuina no és el nostre objectiu. Quan te fiques dins el món laboral, el teu objectiu no ets professor o docent. I sempre hi ha qualque situació a la teva vida que te fa canviar el xip i dius, guai, vull intentar transmetre el que jo he rebut. Jo crec que més o menys tots passant per aquest moment, no? I l'Àngela l'ha tingut superprest i endavant. S'ha de seguir formant i ha de seguir aprenent cada dia, perquè tots estem sempre aprenent cada dia i falten docents de la formació professional.
0: Sí, sí. I d'avui en Miquel Àngel Coll, que és docent de formació professional dels bons, mos ha de dir que mos proposa per sopar. A veure, Miquel Àngel, 8 i 21 minuts, la gent va dins el cotxe, la majoria mos escolten dins el cotxe, tornen de sa feina, van al gimnàs, venen, van a cercar el nin. Que... I ara què faig per sopar? Què faig, Miquel Àngel?
10: Jo ara me ven el cap, la predina, en aquests moments, no? Perquè molts de cuiners tenim aquest record, tens els nostres avis, no? I ara penso en un puré de patata, una tonyina o una ventresca i en vinagrats, tàperes, cogombrets, fonoll marí. I per això és un sopar que faig una horeta de camí del meu centre a casa cada dia i quan t'arrib ja em posen les patates allà per fer el puré, sí? Perquè és molt acertat.
0: Però el fas tu?
10: Sí, sí, sí.
0: Amb patates,
10: sí, sí, sí,
0: sí. No d'aquest que ja ve gravitzat.
10: Sí, suposat.
0: I per estar per demà com es proposes?
10: En tema de tàpers, tir molt per les amanides, de pasta o d'arròs. No m'agrada gaire aquests micrones que hi entren no sé quants de tàpers i fa una olor que ja no saps què. Jo, si he de menjar en carmanyola, me'n duc una amanida, algo fresca.
0: Naina se'n riu perquè és d'aquí, de la redacció, és d'aquest, segurament.
10: No he vist els micrones d'aquí, jo.
0: Però millor fresqueta, efectivament.
10: Jo sí, sí, amanides, tir molt d'amanides quan té carmanyola.
0: Val,
10: sí.
0: Val. Idò, en Jim Cortés i Naina Mar tenen unes preguntes per tu, Miquel Àngel, així que no te'n vagis.
1: Miquel Àngel, avui la paraula és xarxa. Que t'ha ben ucat si t'ha dit xarxa?
10: Lo primer és una xarxa d'anar a pescar. És lo primer. I després les xarxes socials, perquè avui en dia, pues...
1: També hi són.
12: I són importants. Ara que, amb aquesta segona excepció, a la xarxa de les xarxes, és a dir, a internet, se poden trobar totes les recetes del món o encara és possible ser original a la cuina?
10: Hi ha moltes receptes, però l'originalitat està en la mà de cada cuiner, no? Cuiners que està a casa, els que estan en el restaurant, els que està darrere una xarxa social fent elaboracions. És complicat, perquè per anar a Xangai, precisament, sabien que haurien de fer una amanida. I cercant amanides que xines, no? I després teníem un expert xinès que ens ajudava amb aquest tema i li mostràrem el que ens havia donat internet i va fer mala cara. Per tant, hem d'anar alerta, el tema de les xarxes.
1: Jo te torn cap a la mà, cap a la primera resposta. Tu has tret mai xarxes de la mà?
10: De la mà, no. Ara, si compta aquí que estic pescant cap a la formació professional, com tu que sí.
1: Bé, és una altra manera de pescar.
0: Exacte.
12: Sí, sí, sí. I xerrant de peix, a tu t'agrada més cuinar carn o t'agrada més cuinar peix?
10: Jo era des que quan veiem peix posava cara de peixot. Però és veritat que en els anys sempre està més carnívor i ara el peix el comença a entendre i a respectar un poc més.
1: I ja per acabar, mos ha dit un ocellet que ets un poc llepol. A quin dolç no renunciaries mai?
10: Bé, l'ocellet s'ha equivocat.
1: Sí.
10: Perquè no sóc un poc llepol, ho som molt. I és complicat triar un dolç, però amb aquest en sóc com a Fereskin.
0: Ah, directament.
1: Monada.
12: Molt pràctic, molt pràctic.
1: Així sempre quedes content.
10: Correcte.
0: I doncs sí que li agrades dolç, sí, sí que és molt llepol, a Miquel Àngel. Escolta, per cert, abans de dir-te adéu, ara ja estàu pensant en la nova competició de l'any que ve?
10: Estem en marxa, estem en marxa. Vos puc avançar que serà 16 de 7 de març, aquestes dades, i es faran el velòdrom. Enguany, per primera vegada, se faran totes les famílies professionals al mateix temps i se podran visitar, segurament.
0: Bé, no?
10: I és una proposta de la nostra Conselleria d'Educació molt arriscada, molt complicada pels coordinadors perquè tenim molta de feina, però crec que serà una experiència molt xula.
0: I totes les famílies professionals vol dir que veurem una competició de cuina, de veure una d'un mecànic, per exemple.
10: De restauració, de forneria, de totes les que Balears competeix.
0: Ah, però només de cuina, xerram de cuina.
10: No, els ho veurem
0: totes.
10: Ah,
0: no, de tot, de tot.
10: Ho veurem totes.
0: Molt bé, molt bé. I doncs serà bo de veure, vull dir.
10: Sí, és una...
0: Mos agradarà veure-ho.
10: Molt interessant.
0: Molt bé. I doncs, Miquel Àngel Coll, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, ja anàvem pelant patates.
10: Molt bé, moltíssimes gràcies.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donem una mà a la Fundació Patronat Obrer.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: A quin vols de tots aquests paisatges?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Jo vull que el dia s'arrossegui lent i a la nit vull que s'adormi el temps.
6: I amb en Juny Cortés i Aina Marc, que som un equipàs. Aina, avui has de passar pel prisma la paraula polisèmica del dia, que és xarxa.
7: Efectivament. Començam amb aquesta xarxa de definicions que mos dona un mot d'avui.
5: Tot penja d'un fil d'or, conscient que s'acaba l'estiu.
7: El punt de partida és un teixit de fils, cordes o filferros fermats o entrecreuats que deixen forats o malles. Des de temps immemorials ha estat l'eina bàsica de la pesca i de la caça d'ocells. Segur que molt tenim dins el cap l'imatge d'una xarxa de pesca que s'aixuga davall el sol quan passejam per un port. Però a més d'oports, també la trobam en us esports. La xarxa que divideix un camp de tennis o de vòlei, la cistella de bàsquet o la que atura la pilota en el fons de la porteria.
5: Te fas tard algun dels teus viatges, si t'hagués d'anar a buscar algun.
7: En el cas de l'entreteniment, en un circ, la xarxa fa com a de seguro, perquè és el que realment protegeix en trapecistes. I si deixant l'objecte físic enrere, la paraula també serveix per descriure qualsevol conjunt d'elements connectats entre ells que funcionen com un sistema. Per exemple, una xarxa hidrogràfica és la que està formada per rius i afluents. Si canviem els rius per carreteres, passa a ser una xarxa de carreteres o de ferrocarrils. També hi ha la xarxa de clavegueram o la xarxa elèctrica, que és la que mos dona llum a casa. I no acabam aquí. Jo ja havia avisat que hi havia una bona xarxa de definicions amb aquesta paraula. En medicina i anatomia, el nostre propi cos el té, pues, en tenim ple de xarxes. Tenim la xarxa de vasos sanguinis, la xarxa de capilars, de vasos capilars i la xarxa de nervis.

I ara passam en allò més modern. Una xarxa també pot ser un conjunt d'ordinadors o de sistemes de dades. I arrel d'aquí surten les xarxes socials. Aquestes plataformes digitals que mos donen tant per comentar. Fins i tot en sentit figurat, la xarxa té el seu punt fosc. Deien que qualcú ha caigut a les xarxes d'una estafa o d'un engany quan queda sense sortida, sobretot en l'arribada de les xarxes socials, que aquestes estafes són cada vegada més presents en les nostres vides. Ara ja hi ets, ara ja pots aturar el que proposis. Tens el que no es mou. La qüestió és que de xarxa en tenim per repartir a tothom. Xarxa de pesca, plataforma digital, component del nostre cos, estructura ferroviària, hidràulica, de carreteres... I atura aquí, perquè si no, no acabaré mai. Com podeu veure, la paraula d'avui és un mot que ve ben carregat de connotacions. Tantes que s'ha creat una expressió amb aquesta mateixa paraula. N'hi ha de xarxa. És el que se diu per indicar que quan hi ha una gran quantitat de coses que embalumen, que fan nosa o que donen feina.

0: I com que la paraula d'avui és xarxa, ens toca anar a la mà. I és que aquest és un invent antiquíssim que ens ha acompanyat des del principi de la humanitat, pràcticament. Avui hem xerrat amb Reis Martínez, mestre xarxer jubilat, amb 45 anys d'experiència, per descobrir més sobre la seva elaboració.
1: Perquè les xarxes n'hi ha de molts de tipus. Que cada espècie, pràcticament, té un tipus de xarxa. Després hi ha tipus de xarxes actives i xarxes passives. Les passives són les que estan fixes i les actives són les que remolquen o se mouen amb un procediment o l'altre. Jo m'he dedicat més a la xarxa d'arrossegament i és un tipus de xarxa bastant més complicat perquè té ample, alt i fons. Les mesures i els fils d'aquest tipus de xarxa també dependeixen tot molt de l'espècie que s'ha de capturar.
0: Les xarxes se poden categoritzar depenent de com s'utilitzen, aquestes xarxes actives o passives que explicava ara en Reis, però també varien depenent del que se vol agafar, com és el cas de les conegudes llampugueres, per exemple. Hi ha xarxes, però, que requereixen una gran precisió i de molt d'intens per aconseguir-les bé.
1: Avui en dia no se practica, però hi havia una modalitat de sardinar, que és un tipus de xarxa passiva, que se té d'allà en fons, i no se mou fins l'endemà. Però escut en els tremalls, la sardina quedava en el forat, quedava la malla, enganxada, ni cap endarrere ni cap endavant. Havies d'endevinar ben bé el forat, perquè si no, si era massa estret, no passava, i se feia mal, i si era massa gruixat, passava. O sigui, havies de dir-se a mi de xarxa. Provaven i tornàvem a provar.
0: Els reptes d'aquestes eines no acaben amb la captura dels peixos, tampoc. Ho han de fer sense fer-los malbé.
1: Que quedi dins i no s'hi falla molt de mal, perquè la peça s'ha de comercialitzar d'una manera que no estigui romput l'animal. Al final, és bastant complicat que no te rompis peix, i perquè a vegades, segons quin tipus, com està muntada, o armada, com deia, no? Tal com està muntada, doncs el peix s'espanya.
0: I els materials també són complexos i han anat canviant, passant de fibres naturals a sintètiques.
1: El material ha evolucionat perquè no fa molt. Abans de 50 anys tot el material era material natural, cotó, canya, pita,

0: Tant els materials com la composició d'aquestes xarxes depenen molt de l'objectiu que se vulgui aconseguir amb elles i de les circumstàncies.
1: Depèn del terreny, de la morfologia de fons, depèn de moltes coses. Se fan moltes de proves abans de determinar quin tipus és que anirà millor o pitjor. I també depèn de les temporades. Les barques tradicionals de Balears, que són ajuts, també canvien bastant de xarxes. Segons la temporada canvien una xarxa més prima, més usada. Si van de, per exemple, a Mallorca, molt tradicionalment, s'assipi, tipus de xarxa. El moll, un altre tipus de xarxa. És una qüestió que ha de ser una maia que es pegui ja i quedi dins.
0: I darrere aquest objectiu o propòsit tan simple s'amaga una sorprenent complexitat. Posen, per exemple, les xarxes d'arrossegament, el tipus que Reis va treballar més.
1: La xarxa d'arrossegament és una xarxa activa, que el barco remolca en la xarxa. Quan se remolca, s'obri un sistema de portes o un sistema de botalons que es diu que obri la xarxa. I tot el temps que s'arrossega aquesta xarxa va oberta, d'ample i d'alt. Aquí a Balears solen tenir 80 metres, 80 per 3, fan forma com un triàngulo i és un embut i tot va allà dins.
0: I aquestes xarxes se remolquen sobre el sòl marí i pot passar que acabin enganxant-se amb alguna pedra o altres obstacles i s'acaben rompent. En el cas de les xarxes passives o les xarxes que són més simples, les reparacions solen anar a càrrec dels pescadors. Però les xarxes actives són més complicades.
1: En canvi, les xarxes actives, diríem, les xarxes d'arrossegament i trenyines, i vol, necessiten normalment un especialista, que és el mestre xarxer, que són xarxes tenen altària, amplària i fondària. O sigui, aquestes sí, normalment, necessiten un especialista, que és el mestre xarxer. Aquí a Balears encara en queda qualcun del mestre xarxer d'arrossegament i de trenyina quasi no en queda.
0: Això sí, el compromís amb espècies protegides hi és molt present, des de taurons i ratjades fins a tortugues.
1: Hi ha un procés d'un sistema que queda viu dins de la xarxa i se treu antes d'arribar a terra, és a dir, allà a mig de la mà, obrint la xarxa, tipus, ja està preparat perquè surtin. És una cosa bastant novedosa. Ja fa anys que se fa a molts de puestos i ara, per exemple, estem en els temes tiburon, però a altres puestos, en les tortugues, també, sobretot en el tren del Carib, la xarxa s'obri i l'animal surt. Cada dia està més conscienciat. Una cosa que són espècies que s'han de protegir perquè s'han de demostrar que no sobreviurà ni una, sinó un altre no mos hi posàvem en sèrio.
0: Moltes gràcies a Reis Martínez per haver-nos descobert una mica més el món de les xarxes de pesca. Nosaltres, però, ens quedem a la mà, que en res arriben a Pat Aguiló i m'apareix que la seva secció avui en té bastant de veure.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i vida se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
8: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
9: Bienvenidos a Segunda División.
8: Paraules textuals de l'entrenador del...

0: Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
1: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
2: En Tomàs, ho pot dir.
0: David Gui, bon dia.
2: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
0: Company Fuster, bon dia.
3: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: Pat Aguiló, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon vespre.
0: Que, quina musiqueta que t'hem posat. Mira, mira, escolta, escolta.
1: Sí, eh?
0: Si a Pat Aguiló li deim xarxa, que és la paraula del programa d'avui, que te venes cap a tu directament.
1: Idò, mira, qui ho havia de dir, però jo me vendria una xarxa molt particular, un mètode de pesca que és el madrava.
0: No sona això.
1: És un art mil·lenari que és superinteressant, que se realitza principalment a l'estret de Gibraltar. Ja dic, és mil·lenari. De fet, hi ha una cova per allà, per aquella zona de Cadis, que és la cova de les orques, que on hi ha ja dibuixos del neolític senyalant que l'arribada de les orques, l'arribada de les orques és el senyal que té la natura per avisar de que estan entrant les tonyines per l'estret.
0: A veure si per això estaran tan emprenyades les orques de l'estret de Gibraltar.
1: Probablement, perquè el madrava s'endú una part d'això. No m'explicar una mica, no? Ja dic, això és una cosa que comença allà pel neolític. De sempre, les tonyines, que són uns dels grans gegants de la mà, tenen dues migracions naturals. Elles viuen molt tranquil·les per l'oceà Atlàntic, mengen, se fan festes i de tot, i cap allà, cap a l'abril, diuen, bé, hauríem de fer qualque cosa de profit, anem a reproduir-nos.
0: Ja.
1: I la fresa, o la posta d'ous, la fan dins del Mediterrani, que són aigües més càlides. Què passa? Que tenim aquesta primera gran migració, que és la que mos interessa per l'almadrava, que se diu genèsica o del dret. Després de tornada ja és del revés perquè ja no va bé.
0: Val?
1: Aleshores, la que m'ho interessa és la del dret. Comença a l'abril i dura fins més o menys juliol, la temporada de l'almadrava, i arriben amb una gran quantitat de greix. Estan poc per menjar. Ells, les tonyines ara estan per reproduir-se.
0: Ja.
1: No se preocupen gaire de menjar, però venen amb molt de nutrients, no? Venen amb molt de greix a la carn. Aleshores, què fa l'almadrava? Bueno, els primers en descobrir-ho van ser, amb explotar-ho, van ser els fenicis. Mireu si m'on anam enrere, no? I l'almadrava principalment constitueix un laberint de xarxes, que ara ho explicarem, no? Ja vos dic, això varen començar els fenicis a fer-ho i després varen arribar els romans. Que els romans, clar, què passa? Que com que estava tot per fer, li donaven nom a tot, inventaven coses, feien sistemes i tal, i varen dir, saps què? Farem garum. Això és la primera gran explotació que hi ha a Europa. El garum, què era el garum? El garum era una sèrie de restes de peix i vísceres de peix que ells posaven, inclús va haver una gran ciutat que és on es tarifa ara, que se deia Baello Claudia, on se produïa garum per tota Europa, que venia a ser una espècie de salsa de soja.
0: Sí, és aquest suquet.
1: És aquest
0: saladet que quedava.
1: Que fa molta pudor, però que curiosament aconsegueix el que avui en dia deim sabor umami.
0: Sí,
1: heu sentit de sabor humans?
0: Sí, com sí, aquest sí, sí. Gust, no?
1: Sí.
0: Que dona gustet.
1: Efectivament, no? De fet, umami vol dir deliciós en japonès. Aquí ja començam amb sos japoneses.
0: Que, per cert, no m'has dit el madrava de bombé, sa paraula.
1: El madrava, en realitat, té molt a veure amb sos japonesos avui en dia, però el madrava, el nom etimològic, és àrab.
0: Clar, és que m'ho sonava un poc
1: El madrava és el lloc on se colpeja o un lloc de lluita. Ara veurem per què. Vos dic, com dèiem, el madrava constitueix un laberint de xarxes. Hi ha una sèrie de passadissos, que tenim la primera part, que és revesses o raveres, se li diu en castellà, no altre li deien revisses, que són com unes xarxes així allargades que el que fan és que les tonyines se desviïn. D'aquí entren a dins una altra banda que són com a petits laberints rectangulars que les van dirigint i finalment entren en el copo, que és la cambra de mort. Val? Que és l'única que té una xarxa per davall on se farà la famosa levantar. Val? Que és quan aixequen la xarxa i venen les tonyines. Què passa en Salmadrava? Que en realitat això que sona supercruel i que pareix que tal i qual...
0: Que hi ha molta sang, no?
1: No hi ha molta sang. El que passa que podries dir, com que són tan grosses, dius, ostres, em pesquen un munt. Això ha passat en altres moments de la història, perquè, clar, després de romans, després va venir l'edat mitja, on per defensar davant de l'Espanya andalusí se'ls va concedir el dret d'explotació en els duques de Medina Sidònia, que també molt sonen des lectures, no? Medina Sidònia?
2: Sí.
1: Ok. Pues els Medina Sidònia varen explotar les almadraves durant 6 segles. Varen tenir monopoli. I què passa? El que passa sempre amb els monopolis que se sobreexploten, no? A principis del segle XX se va formar el Consorci Nacional Almadraver i a cosa dels anys 70 del segle XX se va haver d'abandonar la pesca d'almadrava perquè hi havia una sobreexplotació. I aleshores se van arribar a tots uns acords de cooperació internacional per salvar l'espècie, val? De fet, Salmadrava agafa un 1% de les tonyines que passen per allà i aquí és on entren els japonesos, val? A l'any 2006, això que era un producte una micona així, quan va morir en Franco, era una mica de vamos a hacer 4 latas d'atún, producte nacional, tenia poc de tal. De sobte va venir tot un mercat nipó que li xiflava sushi i sashimi en tota una sèrie de tecnologies, val? Que varen aconseguir que se recuperi l'espècie i que sigui una pesca d'alta sostenibilitat avui en dia. No només la manera de pescar, ja vos dic que tan sols un 1% de les tonyines que passen arriben a Salmadrava. Val? Salmadrava, de fet, dona feina durant 6 mesos, eh? Salmadrava se construeix i se fan aquestes seccions de xarxa fixes i que poden tenir d'1 a 3 quilòmetres de llargària. O sigui, és com una cosa geomètrica raríssima i se poden tirar entre 350 i 400 àncores per fixar aquella xarxa. Se diu ràpid perquè són un tros d'àncora que vull dir, a mitjans febrer se comença a fer feina en Salmadrava i se fa feina fins a finals de juliol. És a dir, és un fijo discontinu. Ja, nosaltres tenim l'aeroport, Tarifa té les almadraves.
0: Les tonyines.
1: Sí, les tonyines. I aleshores és una cosa que dona feina durant 6 mesos, els altres 6 mesos s'arreglen els ormejos que s'hagin romput i tal. Però bé, seguint en la revolució aquesta dels japonesos, els japonesos van arribar i van dir sashimi gusto, sashimi tal, i van dir, esto no es bueno, esto no es bueno. Per què? Perquè quan se feia la levantà, en realitat s'arribava a deixar, què sé jo, 100, 150 tonyines grosses, val? I a una altura de la cintura d'un home. I se ficaven els copetjadors, val? Se ficaven allà a pelades amb les tonyines.
0: Que a mi me sonava així.
1: Que, clar, que hi havia un gran estrès per l'animal. Aquest animal creava un àcid làctic i això agrava la carn, la feia àcida, i els japonesos van dir, no, això no anau bé. Botsona se can d'escobé, que els hi donen massatges, que els hi fan de tot. Bé, doncs, això és més o manco el mateix en la tonyina. Els japonesos varen arribar i van dir, mira, jo te pac el que no està escrit per la tonyina. Ara bé, Aquesta tonyina se matarà. Ara, avui en dia se fan servir. D'entrada, se deixen uns metres de profunditat, se fiquen amb bussetjadors, val? Perquè els animals tinguin lloc, i el que se'ls fa és, amb un pal, se'ls hi provoca una mort cerebral instantània amb electricitat.
0: Jo no sé si aquestes coses les vull saber, jo. T'he de dir. No, sabeu.
1: La veritat és que la tonyina no s'entera de
0: gaire. No, és molt probable que estigui 2 mesos a comprar tonyina, però continua.
1: Bé, depèn, perquè ara començarem a xerrar de com se fa, o sigui, com se prepara la tonyina.
2: Sí,
1: o sigui,
2: jo tot he de dir. Entre aixecar tota la bossa de tonyines i matar-les a pelades i mort cerebral instantània, me queden la segona.
1: Efectivament, no? Sí, sí. O sigui,
0: les tonyines... La pena de mort ve un poc en la mateixa línia.
1: Sí, les tonyines s'agafen, moren instantàniament, no pateixen gens d'estrès, perquè gairebé, tipo, que estan en una piscina i de sobte ja no hi són. Se'ls apuja en el vaixell, se'ls dessagna immediatament amb aigua de la mà mateix, i se'ls fica a unes cambres de gel, i tot això en manco de 60 minuts les tonyines ja són a port. Val? Ja són a port per a ronqueo o ronqueig, val? Que és la tècnica per xapar, per fer peces...
0: I aprofitar-ho tot, que és un animal molt gran.
1: Efectivament, de la tonyina diuen que és el porc de la mà.
0: Que s'aprovecha tot hasta los andares.
1: Hasta los andares, hasta los nadares, en aquest cas, no? Sí. I de la tonyina passa igual. És molt famosa la ventresca, val? Que és la banda de la panxa, que sembla quasi que mengis un entrecot. Val?
0: Sí, sí.
1: Però els japonesos, de nou, han intervingut i han trobat altres peces, com per exemple la part de darrere de ulls, que li diuen el morrillo, que si la part patana, que si això, que si l'altre, i han arribat a trobar unes peces que abans se'ls donaven als mariners, tipus això s'obre, yes, o se tirava la mà o qualsevol cosa, i en canvi ara són cotitzadíssimes aquestes peces, no? S'ha canviat la gastronomia de sud d'Andalusia gràcies als japonesos. S'ha començat a fer una fusió, que si sashimis, que si tartars, que si això i l'altre, meravellosa. Avui en dia te'n vas per Zahara de los Atunes o per Barbate i te donen uns plats meravellosos, no? Fan virgueries en ses tonyines. I això és principalment la gran aportació que han tingut els japonesos, en que l'animal no patís, i en revolucionar el mercat. Avui en dia hi ha 4 almadraveres a l'estret que funcionen fantàsticament, a toda vela, que diries.
0: Sí, sí.
1: I està molt, molt bé.
0: Que això és una manera de pescar la tonyina, però no és única. Des de les barques també se pesca, i també se pesca amb xarxa.
1: Efectivament, no és única.
0: Però segurament és la més tradicional.
1: És la més tradicional i principalment...
0: I segurament
1: és la més sostenible. Perquè una altra cosa és la llum de les xarxes, la llum és la grandària del forat que tenen les xarxes, és d'un metre, un metre i mig, que fa que cap altra captura, com puguin ser peixos petits o tonyines juvenils, que juvenils alerta, se'ls diu de 70 a 100 quilos.
0: Ja, és que són uns bitxarracos.
1: O sigui, són uns bitxarracos. Sí, no és allò que diguis, no, és que així no n'agafen de mig quilo. No, és que així no n'agafen de 40 quilos, saps? O sigui, són peixos que els deixen créixer ben bé fins als 5 anys, que duren 35 i 40 anys, aquests animals, i estem xerrant de que ells, en Salmadrava, pesquen unes tonyines que van dels 150-200 quilos fins a 600 quilos.
0: Que quan les pesquen, no sé si ho saps, a la millor te posa amb el compromís de la resposta, però ja s'han reproduït? Ja han tingut?
1: No, perquè una de les peces que agraden són les hueves. Que els, li diuen les hueves de grano per les femelles, i les hueves de leche per als mascles.
0: Per tant, les pesques abans de ser reproducció.
1: Abans de ser reproducció, que... però com han dit abans, s'almadrava estar a un quilòmetre de costa, o una milla, que són 1.800 metres, vale? A una milla de costa, i tenen tot s'estret ses tonyines per passar. És a dir, a s'almadrava cau un 1%. Històricament, això s'està... Un 1% de les tonyines que entren a reproduir-se. I no són ni molt manco el gran perill contra la reproducció. La reproducció de la tonyina també és una història brutal. Vull dir que són peixos que neixen d'un ou que miden, que me deixen 4 mil·límetres, val? I quan surten cap a l'Atlàntic, les poques que sobreviuen, perquè vull dir, xerrant de milions i milions d'ous, val? Doncs les que sobreviuen dels 4 mil·límetres han passat a 4 o 5 quilos. Vull dir...
0: Sí, sí.
2: Ja són mitjaracos. Creixen molt ràpid,
1: Sí, sí, són voraces, eh?
0: I ja és també una activitat turística, aquesta de veure la pesca de s'almadrava.
1: Sí.
0: A tot el sud.
1: Sí, és tot un... Jo, i mira que m'agrada poc jo els toros, però jo crec que hi ha certa relació d'idiosincràsia o de saps? A mi em dona que l'almadrava té molt a veure amb l'estret de Gibraltar i amb el sud d'Espanya i tal, perquè té com cert paral·lelisme.
0: Pot ser.
1: Amb els toros. Hi ha aquesta lluita de cos a cos que, per descomptat, mai és igual, val? Tot s'ha de dir, no, serà de cos a cos, però no és ni molt manco igual, però jo crec que té un cert paral·lelisme s'almadrava amb els toros. I la gent que defensa els toros te dirà que els toros no existirien si no hi hagués qui els criés per fer toros.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: S'almadrava el que fa és respectar aquest cicle natural. Jo crec que és menys maligne que els toros.
0: I tan antic. Escolta, m'imagino que per dir adéu als oients fins... Perquè tu tornes la setmana que ve, t'ha vist,
1: Jo torno la setmana que ve.
0: En la paraula base.
1: Per descomptat.
0: Que a més ja m'ho contaràs coses que tinc moltes ganes. Però aquest fins aquí, el qui ho havia de dir, ens hauries de dir, no sé, en gaditano o prefereixes japonès?
1: Japonès, perquè han estat qui han millorat la tècnica, no? Aleshores, fins aquí, el qui ho havia de dir d'avui, moltíssimes gràcies. I fins aviat, que en japonès més o manco sonaria així. Goseicho arigato gozaimashita. Mata jikai oai shimashu.
0: Qui ho havia de dir, Pat Aguiló? Fins la setmana que ve.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Quan falten 24 hores perquè acabi el termini per registrar coalicions electorals, Ara Més, Sumar i Esquerra Unida arriben a un principi d'acord per concórrer junts al Congrés que haurà de votar en assemblea. De moment, en Podem no hi ha acord, però si se sumés al Front Ampli, en l'àmbit estatal també se sumarien a la coalició Balear. Això al Congrés i al Senat, els socialistes ultimen un acord amb Més per concórrer junts a la Cambra Alta a les quatre illes per concentrar el vot progressista. El govern preveu començar a pagar durant les pròximes setmanes els ajuts de 10.000 euros per a la compra d'un habitatge destinats a joves de fins a 40 anys. En només dos mesos i mig s'han rebut prop de 900 sol·licituds, tot i que el pressupost disponible permetrà beneficiar 600 persones. La mesura arriba en un context de grans dificultats per accedir a un habitatge. Només el 15% dels joves de les Balears d'entre 16 i 29 anys s'han emancipat i viure tot sol de lloguer suposaria destinar-hi més del salari íntegre. El director general d'Habitatge és Quico Reinés.
2: Estem molt satisfets per aquesta bona acollida que ha tingut aquesta línia d'ajudes que complementa altres mesures del pla de xoc. Aquesta alta demanda de les ajudes durant les primeres setmanes des de l'obertura del termini confirma l'interès que ja havia suscitat aquesta convocatòria que es va anunciar. I, de fet, des del primer moment ja s'havia treballat amb la perspectiva que la dotació inicial es pogués ampliar.
1: Un tribunal ha admès a tràmit un recurs del sindicat STEI que reclama que els docents percebin les pagues pendents de dos complements salarials. Es tracta del complement de comunitat autònoma i de carrera professional. El secretari general de l'STEI, Miquel Gelabert, diu que queda pendent el pagament de dues pagues anuals d'aquests dos complements, una quantia que pot arribar als 1.240 euros anuals. A més, el sindicat reclama que es retornin les pagues pendents dels darrers quatre anys.
3: Ja hem iniciat la via contenciosa que hem d'esperar els ritmes que du la justícia i, per exemple, aquí la citació seria el 28. El que normalment l'estratègia de l'administració és guanyar temps. És a dir, perquè aquí parlant també de quanties que són considerables.
1: El límit de 120.000 vehicles que el Consell de Menorca preveu establir durant els mesos d'estiu és massa elevat per garantir una mobilitat sostenible a l'illa. Així ho adverteix la professora de Geografia de la UIB, Joana Maria Petrus, que qüestiona el sostre proposat en l'estudi encarregat per la institució insular.
4: Hi ha moltes xifres que han d'aflorar encara, no? Per tant, aquest sostre pot variar en funció de lo que siguin els propis residents. I 120.000 me semblen moltíssims, o sigui que, però bueno, s'ha de saber també, en funció, ja t'ho dic, de la circulació que hi hagi durant els mesos d'estiu i s'acord més que s'arribi a rentar a casa un cupo, s'ha d'establir un cupo.
1: D'aquests 120.000 vehicles, prop de 86.000 corresponen a residents i gairebé 34.000 a visitants i empreses. La jove de 14 anys que dimarts va ser atropellada per una moto a Formentera ha rebut l'alta de la unitat de cures intensives de l'Hospital de Can Misses perquè evoluciona favorablement. Roman ara ingressada a la unitat de pediatria del mateix hospital, segons ha informat l'àrea de salut Pitiusa. I encara un darrer apunt, localitzat el cos sense vida del nen que va desaparèixer a Granollers, a Barcelona, fa 10 dies durant el temporal de pluges a Catalunya. L'ha trobat un pescador a la mà entre les localitats barcelonines de Castelldefels i Sitges. El nen, de 12 anys i amb autisme, va desaparèixer diumenge 4 d'octubre durant l'episodi de pluges torrencials després de sortir de casa espantat per la tempesta. Hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula xarxa. Vull aprofitar per comentar l'origen d'un dels fenòmens a la comunicació social més transcendents dels últims temps. Es tracta de les xarxes socials. Vull recordar, perquè sovint s'oblida, molts d'aquests conceptes que s'empren al postcapitalisme, com ara el de xarxa social, són idees apropiades de les ciències socials, molt sovint, com en aquest cas, de l'antropologia. El concepte de xarxa social va ser creat per l'antropòleg social John Barnes per descriure la relació de les societats per sobre de les institucions de poder. En aquest cas, va ser per descriure les relacions entre les societats de pescadors a Noruega. Per il·lustrar aquesta idea, sentim un enregistrament dels meus predilectes, Tornam a Galícia, a l'aldea de Vilà. Això ho vam enregistrar a les festes de Sant Pere del 2022. I sentim els veïns i veïnes de Vilà celebrant la seva festa. Per mi Vilà és un exemple d'aquesta xarxa social, perquè allà encara existeix una societat sense poder constituent, sense batle, sense policia, totalment autogestionada i autoorganitzada.

Acabau d'escoltar la postal sonora de Txema González de Lozoyo. Entre avui i demà, afinam l'oïda. La ràdio és Escolta Activa.

0: Seguim en xarxa, amb aquesta xarxa de continguts sobre la paraula d'odia. Fer feina en xarxa és una rutina que tenen molt ben implementada a l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, a l'IDISBA, que és una organització importantíssima per seguir avançant en la sanitat i la medicina. Cristòfol Vives és investigador de l'IDISBA i mos confirma l'importància de fer feina en equip.
1: Treballar en xarxa és indispensable perquè avui en dia, per tenir resultats sòlids, treballar amb volums de mostres molt grans. Perquè vos fa una idea, per identificar un gen que pugui estar associat a una patologia, sempre hem de treballar amb mils de pacients, eh? I hem de comparar mils de pacients amb altres mil de pacients i obtenir tals volum de mostres només és possible si participen diferents equips. No se concep la recerca sense col·laborar. La col·laboració és indispensable per avançar, per anar molt més ràpid amb les nostres investigacions.

0: I no podíem deixar passar la paraula d'avui sense fer una menció a la xarxa de les xarxes, internet. Què és internet realment? D'on surt? I de mos ho conta resumidament Llorenç Valverde, que és professor emèrit de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.
1: Vàrem fer un sistema per comunicar ordinadors i, en el final, el que els ha sortit és un sistema per comunicar persones.
0: Llorenç Valverde va ser qui va otorgar aquí a la UIP un títol de doctor honoris a un dels considerats pares d'internet, Vinton Cerf.
1: De fet, vàrem ser els primers, la primera universitat i els primers en tot el món en fer-li aquest reconeixement. Després li han caigut els reconeixements. Però nosaltres tenim el mèrit d'haver estat els primers de donar-nos compte de que realment el que havia fet aquest home era transformador.
0: I quan Llorenç Valverde va proposar que se li donés aquest títol, ho destaca perquè diu que va ser un home que li va cridar l'atenció per la seva manera de xerrar i de ser capaç d'acostar-se en un públic que l'escoltava.
1: La manera en què ho va dir, com ho va dir, la mateixa història explicada a un congrés d'aquests, per donar una idea de que com la tecnologia mos podia ajudar. I vaig trobar que aquest discurs era el que a mi m'agradava.
0: Resulta que Vinton Cerf i la seva dona són sords i gràcies a internet i les seves noves tecnologies poden tenir una vida millor. Arrel dels orígens d'internet han nascut les tan conegudes xarxes socials que qui més qui manco utilitzem a dia d'avui. Una eina que pot ajudar a molts a disparar la seva carrera professional. És el cas de l'artista còmica Irene Francolí, amb qui xerrarem ara mateix.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 18 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
3: Dani Toni!
4: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
5: Xutaré sala! Oh!
4: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
6: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
2: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
7: Companys, començant temporada, què podem fer?
8: No sé, per exemple, farmejar aura.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
8: No, jo no soc la moderna és ella.
10: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan exactament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o no són tan joves?
10: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
1: Que la realitat, i així com ens la conten, de vegades es fa riure i plorar, o plorar per no riure, o reim per no plorar. Irene Francolí, còmica, guionista, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Nosaltres molt bé, moltes ganes de saludar-te en directe. Mira, avui hem triat la paraula xarxa i hem pensat xarxa. Vinga, Irene Francolí, que t'apareix com a paraula?
2: Sí, perquè a més, just abans era com, parlar de l'origen d'internet, les paraules d'un científic, i ara és com, vinga, anem a cridar els pallassos.
1: No, pallassos no, però ja has sentit que important és connectar persones, que ho deia Llorenç Valverde, aquella idea que se va pensar per connectar per ells, en el final ha connectat persones, i tu connectes amb la gent que te segueix, no?
2: Això intent, de moment pareix que sí.
1: Val, nosaltres tenim curiositat per saber com connectes, a veure què te diuen, fins a quin punt t'atreveixes a dir les coses, però bé, aquí tenim una dona nascuda a Eivissa que diu que ningú que se cria en una illa amb més turistes que persones pot sortir bé del tot. Tu com te trobes?
2: Jo no estic bé. Ai, les illes en general no estem bé.
1: En general, no? En general. I és millor riure que plorar, Irene.
2: Home, efectivament, això és el que intent, perquè passen coses molt surrealistes a les illes i si no entrem uns riures, la veritat és que és molt trist.
1: Sí, sí. I mos passa, el manco a mi me passa, que quan t'escolti, te segueix, i dic, vaja, aquesta dona, com s'atreveix a dir les coses així com les diu. Mos expliques a xarxes, a Ràdio Illa, com a guionista de televisió, damunt l'escenari, les dues cares d'Eivissa, les desgràcies dels turistes, i d'un habitant que intenta dur una vida normal. Quantes coses com aquestes.
3: El govern aprova el pla que dona llum verda a la reforma de l'aeroport d'Eivissa. Sabeu qui també l'aprova? Ningú més! Tothom està d'acord en que és una merda! I mentrestant, els aeroports de Balears baten rècords en l'agost, mentre a altres se'ls infla la boca parlant de contenció. Sabeu allò que se m'infla? Ses pilotes! I ni siquiera entenc! Algú mos està escoltant? Som la Irene Francolí i això és la crònica d'un assassinat turístic.
1: Tu t'atreveixes en tot, no, Irene?
2: Home, és que hi ha coses que hi ha que dir-les en veu alta, perquè si no es queden dins,
1: ja,
2: si no
1: queden
2: fan mal.
1: Dins i quan queden dins fan mal a la panxa, efectivament. Tu t'has vist mai condicionada per el que te puguin dir o pel que te diguin a xarxes? No sé si te critiquen molt, t'aplaudeixen, hi ha més haters que lovers que tens.
2: En general, m'arriben molts més missatges de gent que està d'acord, de gent que és conscient que la situació turística a les illes se n'ha anat de mare totalment i que necessitem controlar-ho d'alguna manera. O sigui, la majoria de la gent està d'acord amb això o és impressió, per lo menys, que m'adona.
1: Molt bé. Escolta, t'hem estat mirant aquí Naina Marc, en Juny Cortes i jo, i en Juny crec que té una pregunta
4: sí,
1: per fer.
4: Sí, sí. Justament volia demanar-te que, com que estan tractant de xarxes i estan tractant d'aquesta... aquest perfil de xarxes que tens, que dius les coses molt clarament i amb molt d'humor, jo volia demanar-te si canvies una mica la forma de fer comèdia quan tens les persones davant o quan les fas per xarxes. Supos que deu ser una mica complicat, no?, quan no tens aquesta persona davant, aquest feedback, has fet de ser graciós.
2: Home, clar, gravant vídeos, a més, que a vegades me'n vaig enllir enmig del camp i bàsicament som una tros d'asa que està enmig d'un prat fent crits. I també les xarxes són molt ràpides. Les xarxes, si tu en els primers 30 segons o menys, en els primers 10, no els hi ha resultat interessant, baixaran el ditet i et prendre pel cul. O sigui, és, quan estàs a un espectacle que els tens allà davant, els pots mirar en els ulls, els hi pots veure si agrada, si no agrada... A xarxes és... te les has de veure, te les has d'inventar.
1: I a xarxes, Irene Francolí diu coses com aquestes que hem sentit i com aquestes que ara sentirem.
5: I de jo quan em mori vull que del meu cos facin lasanya. Pensa que si et vengen després hauran de cagar-te. Sortiràs pel cul dels teus éssers estimats.
6: Llevat que vagin estrets. Entonces, per dinar lasanya, de postre figues.
5: Millor, perquè la lasanya et quedarà agra. La carn humana fa gust de cavall.
6: Què?
5: Com ho...
7: Irene, m'encanta, és que he triat aquest perquè m'ha fet molta gràcia i no hem posat un trosset de vídeo sense perquè no donava, però és que no, m'ho fa molta gràcia això. I en Juny t'ha demanat una mica, no?, sobre el tema de com fer riure per les xarxes, que crec que ho aconsegueixes. Però s'ha de dir que quan fas un show en directe i sí que tens aquest feedback de les persones, a vegades has de jugar en el que te diuen allà en aquell moment sense que tu t'ho hagis preparat. Això com ho gestiones?
2: Això, clar. A més, com que ara està molt de moda, tots aquests shows de còmics que fan preguntes i que munten un espectacle segons el que la gent els explica, hi ha molta gent que arriba allí i es pensa que ha de parlar i és com, no, perdona, tu has pagat perquè parli jo. sempre és interessant veure què passa, sempre has de tenir en compte què és el que està passant davant de tu. Si és una persona que s'ha aixecat 4 vegades per anar al quarto de bany, ho has de dir, en plan, tu estàs bé.
7: Clar, tens ulls per tot.
2: Estàs bé, necessites alguna
1: cosa. Exacte, i parlant d'aquestes coses que estan de moda, ets una de les persones que participaran en el Fes Ja-Ja, que ja està en marxa, que és aquest festival de comèdia stand-up, i és la primera vegada, a més, crec que actues a Mallorca.
2: És, efectivament,
1: molt fort,
2: la primera.
1: Això, molt fort.
2: Estic molt il·lusionada, la veritat.
1: Això serà dia 23 en el cinema Rivoli, a Palma, damunt l'escenari. Hi haurà na Irene Francolí, que faràs, m'imagino, el teu show, aquest, El Precipitado, no?
2: Efectivament, Precipitat, el faré en català, així ens entenem tots, sí. I fotem crits tots junts sobre les coses que fan els guiris.
1: Molt bé. I na Irene Francolí parla clarinete, que dirien, i després de Palma s'anirà a Coruña i s'anirà a Móstoles i s'anirà a Leganés. Vaya gira, eh?
2: Uf, i encara n'estic enredant alguna més per Barcelona, en febrer a Saragossa, perquè una de menjar... Però i com he de menjar, he d'actuar pel món.
1: Val, t'imaginaves fent el que fas avui?
2: Ja, o sigui, jo no sé si m'ho imaginava, però jo m'he trobat a gent, per exemple, em vaig trobar una vegada una professora d'institut que no sabia que jo me dedicava a això. I quan em va veure, quan em vaig baixar, ella em va dir... és que lo veia venir. O sigui, jo no ho veia venir, però la gent que em coneix, ja. La veritat és que sí.
1: Ja. És a dir, aquell estudiant d'institut que després va fer humanitats i que després se va posar a estudiar teatre, ja deien aquesta punta maneres.
2: Sí, jo sempre... Un poc així, jo sé sempre la veritat, que no diré que no.
1: Vinga, i segueix xerrant Claro Clarinete, que dèiem, i si la voleu veure en directe en un escenari de Fes Ja-Ja, dia 23, que això és aquest divendres nostre, en el cinema Rivoli a Palma. Irene Francolí, gràcies per ser a les xarxes. Una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ja coneixem amb actuacions des de les 12 del migdia i fins al vespre, pràcticament, i amb uns horaris que també van de les 11 a les 10 i mitja el dissabte i de les 11 a les 9 el diumenge. En Peter de Runaway és el responsable no només d'aquesta fira, sinó de Sada Eivissa, de Bilbao, Barcelona, Madrid... I clar, no podria faltar Sada Mallorca. Peter, com estàs? Benvingut.
1: Hola, què tal?
2: Hola,
1: molt bé.
2: Peter, què tal?
1: Bones.
0: Conta-mos, quines novetats hi ha enguany? Més expositors, dus també una banda, bé, un artista americà, de country, sí. Un poc. Què més hi ha de nou?
1: Bueno, ja t'he dit que els expositors més o manco són els de les quantitats són els mateixos, tenc damunt una cinquantena. Com has dit, duim un diferents artistes de fora, en duim tres en concret, Will Howe, que és una banda que deu ser un nom de l'artista principal, que bé, sí, té un top country, però podria jo dir-lo més amb el rotllo que li diuen americana, no?
0: Yeah.
1: Un so, per entendre-nos, tipus Bruce Springsteen, una cosa així, no?
0: Anem a escoltar-lo un poquet, si vols,
1: sí,
0: i ho comentes.
1: Sí, sí.

0: Quina bou, no?, per ambientar la Fira del Disc, ja... Les parets del Velòdrom, alerta.
1: Ell actuarà dissabte a les 8 i després quedarà encara a les 9 i quart un tribut a Motley Crue, Motley Queens, però perdona, Peter, que t'he interromput quan parlaves d'en Will Hodge.
2: Sí, realment és un artista que destaca molt pel seu directe, ven tota la banda i jo crec que serà un concert també molt guitarrero, pes de mans, de sons americans. El tribut de Motley Crue és bastant especial perquè, com heu dit, és tot fet per les Lotes, que venen des de Madrid. També està considerat el millor tribut que hi ha al Manco Espanya de Motley Crue i segur que agradarà moltíssim a la gent. I diumenge, així de fora, tenim a Bala, que és un duo que ve des de Galícia, també dues atletes, que ja és sobradament conegut dins l'escena, podríem dir, indie alternativa, en tocs metal, no? És una banda molt contundent, bateria i guitarra, però que fan les delícies de la gent i també destaca pel seu directe. I tot acompanyat també de bandes mallorquines, que és el fort també de la fira, no sé, per exemple...
1: Anem a escoltar Bala, si vols, primer, i després repassem aquests altres grups. Bala actuarà diumenge a partir de les 7.

0: Més que indie, punk indie, no? O sea...
1: I a part, sí, la cançó ja té un temps, perquè l'oli d'oliva a 3 euros ja fa molt d'anys que no el trobam.
0: M'encanta, bala, tio.
1: Que molt bo, Peter. Continua, per favor, si vols.
2: No, pues ja t'ho dic, també destacar amb tots els altres concerts que presenten nou disc, que això sempre és tot un orgull, especialment per la Fira del Disc, no? Que totes les bandes puguin presentar nou disc, llevat de Uerbat, que és com el premi que van donar del concurs per Rock a Palma, que també esperen que tinguin el disc, però el tenen, encara no el tenen, el disc físic, vull dir. I, però sí, tindrem, no sé, per exemple, Forester, que és una banda que no toca molt, que estarà presentant el seu vinil, i no sé,
1: Misericòrdia,
2: també. Sí, sí, això mateix, el segon vinil. T-Makers, també presentant el seu vinil. Bueno, un llarg etcètera. Totes estan a la nostra pàgina web, firadeldisc.org. No me'n vull deixar cap, perquè començaré a dir segur que me'n deixo de qualcun.
1: No, jo els diré tots, si vols. Vinga, dissabte, sí, a les 12, Fera, que a més presenten disc. Després, sí, a la 1, Psiconautes. A les 5, Blunt. A les 6, The Team Makers. A les 7, Foraster. A les 8, Will Hodge. I a les 9:15, Molly Queens, que han dit abans, i diu mai.

0: Diumenge, a partir de les 12, Bisonte. A la 1, Denigrando el Entorno. A les 5, Ritual Nepal. A les 6, Yorbat. I a les 7, Bala. Això, com dèiem, en el velòdrom de Palma, passat al cementeri, a partir de les 11, ja obrireu les portes. Peter, regalareu discos d'aquestes bandes o d'altres en les entrades?
1: Sí, sí, tenim una sèrie d'opcions. També intentam, com heu vist, el cartell sempre és molt, molt variat, perquè tenim des d'indie, punk, metal, una mica de tot, i en l'entrada sempre, l'entrada és, jo diria, pràcticament simbòlica, perquè són uns 7 euros i regalam un CD d'una sèrie de bandes mallorquines, entre elles Fera, per exemple, que tu has dit, i en 14 euros teniu un vinil, per exemple, de Forester, seria un d'ells. No, ja pot triar, com sempre, a la taquilla tindreu diferents opcions segons els vostres gustos musicals, i és com, jo sempre dic, com a la primera compra que se fa a la fira del disc, que tens aquesta entrada i t'enclau ja la teva primera compra, no? I així també donen suport a totes les bandes de Mallorca, especialment, no? Crec jo.
0: Clar que sí. A més, Peter, clar, el circuit d'enamorats dels vinils i dels seguidors de les fires del disc, entenc que de vegades se mouen, no?, entre d'elles, que vendrà també gent de fora. Sí. Sobretot, clar, a la gent tenim, com també ens han explicat companys de la ràdio, que els professionals van a primera hora del dissabte a agafar totes les joietes que cerquen, no?
1: Sí. Bueno, per cert, has dit que nosaltres organitzem la fira d'Eivissa i realment col·laborem amb la fira d'Eivissa. Bueno. I ho dic perquè, curiosament, vendran els capdavanters de la fira d'Eivissa, vendran a vore Mos i estaran, seran un dels que viatjaran com a compradors i fan de la música aquí a la nostra fira. És veritat que hi ha molta gent que va per tot i també firaires que van per tot. Jo crec que aquest món està apoyant moltíssim. Te puc dir que, com dius, que nosaltres organitzem Barcelona i Madrid, que hem fet rècord d'assistència tant a Madrid com a Barcelona, a pesar que Barcelona va agafar l'arma vermella de meteorològica, però a pesar d'això, les franges que van tenir obertes van fer rècord d'assistència i cada vegada, o sigui, cada 6 mesos, superam el nostre rècord. Ja a Barcelona ja estem a prop dels 8.000 assistents, que jo crec que és una quantitat bastant important, i Mallorca també. Jo crec que aquest món està pujant, especialment entre la gent jove, que és el que també ens anima a tota la indústria. Moltíssima gent jove s'està sumant en aquest món que encandila a tothom, que li agrada, no? I especialment del vinil, i sense oblidar el CD, que jo crec que és un format que no està mort. L'avantatge de CD és més còmode, el preu és molt més assequible que el vinil, perquè el vinil és veritat que un vinil nou ja és més caret, però també se manté aquest seguidor del CD, a part del vinil, que sí que és el fort, que jo diria que el 70% de lo que es posa a la venda sí que són vinils.
2: És curiós, no?, això que dius, i a més esperançador que els que venen, les noves generacions també s'aficionen al vinil, no?, i que el agafin com a un objecte no només fetichista, sinó també per escoltar la música, anava a dir com toca, com tocava fa un temps, no sé, però està molt bé.
1: Sí, és que com a data te voldria dir que, per exemple, a Espanya ja tenim 4 fàbriques de vinil els darrers anys, o sigui, ara en aquest moment n'hi ha 4, cosa que era impensable. Jo crec que ni en el boom del vinil hi havia aquestes fàbriques. Una d'elles, per exemple, en el País Basc, que és molt important, Press and Play, que és una fàbrica bastant gran, i també n'hi ha una a Castelló, una a Madrid, i una a Barcelona de fa poquet. O sigui que, a part de les mega fàbriques, la més gran del món està a Txèquia, que aquesta d'una gran quantitat del mercat se fabrica en aquesta fàbrica de Txèquia, que fabrica més que mai, sense dubte.
2: I botigues, Peter, botigues que venguin vinils, perquè han anat desapareguent. No he vist aquesta revifada, diguem, proporcional a la publicació de vinils.
1: Sí. A Mallorca en concret no, per exemple, a Eivissa tampoc en tenim. A Mallorca sí, n'hi ha unes quantes.
2: Sí.
1: Però, per exemple, a Barcelona, els darrers 2 anys, jo crec que se podria dir que una quinzena de botigues s'han obert.
2: Wow.
1: Barcelona hi ha un boom de botigues que és brutal. molt especialitzades, totes les ciutats grans sempre són molt especialitzades, me refereix a una botiga d'electrònica, una més de sol, tal, s'especialitzen, però Barcelona té un gran boom, sobretot Barcelona.
0: Peter, i ara que deies això dels joves, supos que això dona sortida també a molt de vinils que els més, jo que sé, els més puretes, tal vegada ja no volien, no? Vinils que tal vegada ara els joves sí que aprecien.
1: Sí, sí. La veritat que les xifres que surten per premsa sempre parlen de vinil nous. Això ho hem de tenir en compte, que està pujant, però el mercat de segona mà no està xifrat. Aquí és on està pujant moltíssim, no? Perquè, com tu dius, aquest és el mercat que roda. No sé, els clàssics, Pink Floyd o Bowie, això sempre va rodant, i altres artistes que potser, per exemple, se cansa de Cat Steven, per dir alguna cosa, no? Mm-hmm. O Fleetwood Mac, i ho venen, i això és com una roda, no? Molt impulsat, sobretot per aquestes botigues que feien fires de disc, o també per internet, on també Discogs, per exemple, és una pàgina mundial que és líder en venda de discos, i jo crec que és donar-li un altre ús, i hi ha de tot, eh? Hi ha gent jove que compra només discos nous, i n'hi ha que compren d'usats, i bé, jo sempre aconsello les dues coses, el disc nou i el disc de segona mà.
0: Clar, tu,
1: intentar-te fixar que estigui en bon estat, això sempre és important, però bueno, jo crec que hi ha de gustos per tot el color, com se diuen.
2: Idò, ja sabeu, el cap de setmana que ve, dissabte i diumenge a partir de les 11, dissabte el Xiviu tanca a les 10:30 i diumenge, sí, com que teòricament fem feina demà, a les 9. La Fira del Disc, sí, arriba una nova edició, novetats amb bandes noves d'aquí i de fora, i amb molt de vinils i també CDs per comprar i per col·leccionar. Peter, enhorabona una vegada més.
1: Ok, moltes gràcies i molt bé amb el que és de Palmarena, antigament.
2: Home, allà hi serem, ja saps que sí. Idò, que vam en Fera, que precisament és una de les bandes locals que participarà en aquesta Fira del Disc.
1: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
7: Idò, preparats i preparada per comentar les propostes d'aquest cap de setmana. Anna Gornés, com estàs?
8: Hello.
7: Hola, hello.
8: Aquí fent un croquis d'activitats.
7: Moltíssimes coses, eh? Te queixaves, eh? Ja pel mes d'agost, te queixaves.
8: Me queixava.
7: I mira ara. Sí. David Ventura, Eivissa Formentera, com estàs, David?
9: Molt bé, molt bones tardes, nits.
7: Vinga, i aquí als Estudis Centrals, Gavi Rodas, capitán, com estàs, Gavi?
10: Jo he tenido días mejores, pero bien.
7: Per comentar, també. Van a sortir ahir, també, una altra vegada.
10: No, però este...
7: O sigui, hem avançat el dia de l'agenda per agafar-te fresc, i ara surts el dimecres.
10: Salgo de martes a miércoles normalmente, pero bueno, la entrada del no otoño me está afectando un poco.
7: Vinga, Anna, comencem amb tu, si vols.
8: Mentre en Gavi agafa un respiro fondo.
7: Correcte.
8: Jo us diré la meva agenda, perquè hi ha tantes coses a fer que us encarrego de pollonser jo. Demà...
7: Anna, crec que tenim problemes amb el so. Anem amb David, que ens explica un poquet també les propostes d'aquest cap de setmana per Eivissa Formentera. Intentem connectar amb tu d'aquí uns minuts. David, endavant.
9: Molt bé. Idò, aquest cap de setmana, sobretot la programació està centrada en l'Eivissa Jazz Point, amb tots els concerts es celebraran a l'Hotel Estàndard de Vila. Aleshores, comencen amb quan serà avui la música, continuarà demà divendres amb una sessió amb els guitarristes Roberto Lumbambo i Norberto Rodríguez a les 2:30. I a la nit hi haurà el Trumpet Masters, un All-Star encapçalat per Michael Cruz i Pere Navarro a les 9. També amb horari de migdia a 2:30 i a la nit a les 9. Primer, demà el dissabte, el pianista Tal Cohen i el saxofonista Wayne Scofri tocarà amb la cantant Catalina Londoño. I a la nit repeteixen aquests músics, però se'ls afegeixen també la saxofonista Carolina Strassmeyer, el baixista François Mouton i la bateria Florian Albert. Serà a les 9. I diumenge, a les 2:30, serà el torn de Pere Navarro Trio. Uh-huh. I a la nit, els saxofonistes Strassmeyer i Arbenz s'uneixen al vibrafonista Andrés Coll per l'espectacle From Cannonball to Hornet, on repassant temes dels saxofonistes pioners del jazz d'avantguarda. Tenim això, a l'Eivissa Jazz Point, de divendres a diumenge.
7: Sí, senyor.
9: Aquest cap de setmana també continua la Fira de Tardor d'Art de Formentera. Acaba dissabte i se dedica a les mostres del Centre Gabrielet i a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell. S'incorpora una instal·lació sonora performàtica, això ens han comentat, un projecte d'art anomenat Envelt Ecologies Ressonants, que podreu trobar al Jardí de Saseres a Sant Francesc.
7: Molt bé.
9: El dissabte, dins de la Festa Central Sant Rafel, un grup de joves organitza la Festa Sabreix, autogestionada i alternativa amb artistes locals a partir de les 8:30. Dissabte també un festival de música electrònica, en aquest cas nostàlgica, sobre el Baleàric, el Valor de Sant Pere i el Parc Reina Sofia de Vila. I per acabar, pels amants de la música clàssica, diumenge, dins del cicle de música cambra de Santa Eulària, a les 7, al Centre Cultural de Jesús, repertori d'autors espanyols amb instruments de vent, amb tromba, tuba i trombó.
7: Molt bé, idò, molta cosa també hi ve a Formentera aquest cap de setmana. Anna, intentem ara...
8: Vinga,
7: em
8: sentiu bé?
7: Sí.
8: Vale. Deia que jo us explicaré la meva agenda perquè hi ha tanta cosa que m'ha hagut de deixar algunes coses que a mi. Aquest divendres aniré en el cinema Es Moix Negre, a Ciutadella, que comença un cicle documental que faran cada divendres fins dia 13 de novembre, que es diu Hope, Estamos a Tiempo, i és una docu-sèrie sobre el canvi climàtic dirigida per Javier Peña, que aquest cap de setmana hi serà oferint una tertúlia després de la primera projecció. Després, dissabte, jo no falta la cita de Ferre per Vers, és un festival de glosa que s'organitza ja des de fa uns anys i té component popular de vermut, paella, codolades, gosadors de totes les illes i també de Catalunya i altres regions, i és molt divertit. I diumenge, la companyia xilena La Mercè, La Mercè, estrena la peça Otra Primavera, que ha sigut premiada, de fet, en el Festival de Sillot a Mallorca, i és una mirada nova sobre un dels grans clàssics de la dansa del segle XX, com és la consagració de la primavera.
7: Sí,
8: de la primavera, tot i que aquí de ballet crec que en veurem més bé poc, és una deconstrucció total d'aquesta primavera. I seguim a l'arrecat de setmana del Menorca del Fest, on podrem veure pel·lícules del Premi Biosfera. També joventuts musicals de Maó i Ciutadella tenen diversos concerts programats i hi ha moltíssims espectacles familiars que per qui tingui criatures, tant a Ferreries com a Ciutadella, en el Teatre d'Esbord, també a cap de setmana trobaran coses.
7: Molt bé, i de molta cosa també, i aquesta selecció que ha fet Nana, Gavi, a Mallorca, que aquest de setmana també molta cosa.
10: Sí, sí, bueno, hay dos festivales. Venga. Yo, sabes, mi inglés es un poco corto, te los intentaré pronunciar bien. Mallorca On Season, que hasta ahora se hacía en el Parc de la Mar, se traslada por primera vez a Inca, al cuartel general Luque, dos días, que son viernes y sábado, 20 horas de música, y del cartel apuntan nombres como los madrileños Caravana, el dúo Cariño, con ese pop elegante que les caracteriza, o los asturianos Puño Dragón. Y otro festival, The Most Beautiful Days, creo que lo he dicho bien, se celebra el sábado en Son Fusteret, desde las 12 del mediodía, y ahí también hay grupos muy potentes, como Los Planetas, que no necesitan presentación. ¿Qué más? ¿Qué
7: Anime
10: más,
7: Suite, por ejemplo.
10: Anime Suite, exactamente.
7: The Lemon Twix.
10: L.A. Y etcétera. The Lemon Twix, que has dicho, vienen de Nueva York.
7: Sí.
10: Eso el sábado, a partir de las 12. Son posteriores, 45 euracos, pero bueno, quien los tenga, pues que los suelte.
7: Bueno,
10: ¿no?
7: Que disfrute la música.
10: Y luego dos cositas, y rock argentino, del bueno, Las Pelotas, que es un grupo cuyo nombre me encanta. Las Pelotas tocan con Cruzando el Charco, vienen desde Buenos Aires, llevan cerca de 40 años en la trinchera, y estarán presentando su último disco, que lleva por título, es homónimo, se llama Las Pelotas.
7: Muy bien. No se han espremuta el cervell.
10: No, a diferencia de otros grupos, no se han exprimido el cerebro. Y acabo con una noche dedicada al punk rock, al hardcore y al post-punk. Como no, en la Factoría del Zoo, tendrán que hacerme allí un monumento, porque siempre les recomiendo.
7: Sí, señor.
10: Y actúan el sábado desde las 8:30, bandas como Svaka, Baby Jane, Cul de Sac, Exhumació y los DJs Pompas Fúnebres.
7: Molt bé, i tot això aquest cap de setmana ple de propostes culturals. Moltes gràcies, Anna, moltes gràcies, David. David, tu, bueno, Anna, aniré demà, no sé, perquè és d'una altra generació, però tu és de... Ja saps que el món se divideix en dues classes de persones, les que li agraden els planetes o els que passen. Tu?
9: Ja. A veure, jo és que tinc devoció per aquesta gent. Ha estat una devoció intermitent al llarg de la meva vida, perquè durant un moment he desconnectat d'ells i després he tornat. És com... És com aquella platja, no?, on de tant retornes, no? I a vegades em feien coses tornar-los a escoltar perquè em remetien a la meva joventut i a coses que no volia tornar a ells, però després fas les pau, te reconcilies. És una relació que dura tota la vida, sí, adoro els planetes.
7: Molt especialitos, eh? A més, venen en Floren, ve en Jota, òbviament, en Eric crec que no, perquè estan emprenyats, estan enfadats, sí. Mònica, crec que Eric no ve. Me van enxivar l'altre dia, amics meus de Granada, i no, Eric no va ir perquè... Estan xinaos, va ser l'expressió. Gràcies a tots tres. Vinga,
9: sí, sí, sí.
7: Avui ens acomiadem amb els planetes, demà tornem aquí a l'avió.

Combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Comencem una nova sessió de l'Eclèctic. Per tant, sigueu benvinguts i benvingudes a una hora de bona música. La millor forma d'acomiadar el dia, sens dubte. Vos ho proposem dilluns, dimarts, dimecres i dijous, ja ho sabeu, només aquí, a IB3 Ràdio. Això sí, tant en temps real com a través del podcast que podeu escollir per sentir-lo el dia i l'hora que més de gust vos vingui. Diuen que la música tranquil·litza les feres, idò, avui vespre, per si vos fa falta la música, per si, vos pot dur a aquest estat més relaxat.

folk, country, jazz, un poc de pop, si col coincisteix. Tot això, en la justa mesura, és el que trobem a We Want All The Same Things, el darrer treball discogràfic de la cantant Erin Prop i el guitarrista Larry Roy. Un àlbum que transpira claredat, una característica que, almenys per mi, es transforma en qualitat. Bé, han començat ja fa una estona amb Tell Him, després The Light i We Want All The Same Things, precisament el tema que dona títol a aquest àlbum. I ara seguirem en So Far Away.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
3: Dani Toni!
4: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: Però hem de veure aquest puntet de calidad més, d'aquest ritme més.
2: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles U d'Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

A l'Eclèctic ens agrada la música i, per damunt de tot, compartir-la. És el que fem de dilluns a dijous, proposant-vos aquesta mescla estilística i de temporalitat entre un dia i l'altre. Avui estem engrescats amb aquest registre que es transita amb naturalitat i coherència pels registres més propers, el folk i el jazz, una mixtura seductora, d'aparença fràgil però amb una solidesa sense encletxes. We Want All The Same Things és l'àlbum que ens acompanya aquest vespre de Erin Probe i Larry Roy.

Hello Morning i Recome Car, els dos temes que acabem de sentir de l'àlbum We Want All The Same Things, la segona producció de la parella formada per la cantant Erin Porop i el guitarrista Larry Roy. Un àlbum molt ben acollit pel públic i la crítica, com també ho va ser el seu dia Courage My Love, producció del 2012, molt elogiada, que guanyà el premi al millor àlbum de jazz de l'any al Western Canadian Music Awards del 2013. Bé, però nosaltres ens centrem en la música, en les cançons que ens presenten en aquest darrer llançament del que sentirem altres dos temes consecutius, a la Claire Fontaine i H. Hayden Joy.

a la Claire Fontaine i H. Hayden Joy, de ritme una misèria més ràpid i amb una cadència molt seductora. I és que aquest àlbum, generalment suau i tranquil, hi ha molts moments de màgia. La màgia que li han sabut aportar els canadencs, Erin Prop i Larry Roy. El duo que figura al capdavant els acompanyen altres músics, evidentment, però ells són realment els artífecs d'aquesta producció. Anem ara amb Fader On.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
9: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Estimades i estimats, a poc hem anat arribant al moment d'acomiadar-nos. O marca aquest Give Me More amb el que acabem de començar la recta final del programa. Com sempre, arribarem a la mitjanit amb música. El darrer tema que sentirem de We Want All The Same Things, el darrer àlbum de la parella canadenca formada per la cantant Erin Probe i el guitarrista Larry Roy. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta simbiosi entre folk, country i jazz. Ens acomiadem amb The Nearness of You. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia, direcció, presentació i selecció musical Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Bon dia, sí, dia 15 d'octubre és la data que la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va decretar per celebrar el Dia Mundial de rentar-nos les mans. Un hàbit que, segons diu l'organització, ha de ser part de la nostra rutina diària i amb el qual evitam el contagi i la propagació de noves malalties. Al mateix temps, en el llenguatge quotidià tenim l'expressió rentar-se les mans, frases que se diuen el sentit de desentendre-se d'una cosa, una expressió sobre un gest, rentar-se les mans, que era comú a molt de pobles antics com a símbol d'innocència. El més famós, el coneixereu, va ser Ponç Pilat, procurador romà de Judea, que es va desentendre de Jesús i va permetre que el condemnessin a mort demostrant la seva posició tot rentant-se les mans en públic. Un personatge que ha inspirat molta literatura i, sobretot, moltes pel·lícules. I el Dia Mundial de rentar-se les mans conviu amb la Santa del Dia, perquè avui és també Santa Teresa.
1: Un record d'infantes.

Així, avui ets Santa Teresa, Santa Teresa coneguda popularment com a Santa Teresa de Jesús. Teresa és coneguda per haver tingut experiències místiques i sobrenaturals, és el que se'n diu episodis d'èxtasi. La dona primer va pensar que era cosa del dimoni, però després va començar a pensar que era cosa del bon Jesús. Era el que en diuen una il·luminada, perquè tenia o creia tenir visions celestials. I Teresa és un nom prou present aquí, a les Illes Balears. A més, a Palma, a la Rambla, tenim el convent de Santa Teresa, conegut popularment com el convent de les Tereses, que va ser fundat ja l'any 1613. I en Escobells, a Sant Josep, tot i que la festa manada se celebra dia 16 de juliol amb la processó de la Mare de Déu del Carme, avui, dia 15 d'octubre, també se celebra Santa Teresa. Una festa sense esdevessar i de l'estiu, però que també té moltes activitats. I avui podem recuperar aquesta dita ben avinent que diu fins a Santa Teresa la llampuga estesa. Començam. Sempre et recordaré.

estàu? Ben trobats un dia més atenta a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui també, qui les saben totes, són dijous, 15 d'octubre, són Ana Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: I doncs si ja som avui també de nou en directe, com anem, Miquel Junc?
1: Bon dia,
0: Marc. Celestí Oliva, com anem?
1: Bon dia.
0: I Maria Pons, com estàs?
2: Una monada, bé.
0: I així m'agrada. Ben tornat a tots tres un dia més. Avui, com vos dèiem, el 15 d'octubre és el dia de rentar-se les mans, una cosa que sempre està bé, recordar-la, perquè ens van donar molta maceta durant la pandèmia, però llavors les coses se'ns obliden.
1: Sí.
0: No vos passa?
1: Sí.
0: Hem de pensar a rentar-nos les mans.
2: Jo és una cosa que faig bastant,
0: sí?
2: Perquè som un poc maniós. A vegades les olors me molesten, per tant, tampoc no és una cosa compulsiva, però sí que de tant en quant, jo que sé, abans de cuinar, després d'anar al bany, coses d'aquestes, està bé.
0: Molt ben vist.
1: Sí.
0: Molt ben fet. Bones pràctiques. Doncs sí, vull rentar-me les mans i també hem recordat que és Santa Teresa, així que molt d'anys a totes les Tereses que mos escoltau, també en els Cubells, a Eivissa, i també en el convent de Santa Teresa, les Tereses de Palma, que per cert n'hi ha moltes, i és un convent molt antic i molt preciós que hi ha a ciutat. Tenim més temes, però, i Celestí, començant per tu.
1: I doncs sí, avui rebrem la visita del dramaturg Manel Serrano perquè volen parlar de l'obra de teatre de l'Assalt de la Ferida. N'he fet un tatuatge, que és la seva adaptació, la seva interpretació lliure del poemari La Crostera, de na Cati Coll, una peça multipremiada que representa aquest cap de setmana de dia 16 a dia 18, és a dir, demà, passat demà, i diumenge en el Teatre Mar i Terra, Maruja Alfaro, de Palma.
3: I

0: Doncs sí, avui parlarem de la Sal, de la ferida, n'he fet un tatuatge, d'aquesta obra de teatre que es representa, com dèiem, aquest cap de setmana, al Teatre Mar i Terra de Palma. Però tenim més temes, Maria.
1: Sí, perquè avui és dijous i com cada dijous recercarem a veure quins refranys utilitzem més a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i els refranys que més fem servir aquí a les illes. I avui la dita és aquesta: haver de menester les herbes de Sant Joan.

0: Més temes, Miquel.
1: Avui el tema del dia el dedicam al Centre Internacional Toni Catany de fotografia de Llucmajor, que acull el projecte Mexicana, dues mostres sobre la realitat social del país americà.

0: El fotògraf mallorquí Toni Catany va viatjar a Mèxic els anys 1996 i 2008, experiències en les quals va immortalitzar els seus temes predilectes, són arqueologia, retrats, natures mortes, imatgeria religiosa, entre d'altres coses, i també hi ha una altra exposició sobre un dels fotògrafs principals del segle XX, que és amb el mexicà Manuel Álvarez Bravo.
1: Doncs parlarem d'aquest projecte que hi ha a la Fundació Toni Catany i també aquesta relació que tenia Catany amb Mèxic en aquesta exposició titulada Mexicana, en les quals podran veure tots aquests projectes que vos comentàvem. I avui també vendran les marines de Tento, la veïna Marina Bernassa i la Marina Huguet, mos parlaran, com sempre, de criança, i avui una etapa molt concreta.
2: La setmana passada vàrem tractar sobre Escollit, però només de dormir no viuen ses criatures. Avui, a Janedam, xerram de lactància.

0: Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenen les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atentos en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: I ja ho sabeu, també ens podeu escriure a l'Instagram del programa @tentol3, també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic.
5: Oh, sorpresa!
3: Avui vos ho he fet igual, perquè no hi hagués
1: ensurts. Si no, complicat.
4: N'hem sabut avui, sí.
3: Un correu electrònic que, com sabeu, també és tentol@ivetresradio.com.
0: Exacte, esperam les vostres comunicacions. Maria, Miquel, moltíssimes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de conèixer el nostre tècnic. I avui... és dijous i tenim en nosaltres, des de Sant Sebastià, directe, Miquel Hernández.
4: Ja fa temps, però, que viu aquí, eh?
0: Sí, molt.
4: No sé si fa més temps que viu aquí o a Sant Sebastià.
0: No, diu que no.
4: No, no, no, no. Ell és de Sant Sebastià, sí.
0: Gràcies, Iker. Són les 3:17 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: arriba l'hora de conèixer quin és el tema del programa d'avui, Celestín.
1: I doncs sí, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar de les nostres narracions orals, fantasia, llegendes, fets reals, és a dir, ens referim a les rondalles. El reina...

0: Així és, avui volem dedicar el programa a les rondalles perquè hi ha dos projectes ben interessants que va tenir recuperen aquest patrimoni a les rondalles que volen comentar. Per una banda tenim la col·lecció de rondalles Bizoc, que si no les coneixeu ja podeu anar directe a les llibreries perquè són fantàstiques. Seguim edicions en la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària i el Consell de Mallorca. Té en marxa aquesta col·lecció, aquests llibres, se diuen rondalles Bizoc i és un projecte cultural i editorial que neix amb aquesta intenció de recuperar, adaptar i fer arribar les rondalles mallorquines, sobretot en els infants, a un públic infantil i juvenil d'avui. La col·lecció se va estrenar enguany fa uns mesos i ja té dos títols al mercat, un és en Joanet i els 100 missatges i l'altre és el gegant de Sermita. Dues històries emblemàtiques de l'imaginari popular, revisades i adaptades per facilitar la seva lectura als més petits i connectar així amb aquests lectors més joves. Aquest projecte Bizoc compta amb la participació de l'especialista en literatura oral, na Caterina Valriu, i també amb les imatges de l'il·lustrador Tomeu Riera, amb la voluntat de crear una col·lecció de referència que combini rigor, accessibilitat i un imaginari visual propi.
1: Jo era i no era, un matrimoni era, tres fills tengueren, en Pere, en Pau i en Joan. Els dos primers eren dos polissons sense cor, però en Joanet tot el tenia bo. Una somada de pomes bufarelles, totes elles, anaren a vendre en Pere i llavors en Pau.

de tonto vull per això. Però en lloc de tornar en dobbers, dugueren carbons i cagueons, i en Joan ja n'has partit després de cap a vendre. I els dona tot allò que pot a sa feeta i a nes ninet, i ella, agraïda, li regala un fabiolet.

0: I l'altre projecte que vos volen comentar, que també juga amb les rondalles, és el d'Ana Lucía Márquez i Agustí Rigo, que han posat en marxa les Neorondalles Santamarieres, un nou projecte literari i cultural impulsat a Santa Maria del Camí a través de l'Associació Cultural i Literària Arrels Coanegra. Aquesta iniciativa consisteix a reinventar i reescriure aquestes 37 rondalles tradicionals mallorquines en clau de fantasia distòpica. Ja sabeu que les distòpies ara estan molt de moda. I també aquestes dues persones agafen les rondalles i les converteixen en una distòpia. L'objectiu del projecte és recollir aquesta memòria oral clàssica i fusionar-la amb els reptes, pors i situacions de la societat del futur, situant personatges indres reals al municipi de Santa Maria del Camí, dins d'entorns, això sí, més surrealistes. Per exemple, una de les històries que expliquen s'inspira en la coneguda rondalla tradicional de Sabanc de Sant Pou. Segur que no heu sentit a parlar qualque vegada, Sabanc de Sant Pou. O també tenen un capítol dedicat al tresor amagat a Coanegra, ja no ens farà rics.
1: I doncs és per tot això que avui volen jugar i també, evidentment, endinsar-nos en aquestes rondalles.
0: Són les 3:22.

Continuem, i avui també tenim pregunta del dia, òbviament relacionada amb les rondalles. Perquè un dels menjars que surt a les rondalles, a moltes rondalles, és el pa amb fonteta. No sé si n'heu menjat mai, però segons el diccionari, és una menjua que té crosta de pa mullada dins una mescla d'oli, de sal i de vinagre. És una mulleta de pa amb oli, sal i vinagre. La paraula fonteta, o pa amb fonteta, s'escriu i se pronuncia junt, pa amb fonteta, però en realitat és una aglutinació, vos ho podeu imaginar, de pa en fonteta. Però la paraula pa amb fonteta també s'aplica a les persones. I la pregunta precisament és aquesta. Sabeu què és una persona de pa amb fonteta? La...

0: Iker, tu ets una persona de pa amb fonteta? Jo crec que no, però ara sabrem que sí.
1: Jo diria que tampoc, no.
0: Ho havies sentit a dir mai, Iker, pa amb fonteta? Una persona de pa amb fonteta, no? Doncs ara sabràs que és perquè ho demanarem als nostres oients, quan sempre teniu tres opcions per respondre a la pregunta del dia.
1: I d'una persona de pa amb fonteta és una persona molt divertida, esplèndida.
0: Quina persona de pa amb fonteta, sí. És divertida.
1: O bé és una persona ferrada, de puny tancat, que diríem.
0: Del puny tancat.
1: Sí.
0: És una persona pa amb fonteta, no molla ni mitja.
1: Ni mitja, no ni una, ni mitja. O bé és una persona de per riure, de poca categoria.
0: Aquesta persona és de pa amb fonteta, de poca categoria. Sabeu què significa pa amb fonteta? Avui és la pregunta del dia i com sempre teniu dues maneres per participar-hi.
1: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3 o telefonant al 971-1399-00 i així vos sentim en directe. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: Són les 3 i 29 minuts, som en directe i tenim pa amb fontata per dinar. Que t'apareix, Celestí?
1: Bueno, ja he dinat, eh?
0: No és un dinar molt exquisit, Poc un pot de pa, un pot de crosta de pa.
1: De crosta de pa.
0: O samueta, com vulgueu. Sal, oli i vinagre.
1: I vinagre. I vinagre.
0: Aquest era un menjar tradicional, antigament, i surt a recollir les rondalles, sobretot la gent que tenia manco possibles menjava pa amb fontata. En tot cas, avui demanàvem, però, això que s'ha extrapolat a una persona de pa amb fontata. Què és una persona de pa amb fontata?
1: Clar, que no és el mateix que és menjar.
0: Però ve de...
1: Ve d'aquí, exacte. Llavors, una persona esplèndida, és a dir, molt divertida, és una persona ferrada, d'aquelles que tenen el puny tancat, clos, o és una persona de per riure, de poca categoria? Què diríeu?
0: Jo crec que més o manco tenen clar els nostres oients, perquè tot i que hi ha un pot de confusió amb esplèndida, divertida, un 22% dels vots, sí que el 78% dels nostres oients aposten per la resposta correcta, que és de poca categoria. D'aquí que hem menjar humil, auster, doncs una persona de pa amb fontata també vendria a ser una persona de poca categoria. Aquesta és de pa amb fontata, una mica despectiu,
1: sí,
0: també.
1: Ningú s'ha de cantar per persona ferrada, no?
0: No.
1: De puny tancat, no.
0: Llàstima. És que hi ha moltes maneres de dir una persona de ronyons closos.
1: Sí,
0: també,
1: sí, també.
0: Un dia en podem parlar. Però no, una persona de pa amb fontata és de poca categoria, i així ho diu el diccionari en el Cove Moll, també. Resalta la pregunta, coneguem els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I és l'hora de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les rondalles. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor. Vostè qui és?
6: Qui és?
8: Com se diu?
7: Vostè qui és?
9: Agustí Rigo Joan.
10: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
9: Ja sóc de Santa Maria i amb arrels de Salqueria Blanca.
11: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
9: Vaig anar a Cases Monges, a Santa Maria del Camí.
12: Vull saber coses teves. On treballes?
9: Soc mestre d'educació infantil a Buja, en el CEI Pel Molins.
12: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
13: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
9: Paciència, creativitat i molta paciència.
14: Quan em compro un llibre, sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé el final. Penses mai en la mort?
9: Hi penso com una cosa superficial, que, vamos, que forma part de sa vida, com sa vida mateixa.
0: I llegeixes llibres per sa part del final?
9: Tendes que fer un repàs passant ses fulles molt aviat, per veure un poc.
0: Però tens tendència, veurem com acaba?
9: No ho sol fer. No.
15: Tens el dret de guardar silenci.
16: I crec que seria molt bona idea.
17: T'agrada anar a ballar?
9: Crec que quan era més jove m'agradava més. Supos que amb els anys m'ha fugit un poc la ballera. I amb els fills.
18: Sap algun acudit?
9: sóc xerequí, sí.
0: Sí? Que... És el rondès, en surten?
9: Crec que m'estim, ja, però no. M'estim més ballar que contar.
1: Sí. Sí. Clar, no t'avorem. No bé, nosaltres sí que t'avorem, no t'avorem ballar, però clar, tu oients no t'avorim.
9: Ja, no, pots acudits, sóc terrible.
1: Ni una cosa ni l'altra.
9: Ni una cosa ni l'altra.
8: Una actuació extraordinària. De vegades la sinceritat pot ser fatal.
18: Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
19: Una història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
20: Un gran admirador del seu enorme talent.
21: Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
22: Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què? Què té que no tinguin els altres?
0: La Sender respon al qüestionari electrònic i ja poden saludar en Agustí Rigo. Agustí, benvingut.
9: Gràcies.
0: Clar, aquest Rigo de Santa Maria no m'enquadrava.
9: No, no.
0: Ara ben tes, de Salqueria.
9: És increïble, que sí.
0: Sí? De mare...
9: Mare Santa Mariera i pare...
0: I pare.
9: Cúria Blanquer.
0: Sí?
9: Sí, molt sí.
0: Idò, benvingut. En Agustí ha vengut avui perquè té un projecte fantàstic que ara mos explicarà en ses rondalles, però que les hi heu fet encara una altra volta, ses rondalles.
9: Sí, tot va començar un poc per aquestes històries que tenen una paraula clau, concreta, dins la filologia, que la meva amiga Llucia, la meva sòcia d'Arrels Conegre, coneix, jo no me'n recordo si diu ara mateix, i varen començar un poc amb la curiositat aquesta de les històries orals i perquè avui en dia no s'estan recollint aquestes històries, que la ronda és quan se varen recollir, en aquell moment eren contemporànies, i perquè avui en dia no se fa. I varen començar així, jugant un poc amb aquesta idea, i la Llucia va dir pues, d'aprofitar aquesta feina brillant de Mateu Morro i de Josep Capó, per transformar-les en algo molt distòpic, futurista i bueno, que passen coses bastant...
0: Sí?
9: Bastant, sí.
0: Més punquis encara. Bé, punquis, dir punquis seran desarrenades un poc així, però bé.
9: Bé, de fet, ha passat...
0: Més ases.
9: Han passat fets insòlids que són coses estranyes perquè el llibre també hi haurà una part com a les antigues rondalles mallorquines. Hi haurà diferents il·lustracions d'artistes del poble, relacionats amb el poble, i m'hauran passat successos estranys relacionats amb la nostra ronda. És distòpic, futurista, real,
0: sí?
9: que la realitat ha superat la ficció.
0: Ja passa. Clar, sí. Llucia i Agustí, aquest projecte el presentaran aviat, serà en forma de llibre, agafen aquestes 37 rondalles populars de Santa Maria del Camí, que déu-n'hi-do, sí que n'hi ha moltes.
9: Sí,
1: i
9: de
1: més.
9: Fet hi va haver una segona edició de llibre que em varen afegir, crec que arribava a 42, però nosaltres vam agafar la primera edició, que són 37.
0: I les passau per vostres edats i anau un poc més enllà i feis una distòpia, que és aquest futur incert i una mica sonat.
9: Sí, clar, no, el punt de vista que li varen voler donar va ser que la gent... És a dir, ara ens sentim molt moderns, ens sentim molt evolucionats, però realment les pors han canviat de nom, ara no és el dimoni, ara seria tal vegada el sistema capitalista, i la gent té por igual de coses diferents, amb diferents noms, però és que nosaltres hem intentat reflectir en el llibre aquestes pors, aquestes incerteses, aquestes angoixes del món actual, i els hem plasmades en un món futur, és a dir, hem fet un... I aquestes pots són el tema de l'especulació en la vivenda, després també hem donat importància en el gènere, també... bé, la vivenda, sí, és un poc això, és un poc... Tot el que preocupa avui en dia ho hem intentat reflectir en aquests relats.
1: Potser que entenguem més de pors. Que entens de rondalles.
0: Són diferents, també, no?
9: Lo cert és que avui en dia crec que se preocupen de que en tinguem moltes i crec que en tenim bastant. Clar, abans eren coses més petites, però que també tenien bastanta por. I bastant
0: més terrenals.
1: El món també era més petit, més reduït.
9: Sí, molt petit, sí.
0: Sí. I passen a la banc...
9: Sí,
0: no ho sé.
9: Bé, l'esquema és un poc el mateix que l'original, nosaltres el que hem intentat fer és donar-li aquesta volta, i no totes passen a la banda Sant Pou. N'hi ha que passen, per exemple, en els terrats dels pisos, que ja tots són gratacels, és a dir, és una Santa Maria que passa una autovia aèria per la carretera principal. Ui. És a dir, i passen a llocs molt transformats. També hi ha la potada de Rei en Jaume, que se converteix en la potada d'un jove amant dels químics, i surt volant no per ser el Rei en Jaume i no per tenir el seu cavall, sinó perquè juga amb una sèrie de químics. Bé, i tot s'ha transformat, ha agafat una magnitud molt.
0: Agustí, mos contaves que fas de mestre a l'escola de Buja. Sí. Els al·lots encara en saben de rondalles, els teus alumnes?
9: Clar, jo crec que passa un poc que a dins infantil i primari encara mos preocupen aquestes coses i feim feina. Si després ells ho entenen i s'ho fan propi i de veres generant curiositat, no sé si passa, però el cert és que els mestres i les mestres mos preocupaven en tot això que s'hagués qui viu. I després hi ha propostes a nivell de consell, a nivell d'educació, però nosaltres intentant que s'hagués qui viu. I de fet ara Buja, aquest cap de setmana passat, va ser la fira de la rondalla. Vull dir que s'intenta, ara després competir amb Instagram i TikTok i això, no sé si ho aconsegueixen les rondalles, però com a mínim...
1: Clar, arriben i entren de ple, perquè clar, nosaltres recordàvem com a que nostre mos contaven rondalles abans d'anar a jeure.
9: Vaja, sí.
1: És a dir, ara no sé si avui en dia, en tant d'estímuls com hi ha, realment els arriba a interessar i entren dins el món de les rondalles.
9: Clar, és que avui en dia tot aquest món oral literari té un competidor molt fort.
0: Però tot així, ni ens ho escolten, no? L'altre dia a ma mare li contaven al meu nebot petit que té 5 anys una serrandaia aquesta de Severícia, aquesta de que pugen al cel i demanen a Sant Pere. Junet de la Gerra. I el nin la contava, després me la contava a mi superemocionat, diu, no, perquè va demanar un camp de tennis i després va demanar una piscina i un xalet.
9: Sí.
0: I diu, i volia tantes coses que al final no va tenir res. Vull dir que en realitat els missatges són tan intrínsecs a la societat humana que si els hi expliques i els hi transmets, això sí que arrelen els més petits.
9: I això que dius també per la meva feina me toca molt de prop, i a vegades a mi el meu predí i ma mare me les contaven ser més
0: salvatges.
9: N'hi ha salvatges, sí, me'n recordo una que és un que un fa una teulada i li diu que tingui un bon vent, no me'n recordo el nom, i li diu, no, has de dir això altre, i se'n va a l'altre, i li diu, i cada vegada s'equivoca d'expressió i li peguen una pallissa que no el maten, perquè... I això ja m'ho contaven, i jo no crec que m'hagi generat ni cap trauma, ni que... Però avui en dia també a vegades pareix que és això, que protegim un poc en aquests temes que són tan universals i que són tan humans com els humans. I crec que és important això, mantenir-ho i fer-les...
0: I si hem de fer un museu o qual cub que mantén aquestes rondalles vives, és ni més ni manco que la nostra següent convidada. Perquè hem de saludar a Caterina Belriu, i ella sí que li hem de fer un monument a Caterina. Com estàs? Benvinguda.
2: Ai, gràcies, Margalida. No ho sé, això és un monument per mi.

0: originals de Mossèn Alcover.
1: Clar.
0: Això ja ho hem de deixar per quan siguin un poc més grandets, perquè són tan riques, expressives i també pròpies de fa cent i busques d'anys quan Alcover els va escriure. Per tant, aquest projecte nostre, aquest bizoc, que agafa el nom d'una fórmula màgica que surt a les rondalles, intenta acostar aquesta possibilitat de ser llegides, compartides, escoltades, contades, sense molt de problemes, diguem-ne, per entrar d'una manera més entenedora. Aquest és el nostre objectiu, tant de l'editor com de l'editor de Saïm, com de l'il·lustrador, que és en Tomeu Riera, com jo mateixa, que faig les adaptacions.
1: Heu començat per dos, en Joanet i Set Missatges i el gegant de l'ermita. En teniu més en marxa, Caterina?
0: En tenim dues més
1: Sí?
0: ja a la llibreria,
1: Ah,
0: sí,
1: que
0: ja
1: bé.
0: fa estoneta,
1: Sí?
0: sí. Després va venir en Pere Gri, una miqueta abans de l'estiu, i posteriorment, ara deu fer una cosa d'un mes o així, va venir la Rateta i l'Avellaner, una d'aquestes encadenades. I la següent, que és els set cèrvols, ja és a impremta, o sigui que
1: Ah, wow. Que anau per feina, sí.
0: esperam per Nadal tenir-ne, si no, cinc, sí, cinc, entendrem,
2: Sí. Intenció és
0: aquestes
2: fer-les
0: quatre
2: totes.
0: i els set cèrvols, totes, no?, perquè són 440.
1: Clar, clar.
0: No, una selecció dependrà de la resposta del públic, perquè, clar, el llibre, si no se venen, els editors no els paren fabricant i llibreters vendran-los. En principi en tenim 16 de programats, que ja són un bon nombre així mateix, i si la resposta és bona, seguirem.
2: I és bo de fer, adaptar-les en aquests nous lectors?
0: Jo és que hi té molta de pràctica, perquè la meva faceta com a narradora fa que tingui molta de pràctica adaptar textos escrits a l'oralitat, i amb això no hi part molta de pena. Home, és una feina que l'has de fer consciència i l'has de fer bé, però has hagut de fer-la i me resulta molt, molt plaent, la veritat. És que en aquest aspecte val la pena destacar és en Tomeu, l'il·lustrador, en Tomeu Riera,
2: Sí.
0: perquè ell té bastant de registres com a il·lustrador, vull dir, no és un il·lustrador d'aquest que tingui una única manera d'il·lustrar. I a les rondalles ha trobat un punt entre allò tradicional i aquestes il·lustracions més del món dels còmics, sense ser pròpiament còmics, però sí que tenen aquesta tirada un poc més moderna, i crec que ha aconseguit una simbiosi adequada.
1: Sí, tant. Ara mirava que tenc a les mans, és en Joanet i Set Missatges, que és un dels que heu fet, i
0: És el primer, sí.
1: boníssim, perquè ja n'escoltim, enxerrim, enfortim, tot això. També és molt agraït d'il·lustrar, no?, tots aquests personatges.
0: Són missatges amb superpoders. Sí. També una cosa a tenir en compte és que hem seqüenciat la col·lecció per nivell lector. Això és important. Hem fet tres nivells. Els de més jovenets, diguem, més inicials, li deim novells, i té un pany, perquè la marca, diguem, de nivell lector va per panys, perquè realment Bitzoc seria una classe de pany, la cosa ve d'aquí i lliga tot. Tenim els que tenen un pany, que són els novells, després tenim els experts, que tenen No, perdó, els avançats, que tenen dos panys, i els experts, que tenen la marca en el llibre de tres panys. La que tu tens, en Joanet, té tres
1: Un
0: panys.
1: pany, crec que té. Ah.
0: No, si mires a darrere, hi ha tres
1: Ah,
0: panys de
1: sí, té
0: color.
1: raó, en té tres. Sí,
0: Que diu nivell
1: disculpa.
0: lector.
1: Ai, dos difícils, la
0: I
1: meva.
0: sí, la teva és dels més grandets. Sobretot, bé, el tipus de llenguatge, però també la quantitat de paraules.
1: Clar.
0: Els primers van entorn a 1.000 paraules, l'altre nivell entorn a 2.000, i dels experts 3.500, una cosa així. Molt bé. Després també hi ha una segona seriació que és per temes.

0: Tenim quatre sèries. Una és Rondalles meravelloses, l'altra Rondalles d'animals, l'altra Rondalles realistes i finalment les contarelles, que són més aviat com un pot de riure, no? Com a més còmiques. I això és aquesta proposta, i cada sèrie d'aquestes té un color associat. Les meravelloses són liles, les d'animals són com a color taronja, les realistes són com a roses i les verdes són les de contarelles.
1: Uau. Molt interessant, els podeu trobar a les llibreries, tots aquests llibres, se diuen Rondalles Bizoc i els ha escrit na Caterina Barriu amb il·lustració d'en Tomeu Riera. Són de Saïm Edicions i el llibre que també està per arribar, Caterina, no sé si el coneixies, és d'en Agustí.
0: Serà... No, estic esperant a veure el meu escap, em vaig veure per diari.
1: I d'ara mos ho contava, dia 12, del 12 a les 12, el presenten, a Berta.
0: Ah, sí, sí. Molt bé. I ja també aprofito per convidar-vos a la Fira de les Rondalles, que serà la primera fira d'Inca, ho faran coincidir amb la Fira de les Rondalles, serà dia 24 i dia 25, i dia 25 és diumenge, s'hora baixa, farem un conte llegendes del rei en Jaume, i dia 23, que és divendres, que ja s'haurà començat Estruet, farem un conte rondalles de bruixes, tot això a Inca, també. Rondalles per amunt i per avall.
2: Sí, està molt bé.
1: Sí, sí, que poden triar. En el cas vostre, Agustí, què passarà dia 12 del 12 a les 12? 12 de desembre a les 12.
2: Sí, va ser casualitat i quan...
0: Bueno, de desembre
2: donar compte...
0: o novembre?
2: No, de desembre.
1: 12 del 12.
2: 12 del 12.
0: De desembre, de desembre. Ah, m'ho apunt.
2: Idò... No, nosaltres ara cada divendres estem oferint un misteri que tracta per Instagram, que jo no sóc gent de xarxes socials, però hem emprat aquest canal, i oferim un petit misteri cada divendres allà on desvetllem una petita part d'una de les nostres neorondalles, i dia 12 del 12 a les 12 ja avançam que serà una presentació bastant poc clàssica i que haurà elements... intentarem que sigui bastant distòpic i que se respiri aquest ambient que nosaltres pretenem crear amb el llibre.
1: Serà Santa Maria?
2: Sí, a les cases dels mestres. Al migdia hi haurà els quadres que nosaltres il·lustren les rondalles i es prepararà un poquet de vi, xerrarà, supos que en Mateu Morro, ens farà una petita introducció, i esperant que sigui una conjunció d'una presentació clàssica d'un llibre amb elements disruptius, distòpics i...
1: Molt bé, molt bé. Això, com dèiem, 12 del 12. Ho coneixies, Caterina, que hi hagués tantes rondalles a Santa Maria? Hi ha més pobles que en tenen que d'altres?
0: Sí, sí, de fet, ja vaig fer esprola que la segona edició que ha comentat...
1: Sí.
0: Que ha comentat en Rigo, sí, en Agustí.
1: Sí.
0: Esprola, que Mateu Morro me va demanar que li fes esprola, que és una edició preciosa, la veritat.
1: I vol dir que hi ha pobles que tenen més rondalles que d'altres o en tenen tots?
0: Tots en tenen, el que passa que uns han tingut més sort que altres en la recol·lecció.
1: Ja. Jo també.
0: Per exemple, jo que som d'Inca, l'Inca ha tingut molt poca sort amb això, perquè en té molt poquetes de recollides. En canvi, llocs com Artà o com Sant Llorès o Bunyola mateix, en tenen moltes. Però és una qüestió més de recol·lectors que no de que n'hi hagués o no n'hi hagués, o que la gent en comptés o no en comptés.
3: Clar, però no hi ha cap poble sense cap.
0: Sense cap, sí, probablement hi ha qualque poble que no en té cap ni en el recull d'en el convent ni en el de ser xidu. I amb això que vos deia de la rondalla, m'ha parit que m'he botat una cosa important.
1: Quina?
0: Que és que és Còmic Nostrum, Inca.
1: Ah, sí, ben rebó.
0: I dissabte, dia 17, també presentarem la col·lecció amb Tomeu i jo i també contarem una rondalla a la fàbrica Ramis a les 11, dissabte.
1: Aquest dissabte.
0: O sigui,
1: que tenim feina, aquest dissabte.
0: Ui, jo és que la meva agenda ja li surten rondalles.
1: D'estrella de rock.
0: Ja vaig una mica perduda.
1: Sí, que tenim, així m'agrada. Hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una i jugam amb les rondalles.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Dissabte a les 2:30 segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
2: D'Antoni!
3: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
4: De xutar el
3: i en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: Però hem de veure aquest puntet de calidad més, d'aquest ritme més.
1: I en acabar serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Udeivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: Tento.
0: Pensar i contestar, tot és començar.
8: Començar amb el joc amb les rondalles. Agustí, començarem per tu. Estàs preparat?
9: Preparadíssim.
8: Tindràs 30 segons per enumerar paraules. Man, quines te tocaran.
9: Vinga, Agustí, tens 30 segons per dir personatges de les rondalles.
8: Hala, personatges, t'ha tocat.
9: Personatges.
10: Vinga, ja que xerràvem en Jonet de la Gerra, en Fora Por, en Fora Por, no me'n recordo el nom. Que així arrencant.
8: És difícil,
10: així,
8: no? Anem a Granota. Jota,
10: Jota. Vinga. Ara estic... Clar, com a deien que tenia bruixes. Una bruixa... Sí. Bruixa. Els gegants.
8: Els
10: gegants. Els homonot de calzada. Les dones d'aigua, les sirenes...
8: Ara surten.
10: Però no són personatges, són...
8: Bé, ja està
10: no
8: bé.
10: Són propis.
8: Ja
10: sí,
8: està,
10: els
8: ja
10: dimonis.
8: Mm-hmm. Molt bé, ho has fet molt bé.
10: Gràcies.
8: Ara te'n sortiran, no?
10: Sí, sí.
8: Quan vagis cap a que teva, sortiran els altres.
10: Sí.
8: Caterina, és este el torn, man, que
9: Caterina, te
8: tocarà.
9: Caterina, hauràs de dir títol de rondalles.
11: La mola és estranja, n'està el do, el castell diràs i no tornaràs, en Pere Grí, la filla d'Escarbonaret, en Elianoreta, el consell del rei Salomó, el missatge petit, Pere Poc a Poc, no sé, moltíssimes més. N'Estaldà, crec que ja l'he dit. Ana Francineta, Escota d'Ana Marieta.
8: Penta.
9: Molt bé.
8: Molt bé, Caterina, molt bé, molt bé. Aquesta ha estat la primera prova, però en tenim una altra.
0: Guanya qui la sap més llarga.
8: Agustí, ara vos hem preparat unes preguntes, començant per tu, Mem. Qualcuna de les fórmules més populars de com comencen les rondalles són vet aquí una vegada, o tens era tens quan els animals parlaven, o això era i no era, bon viatge fàcil a cadernera, però també n'hi ha d'absurdes i divertides, com ara aquesta que diu i qui vulgui creure que cregui i qui no, ho sap completar.
9: Com acaba? Que ho vagi a veure o que no ho cregui?
10: Que ho vagi a veure.
9: Ben dit.
8: Molt bé, Agustí. Efectivament, i qui vulgui creure que cregui i que no, i qui no, que ho vagi a veure. Molt bona aquesta, hauríem de penjar qualque banda.
10: Sí, i avui en dia més.
8: Aquesta sí, la professió periodística també li aniria bé, oi?
10: Molt, sí.
8: Qui vulgui creure que ho cregui i qui no, que ho vagi a veure.
9: Per penjar, o per tatuar,
8: sí,
9: fins i tot.
8: Home. Oh,
9: seria llarg, el tatuatge.
8: Ja, ho deixam a gust de tothom. Molt bé, segona pregunta per tu. Agustí, mossèn Alcover, capellà, i moltes de les rondalles recollien la tradició cristiana de l'època. A vegades utilitzaven fórmules que desitjaven una bona vida o una salvació, com aquesta que diu i Déu ens doni a tots una bona mort i...
9: El cel quan serem morts, oh, i salut per tothom.
10: El cel quan serem morts.
9: Ben dit.
8: Així és, i Déu que ens doni a tots una bona mort i el cel quan serem morts. Bona, molt bé. Agustí, provadíssim. Caterina, és el teu torn, va. Sabrà el dimoni on se colga és una expressió pròpia de moltes de sa plet de rondès de Mossèn Alcover, que vol dir sabrà de tot, oh? També trobam tirar es mal a sa paret, que vol dir recobrar la salut. Però n'hi ha d'altres, com anar-se'n amb un dit per davall s'espinada i s'altre a s'orella. Què vol dir aquesta?
9: Caterina, vol dir... És una manera de dir que algú parteix baldat o escaldat, o és una manera satírica de dir que algú se'n va sense haver aconseguit allò que volia?
11: Aquesta segona opció, però jo sempre havia sentit dir amb un dit en el cul i l'altre fora.
8: Ah, ho?
10: També.
11: Perquè el directe, no?
8: Perquè el baile d'estimada és un eufemisme.
11: Ah, veus. Amb un dit variacions. En el cul i l'altre fora. I si voleu encara més completa, se'm va anar com Madame Orea, amb un dit en el cul i l'altre fora.
9: Com Madame Orea.
8: Efectivament, una manera de dir que se'n va sense haver aconseguit allò.
9: Clar, ja hi ha variacions que són eufemismes, no?
8: Clar, sempre n'hi ha hagut. Molt bé, molt bé. S'espinada era eufemisme. Bé, sí.
9: Sí, exacte.
11: S'espinada,
8: cool, clar. Molt bé, Caterina, parlant de bitzoc, aquesta paraula tan fantàstica que la vostra col·lecció se diu així, rondalles bitzoc, però clar, t'han de demanar què vol dir.
11: Clar, això és l'equivalent del famós obrit sèsam i tancat sèsam. I la nostra fórmula de la ronda és completa, és preciosa i l'hauríem d'aprendre i no dir abracadabra o coses d'aquesta.
9: Clar.
11: La forma és marimon obri, obri bitzoc, i en haver de tancar, marimon tanca, tanca bitzoc. I sembla que bitzoc és una plaça antiga de pany de fusta.
8: Un pany de fusta.
11: Que avui en dia és paregut.
8: Vaja. Doncs les rondalles ben vives gràcies a tota aquesta gent. Agustí i Rigo, moltíssimes gràcies, enhorabona.
10: Gràcies.
8: Mos apuntam el 12 del 12 a les 12 a les 12. Pensarem en tu, te telefonarem. I Caterina Barrio, moltes gràcies.
11: Ja vull dir una cosa a ton Agustí, que jo durant 3 anys també vaig a ser mestre de buja.
10: Ah, sí? Ah, mira, perdó. Mira que és petita i he conegut molta gent que ho passa.
8: I de bon mestres tenen a buja. Caterina, gràcies. Agustí, gràcies.
10: Gràcies.
9: A
8: ara tornem.

moment de començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim en Iker Hernández amb nosaltres al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les rondalles, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer la notícia, saludam a Maria Pons, que ja tornes aquí. Benvinguda.
1: Moltes
0: ben
1: gràcies.
0: Tornada. Celestí Oliver, com estàs?
2: Som aquí.
0: I també tenim en Miquel Junts.
3: També som aquí.
0: Com anam?
1: Us dic que no hi sigueu, però no haurem de preocupar.
3: Sí.
2: Clar.
0: Sí, sí. Bé. Per sort, tothom aixecat sa mà. Aixecat sa veu, perquè sa mà no moririen. No mos sentirien els oients. Però bé, veurem que avui la notícia del dia passa per Llucmajor. Allà ja sabeu què hi ha, la Fundació Toni Catany, que si no hi heu anat, si teniu oportunitat d'anar-hi, feu-ho, perquè realment hi ha unes exposicions fantàstiques. I la darrera que han inaugurat està dedicada a Mèxic.

0: Avui toca volar fins a Mèxic. Bé, millor dit, fins a la Fundació Toni Catany de Llucmajor, però això sí, per parlar de Mèxic. I és que fa uns dies, en aquest Centre Internacional de Fotografia, es va inaugurar Mexicana, un seguit d'activitats i exposicions relacionades amb aquest país. Una de les exposicions que hi podeu trobar és Toni Catany i Paul Strand, Mèxic, amb fotografies que va fer aquest fotògraf mallorquí durant els dos viatges que va fer el país americà l'any 1996 i el 2008, i molt influïdes per un dels seus autors preferits, que, com diu el títol, és Paul Strand. Ens ho explica Antoni Garau, director del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.
1: En aquests viatges de Mèxic, en Catany fa el mateix que fa sempre, retrats, uns quants, el primer viatge, el segon, unes arqueologies i món de carrer. I què feim? Antoni, a més, és col·leccionista i un dels grans que el van influenciar és Paul Strand. El personatge de Paul Strand, que recull també tota una part important de la història de la fotografia, en Catany va col·leccionar el portfolio mexicà, uns fotogravats meravellosos, formats, en tenim, són 20 peces, el qual les posam en contraposició a les imatges de Toni Catany que va fer. Catany, a més, va fer una edició, un portfoli impressionant, format per 8 imatges al Platí Palladi de Mèxic. Presentam aquest portfoli amb contraposició de presentant-lo al cantó de les imatges de Paul Strand i a més tot un seguit d'imatges que fa de personatges, d'espais, i podem veure aquesta influència mexicana de Catany i aquesta influència de Paul Strand.

0: polirio.
1: Però a més d'aquesta exposició que ara hem comentat, també n'hi ha una altra de Manuel Álvarez Bravo, un dels fotògrafs més reconeguts de Mèxic i dels més importants del segle XX, i Grau ens explica un poc qui és.
2: Manuel Álvarez Bravo va ser un personatge que va viure tot el segle XX, va viure 100 anys, de 1902 a 2002, i a més va viure tots els grans moments mexicans, els anys 30, la Revolució Mexicana. En aquells moments, a Mèxic, coneix Paul Estrán, coneix Einstein, treballa amb ells, i aquesta relació fa que a Mèxic hi hagi tota una influència molt grossa de tot l'apartat de cinema i fotografia que s'està coent. Això ho podem veure amb la seva obra. De Manuel Álvarez Bravo, l'exposició Cuerpos, Almas y Calles és una selecció meravellosa, que no sabeu com ho és de meravellosa, més de 100 obres que podem tenir gràcies a que aquesta exposició l'hem poguda fer amb l'arxiu i Casa Museu Manuel Álvarez Bravo de Mèxic. És una locura, amb unes còpies molt especials, uns platins paladis també impressionants, unes còpies úniques que no s'havien vist mai, còpies inèdites, i després ho tenim representat quasi bé totes les seves grans obres.

0: Molt interessant això que mos explica en Antoni Guerau sobre en Álvarez Bravo, que mos ha dit que va fer feina amb en Sergei Eisenstein, que és un dels cineastes, bé, el pare de cinema soviètic, i té pel·lícules superinteressants.
1: Vaja.
0: Són paraules majors que fes
1: ja
0: feina
1: venir
0: amb aquesta persona. Però bé, a part d'això, mos explica que han fet un experiment juntant la fotografia de Álvarez Bravo amb els poemes d'Octavio Paz.
2: Octavio Paz i Manuel Álvarez Bravo tenen una relació molt, molt intensa. I il·lustram amb les obres de Manuel Álvarez Bravo un poema que Octavio Paz li dedica, Don Manuel, perquè tothom el coneix com Don Manuel, una persona que va acabar sent molt venerable i molt important en el món de la fotografia. Els títols de les obres de Manuel Álvarez Bravo són uns títols meravellosos i Octavio Paz els introdueix en el poema que li dedica. Aleshores hem posat les obres amb els títols amb els versos de Manuel Álvarez Bravo, una manera completament nova i diferent de veure l'obra de dos, vull dir, literatura, poesia, fotografia. I a dintre d'aquest poema pots veure i reconèixer unes de les obres com La buena fama durmiendo, El obrero, vull dir, tot un seguit de coses que són absolutament meravelloses.
0: I això no és tot, perquè encara hi haurà més activitats dins aquest cicle, a part d'aquestes dues exposicions, dins aquest cicle Mexicana de la Fundació Toni Catany.
2: Dins d'aquest cicle de Mexicana hi haurà un seguit de conferències. Demà mateix tenim Manuel Sol Mateo, que és un net de Manuel Álvarez Bravo, que mos presenta Cuerpos Sonoros, Almas Detenidas, un concert en el qual ens fa un passeig pels carrers de Mèxic en el segle XX. Més endavant, al desembre, tindrem un altre concert amb música tradicional mexicana que serà una meravella. Espero que tingueu ganes de venir-nos a veure i de conèixer tot el que tenim. Gràcies.

0: Moltes gràcies a tu per explicar-ho tan bé, Lluís Guerau. Era en Toni Guerau.
1: Uh-huh.
0: En Toni Guerau, que mos explicava aquesta exposició tan interessant que podreu veure des de ja, dia 10, s'ha inaugurat.
1: Sí, ja s'ha inaugurat, uh-huh. I ara mateix no sé fins quin dia, i espai serà bastant de mesos, perquè per desembre encara tenen actes, així que teniu temps per, uh-huh, per veure-la.
0: Doncs molt bé, i també molt interessant aquest viatge que va fer en Toni Catany el 1996. Primer hi va anar de dia 21 d'octubre a dia 12 de novembre, va fer aquest primer viatge i realment el va copsar tant que va plasmar en la seva obra, i després n'hauria fet un altre anys més tard. Per tant, aquests dos viatges del fotògraf de Toni Catany que tant el varen influenciar de qualque manera, i també els seus artistes, la seva obra, que ara torna amb aquesta exposició que es farà a la Fundació a Llum Major, que podreu visitar i també veure les activitats complementàries, que com sempre són moltes i fan molt bona feina. Així que queda recomanat La Mexicana, així se diu, Norbert, aquesta exposició.
1: Mexicana tot sol,
0: saps l'article. Gràcies, Miquel. Hem de fer una petita pausa. Consell de la Universitat de les Illes Balears i refrany del dia.
2: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

dues maneres oposades de consumir moda. La moda ràpida, o moda presta, en anglès fast fashion, és un model de producció i venda de roba que ofereix peces noves a preus baixos i amb molta rapidesa, seguint les darreres tendències. En canvi, la moda sostenible, en anglès slow fashion, fomenta una producció més responsable amb materials de qualitat, processos respectuosos amb el medi ambient i condicions laborals més justes per als treballadors. La moda ràpida té l'avantatge de fer que la roba sigui més accessible i econòmica. L'inconvenient és que genera un gran impacte ambiental i afavoreix el consum excessiu. La moda sostenible, tot i que sol tenir un cost més elevat, promou un consum més conscient, redueix els residus i contribueix a una indústria tèxtil més ètica i respectuosa amb les persones i el planeta. Són dues maneres ben diferents d'entendre i consumir la moda. Són dues maneres ben diferents d'entendre i consumir la moda, que ens conviden a reflexionar sobre el model de consum que volem transmetre a les generacions futures. I terme explicat, terme acabat.

0: arriba el moment de conèixer quin és el refrany de la setmana, Maria.
1: Sí, escoltam un dia més les veus dels nostres oients de Tentol i avui escoltam concretament el nostre estimadíssim col·laborador i company de Xiu Xiu, en Jordi Suárez.
2: Hola, Ido, mirau, jo que soc de Sant Cervera, en el poble se diu quan qualcú va molt a poc o necessita espavilar un poquet, deien que ha de menester les herbes de Sant Joan, és a dir, que necessita un miracle o una força sobrenatural per aconseguir espavilar una mica.
1: Una força sobrenatural, eh? Com són les herbes de Sant Joan. Bé, i don Jordi ho ha explicat molt bé, que necessitar les herbes de Sant Joan, empleem aquesta expressió quan qualcú és molt lent o quan una feina necessita molt de temps per ser acabada. També tenim una variant amb el mateix sentit, que és dur més coa que les herbes de Sant Joan, que ho deien quan el mateix, una cosa per ell que no s'ha d'acabar mai. Aquest és el significat, però d'on prové aquesta expressió? I d'una explicació tradicional recollida ja al diccionari català-valencià-balear, en remet als antics remeis elaborats amb herbes de Sant Joan i, segons aquesta explicació, les plantes s'havien de coir el dia de Sant Joan abans de sortir el sol important i es posaven dins un recipient amb oli que s'havia de deixar al sol i serena durant 40 dies. Aquest procés de preparació, que exigia paciència i una espera considerable, ajuda a entendre per què aquesta expressió va acabar associant-se amb la necessitat de molt de temps per fer o aconseguir una cosa.

Hem de dir que aquesta pràctica s'emmarca en un conjunt més ampli de creences populars que atribuïen propietats especials a les herbes collides per Sant Joan, que és la nit del 23 al 24 de juny, vinculada culturalment al solstici d'estiu, i era considerada una data especial propícia per determinats remeis i rituals relacionats amb les plantes, el foc, l'aigua i la rosada. Hem de recordar, però, que aquestes creences varien segons els indrets i les èpoques, per això, més que atribuir l'origen d'aquesta dita a una expressió, a una explicació màgica, podem entendre-lo com a reflex lingüístic d'una tradició remeera en què la recol·lecció i la preparació de les plantes requerien temps i paciència. Però, en tot cas, desenvolupant més el tema del solstici d'estiu, per aquells que no sàpiguen què és, coincideix, com dèiem, amb la nit de Sant Joan i representa el moment de l'any en què el sol arriba a la seva màxima esplendor, però també el punt a partir del qual els dies comencen a escurçar-se. Per a les cultures antigues i les tradicions remeeres, com deien també, aquesta transició desfermava una forta càrrega màgica i energètica, on la nina entre el món terrenal i l'espiritual era molt fina.

0: I doncs, mireu, vos poso qualque exemple de totes aquestes tradicions de solstici d'estiu, perquè les creences paganes lligades a aquesta celebració es fomenten en tres grans eixos. El primer, en primer lloc, el poder de les plantes, que és el que comentàvem, les herbes de Sant Joan, que segons aquesta tradició, la nit del solstici és el moment en què la terra es troba en la seva màxima vitalitat. I se crea que a la gelada o la rosada de la matinada de Sant Joan batiava les plantes i multiplicava les seves propietats medicinals, aromàtiques i protectores de manera miraculosa, perquè fessin efecte, però s'havien de coir a tren d'alba, caminant descalç i, segons algunes supersticions, completament en silenci o resant determinades oracions de protecció. Això, tot això, si heu d'anar a cercar herbes de Sant Joan, apunteu-vos-ho.
1: D'acord.
0: Després...
2: Tenim feina.
1: Sí.
0: Llavors tenim també, a banda de les plantes, el foc, que segons les creences paganes també el sol perdia força a partir del solstici d'estiu, i per això els humans encenien les fogueres, que encara se fa avui dia a les platges per la festa, per donar més energia en el sol, perquè continués escalfant la terra i les collites, i també per purificar la comunitat. I de fet, les cendres servien com a amulet i se cremava el passat pegant vots damunt la foguera i demanant desitjos i tot això que encara ara a vegades veiem. I en tercer lloc tenien l'aigua, l'altre element sagrat d'aquest vespre, que deia que s'havia de banyar, la gent s'havia de banyar a la mà o a les fonts durant el vespre del solstici, perquè això assegurava salut, neteja de l'ànima i se creia que eliminava qualsevol encanteri o mal d'ull. Existia el costum de sortir en els camps a rourejar, que era estirar-se nu, és que tot ha de ser nu a descalç, però bé, nu a descalç damunt serva humida per la rosada del matí de Sant Joan, i se pensava també que aquesta aigua caiguda del cel en el moment del canvi de cicle curava les malalties de la pell i atorgava bellesa i joventut eterna.

0: Ara, guaitat en Jordi, que és qui avui ens ha proposat aquest refrany, va de menester ses herbes de Sant Joan. Aquest és el que apuntam en aquest llistat d'expressions. Ja en tenim un bon grapat. De moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Després tenim un bon mostel, gota a gota s'omple la bota, ostres vengueren que de casa ens tragueren, sasa va dir en esport coregut, i avui ajuntam aquesta nova haver de menester les herbes de Sant Joan. Ja tenim un bon grapat de refranys, veurem quins són els que més vos agraden i els que més deis per aquest rànquing que estan proposats a fer-vos aquí. Moltes gràcies, Maria.
1: Gràcies.
0: I també en Jordi.
1: Sobretot en Jordi.
0: També.
1: D'aquesta dita que diuen molt per Sant Cervera, mos ha dit.
0: Ah, sí? I de mi,
1: seu poble.
2: Jo no l'havia sentit mai,
1: jo. Jo no l'havia sentit mai, però he de dir que ara l'ampliaré, perquè m'ha encantat.
2: No, les herbes de Sant Joan sí que n'havia sentit xerrar, però aquesta...
1: Sí, però de les herbes de beure, de fer les herbes, com la fira de les herbes de Sauba i això, no?
2: També de les herbes de Sant Joan, com aquestes coses curadores i...
1: Ah.
2: Aquestes coses sí que ho havia sentit, però l'expressió aquesta no... Mai.
1: Idò, mira, ja m'ho pres qualque cosa nova avui.
2: Ja en tenim una.
0: Molt bé, gràcies. Fem una petita pausa, entén-te'l, també, i nosaltres tornem tot d'hora.

0: i de tres ràdio és humor. I de tres ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Ja anirem, amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
6: Les 4 i 26 minuts, moment per rebre les nostres marines, les marines de Tèntol. Com estàu?
7: Amb molta energia.
6: Ah, sí?
7: Per a descompensada, l'Udull.
8: Contentes d'estar aquí, de veure'ns, mos enyoràvem.
6: Sí? No vas veure tant, ara valtros dos.
7: Clar, que realment mos veiem quan veníem. Llavors, si ara venim menys, mos veiem menys.
8: Clar. Exacte. Clar.
6: Però bé, estàu connectades.
8: Sí. Ja anirem un dia d'espa o de qualque cosa d'aquestes.
7: Tenim pendent, tenim una llista de deures.
6: Bona feina. Bé, avui hem de parlar d'un nou tema, un tema d'una època molt concreta de la criança.
7: Mm-hmm. Perquè... O no tant.
6: O no tant, efectivament, perquè se pot allargar en el temps.
7: Exactament.
8: Sí, és un meló. És un meló.
6: Perquè avui xerrem de la lactància. Sí.
7: Avui duim-se els temes de lactància i, a més, mos hem basat en les recomanacions i la informació de la Organització Mundial de la Salut.
6: Molt bé.
7: Així és que...
8: No hi ha discussió possible.
7: Meló,
8: mínim meló.
7: Sí, exacte.
6: Mos curam en salut.
7: No mos engrunarem ni pan ni gens. No som nosaltres aquestes persones. No marina no. Una mica, de vegades.
8: Però jo, el no tenir experiència directa, no puc
7: ja
8: opinar tant.
7: Almenys, bueno, volem donar una hora bona, perquè duim aquí les vostres avaluacions inicials.
8: Ah, sí, emoció.
7: No són resultats, però van dir que eren avaluacions inicials. No tenen nota.
9: Tot van contestar.
7: Però,
8: si qui té l'esquerra dibuixada i les estrelletes, jo crec que li poden posar un plus, no?
7: Això
8: és el que jo volia. Vinga, vamos. Ja ni me'n recordava.
7: Jo tenia un professor que quan li dèiem a veure si no mos podia regalar qualque coseta, ell sempre deia que mos donaria mig punt si posàvem el nom.
8: Ostres, tu.
7: Passa tinta.
8: Jo n'he tingut que te llevava mig punt si no posaves un nom, cosa que m'ha pareix lògica, també.
6: També.
7: Veus? No tenies el mig punt perquè si no ho posaves.
8: Perquè ho vam aquí.
7: És el mateix que el meu professor ho plantejava sempre en positiu.
8: Sí, el meu devia estar un poc més cremat.
7: Passa tinta. Ell sempre ho justificava perquè dius, bueno, l'esperança que tenen altres. Bé, me'l volien dir que, així com hem escollit, a part d'en Celestí, que va rebre ajuda externa,
9: sí.
7: La resta...
8: manco ho accepto.
7: Com a mínim, sí, que algú li sonava, però en general no era el que tinguéssiu més per mà.
6: No l'ha practicat, però.
8: Ja no podràs comparar.
9: No. Ah, ho he de practicar.
8: No.
9: Que xat dies.
8: No has de practicar tot el que no sabia.
10: Eren deures que no mos vàrem apuntar. Idò.
7: Ara, els deures d'avui, pensau que és lactància. Anau, preparam-vos.
10: Això ja és complicat.
6: Més complicat. Serà més difícil aquesta.
7: Sí que no veuré que estem a la lactància, és com a més freqüent que la gent sàpiga que estem xerrant quan xerrant de lactància. No? Mm. Llavors, la lactància és el període de la vida d'un mamífer, siguis qui sigui, en què s'alimenta de llet. També se diu lactància en el fet d'alletar. Llavors, ens referim a lactància tant en el cas de la criatura que s'alimenta com en el cas de sa mare que està alletant en aquell infantó.
6: I si és la llet artificiosa, també se considera lactància?
7: En aquest cas seria el període durant el qual s'alimenta de llet.
8: Uh-huh. Exacte, però sí que
7: perquè en cap punt s'ha estipulat de on surt aquesta llet. Durant aquest període, les recomanacions actuals són que els bebès han de ser lletats sota demanda, que vol dir que cada vegada que demanen se'ls dona llet. Quan nosaltres érem petites i petits, hi havia una corrent que deia que havien de passar 3 hores. I si entre mitja l'infant plorava, ja plorava i ja està.
6: Ara ja no,
7: dia,
6: ja no.
7: Avui
6: no.
7: En dia, ara avui en dia ja fa una sèrie d'anys. Uh-huh.
6: Això
7: demanda,
6: de les 3 hores ja no...
7: Ja no s'usa, no. En principi. No. Uh-huh. D'aquí un temps, no, millor torna a canviar. Però les recomanacions actuals...
6: És sempre que tingui gana.
7: Quan demani, quan exactament. Demani. Dia exacte. I nit.
8: És a dir, pot ser cada 2 hores al vespre.
7: Pot ser que és condicional.
8: He posat condicional perquè sempre...
7: Marina, perquè no ho ha viscut.
8: Perquè sempre hi ha esperança. Efectivament,
7: això passa. Això passa. I cada menys.
10: Sí, des nin que te toqui, perquè n'hi ha que no ploren i no demanen tant.
7: Jo he sentit a dir, conta la llegenda, que hi ha infants
6: acabats
7: de néixer que dormen 8 hores seguides.
8: És una llegenda, però hi ha gent que conec. Si gent que conec i no subscriu.
7: A mi no m'ho han contat.
8: No subscriu.
10: És un unicorn. És, dir, és com una cosa...
7: Però, escolta, la loteria de vegades li toca. Sempre hi ha qualcú.
10: Clar.
7: Llavors, tipus de lactància. I aquí sí que anàvem en de bon surt la llet. La llet pot ser lactància materna, és el moment aquest de donar pit, i tant l'Organització Mundial de la Salut com l'UNICEF recomanen que els nadons siguin alletats exclusivament amb llet materna durant els primers 6 mesos de vida, com a opció prioritari. Mm-hmm. De vegades pot ser que això no s'ho pugui fer. Llavors, aclariment, petit aclariment per aquella gent profana en la matèria. Exclusivament llet vol dir ni aigua, ni un trosset de pa, ni res.
8: El sistema digestiu de l'infant no està preparat per digerir res més que no sigui llet.
7: Una vegada que introduïm...
6: Aigua tampoc, fins als 6 mesos?
7: Durant els primers 6 mesos, només llet. Ah. Per què? Perquè realment les necessitats d'aigua que té el cosset d'aquesta criatureta ja estan cobertes en la llet.
8: En la llet.
7: Totes les seves necessitats nutricionals queden cobertes en la llet. Sigui llet materna o sigui llet artificial. Perquè la llet artificial ja està formulada perquè compleixi tots aquests requisits. Uh-huh. Per tant, tant seria segura una opció quan l'altra.
10: I si fos el cas de que per mi que ja no n'hi ha de cedida... És a dir, una veïnada o una dona que tingui llet i sa mare no en tingui i li doni de mamar?
7: Avui en dia no tenim dida, però sí que volíem per xerrar que hi ha ses donacions de llet materna. De fet, el Banc de Sang i Teixits té un departament de donacions de llet materna i aquestes donacions són superimportants perquè, sobretot amb infants prematurs o malalts, els hi és un benefici grandíssim poder disposar de llet materna encara que no sigui de... la seva pròpia mare. Si se fa això, la composició de la llet canvia. Llavors, per infants recent nats, necessitarien la llet d'una mare que el seu bebè, que ha començat a lletar, com a molt fa 6 mesos. Perquè a partir d'aquests 6 mesos, que deien que durant aquests 6 mesos s'alimenten exclusivament de llet, després introduirien l'alimentació complementària, que aquí sí ja comencen a menjar altres coses. Llavors, com que el seu cos ja està preparat per digerir altres coses, la composició de la llet també ja varia, perquè les necessitats nutricionals també estan variant.
10: Que complets, el cos humà, és una cosa...
7: I funciona tot sol, de moment. Que és una cosa que és bastant fantàstica.
10: Sí.
7: Sí, si haguéssim de programar, igual que programar altres coses de casa, segurament m'ordiria més problemes. En cas de que no se pugui procedir amb aquesta lactància materna, tindríem la lactància artificial com a alternativa, no? Aquesta llet que aniríem a comprar en pols i se prepara amb aigua. Hi ha una sèrie de recomanacions, segons si el nadó és més petit o és més gran, per si l'aigua pot ser més tova o ha de ser calenta, perquè aquesta no és una llet esterilitzada, com sí que és la llet materna, que tant la llet com el pit, en principi, bueno, el pit no és estèril, però la llet sí és estèril.
6: Per això s'ha de bullir.
8: No, Dali Seba, jo he vingut avui a escoltar.
10: Ella tot serva. No. Està aquí d'aprenent.
7: Això és una classe magistral.
8: Sí, no, avui sí, Marina. Ho dic i digui res. No dic res. De que ella tira...
10: Tu estàs d'acord en tot,
8: ella tira,
10: ja està.
8: Jo estic d'acord en tot, jo no tinc aquesta experiència. Ella està superben preparada per explicar-ho.
6: No, però després podrem parlar de quan t'arriben els infants a escola que encara mamen. Men, què passa? Això deu passar.
7: En principi no hauria de passar.
8: En principi
7: res,
8: no hauria de passar el mateix que es volqués, que tampoc no hauria de passar, a no ser que hi fossin cases molt concrets.
7: La resposta era diferent. Dic, en principi no hauria de passar res. Ben que dir que un infant sigui lactant,
8: No hauria d'intervenir.
7: No mos hauria d'afectar en res d'escola.
6: Ja, però per aquella lot necessita amb urgència sa mare. I no és
7: sí, però
6: moment.
7: Si necessita amb urgència a sa mare, a sa figura principal sí, de cures, exacte. No és per sa llet.
8: No,
7: és per vincle efectiu.
6: Ja, però si té gana, tu no li pots donar res.
8: Home, sí, un infant de 3 anys que comença a anar a escola.
6: Ah, no, escoleta. Però ja dic escoleta.
7: Sí, però escoleta, sí, escoleta hi ha l'opció de donar-li sa llet, ja bé sigui extreta de sa mare, si se fa lactància materna exclusiva, o bé sigui preparat amb llet artificial. Llavors,
6: no, bé, perquè hi ha infants que en els 4 mesos ja van a
8: sa escoleta. Sí, però sí, sí. Sa mare se pot extreure sa llet i la pot dur a sa escoleta i... No? Sí.
7: Clar, és a dir, aquí entrarien diferents coses. Poden fer, pot ser que aquell infant faci lactància artificial, en sa qual cosa se li donaria en principi un biberó. Això pot ser una opció personal o pot ser conseqüència d'una causa metge, tant sigui de sa mare com sigui de sa criatura, o podria ser que se faci una lactància mixta, que vol dir que se mescla llet materna amb llet artificial. O bé, a un moment puntual, pues perquè sa mare no se n'ha anat, no s'ha pogut extreure llet, o perquè hi ha una malaltia d'un dels dos, o el que sigui, o bé perquè, per qüestions d'organització familiar, de decisió personal, se decideix que, per exemple, l'estona que queda amb una altra persona que no és sa mare, se li donarà llet artificial. Uh-huh. També, si se fa aquesta lactància mixta, hi ha moltes maneres diferents de donar sa llet que no és només en biberó. Uh-huh. Perquè si se vol mantenir sa lactància materna, tot el que siguin tetines i demés pot interferir en el patró de succió i podria ser que fos més difícil després reprendre sa lletà amb el pit. Uh-huh. Per tant, podríem tenir dit xeringa, relactador, tassonet, cuareta... Hi ha multitud d'opcions per facilitar que la criatura s'aprengui la llet quan no hi ha espit disponible, i n'hi ha que interfereixen més en el patró de succió i n'hi ha que interfereixen menys, com per exemple un tassonet. Uh-huh.
10: Clar, que això també passa, no? Que hi ha mares que volen donar pit, però després no va bé. Bé, no sé. Ai, ara me sospiro.
7: No sé si és una cosa de la que precisament volien xerrar. És a dir, la latència materna exclusiva és l'opció prioritari i és la més recomanada. Per què? Pues benestar i la salut infantil, perquè protegeix d'infeccions, perquè redueix el risc de mort sobtada, perquè hi ha un menor risc de malalties cròniques, perquè s'ha vist una petita correlació en el desenvolupament neurocognitiu. Que principi,
8: hauríem de veure si és significativa.
7: Els infants alletats... Bé, està molt matisat això en els estudis. Però bé, allà... Ho dic perquè de vegades se sent i se dona aquest benefici. Sí. I a la vegada també té beneficis per la salut materna. Hi ha una reducció del risc oncològic i si funciona i va bé la lactància materna, representa una millora en la seva salut mental. Però... Ah. Si hi ha problemes en la lactància, i és una cosa que pot passar,
10: sí,
7: això repercuteix negativament en la salut mental, mental materna. Tant per frustració com per angoixa, i fins i tot poden arribar a conseqüències més greus. És veritat que hi ha recursos, hi ha assessories de lactància, hi ha sempre consultar, no?, en la pediatria, amb la persona de pediatria, amb les comares quan estem a l'hospital, quan acaba de néixer un infant, però sí que és veritat que pot haver-hi dificultats a l'hora d'establir la lactància, sobretot. El que no passarà és que la llet sigui dolenta, que és aquella cosa que se diu un temps.
6: Ah, sí? La
7: llet només pot ser dolenta si està prenent una medicació que no és compatible amb la lactància. I, de fet, això, hi ha una pàgina que és super recomanable, que és e-lactància. És una plataforma completament gratuïta. Tu introdueixes en el cercador la medicació que t'has de prendre i te diu el nivell de seguretat de cara a l'alletament, per tant.
6: Uh-huh. És a dir, que he de prendre...
7: Fantàstic.
6: Té mal de cap, no sé què, tu poses el medicament que vol prendre i te dirà si és compatible o no amb la lactància.
7: Efectivament.
6: El període de lactància. Això està molt bé.
7: Sempre en seguretat abans de tot.
6: I tant. Què voleu dir més d'aquest període? Na Marina, ullet?
10: Na Marina vol sentir.
6: No, dic que en els 3 anys també hi deu haver qualque nin que encara mama, que ve a escola.
8: Jo, si me n'he trobat, no me n'he adonat, o no m'ho han dit, o no m'ho han comunicat. La col·lega de Na Marina no tindria per què interferir. És més un tema de vinculació.
6: Mm-hmm. Perquè fins a quina edat se recomana...
7: Segons la OMS...
10: Com us agrada la vostra amiga, OMS.
7: No, és el que dèiem. Els primers 6 mesos han de ser llet exclusiva, sigui materna o sigui de fórmula, i llavors la llet segueix sent l'aliment principal fins a l'any, que ja anem complementant amb altres cosetes, però segueix sense aliment principal, i la lactància hauria de tenir, la llet hauria de tenir un pes bastant gros fins en els 2 anys. Ara, a partir dels 2 anys, ja va, opcions personals.
8: Tu
7: en
8: tens
7: 15
8: i encara vols mamar?
9: 15.
7: Ai, Jesús. Si te'n volen donar.
9: Però si ho vols
8: allargar
9: fins en els 4 o 5 anys...
7: Segons segons, és mínim fins als 2 i a partir d'aquí fins que se decideixi. Mm.
6: Sí, hi ha infants en 4 anys que encara mamen.
9: Jo de 15 no en conec.
6: I més.
7: Jo de rec és
6: no,
7: lliure.
9: No,
6: no
9: però de 15 anys no.
6: 4 sí.
9: 4 o 5,
7: de rec,
9: sí. 4,
7: ja havia...
6: 4.
7: Havia llegit es que es període natural, diguéssim, de lactància, si m'on anàvem a altres civilitzacions, m'on anàvem a èpoques atàviques
10: també, no?
7: I demés.
10: Que deies els mamífers. Que...
7: Clar, les dents de llet se diuen de llet perquè és aquest període de lactància, segons tenia jo entès. Llavors, fins
9: quan cauen,
7: 6, 7,
9: quan els perdem...
7: Fins al 6-7 seria com el, entre còmetes...
9: És límit.
6: Més ancestral, sí.
7: Sí.
10: Clar, perquè després, o sigui, els pits fabriquen llet fins que se deixa de tenir la demanda, diguéssim, entre còmetes, no?
7: Exactament.
9: Tu recibeu sempre
7: van
9: llet?
7: Van a demanda.
9: Clar, sempre tens dents de llet, allarguen més les dents de llet, no?
8: Podríem
7: no,
8: les
7: dents de llet, crec que
9: les
7: dents
9: de llet
7: acaben quan els hi toquen.
9: D'acord,
7: però els pits sí, els pits de producció de demanda. Llavors, moltes vegades el que passa és que hi ha dones que el que fan és lactància en tàndem. Tenen una primera criatura, aquella criatura està fent lactància materna, llavors hi ha un nou embaràs, un nou infant, durant un temps coexisteixen les dues lactàncies, a lo millor el gran ho deixa, però segueix el petit. D'aquesta manera, la lactància s'allarga o se pot arribar a allargar durant molts anys.
6: Però pots alletar
8: quina feinada.
6: Dos infants d'edats diferents?
7: Sí, la llet s'adapta a l'edat del més petit. Perquè els canvis hormonals de l'embaràs i el part fan que la llet s'adapti en l'edat del petit. Perquè és el que dèiem, les necessitats nutricionals no són les mateixes d'un bebè acabat de néixer que d'una criatura de 2 o 3 anys.
6: Però tampoc no li seria dolent en el fill major.
7: En el gran no li serà dolent, però el petit no podria prendre la llet, que sí que seria apte pel gran.
6: D'acord.
7: Perquè té... Ara això sí que ja ho dic
6: no,
7: de cap.
6: No, no,
7: crec que té més contingut en proteïna, si no record malament.
8: I no poden fer que un pit faci una cosa i l'altre faci l'altra.
10: T'imagines quin superpoder?
7: Ja, que un nina es doble salt mortal.
8: Hombre, que el gran xupi d'una banda i el petit de l'altra.
7: Un pit per am.
8: I un pit per am.
10: Per això en tenim dos, no?
8: De clar, per això en tenim dos.
9: Ara
8: ho sabem.
7: Clar, no se poden tenir més de 2 criatures. Això ja ve limitat. Bueno, de fet, jo ara de la lactància en tàndem no vol dir necessàriament que estiguin fent pit les 2 criatures a la vegada. Ara, moltes vegades, quan hi ha bessonades, sí que se fa pit amb els 2 infants a la vegada, sí. Sobretot quan són petits, perquè sí, s'estomen són molt freqüents. Llavors, hi ha una sèrie de postures que te permeten donar pit
6: a l'hora,
7: a l'hora. Ui, això ja se sabia de lactància.

0: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: La balanguera misteriosa.
3: No, allà... fila, fila.
4: No, misteriosa.
5: Misteriosa.
4: Misteriosa. Ella fila, però Miquel Àngel fila.
6: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
2: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
4: Molt bon dia, Miquel Àngel.
6: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
4: Han passat moltes coses aquesta setmana.
7: Hi ha una triatló.
2: Què és una triatló?
7: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
6: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
7: Però per nedar no hi ha manera.
2: No.

les 4:46 som en directe i ara vos hem d'explicar que demà diumenge... No, demà a diumenge, perdoneu. Demà no és diumenge, òbviament, demà és divendres, però fins diumenge s'estrena l'obra De la sal de la ferida. N'he fet un tatuatge del dramaturg Manel Serrano, una interpretació lliure del poemari Crostera de Na Cati Coll.

0: I d'ací, en el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra de Ciutat es podrà veure aquest 3 dies, com deien, divendres, dissabte i diumenge, de la Sal de la Ferida n'he fet un tatuatge del dramaturg Manel Serrano. És una adaptació lliure del poemari La Crostera de Cati Coll, dirigida en aquest cas per Ma Fiol i que interpreta na Núria Esbert i que va ser premi Bòtil l'any passat en la categoria juvenil d'un poemari que precisament també havia estat o havia rebut un altre premi, el Vila de Lloseta de Poesia inèdit el 2018. Per tant, un text multipremiat és una ofrena sense pal·liatius als adolescents que es posa totes les pors i totes les salvacions d'aquests primers anys de vida després de la infància.
1: Manel Serrano, com estàs?
2: Bé, i vols?
1: Molt bé, benvingut. Mira, tenim una càmera i tot, una Bàrbara, que t'ha vingut a gravar.
2: Sí, val un món ensucrat.
1: Ah, que sí? Vos coneixiu?
2: Sí.
1: Sí? Sí. Podem explicar de què? Bé, la Bàrbara és la nostra companya de serveis digitals divetres, que ara li està fent un vídeo en Manel.
2: La Bàrbara l'ha de conèixer que meva, mira per on.
1: Sí?
2: Sí. I bé, va venir a fer una gravació per un programa d'en Joan Cabot que versava sobre el tema de suïcidi.
1: Ah, sí, sí.
0: El recordam, i te'l recordam, sí, sí.
1: Sí, sí. Molt bé, Manel. Avui ets aquí per parlar de teatre, tot i que ara parlaven de lactància i t'ha vingut una imatge de quan, de que t'han explicat, perquè òbviament no te'n pots recordar, de quan eres petit, perquè vas tenir una lactància complicada.
2: Sí, vaig tenir una lactància complicada, perquè bé, jo vaig néixer en Javi Japori, Lepori, perdó, i bé, tenia la part de llavi obert i espalarà també bastant complicat, era un nyarro, allò. I com el sistema d'alimentació era molt complicat, era una de les complicacions que vaig tenir d'infant. I bé, de nadó, les dones de la família i dels voltants van fer un enginy de donar-me llet amb un draps que gotejaven damunt la meva boca i així, a poc a poc, gota a gota, m'anava alimentant com un ocellet.
1: I vas poder surar.
2: Sí.
1: Gràcies a aquestes dones. Gràcies
0: a aquestes dones. I aquests draps.
2: Sí, havien de bullir el drap perquè tinguessin una textura més...
1: Sí, perquè fos esterilitzat, també.
2: Exacte, també. I d'aquesta forma tan curiosa i tan comunitària i tan de senzill de les persones... vaig poder surar.
0: Tota una xarxa de dones que podrien dir dides, directament.
2: Sí, sí, sí. Podem ficar la paraula dida.

0: Cervera,
1: A
0: això.
1: Sant Cervera, era això.
0: Perquè em anava a néixer a Sant Cervera, tot i que ara vius a Palma.
1: Sí.
0: I és dramaturg, i per això vull l'han convidat, perquè teniu en marxa una obra de teatre, em dic que té un títol molt poètic, De la sal de la ferida n'he fet un tatuatge. Preciós, aquest títol, no?
1: Sí, tothom m'ho diu, i a mi me va sortir de ben endins, de s'ànima. De fet, me va sortir xerrant en el Cat i Coi, perquè... Quan vaig llegir el poemari me va dur molt a la meva adolescència, perquè els poemes de Nakati són com molt directes, són unes barres contundents, i me recordava molt a la música que escoltava quan era adolescent i a les típiques ferides o coses que no ressonen en aquella època que no tenim mestres. Quan som adolescents. I res, i xerrant amb ella, perquè jo el que volia era considerar que tenia una autora mallorquina viva i que encara tenia la fortuna de conèixer-la, per xerrar amb ella més enllà de l'obra. I en aquesta finestra que obri el més enllà de l'obra, escriure De la sal de la ferida. I bé, xerrant amb ella, que jo anava en el tren i hi havia aquestes lagunes quan te fiques a la panxa del túnel, hi havia moments que no es duràvem, i un moment que no es van aturar de la conversa per molts de la connexió telefònica,
2: que va fallar, sí.
1: me va fallar, vaig apuntar en el bloc de notes, De la sal de la ferida n'he fet un tatuatge. I després, quan vaig reprendre la conversa en la Cati, vaig despenjar i vaig dir, De la sal de la ferida n'he fet un tatuatge. Diu, Manel, què me dius? I diu, després ho entendràs.
2: Ja tenim títol. Preciosa. De totes maneres, totes les ferides arriben a fer crostera?
1: Sí. Bé, de fet, abans xerràvem d'en Joan Cabot i jo considero que la vida, la creació, la cultura, els sentiments i les experiències és sempre un entreforc. Si no ho contemplam així, no es perdem coses. Jo tot ho pas per aquest entreforc, i tot el que me passa sovint té que veure també en les meves creacions, no és vera? Fent aquest programa amb en Joan, xerrant, no sé si durant la gravació o després, ell me va fer una reflexió dient que no hi ha ferida, no hi ha res a vèncer en aquesta vida, que no hi ha res a superar, que xerram de tot aquest rotllo, aquest discurs de que hem de superar i tal, sinó que no hi ha res a superar, que no s'hem d'acceptar. I aquesta paraula d'acceptació també hi era a la conversa amb la Cati, i quan nosaltres dues xerràvem, xerràvem molt d'acceptar-nos a nosaltres mateixes, no? Crec que la vida no és pau, la vida és moviment, llavors no passa la pau, i sempre trobarem moments on estirem més defallides, més fràgils, més sensibles, on la putada serà més grossa, però ja ens coneixem, ja ens tenim, ja no som acceptades, ja viatjam en nosaltres mateixes. I això és de lo que va sobre. Sobre va sobre aprendre a acceptar-nos tal com som, i a partir d'aquí intentar navegar en aquesta vida que també se nos ha regalat, i veure-ho des d'aquest punt de vista, tal vegada.
0: Clar. I amb això has posat una actriu, na Núria Esbert,
1: sí,
0: que fa és un monòleg, s'obre?
1: És un monòleg, sí. Monòleg també molt intens. La veritat és que na Núria... fa una feinada preciosa. Jo la vaig conèixer a una lectura, un altre entreforc, a una lectura dramatitzada, i quan vaig veure el seu primer pla de sa cara, quan ja dia aquella emoció que traspuava, vaig dir, uau,
0: és
1: ella. I res, missatge d'Instagram i atrevir-se, no? Com tot en la vida.
0: Sí.
1: I la veritat és que vàrem començar a fer feina per el bòtil quan teníem 0 euros, però 3.000 il·lusions. S'ateneu la Fonera no el va deixar bar de l'espai per fer els assajos, i a partir d'aquí vàrem començar a crear, però el guapo va ser el que va sorgir entre nosaltres dues, la unió que vàrem crear en Núria i jo com a creadores. De fet, el mes d'agost teníem tot un procés fet i ho vàrem esqueixar perquè no ens sentíem a gust, i vàrem tornar a fer-ho, però era com un acte de valentia, fa mal dir-ho, però molt agosarat, però no sentíem tan bé que eren capaces de dir, bé,
0: de tornar a començar.
1: És molt guapo tornar a començar.
0: Sí.
1: Mira, un altre títol. Bé, que ja va guanyar un Òscar.
2: Clar, Núria, com du escena tot aquest procés que la condueix a acceptar-se, a estimar-se? Perquè, clar, tu parteixes d'aquesta adaptació lliure de la crostera, ara na Núria està dirigida per na Mafial, clar, sou un, tot un equip.
1: Clar. Bé, ara el creixement és exponencial i saps que quan va acabar un assaig, perquè na Mafial ha fet una direcció increïble, és una persona que té una sensibilitat...
0: Molta empatia, també.
1: Amb molta empatia, té una mirada pròpia. Crec que és una directora i una actriu i una dona de teatre a reivindicar. I jo crec que li ha... jo li vaig dir a Núria, comptes aquesta història en la teva pell. En la teva mirada. Jo vaig crear un viatge d'emocions que abans, quan ho dirigíem ella i jo, que érem com una parella creativa, no ens faltava aquesta mirada externa, perquè és veritat que no havíem ficat molt en el test, en la idea i tal, però no ens faltava aquesta mirada externa. Jo també volia que algú li donés una altra volta. Me feia gana xerrar de la dona adulta, perquè crec que és molt important contar una història de l'adolescència, però que aparegui l'edat adulta, perquè l'edat adulta és com dir, ei, mira, no te preocupis, no t'amoïnis, sobreviuràs, arribaràs a l'edat adulta i podràs veure tot això que està passant en certa distància. I també una cosa que és clau a la nova... Perquè això és una restrena, perquè m'ha afegit un acte nou, la direcció ha canviat bastantes coses, han canviat també el que és l'escenografia i alguns llocs sectorals que també m'ha afegit. Uh-huh.
0: No,
1: sí,
0: considerava
1: que era clau la visió de nosaltres mateixos com a adolescents, però també des de l'edat adulta. I això volia dir.
0: Clar, perquè quin tema es tractau a sobre? Temes de salut mental, que comentaves abans?
1: Sí, tractam temes de salut mental, tractam temes com ara, d'una forma molt velada i molt poètica, les autolesions, la soledat, la cosificació de les persones, més enllà de la cosificació de les dones, el sentiment... De no encaixar en la societat, que també és una cosa que podíem reivindicar, que també podem sentir-nos no dins la societat, en fora d'ella. També tractem el tema de les xarxes socials i de l'exposició que fem a les xarxes socials. També xerram de la ràbia i també hi ha temes com atacs d'ansietat i també hi ha xerram com l'escriptura, l'escriptura, la música i la cultura poden salvar la vida de les persones, que de fet és un poc el que me va passar a mi, perquè aquesta dramatúrgia no és un nom concret el personatge, perquè és com un Frankenstein de les adolescències, de na Cati, de na Núria i meva, i tot ficat dins aquest personatge femení.
0: I tu te vas salvar l'escriptura?
1: Sí, igual que aquells draps en la llet.
0: Que poètica, també, Manel.
1: Sí.
0: Aquesta obra la podreu veure aquest cap de setmana. Teniu 3 dies, Norbera, divendres, dissabte i diumenge en el Teatre Mar i Terra, Mario Alfaro.
1: Fantàstic. Volia dir una cosa superimportant. Perquè a vegades el llenguatge mos diu una cosa, però és una altra. Vull dir, aquest viatge teatral és un viatge cap a una lectura positiva de la vida, una lectura de que no tot està perdut, de que sempre hi ha un fil de llum. És una obra ideal per als joves, però també és una obra ideal per a qualsevol persona fins a 200 anys. Després ja no. Mala tarda. I també és ideal per veure mares i filles, pares i filles, pares i fills, i veure la família sencera, perquè viatjam durant l'adolescència. L'adolescència no és un cliché. Tu i jo vàrem ser adolescents i ara, quan sortirem aquí de fora, no ens trobarem a dos adolescents. És un viatge en paral·lel per el món de l'adolescència i de la fragilitat de la persona humana, que finalment se troba i quan no es trobam descansam.
0: Res, que no podem afegir res més, que no?
2: I que la seguireu passejant.
0: Sí, esperem.
2: Hi haurà més dates.
1: Hem d'anar al Teatre d'Inca, dia 29 d'octubre, anem al Teatre de Manacor, a final de desembre, i
2: hi haurà dates.
1: Sí, ja estic aquí, si ho has de disposició.
0: Moltes gràcies, preciós. De la Sal de la Farina he fet un tatuatge aquest cap de setmana al Teatre Mar i Terra. Gràcies, de veres, de Palma.
1: Sí, gràcies a vosaltres de tot cor.
2: Gràcies, Manel.
0: No tenim més temps, tornant demà, moltes gràcies.
2: Fins demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a un programa que es fa en equip, en conjunt, en xarxa, perquè cada dia, de dilluns a divendres, enllaçant persones, idees, músiques, preguntes, reflexions, comentaris, veus, el conjunt és aquest programa, cosit a partir de paraules polisèmiques, ben cosit, apuntada de cosidor de mestre Xerxer. Així que gràcies a tots els convidats, a l'equip, en Aina Marc i en Juny Cortés, a l'equipàs de producció, documentació i assessoria musical d'IB3 Ràdio, a l'equip tècnic, avui representat per Namar Gassifra i en Lluís Fortesa, i als oients, que sobretot sou la nostra xarxa. Comencem.